0: Escoltar els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat.
1: Esports.
2: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol verd i negre després de 18 anys. La plantilla ha enviat un missatge d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant. En futbol, la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. El Barça perd 17 jugadors, l'Espanyol 3 i el Girona 6. El jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, ha estat operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament de lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
3: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles. Si s'avancen, Peinado l'envia a judici, acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
4: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
3: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de Manos Limpias, on qui acusa és el lobby ultra Acteuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: El jutge del cas Plus Ultra, que investiga José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia, dona 3 dies a l'expresident espanyol perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al despatx. El magistrat José Luis Calama reclama a Zapatero tota la documentació que ha tingut de les joies i també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces requisades de la caixa forta del seu despatx tenen un valor superior al que es va taxar en un principi, 1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, d'on venen, els metalls preciosos que s'han fet servir i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació, a banda del cas Plus Ultra, per possibles delictes de frau fiscal i contraband. Calama també ha fixat data per la declaració de les dues filles de l'excap de l'executiu espanyol. Les ha citat el 30 de novembre i les investiga per presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. 10 indicis que l'empresa de les filles va servir per canalitzar possibles comissions. I el Partit Popular retreu al govern espanyol que critiqui els processos judicials que afecten la dona de Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. El secretari general del PP, Miguel Tellado, nega cap persecució judicial a l'entorn de Sánchez. Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Funes, els casos judicials l'inhabiliten per seguir a la Moncloa.
5: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita, sin ningún fondo de dudas, para seguir en el poder.
0: I el portaveu de Junts, Josep Rius, hi veu un cas més de l'oferta.
6: Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció
1: no és netejar el sistema, sinó és desmantellar-lo.

0: està l'adversari.
1: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. El govern espanyol continua explorant nous emplaçaments a Ceuta per ubicar-hi els més de 3.000 immigrants que calculen que continuen pels carrers. La instal·lació del port de la ciutat autònoma, amb 1.700 llits, ha estat insuficient i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
2: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
1: En paral·lel, Interior ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla amb més escamots de la Guàrdia Civil davant les noves crides a les xarxes per entrar dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que ja estan a sobre.
3: Independentemente del que en esas alertas hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla, con más grupos de seguridad ciudadana.
1: Insisteixen també que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. I mentrestant, a l'altra banda de la frontera, la situació és de calma. A la localitat veïna de Fenidec, al Marroc, hi ha moviment de vehicles i persones que van i venen de l'enclavament espanyol, però res fa pensar en una acció com la de fa prop de 2 mesos. La població marroquina prefereix no parlar d'aquell episodi, però s'intueix un descontentament dels joves per l'atur i les desigualtats. En lloc especial, a Fenidec, Nando de Noguera.
4: Les xarxes socials tornen a fer crides per fer una altra entrada massiva a Ceuta amb l'argument que la seguretat del Marroc prioritzarà la jornada electoral. Un periodista especialitzat en aquesta zona, que no ha volgut parlar al micro, creu que al final, però, no passarà res. I ha volgut destacar que els comptes d'aquestes xarxes socials venen de fora del Marroc. A Fenidec, la població s'estima més no valorar per què va passar l'incident del 30 de juliol, però igualment troben persones que no veuen futur en aquest país.
5: Toda la gente quiere una vida bien. Si no tiene una vida bien, un trabajo, no tiene trabajo, no tiene una casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no hay. Y la gente busca una vida bien.
4: Des del 30 de juliol, la seguretat a la frontera marroquina amb el Tarajal s'ha reforçat. Hi ha controls policials a les rotondes i cruïlles estratègiques, agents desplegats a les muntanyes pròximes i un dron sobrevola periòdicament l'única carretera d'accés.
6: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar la reforma, diu, és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
7: Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
8: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
7: L'extrema dreta eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
9: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
7: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'Estat Federal, on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
1: El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca es gira en contra de Donald Trump, que des d'aquest dilluns s'ha quedat sense cobertura audiovisual. 4 grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, s'han solidaritzat amb els mitjans afectats i anuncien que deixen de seguir el president. Els 3 mitjans vetats per Trump, la CNN, MS9 i Politico, han presentat una demanda judicial contra el president dels Estats Units. tot plegat el dia abans de l'inici de l'Assemblea General de l'ONU. Nova York, Oriol Serra.
4: La impulsivitat de Donald Trump ha deixat la Casa Blanca en una situació molt incòmoda. Mai abans totes les grans cadenes havien plantat un president dels Estats Units deixant d'assumir la transmissió del senyal en directe de les seves compareixences. Això ha passat després que, de manera col·legiada, les cadenes ABC, NBC, CBS i Fox, aquesta última, a priori molt pròxima als interessos de Donald Trump, hagin decidit unir forces i solidaritzar-se amb la CNN i MSNBC, les dues cadenes a qui Trump divendres va anunciar que els vetava l'accés a la Casa Blanca. Aquest dilluns, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha intentat defensar Trump, però encara ho ha entorpit més perquè, volent negar l'evidència, ha reconegut que la censura és perquè l'administració de Trump li fa nosa la informació crítica o negativa. Fins ara argumentaven que es tractava de notícies falses o fake news.
10: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
4: De moment, la situació afecta el seguiment de les compareixences que el president nord-americà fa tant des de la Casa Blanca com les que fa, per exemple, des de l'Air Force One al seu avió oficial quan hi puja o quan en baixa. Aquest dimarts, Trump té previst fer el discurs d'obertura davant les Nacions Unides, però en aquest cas el senyal televisiu depèn de la pròpia ONU.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Consell d'Educació de Catalunya engega la maquinària aquest dimarts en el primer ple del curs per començar el debat del sistema educatiu. Les conclusions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril de l'any que ve. Abans que acabi el mes de setembre, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector i al febrer es faran les deliberacions. La consellera Esther Niubó demana que siguin propostes concretes.
11: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
1: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, també demana la implicació de famílies i docents. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
12: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
1: Mentrestant, el president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. Hi participaran tots els grups, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat.
6: El temps.
1: És moment per la previsió de Gemma Puig.
13: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic, amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus, les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però farà amb un temps d'estiu.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
1: Des del gener fins a l'agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya, segons els Mossos. I s'han fet 229 denúncies per aquest tipus de delicte, segons el Ministeri de Transports. Són 45 més que tot l'any passat. Els autors no serien grups organitzats en contacte amb màfies, segons ha explicat el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, al matí de Catalunya Ràdio.
14: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar en un lloc en què hi ha un cable cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
1: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. La presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3cat.info, discrepa que sigui a través dels establiments que tenen associats pels controls que hi ha i apunta aquesta hipòtesi.
15: Cada quilo que es mou en una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
1: Segons el gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert. I Renfe ha retallat des d'aquest dilluns el servei ferroviari d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Això perquè canvia els trens en 4 de les freqüències i posa combois de menys capacitat, fet que suposa perdre unes 400 places diàries. Una situació que ha indignat els usuaris. Lleida, Júlia Becar.
16: El model retirat és un ABLO en què Renfe va trobar fissures al xassis i ara vol revisar tots els combois. La companyia defensa que és una mesura temporal, però no concreta quan durarà. Els trens retirats tenen 581 places, mentre que els nous en sumen 476. Això suposa perdre més de 100 places per trajecte i en feien 4, 2 per sentit. Esta línia acumulava ja queixes en els darrers anys per falta de places i qualsevol retallada ara genera malestar entre els usuaris. Kevin Bruque és portador de la plataforma que els agrupa.
17: I això implica que molta gent no té com anar a treballar i realment ens complica molt la nostra vida diària. És un concurs això ara, és a veure qui pilla plaça abans. I si algú anul·le, quasi que ho has de dir pel grup, tenim un grup que es diu anul·lacions, i no dura un minut.
16: Segons Bruque, el primer servei afectat, el de les 7 i 5 del matí, ha sortit ple este dilluns i amb un retard de 12 minuts, segons reconeix Renfe. Ara bé, la companyia diu que han quedat un parell de places lliures.
1: Aquest dimarts hi haurà vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. Tot i una reunió d'última hora amb la mediació del Departament de Treball, el comitè d'empresa i la direcció no han aconseguit desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, està encallat en temes com la reducció de jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació. Al migdia, el comitè d'empresa n'informarà als treballadors. L'assemblea també decidirà si es convoquen noves aturades. El Congrés reivindica el llegat pacifista del músic Pau Casals. Aprofitant la commemoració del Dia Mundial de la Pau, la Cambra Baixa li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Madrid, Dani Saindeaja.
18: Igual que davant les Nacions Unides fa més de 50 anys, així s'ha sentit el cant dels ocells al Congrés dels Diputats. Un cant d'esperança i pau interpretat pel joveníssim violoncel·lista italià Ettore Pagano, l'encarregat de tornar a donar vida a l'històric instrument de Casals, un Matteo Goffriller del 1763.
19: Quan vaig tocar el cello per primer cop, vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.
18: I és que Casals ha estat present també a través de les seues paraules a favor de la pau, que han reivindicat tant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, com el president de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo.
20: Casals hizo de la música una forma de diálogo y de fraternidad.
21: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias.
18: L'acte ha reunit el president Salvador Illa i diferents ministres com el de Cultura, Ernest Urtasun, així com representants de la majoria de partits polítics. Junts no hi ha anat per l'escassa presència del català a l'acte. Diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista del mestre del Vendrell.
1: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat aquest dilluns al vespre amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Tarragona, Ricard Buigas.
0: L'Àlvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del Nàstic i inspiradors de la Lliga Genuïn, que l'any 2016 va néixer per promoure la inclusió social i el desenvolupament personal. Ara ja compta amb 50 equips. Han aprofitat el pregó de Santa Tecla per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
2: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots. Vol dir encara ningú li ha donat oportunitat. I d'oportunitat aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
0: El pregó ha precedit la tronada amb una plaça de la Font plena de gom a gom i la interpretació del primer Emperito Roca de les festes a càrrec de la Tradivan. A la mitjanit, les escales de la catedral han tornat a ser les protagonistes d'un dels actes més emblemàtics de Santa Tecla, la baixada de l'Àliga, els gegants vells, la Mulassa i el Lleó fins a la plaça de la Font.
1: L'escriptora anglesa Zadie Smith, una de les intel·lectuals més influents del moment, torna a la no ficció amb Morts i Vius, un recull de reflexions sobre cultura, art, literatura i actualitat. L'aclamada autora de Dents Blanques aposta per la reflexió en un món de continu canvi i distraccions i és crítica amb la tecnologia i el món digital.
22: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de 1.000 milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora. I ha resultat que no és així.
1: Ho ha dit a Barcelona, on ha presentat el llibre, i també ha participat al CCCB en una xerrada al costat del francès Eduard Louis sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del joc.
6: Esports.
1: Amb Roger Nau.
23: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa CB de bàsquet aconseguit diumenge contra el Barça. Primer, els jugadors han anat passejant fins a la plaça de la Vila, després han estat rebuts dins l'Ajuntament per l'alcalde Xavier García Albiol i finalment han sortit al balcó per compartir el títol amb l'afició verd i negra. Un dels més aplaudits ha estat Nicola Provítola, MVP de la Supercopa.
24: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
23: Aclamat també Ricky Rubio.
25: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
23: Han estat missatges d'agraïment i sobretot amb la promesa de continuar guanyant. També del tècnic Dani Miret.
26: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut em dona molta energia, em dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
23: Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol.
6: 3CAT Info.
23: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals. L'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra Wembley. Després jugarà contra Croàcia a Sevilla el dimarts 29, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i un altre cop contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
27: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir. Poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
23: El parèntesi de la Lliga arriba amb el Barça ben guanyat tot el que ha jugat. A la Lliga, 21 punts de 21 possibles i amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis. I 6 més que el Madrid. Precisament el davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més.
28: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pone ahora de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelve el futuro.
23: En el cas de l'Espanyol, l'aturada a la Lliga arriba després de dues derrotes. L'equip blanquiblau és 15è amb 7 punts després de 7 partits. Per cert, dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Per altra banda, a Primera Federació, l'Europa, ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Gené. La junta directiva i l'àrea esportiva del club consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è en la classificació, amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. Per altra banda, també en futbol, aquest dilluns s'ha sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina amb la presència del Terrassa. Els agarencs s'enfrontaran al Sestao River a partit únic. El duel es jugarà al País Basc el 30 de setembre. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i també al Herceg Novi. L'Atlètic Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Mladost Dost, el Jardan Split i el Novi Beograd. Per altra banda, acabem en ciclisme perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathys van Kerckhove, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix amb la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze. L'or ha estat pel neerlandès Ryan Gall i la plata per l'italià Nicolas Milesi. Per cert, el germà de Mathys, Stef van Kerckhove, també de Montbrió, va tenir un accident important diumenge mentre s'entrenava per preparar la contrarrellotge del Mundial Júnior. Un cotxe no el va veure, el van vestir a la sortida d'un carrer. El petit dels germans van Kerckhove estarà unes quantes setmanes de baixa i es perdrà el Mundial i l'Europeu.
3: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. A partir d'ara us explicarem que l'autor del llibre Safaris Humans, Ezio Gabazzeni, explica al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que alguns d'aquests viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians per pur plaer durant la Guerra dels Balcans es van organitzar des de Barcelona. També explicarem que les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat. I durant els mesos de juny i juliol, el trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el mòbil mentre circulaven per la P7 i la 2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: La sisa joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla verd i negra ha enviat un missatge d'agraïment i sobretot ha promès que continuarà guanyant. En futbol, la primera masculina ha encetat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brugers.
3: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles. Si s'avancen, Peinado l'envia a judici, acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
4: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
3: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de Manos Limpias, on qui acusa és el lobby ultra Ceuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: Carlos Mazón es nega a respondre a les preguntes dels diputats en la comissió sobre la gestió de la dona al Congrés. L'expresident de la Generalitat Valenciana s'ha escudat en el fet que la justícia ja va descartar la seva responsabilitat. Un silenci que han criticat els grups parlamentaris que l'han acusat de menystenir les víctimes i burlar-se'n. Sentim Carlos Mazón y la réplica del republicà Gabriel Rufián.
5: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no lo voy a contestar.
6: Le estoy dando tiempo para que responda.
5: Ya lo he hecho.
6: No, ya lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
0: L'expresident Mazón diu que no parlarà fins que acabi la instrucció judicial.
1: 3CAT Info.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell, continuar amb les reformes és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
2: Tot i que per a Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
7: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que lamentablement ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
2: L'extrema dreta eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
8: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
2: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'Estat Federal, on és primer ministre, el Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: I cap sorpresa a les eleccions legislatives de Rússia, on el suport al partit de Vladimir Putin ha pujat 8 punts i ha obtingut un nombre rècord de diputats, 347, que li garanteixen una supermajoria. Enmig de les denúncies de frau de l'oposició, les autoritats s'afanyen a remarcar que han estat netes i que el plebiscit sobre la guerra ha quedat inqüestionable. Moscou, Cristina Solies.
3: Aquesta victòria aclaparadora del partit de Putin no es correspon amb la caiguda de popularitat que la formació havia experimentat en els últims mesos. Això fa pensar a l'oposició que les autoritats han hagut de manipular les eleccions. Segons els experts, el Kremlin necessitava que Rússia Unida millorés resultats per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna. I alhora, com que Putin va decidir entrar personalment en campanya, això s'havia de traduir també en un augment dels vots. Ara bé, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamfilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
9: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
3: Precisament el Partit Comunista esperava treure rèdit del malestar social que es viu al país per la fatiga de la guerra i els problemes econòmics, però ha acabat sent el gran perjudicat amb només el 14% dels vots. El seu líder ha denunciat que els han vetat candidats i observadors i que aquest joc brut del Kremlin li recorda les pràctiques dels convulsos anys 90 marcats a Rússia pel gangsterisme.
0: I en parlàvem al sumari, el periodista i escriptor italià Ezio Gavazzeni situa Bèlgica al cervell dels anomenats safaris humans a Sarajevo als anys 90 durant la guerra de Bòsnia. Una forma de turisme macabre en què estrangers adinerats s'anaven a disparar per plaer a persones indefenses a la capital de Bòsnia durant el setge a la ciutat. Gavazzeni, que acaba de publicar Safaris Humanos, confia que les investigacions obertes, no solament a Itàlia, sinó també en altres països europeus, culminin en un procés penal per condemnar les persones que pagaven per matar Sarajevo. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
10: I què està en curs?
11: Hi ha 5 fiscalies que estan investigant. Fins fa pocs mesos només eren allà, però des del juny també tenim la fiscalia de Sarajevo, Viena, Berna i Brussel·les, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris, el cap pensant, era a Bèlgica.
0: Gavazzeni diu que la propietària d'un petit hotel a la frontera amb Eslovènia li va explicar que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants.
10: En estesa, ci conferma que...
11: I ella mateixa ens confirma que els caçadors estaven al seu petal grec, fas cos per contrallar, o parlaven amb tota confiança que la presa més buscada eren els nens, després les dones joves i després dones, homes, etc. Són notícies que realment glacen la sang, quan ho sents per primera vegada. Dius, com possible?
0: L'autor d'aquest llibre d'investigació sobre els safaris humans a Sarajevo ha explicat que alguns dels viatges macabres per matar bosnians es van organitzar des de Barcelona. El govern aprovarà aquest dimarts el pla Regenera, que contempla una inversió de més de 760 milions d'euros durant els pròxims 3 anys per rehabilitar habitatges prioritàriament vulnerables d'arreu de Catalunya. Cada any s'invertiran 190 milions de fons propis i 65 milions més en forma de préstec. Esparreguera, David Angelà.
1: Una injecció econòmica destinada sobretot als barris vulnerables, als nuclis antics i als municipis rurals, deixant de banda les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
12: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla Regenera està precisament destinat aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes que no tenen un pla de barris integral, però sí que en canvi poden actuar en punts concrets del seu municipi.
1: Aquest programa resulta dels acords entre PSC i Esquerra Republicana. Parteix d'un parc residencial envellit. A Catalunya hi ha prop de 4 milions de llars, gairebé el 60% són d'abans de 1980. 560.000 habitatges tenen més de 45 anys.
0: Denuncien el suïcidi d'una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. Segons la família i el sindicat de l'habitatge, la pressió d'un fons d'inversió i l'abandonament de les institucions van empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida el mes passat. Han explicat que la dona es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut 20 anys. Va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però, segons diuen, el banc es va vendre el pis a un fons que no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Naya era el seu advocat.
13: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en TET es diu el principi d'interès superior del menor, que és que qualsevol decisió que prengui un govern, un jutjat, etc., ha de tenir en compte l'interès dels menors, i en aquella casa hi havia menors.
0: Aquest dilluns a Barcelona també han desnonat una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres. Els Mossos han detingut un home per atropellar la seva exparella als Pallaresos, al Tarragonès. La dona està ingressada a l'hospital en estat molt greu. Aquest dilluns l'Ajuntament ha convocat una concentració de rebuig i condemna contra la violència masclista. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
14: Els fets han passat poc abans de les 9 del matí, quan la dona sortia de casa i l'home, de 47 anys, l'hauria embassit amb el seu cotxe amb la intenció d'atropellar-la. En l'incident ha acabat topant amb almenys un altre vehicle. Segons fonts policials, l'home tenia un ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima i ha estat detingut com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys. Tot plegat ha passat després d'alguns episodis d'amenaces de l'home. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra a Tarragona investiga ara els fets.
15: 3CAT Info.
0: Les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els agents, és a dir, els mateixos programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat per aconseguir els seus objectius. Un dels membres d'aquest grup, el català Roman Orús, ha explicat al Catalunya Nit que el que proposen és millorar els controls.
16: S'han de posar moltes més capes de seguretat en el que són els models d'intel·ligència artificial avançats. A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de pujar-se un avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs el mateix. El que diem és que s'ha de fer alguna cosa semblant a intel·ligència artificial.
0: A Espanya, Pedro Sánchez ha presentat un pla de desenvolupament responsable de la IA i ha criticat que els magnats de les grans tecnològiques es vulguin autorregular.
17: Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
0: Sánchez proposa acordar un nou pacte social que vol negociar amb patronal i sindicats. Precisament el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha assegurat que ja no es pot negar que la intel·ligència artificial destrueix llocs de treball i ha avançat que els sindicats demanaran que la nova tecnologia pagui impostos.
18: De tal manera que se desarrolle lo que quiera, pero que cotice.
0: El full de ruta del govern espanyol també preveu taules sectorials amb el món de l'educació i de la cultura per als propers 12 mesos. I Barcelona acull a partir d'aquest dimarts la cimera iSummit, que aplega més de 200 ponents de les principals companyies del sector, com Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillem Rostán, ha explicat a 3CatInfo que la seguretat serà un dels temes centrals de la reunió.
15: Tenemos tres o cuatro paneles que van a hablar de los límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controla la IA.
0: L'organització espera que hi passin més de 10.000 assistents. La Generalitat hi presentarà els detalls de la inversió en IA fins al 2030.
15: Vendrá para anunciar los proyectos, los 1.000 millones de inversión que habían comentado en el último noviembre, para presentar en qué van a invertir dentro de la IA y de las infraestructuras hasta el 2030.
0: La cimera sobre intel·ligència artificial s'acaba dimecres a Barcelona.
18: El temps.
0: Gemma Puig.
19: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus, les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però farà amb un temps d'estiu.
0: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud. Els investigadors apunten que els canvis en la circulació atmosfèrica i sobretot el retrocés de la neu poden explicar aquesta diferència. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
20: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
21: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, que canvis del comportament dels anticiclons i les depressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu. Sabem que la neu està patint, evidentment, aquest canvi climàtic, cada cop tenim hiverns, tot i que algun ha sigut molt bo a nivell de nivologia, però que molts anys la manca de neu és notícia, és evident a l'alta muntanya, i clar, la neu és un factor que també influencia en la temperatura.
20: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
18: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfodiari.
0: En només dos mesos, el juny i el juliol, el Servei Català de Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el telèfon mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot per comprovar el funcionament d'aquests dispositius. El Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària per als pròxims 3 anys amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. Justament un accident entre dos cotxes i un camió ha deixat cues de 19 quilòmetres a l'autopista AP7 aquest dilluns al matí. L'accident, que ha estat a primera hora, no ha deixat ferits de gravetat. Mentrestant, el que investiguen els Mossos és un possible segrest que es va produir dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, també a l'AP7. Segons els testimonis de diversos conductors, un grup d'homes amb armilles policials i fent-se passar per Mossos van treure d'un vehicle un home amb la cara ensangonada i el van fer pujar a un altre cotxe. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que la principal hipòtesi és una revenja per drogues entre grups criminals i que la víctima es troba bé.
22: La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos, els primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és tot, m'apunta el director general de la policia, que l'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany físic.
0: De moment no hi ha cap detingut pel cas. L'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre factors de risc, com ara la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Així ho asseguren els investigadors, coincidint amb el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que a Catalunya afecta una de cada 10 persones de més de 65 anys. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
4: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
0: Des de la Fundació Pasqual Maragall reclamen més recursos perquè les persones diagnosticades puguin endarrerir els efectes de la malaltia al màxim possible. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
5: Tallers de memòria, estic un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de Tartamús de Catalunya, veig a les conferències, vaig a buscar els nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
0: Els familiars i associacions de malalts també reclamen més ajudes destinades als cuidadors, en què recau el 80% de les cures i que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
18: Tresca Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En cultura, el grup Balanyà comptarà aquesta temporada amb musicals de gran format, teatre de text i molta comèdia. Miqui Esparvé, Enric Cambrai, Àngels Gunyalons, Javier Càmara o Sílvia Abril són alguns dels noms propis de la programació d'enguany que s'ha presentat amb una gran festa a la cúpula del Coliseum. Marta Vives.
6: Des de musicals com Mamma Mia, el Tivoli que arrenca funcions el 26 de setembre, o Cabaret, el Coliseum, fins al teatre de text del Teatre Borràs de muntatges com Les coses excepcionals amb Miqui Esparvé, Eureka, amb Vicent Andongo, o La síndrome Natàlia, de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gunyalots.
23: És la primera vegada que em poso al capdavant d'un monòleg, em fa molta il·lusió, i amb un text que d'alguna manera és garantia de bones experiències, no?
24: És una paradoxa perquè es troben uns professors que és com el consell rector amb una mare, jo sóc la mare.
25: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia i decideix transformar la seva vida o els seus últims dies en una comèdia perquè tingui un final feliç.
6: Per Anna Martínez Balanyà, la comèdia és una opció guanyadora amb l'objectiu d'arribar a tots els públics.
26: Nosaltres, és veritat que fem molta comèdia, molt humor, a vegades està una mica menys tingut, però és veritat que a través de l'humor ens atrevim a dir coses que, dites seriosament, potser no ens atreviríem a dir tant.
6: Una filosofia que els funciona perquè aquesta temporada passada han aconseguit prop de 670.000 espectadors en les tres sales que gestionen.
0: I la producció catalana Ruega por Nosotras s'ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià en secció oficial, però fora de competició. La pel·lícula de Daniel Monzón vol rescatar de l'oblit l'anomenat Patronato de Protección de la Mujer de l'època franquista i les atrocitats que s'hi feien. A veu especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
27: Santa Maria, Santa Virgen de las Virgenes.
28: El director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera, El Niño o Celda 211 detalla el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució i ha revelat que a dia d'avui encara hi ha voluntat d'amagar què s'hi feia. Ho va notar a l'hora de buscar finançament.
29: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. jo sacava les mies.
28: Ponzón, que ha explicat com es va documentar per escriure el guió amb Jorge Garriga Echevarría, ha argumentat que no han volgut mostrar el sadisme físic que s'aplicava al Patronato perquè han volgut centrar-se en la violència psicològica. La protagonista és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47. Aquí acompanyen Adelfa Calvo, que és la monja que dirigeix un dels centres, i ve a Segura i Xavi Saez, que interpreten els seus pares.
0: Amb Roger Nau.
1: Festa grossa de Badalona, la penya ha celebrat aquest dilluns la Supercopa CB aconseguida diumenge davant el Barça. Feia 18 anys que el Joventut no aixecava un títol. L'afició verd i negra ha omplert la plaça de la Vila per celebrar-ho. Primer, els jugadors i tècnics de la penya han anat a peu fins l'Ajuntament. Després han estat rebuts dins el consistori per l'alcalde, Xavier García Albiol. I finalment... Han sortit al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats han estat Ricky Rubio i Nico Laprovittola, l'MVP de la Supercopa.
2: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
3: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la penya siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más.
1: Han estat missatges d'agraïment i sobretot la promesa de continuar guanyant, també del tècnic Dani Miret.
7: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut em dona molta energia, em dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
1: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. L'èxode del Barça és de 17 jugadors, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra, Wembley. Després jugarà contra Croàcia, Sevilla, el 29 de setembre, també. Contra la República Txeca, a Oviedo, el 3 d'octubre. I un altre cop contra Croàcia, el 6 d'octubre, Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032. El parèntesi a la Lliga arriba amb el Barça ben guanyat tot el que ha jugat. 21 punts de 21 possibles i 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis, i 6 més que el Madrid. Precisament el davanter del club blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més i també parla d'arbitratge.
8: Yo pienso que yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro, entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero lo hago ahora para mí, porque yo nunca he sido jugador así, no voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la presa, porque al final el árbitro es humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en este tema.
1: Per cert, l'Atlètic de Madrid ha respost les crítiques a l'arbitratge de José Mourinho després del derbi de diumenge al Metropolitano. L'equip matalassé a les xarxes socials ha demanat textualment acabar amb l'assetjament arbitral. I dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça, cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura de clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Mentrestant, a primera federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Gené. Ara mateix l'equip de la Vila de Gràcia és 19è a la classificació amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i a l'Erzeg Novi. L'Atlètic Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra en Blandost, el Yardarm Split i el Novi Beograd. I acabem en ciclisme, perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathijs van Kerkhove, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix en la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze.
18: 3K Info.

El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. El PP creu que les investigacions judicials desacrediten Sánchez i retreu al govern espanyol que assenyali la feina dels jutges. El govern espanyol busca nous espais a Ceuta per ubicar almenys 3.000 migrants més després que el campament del port hagi quedat petit. Això mentre assegura que estan reforçant les fronteres hispano-marroquines davant d'una nova convocatòria a les xarxes per aquest dimecres. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. Quatre grans cadenes de televisió dels Estats Units, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, boicotegen Donald Trump i deixen de cobrir els actes de la Casa Blanca pel seu veto a la CNN, MS Now i Politico. Aquests tres mitjans han demandat judicialment el president. Tot plegat passa poques hores abans que aquest dimarts comenci l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. El Consell d'Educació de Catalunya comença aquest dimarts el procés del debat per transformar el sistema educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes que es presentin a l'abril siguin concretes. El president Salvador Illa ha convocat una cimera divendres amb tots els grups parlamentaris, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat. El Congrés reivindica el llegat pacifista de Pau Casals en el marc del Dia Mundial de la Pau. La cambra li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat amb un pregó que ha promogut la inclusió social. La plaça de la Font s'ha omplert per escoltar els capitans del Nàstic, a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.000

0: ha estat operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segon, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament de lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
1: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus.
2: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
3: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles. Si s'avancen, Peinado l'envia a judici, acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
4: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
3: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de Manos Limpias, on qui acusa és el lobby ultra ACUIR i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de nous ciutadans anònims escollits per sorteig.
1: El jutge del cas Plus Ultra, que investiga José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia, dona 3 dies a l'expresident espanyol perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al despatx. El magistrat José Luis Calama reclama a Zapatero tota la documentació que ha tingut de les joies i també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces requisades de la caixa forta del seu despatx tenen un valor superior al que es va taxar en un principi, 1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, d'on venen, els metalls preciosos que s'han fet servir i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació, a banda del cas Plus Ultra, per possibles delictes de frau fiscal i contraban. Calama també ha fixat data per la declaració de les dues filles de l'excap de l'executiu espanyol. Les ha citat el 30 de novembre i les investiga per presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. 10 indicis que l'empresa de les filles va servir per canalitzar possibles comissions. I el Partit Popular retreu al govern espanyol que critiqui els processos judicials que afecten la dona de Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. El secretari general del PP, Miguel Tellado, nega cap persecució judicial a l'entorn de Sánchez. Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Funes, els casos judicials l'inhabiliten per seguir a la Moncloa.
5: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
1: I el portaveu de Junts, Josep Rius, hi veu un cas més de l'oferta.
6: Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
1: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. El govern espanyol continua explorant nous emplaçaments a Ceuta per ubicar-hi els més de 3.000 immigrants que calculen que continuen pels carrers. La instal·lació del port de la ciutat autònoma amb 1.700 llits ha estat insuficient i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
7: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo

0: llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
1: En paral·lel, Interior ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla amb més escamots de la Guàrdia Civil davant les noves crides a les xarxes per entrar dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que ja estan a sobre.
0: Independientemente del que hay de esas alertas, hemos con carácter preventivo reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana.
1: Insisteixen també que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. I mentrestant, a l'altra banda de la frontera, la situació és de calma. A la localitat veïna de Fenidec, al Marroc, hi ha moviment de vehicles i persones que van i venen de l'enclavament espanyol, però res fa pensar en una acció com la de fa prop de 2 mesos. La població marroquina prefereix no parlar d'aquell episodi, però s'intueix un descontentament dels joves per l'atur i les desigualtats. Enviat especial a Fenidec, Nando Noguera.
2: Les xarxes socials tornen a fer crides per fer una altra entrada massiva a Ceuta amb l'argument que la seguretat del Marroc prioritzarà la jornada electoral. Un periodista especialitzat en aquesta zona, que no ha volgut parlar al micro, creu que al final, però, no passarà res. I ha volgut destacar que els comptes d'aquestes xarxes socials venen de fora del Marroc. A Fenidec, la població s'estima més no valorar per què va passar l'incident del 30 de juliol, però igualment troben persones que no veuen futur en aquest país.
3: Toda la gente quiere una vida bien. Si no tiene una vida bien, un trabajo, no tiene trabajo, no tiene la casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no lo hay. Y la gente busca una vida bien.
2: Des del 30 de juliol, la seguretat a la frontera marroquina amb el Tarajal s'ha reforçat. Hi ha controls policials a les rotondes i cruïlles estratègiques, agents desplegats a les muntanyes pròximes i un dron sobrevola periòdicament l'única carretera d'accés.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar amb les reformes, diu, és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
5: Tot i que per a Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristiano-demòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
6: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que lamentablement ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
5: L'extrema dreta eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
7: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
5: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, el Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
1: El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca es gira en contra de Donald Trump, que des d'aquest dilluns s'ha quedat sense cobertura audiovisual. 4 grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, s'han solidaritzat amb els mitjans afectats i anuncien que deixen de seguir el president. Els 3 mitjans vetats per Trump, la CNN, MS9 i Politico, han presentat una demanda judicial contra el president dels Estats Units, tot plegat el dia abans de l'inici de l'Assemblea General de l'ONU. Nova York, Oriol Serra.
8: La impulsivitat de Donald Trump ha deixat la Casa Blanca en una situació molt incòmoda. Mai abans totes les grans cadenes havien plantat un president dels Estats Units deixant d'assumir la transmissió del senyal en directe de les seves compareixences. Això ha passat després que, de manera col·legiada, les cadenes ABC, NBC, CBS i Fox, aquesta última, a priori molt pròxima als interessos de Donald Trump, hagin decidit unir forces i solidaritzar-se amb la CNN i MSNBC. Les dues cadenes a qui Trump divendres va anunciar que els vetava l'accés a la Casa Blanca. Aquest dilluns, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha intentat defensar Trump, però encara ho ha entorpit més perquè, volent negar l'evidència, ha reconegut que la censura és perquè l'administració de Trump li fa nosa la informació crítica o negativa. Fins ara argumentaven que es tractava de notícies falses o fake news.
9: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
8: De moment, la situació afecta el seguiment de les compareixences que el president nord-americà fa tant des de la Casa Blanca com les que fa, per exemple, des de l'Air Force One al seu avió oficial quan hi puja o quan en baixa. Aquest dimarts, Trump té previst fer el discurs d'obertura davant les Nacions Unides, però en aquest cas el senyal televisiu depèn de la pròpia ONU.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Consell d'Educació de Catalunya engega la maquinària aquest dimarts en el primer ple del curs per començar el debat del sistema educatiu. Les conclusions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril de l'any que ve. Abans que acabi el mes de setembre, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector i al febrer es faran les deliberacions. La consellera Esther Niubó demana que siguin propostes concretes.
10: Aquest no ha de ser l'anèssim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
1: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, també demana la implicació de famílies i docents. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
11: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
1: Mentrestant, el president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. Hi participaran tots els grups, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat.
4: El temps.
1: És moment per la previsió de Gemma Puig.
12: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic, amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus, les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però farà amb un temps d'estiu.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Des del gener fins a l'agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya, segons els Mossos. I s'han fet 229 denúncies per aquest tipus de delicte, segons el Ministeri de Transports. Són 45 més que tot l'any passat. Els autors no serien grups organitzats en contacte amb màfies, segons ha explicat el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, al matí de Catalunya Ràdio.
13: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar a un lloc en què hi ha un cable cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
1: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. La presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3CAT Info, discrepa que sigui a través dels establiments que tenen associats pels controls que hi ha i apunta aquesta hipòtesi.
14: Cada quilo que es mou amb una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
1: Segons el gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert. I Renfe ha retallat des d'aquest dilluns el servei ferroviari d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Això perquè canvia els trens en quatre de les freqüències i posa combois de menys capacitat, fet que suposa perdre unes 400 places diàries. Una situació que ha indignat els usuaris. Lleida, Júlia Bacar.
15: El model retirat és un ABLO en què Renfe va trobar fissures al xassis i ara vol revisar tots els combois. La companyia defensa que és una mesura temporal, però no concreta quan durarà. Els trens retirats tenen 581 places, mentre que els nous en sumen 476. Això suposa perdre més de 100 places per trajecte i en feien 4, 2 per sentit. Esta línia acumulava ja queixes en els darrers anys per falta de places i qualsevol retallada ara genera malestar entre els usuaris. Kevin Bruque és portaveu de la plataforma que els agrupa.
16: I això implica que molta gent no té com anar a treballar i realment ens complica molt la nostra vida diària. És un concurs això ara, és a veure qui pilla plaça abans. I si algú anul·le, quasi que ho has de dir pel grup, tenim un grup que es diu anul·lacions, i no dura un minut.
15: Segons Bruque, el primer servei afectat, el de les 7 i 5 del matí, ha sortit ple este dilluns i amb un retard de 12 minuts, segons reconeix Renfe. Ara bé, la companyia diu que han quedat un parell de places lliures.
1: Aquest dimarts hi haurà vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. Tot i una reunió d'última hora amb la mediació del Departament de Treball, el comitè d'empresa i la direcció no han aconseguit desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, està encallat en temes com la reducció de jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació. Al migdia, el comitè d'empresa n'informarà als treballadors. L'assemblea també decidirà si es convoquen noves aturades. El Congrés reivindica el llegat pacifista del músic Pau Casals. Aprofitant la commemoració del Dia Mundial de la Pau, la Cambra Baixa li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretats pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Madrid, Dani Sainbeaja.
17: Igual que davant les Nacions Unides fa més de 50 anys, així s'ha sentit el cant dels ocells al Congrés dels Diputats. Un cant d'esperança i pau interpretat pel joveníssim violoncel·lista italià Ettore Pagano, l'encarregat de tornar a donar vida a l'històric instrument de Casals, un Matteo Goffriller del 1733.
18: Quan vaig tocar el cello per primer cop, vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.
17: I és que Casals ha estat present també a través de les seues paraules a favor de la pau, que han reivindicat tant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, com el president de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo.
19: Casals hizo de la música una forma de diálogo y de fraternidad.
20: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias.
17: L'acte ha reunit el president Salvador Illa i diferents ministres com el de Cultura, Ernest Urtasun, així com representants de la majoria de partits polítics. Junts no hi ha anat per l'escassa presència del català a l'acte. Diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista del mestre del Vendrell.
1: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat aquest dilluns al vespre amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Tarragona, Ricard Buigas.
21: L'Álvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del Nàstic i inspiradors de la Lliga Genuïn, que l'any 2016 va néixer per promoure la inclusió social i el desenvolupament personal. Ara ja compta amb 50 equips. Han aprofitat el pregó de Santa Tecla per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
22: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots. Vol dir encara ningú li ha donat oportunitat. I d'oportunitat aquesta ciutat en pot repartir
0: Moltes més.
21: El pregó ha precedit la tronada amb una plaça de la Font plena de gom a gom i la interpretació del primer Emperito Roca de les festes a càrrec de la Tradivant. A la mitjanit, les escales de la catedral han tornat a ser les protagonistes d'un dels actes més emblemàtics de Santa Tecla, la baixada de l'Àliga, els gegants vells, la Mulassa i el Lleó fins a la plaça de la Font.
1: L'escriptora anglesa Zadie Smith, una de les intel·lectuals més influents del moment, torna a la no ficció amb Morts i Vius, un recull de reflexions sobre cultura, art, literatura i actualitat. L'aclamada autora de Dents Blanques aposta per la reflexió en un món de continu canvi i distraccions i és crítica amb la tecnologia i el món digital.
2: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de mil milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora. I ha resultat que no és així.
1: Ho ha dit a Barcelona, on ha presentat el llibre, i també ha participat al CCCB en una xerrada al costat del francès Eduard Louis sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del joc.
4: Esports.
1: Amb Roger Nau.
3: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa CB de bàsquet aconseguit diumenge contra el Barça. Primer, els jugadors han anat passejant fins a la plaça de la Vila, després han estat rebuts dins l'Ajuntament per l'alcalde Xavier García Albiol i, finalment, han sortit al balcó per compartir el títol amb l'afició verd i negra. Un dels més aplaudits ha estat Nico Laprovittola, MVP de la Supercopa.
23: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
3: Aclamat també Ricky Rubio.
24: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
3: Han estat missatges d'agraïment i, sobretot, amb la promesa de continuar guanyant. També del tècnic Dani Miret.
25: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut em dona molta energia, em dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
3: Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol.
4: 3CAT Info.
3: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals. L'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra a Wembley. Després jugarà contra Croàcia a Sevilla el dimarts 29, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i un altre cop contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
26: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir, poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
3: El parèntesi, la Lliga arriba amb el Barça havent guanyat tot el que ha jugat. A la Lliga, 21 punts de 21 possibles i amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis. I 6 més que el Madrid. Precisament el davanter del club blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més.
27: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pone ahora de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelve los títulos.
3: En el cas de l'Espanyol, l'aturada a la Lliga arriba després de dues derrotes. L'equip blanc i blau és 15è amb 7 punts després de 7 partits. Per cert, dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Per altra banda, a primera federació, l'Europa, ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Gené. La junta directiva i l'àrea esportiva del club consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è en la classificació, amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. Per altra banda, també en futbol, aquest dilluns s'ha sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina amb la presència del Terrassa. Els agarencs s'enfrontaran al Sestao River a partit únic. El duel es jugarà al País Basc el 30 de setembre. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i també al Herceg Novi. L'Atlètic i Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Mlad Dost, el Jarden Split i el Novi Beograd. Per altra banda, acabem en ciclisme perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathys van Kerckhoff, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix amb la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze. L'or ha estat pel neerlandès Ryan Gall i la plata per l'italià Nicolas Milesi. Per cert, el germà de Mathys, Steph van Kerckhoff, també de Montbrió, va tenir un accident important diumenge mentre s'entrenava per preparar la contrarrellotge del Mundial Júnior. Un cotxe no el va veure, el van vestir a la sortida d'un carrer. El petit dels germans van Kerckhoff estarà unes quantes setmanes de baixa i es perdrà el Mundial i l'Europeu.
4: Són 3:45.

0: Aquestes són les principals informacions. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. A partir d'ara us explicarem que l'autor del llibre Safaris Humans, Ezio Gabazzeni, explica al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que alguns d'aquests viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians per pur plaer durant la Guerra dels Balcans es van organitzar des de Barcelona. També explicarem que les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat. I durant els mesos de juny i juliol, Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el mòbil mentre circulaven per la P7 i la 2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: La sisa joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla verd i negra ha enviat un missatge d'agraïment i sobretot ha promès que continuarà guanyant. En futbol, la primera masculina ha encetat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brugets.
3: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles. Si s'avancen, Peinado l'envia a judici, acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
4: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
3: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de Manos Limpias, on qui acusa és el lobby ultra ATUIR i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de nous ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: Carlos Mazón es nega a respondre a les preguntes dels diputats en la comissió sobre la gestió de la dana al Congrés. L'expresident de la Generalitat Valenciana s'ha escudat en el fet que la justícia ja va descartar la seva responsabilitat. Un silenci que han criticat els grups parlamentaris que l'han acusat de menystenir les víctimes i burlar-se'n. Sentim Carlos Mazón y la réplica del republicà Gabriel Rufián.
5: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
6: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no lo voy a contestar.
7: Le estoy dando tiempo para que responda.
6: Ya lo he hecho.
7: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
0: L'expresident Mazón diu que no parlarà fins que acabi la instrucció judicial.
1: 3CAT Info.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell, continuar amb les reformes és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
8: Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
9: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que lamentablement ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
8: L'extrema dreta eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
10: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
8: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'Estat Federal, on és primer ministre, el Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: I cap sorpresa a les eleccions legislatives de Rússia, on el suport al partit de Vladimir Putin ha pujat 8 punts i ha obtingut un nombre rècord de diputats, 347, que li garanteixen una supermajoria. Enmig de les denúncies de frau de l'oposició, les autoritats s'afanyen a remarcar que han estat netes i que el plebiscit sobre la guerra ha quedat inqüestionable. Moscou, Cristina Solies.
3: Aquesta victòria aclaparadora del partit de Putin no es correspon amb la caiguda de popularitat que la formació havia experimentat en els últims mesos. Això fa pensar a l'oposició que les autoritats han hagut de manipular les eleccions. Segons els experts, el Kremlin necessitava que Rússia Unida millorés resultats per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna. I alhora, com que Putin va decidir entrar personalment en campanya, això s'havia de traduir també en un augment dels vots. Ara bé, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Panfilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
11: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
3: Precisament el Partit Comunista esperava treure rèdit del malestar social que es viu al país per la fatiga de la guerra i els problemes econòmics, però ha acabat sent el gran perjudicat amb només el 14% dels vots. El seu líder ha denunciat que els han vetat candidats i observadors i que aquest joc brut del Kremlin li recorda les pràctiques dels convulsos anys 90 marcats a Rússia pel gangsterisme.
0: I en parlàvem al sumari, el periodista i escriptor italià Ezio Gavazzeni situa a Bèlgica al cervell dels anomenats safaris humans a Sarajevo als anys 90 durant la guerra de Bòsnia. Una forma de turisme macabre en què estrangers adinerats s'anaven a disparar per plaer a persones indefenses a la capital de Bòsnia durant el setge a la ciutat. Gavazzeni, que acaba de publicar Safaris Humanos, confia que les investigacions obertes, no solament a Itàlia, sinó també en altres països europeus, culminin en un procés penal per condemnar les persones que pagaven per matar Sarajevo. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
12: En què està en curs?
13: Hi ha 5 fiscalies que estan investigant. Fins fa pocs mesos només era Milà, però des del juny també tenim la fiscalia de Sarajevo, Viena, Berna i Brussel·les, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris, el cap pensant, era a Bèlgica.
0: Gavazzeni diu que la propietària d'un petit hotel a la frontera amb Eslovènia li va explicar que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants.
12: El Estesa ci confirma que...
13: I ella mateixa ens confirma que els caçadors estaven al seu petangrec, es parlaven amb tota confiança que la presa més buscada eren els nens, després les dones joves i després dones, homes, etc. Són notícies que també placen la sang, quan ho sents
0: L'autor d'aquest llibre d'investigació sobre els safaris humans a Sarajevo ha explicat que alguns dels viatges macabres per matar bosnians es van organitzar des de Barcelona. El govern aprovarà aquest dimarts el Pla Regenera, que contempla una inversió de més de 760 milions d'euros durant els pròxims 3 anys per rehabilitar habitatges prioritàriament vulnerables d'arreu de Catalunya. Cada any s'invertiran 190 milions de fons propis i 65 milions més en forma de préstec. Esparreguera, David Angelà.
1: Una injecció econòmica destinada sobretot als barris vulnerables, als nuclis antics i als municipis rurals, deixant de banda les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
14: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla Regenera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que, en canvi, poden actuar en punts concrets del seu municipi.
1: Aquest programa resulta dels acords entre PSC i Esquerra Republicana. Parteix d'un parc residencial envellit. A Catalunya hi ha prop de 4 milions de llars, gairebé el 60% són d'abans de 1980. 560.000 habitatges tenen més de 45 anys.
0: Denuncien el suïcidi d'una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. Segons la família i el sindicat de l'habitatge, la pressió d'un fons d'inversió i l'abandonament de les institucions van empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida el mes passat. Han explicat que la dona es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut 20 anys. Va negociar una dació amb el banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però, segons diuen, el banc es va vendre el pis a un fons que no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Naya era el seu advocat.
15: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor, que és que qualsevol decisió que prengui un govern, un jutjat, etc., ha de tenir en compte l'interès dels menors, i en aquella casa hi havia menors.
0: Aquest dilluns a Barcelona també han desnonat una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres. Els Mossos han detingut un home per atropellar la seva exparella als Pallaresos, al Tarragonès. La dona està ingressada a l'hospital en estat molt greu. Aquest dilluns l'Ajuntament ha convocat una concentració de rebuig i condemna contra la violència masclista. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
16: Els fets han passat poc abans de les 9 del matí, quan la dona sortia de casa i l'home, de 47 anys, l'hauria embestit amb el seu cotxe amb la intenció d'atropellar-la. En l'incident ha acabat topant amb almenys un altre vehicle. Segons fonts policials, l'home tenia un ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima i ha estat detingut com a presumpte autor de tentativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys. Tot plegat ha passat després d'alguns episodis d'amenaça de l'home. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra a Tarragona investiga ara els fets.
17: 3CAT Info.
0: Les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els agents, és a dir, els mateixos programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat per aconseguir els seus objectius. Un dels membres d'aquest grup, el català Roman Orús, ha explicat al Catalunya Nit que el que proposen és millorar els controls.
18: S'han de posar moltes més capes de seguretat en el que són els models d'intel·ligència artificial avançats. A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de posar-se en avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs el mateix. El que diem és que s'ha de fer alguna cosa semblant a intel·ligència artificial.
0: A Espanya, Pedro Sánchez ha presentat un pla de desenvolupament responsable de la IA i ha criticat que els magnats de les grans tecnològiques es vulguin autorregular.
19: Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
0: Sánchez proposa acordar un nou pacte social que vol negociar amb patronal i sindicats. Precisament el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha assegurat que ja no es pot negar que la intel·ligència artificial destrueix llocs de treball i ha avançat que els sindicats demanaran que la nova tecnologia pagui impostos.
20: De tal manera que se desarrolle lo que quiera, pero que cotice.
0: El full de ruta del govern espanyol també preveu taules sectorials amb el món de l'educació i de la cultura per als propers 12 mesos. I Barcelona acull a partir d'aquest dimarts la cimera iSummit, que aplega més de 200 ponents de les principals companyies del sector, com Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillem Rostán, ha explicat a 3Cat Info que la seguretat serà un dels temes centrals de la reunió.
17: Tenemos tres o cuatro paneles que van a hablar de los límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controla la IA.
0: L'organització espera que hi passin més de 10.000 assistents. La Generalitat hi presentarà els detalls de la inversió en IA fins al 2030.
17: Vendrá para anunciar los proyectos, los 1.000 millones de inversión que habían comentado en el último noviembre, para presentar en qué van a invertir dentro de la IA y de las infraestructuras hasta el 2030.
0: La cimera sobre intel·ligència artificial s'acaba dimecres a Barcelona.
20: El temps.
0: Gemma Puig.
21: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus, les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però farà amb un temps d'estiu.
0: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud. Els investigadors apunten que els canvis en la circulació atmosfèrica i sobretot el retrocés de la neu poden explicar aquesta diferència. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
22: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
23: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu. Sabem que la neu està patint, evidentment, aquest canvi climàtic, que cada cop tenim hiverns, tot i que algun ha sigut molt bo a nivell de nivologia, però que molts anys la manca de neu és notícia, és evident a l'alta muntanya, i clar, la neu és un factor que també influencia en la temperatura.
22: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
20: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfodiari.
0: En només dos mesos, el juny i el juliol, el Servei Català de Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el telèfon mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot per comprovar el funcionament d'aquests dispositius. El Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària per als pròxims 3 anys amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. Justament un accident entre dos cotxes i un camió ha deixat cues de 19 quilòmetres a l'autopista AP7 aquest dilluns al matí. L'accident, que ha estat a primera hora, no ha deixat ferits de gravetat. Mentrestant, el que investiguen els Mossos és un possible segrest que es va produir dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, també a l'AP7. Segons els testimonis de diversos conductors, un grup d'homes amb armilles policials i fent-se passar per Mossos van treure d'un vehicle un home amb la cara ensangonada i el van fer pujar a un altre cotxe. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que la principal hipòtesi és una revenja per drogues entre grups criminals i que la víctima es troba bé.
24: La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos, els primers indicis, és un tema de salut pública, de drogues, però és tot, m'apunta el director general de la policia, que l'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany físic.
0: De moment no hi ha cap detingut pel cas. L'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre factors de risc, com ara la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Així ho asseguren els investigadors, coincidint amb el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que a Catalunya afecta una de cada 10 persones de més de 65 anys. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
2: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
0: Des de la Fundació Pasqual Maragall reclamen més recursos perquè les persones diagnosticades puguin endarrerir els efectes de la malaltia al màxim possible. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
4: Tallers de memòria, he escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de Tartamús de Catalunya, veig les conferències, vaig a buscar els nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
0: Els familiars i associacions de malalts també reclamen més ajudes destinades als cuidadors, en qui recau el 80% de les cures i que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
20: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En cultura, el grup Balanyà comptarà aquesta temporada amb musicals de gran format, teatre de text i molta comèdia. Miqui Esparver, Enric Cambrai, Àngels Gunyalons, Javier Càmara o Cindy Abril són alguns dels noms propis de la programació d'enguany que s'ha presentat amb una gran festa a la cúpula del Coliseum. Marta Vives.
5: Des de musicals com Mamma Mia, el Tivoli, que arrenca funcions el 26 de setembre, o Cabaret, el Coliseum, fins al teatre de text del Teatre Borràs, amb muntatges com Les coses excepcionals, amb Miqui Esparver, Eureka, amb Vicent Andongo, o La síndrome Natàlia, de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gunyalots.
6: És la primera vegada que em poso el cap davant d'un monòleg, que em fa molta il·lusió, i amb un text que d'alguna manera és garantia de bones experiències, no?
7: És una paradoxa perquè es troben uns professors que és com el consell rector amb una mare, jo sóc la mare.
25: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia i decideix transformar la seva vida o els seus últims dies en una comèdia perquè tingui un final feliç.
5: Per Anna Martínez Balanyà, la comèdia és una opció guanyadora amb l'objectiu d'arribar a tots els públics.
26: Nosaltres, és veritat que fem molta comèdia, molt humor. A vegades està una mica menys tingut, però és veritat que a través de l'humor ens atrevim a dir coses que, dites seriosament, potser no ens atreviríem a dir tant.
5: Una filosofia que els funciona perquè aquesta temporada passada han aconseguit prop de 670.000 espectadors en les tres sales que gestionen.
0: I la producció catalana Ruega por Nosotras s'ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià en secció oficial però fora de competició. La pel·lícula de Daniel Monzón vol rescatar de l'oblit l'anomenat Patronato de Protección de la Mujer de l'època franquista i les atrocitats que s'hi feien. Aviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
27: Santa Maria, Santa Virgen de las Virgenes.
28: El director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera, El Niño o Zelda 211 detalla el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució i ha revelat que a dia d'avui encara hi ha voluntat d'amagar què s'hi feia. Ho va notar a l'hora de buscar finançament.
29: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Pues bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. jo sacava les mines.
28: Ponzón, que ha explicat com es va documentar per escriure el guió amb Jorge Garrick Echevarría, ha argumentat que no han volgut mostrar el sadisme físic que s'aplicava al Patronato perquè han volgut centrar-se en la violència psicològica. La protagonista és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47. Aquí acompanyen Adelfa Calvo, que és la monja que dirigeix un dels centres, i Bea Segura i Xavi Sáez, que interpreten els seus pares.
0: Amb Roger Nau.
1: Festa grossa a Badalona, la penya ha celebrat aquest dilluns la Supercopa CB aconseguida diumenge davant el Barça. Feia 18 anys que el Joventut no aixecava un títol. L'afició verd i negra ha omplert la plaça de la Vila per celebrar-ho. Primer, els jugadors i tècnics de la penya han anat a peu fins l'Ajuntament. Després han estat rebuts dins el consistori per l'alcalde, Xavier García Albiol. I finalment... Han sortit al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats han estat Ricky Rubio i Nico Laprovittola, l'MVP de la Supercopa.
3: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, aixeca moltes gràcies.
8: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la penya siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más.
1: Han estat missatges d'agraïment i sobretot la promesa de continuar guanyant, també del tècnic Dani Miret.
9: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
1: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. L'èxode del Barça és de 17 jugadors, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra, Wembley. Després jugarà contra Croàcia, Sevilla, el 29 de setembre, també. Contra la República Txeca, a Oviedo, el 3 d'octubre. I un altre cop contra Croàcia, el 6 d'octubre, a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032. El parèntesi a la Lliga arriba amb el Barça ben guanyat tot el que ha jugat. 21 punts de 21 possibles i 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis, i 6 més que el Madrid. Precisament el davanter del club blanc, Kylian Mbappé, autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més i també parla d'arbitratge.
10: Yo pienso que yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro, entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero lo voy a borrar para mí porque yo nunca he sido jugador así, no voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la presa, porque al final el árbitro es humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en este tema.
1: Per cert, l'Atlètic de Madrid ha respost les crítiques a l'arbitratge de José Mourinho després del derbi de diumenge al Metropolitano. L'equip matalassé a les xarxes socials ha demanat textualment acabar amb l'assetjament arbitral. I dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça, cedit al Deportivo, Marc Casador, l'han operat aquest dilluns d'una fractura de clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Mentrestant, a Primera Federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Gené. Ara mateix l'equip de la Vila de Gràcia és 19è a la classificació amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontaran la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i a l'Erzeg Novi. L'Atlètic barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Blandos, el Yarden Split i el Novi Beograd. I acabem en ciclisme, perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathijs van Kerkhove, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix en la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze.
20: fresca, info.

0: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. El PP creu que les investigacions judicials desacrediten Sánchez i retreu al govern espanyol que assenyali la feina dels jutges. El govern espanyol busca nous espais a Ceuta per ubicar almenys 3.000 migrants més després que el campament del port hagi quedat petit. Això mentre assegura que estan reforçant les fronteres hispano-marroquines davant d'una nova convocatòria a les xarxes per aquest dimecres. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. Quatre grans cadenes de televisió dels Estats Units, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, boicotegen Donald Trump i deixen de cobrir els actes de la Casa Blanca pel seu veto a la CNN, MS Now i Politico. Aquests tres mitjans han demandat judicialment el president. Tot plegat passa poques hores abans que aquest dimarts comenci l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. El Consell d'Educació de Catalunya comença aquest dimarts el procés del debat per transformar el sistema educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes que es presentin a l'abril siguin concretes. El president Salvador Illa ha convocat una cimera divendres amb tots els grups parlamentaris, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat. El Congrés reivindica el llegat pacifista de Pau Casals en el marc del Dia Mundial de la Pau. La cambra li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat amb un pregó que ha promogut la inclusió social. La plaça de la Font s'ha omplert per escoltar els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat.
1: Esports.
2: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol verd i negre després de 18 anys. La plantilla ha enviat un missatge d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant. En futbol, la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. El Barça perd 17 jugadors, l'Espanyol 3 i el Girona 6. El jugador del Barça s'ha dit al Deportivo Marc Casado ha estat operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa.

0: Rescat Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
1: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles. Si s'avancen, Peinado l'envia a judici, acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
2: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. Quien pueda hacer que haga, pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
1: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de Manos Limpias, on qui acusa és el lobby ultra ATUIR i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: El jutge del cas Plus Ultra, que investiga José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia, dona 3 dies a l'expresident espanyol perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al despatx. El magistrat José Luis Calama reclama a Zapatero tota la documentació que ha tingut de les joies i també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces requisades de la caixa forta del seu despatx tenen un valor superior al que es va taxar en un principi, 1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, d'on venen, els metalls preciosos que s'han fet servir i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació, a banda del cas Plus Ultra, per possibles delictes de frau fiscal i contraban. Calama també ha fixat data per la declaració de les 2 filles de l'excap de l'executiu espanyol. Les ha citat el 30 de novembre i les investiga per presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. 10 indicis que l'empresa de les filles va servir per canalitzar possibles comissions. I el Partit Popular retreu al govern espanyol que critiqui els processos judicials que afecten la dona de Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. El secretari general del PP, Miguel Tellado, nega cap persecució judicial a l'entorn de Sánchez. Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Funes, els casos judicials l'inhabiliten per seguir a la Moncloa.
3: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún tipo de dudas para seguir en el poder.
0: I el portaveu de Junts, Josep Rius, hi veu un cas més de l'oferta.
4: Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
0: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. El govern espanyol continua explorant nous emplaçaments a Ceuta per ubicar-hi els més de 3.000 immigrants que calculen que continuen pels carrers. La instal·lació del port de la ciutat autònoma amb 1.700 llits ha estat insuficient i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
5: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
0: En paral·lel, Interior ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla amb més escamots de la Guàrdia Civil davant les noves crides a les xarxes per entrar dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que ja estan a sobre.
6: Independientemente del que hay de esas alertas, hemos con carácter preventivo reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana.
0: Insisteixen

0: també que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. I mentrestant, a l'altra banda de la frontera, la situació és de calma. A la localitat veïna de Fenidek, al Marroc, hi ha moviment de vehicles i persones que van i venen de l'enclavament espanyol, però res fa pensar en una acció com la de fa prop de 2 mesos. La població marroquina prefereix no parlar d'aquell episodi, però s'intueix un descontentament dels joves per l'atur i les desigualtats. Enviat especial a Fenidek, Nando de Noguera.
1: Les xarxes socials tornen a fer crides per fer una altra entrada massiva a Ceuta amb l'argument que la seguretat del Marroc prioritzarà la jornada electoral. Un periodista especialitzat en aquesta zona, que no ha volgut parlar al micro, creu que al final, però, no passarà res. I ha volgut destacar que els comptes d'aquestes xarxes socials venen de fora del Marroc. A Fenidek, la població s'estima més no valorar per què va passar l'incident del 30 de juliol, però igualment troben persones que no veuen futur en aquest país.
2: Toda la gente quiere una vida bien. Si no tiene una vida bien, trabajo, no tiene trabajo, no tiene la casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no lo hay. Y la gente busca una vida bien.
1: Des del 30 de juliol, la seguretat a la frontera marroquina amb el Tarajal s'ha reforçat. Hi ha controls policials a les rotondes i cruïlles estratègiques, agents desplegats a les muntanyes pròximes i un dron sobrevola periòdicament l'única carretera d'accés.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar les reformes, diu, és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
4: Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristiano-demòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
5: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
4: L'extrema dreta eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
6: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
4: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, el Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca es gira en contra de Donald Trump, que des d'aquest dilluns s'ha quedat sense cobertura audiovisual. 4 grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, s'han solidaritzat amb els mitjans afectats i anuncien que deixen de seguir el president. Els 3 mitjans vetats per Trump, la CNN, MS9 i Politico, han presentat una demanda judicial contra el president dels Estats Units, tot plegat el dia abans de l'inici de l'Assemblea General de l'ONU. Nova York, Oriol Serra.
7: La impulsivitat de Donald Trump ha deixat la Casa Blanca en una situació molt incòmoda. Mai abans totes les grans cadenes havien plantat un president dels Estats Units deixant d'assumir la transmissió del senyal en directe de les seves compareixences. Això ha passat després que, de manera col·legiada, les cadenes ABC, NBC, CBS i Fox, aquesta última, a priori molt pròxima als interessos de Donald Trump, hagin decidit unir forces i solidaritzar-se amb la CNN i MS9, les dues cadenes a qui Trump divendres va anunciar que els vetava l'accés a la Casa Blanca. Aquest dilluns, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha intentat defensar Trump, però encara ho ha entorpit més perquè, volent negar l'evidència, ha reconegut que la censura és perquè l'administració de Trump li fa nosa la informació crítica o negativa. Fins ara argumentaven que es tractava de notícies falses o fake news.
8: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
7: De moment, la situació afecta el seguiment de les compareixences que el president nord-americà fa tant des de la Casa Blanca com les que fa, per exemple, des de l'Air Force One al seu avió oficial quan hi puja o quan en baixa. Aquest dimarts, Trump té previst fer el discurs d'obertura davant les Nacions Unides, però en aquest cas el senyal televisiu depèn de la pròpia ONU.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Consell d'Educació de Catalunya engega la maquinària aquest dimarts en el primer ple del curs per començar el debat del sistema educatiu. Les conclusions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril de l'any que ve. Abans que acabi el mes de setembre, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector i al febrer es faran les deliberacions. La consellera Esther Niubó demana que siguin propostes concretes.
9: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic, ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
0: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, també demana la implicació de famílies i docents. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
10: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
0: Mentrestant, el president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. Hi participaran tots els grups, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat.
3: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
11: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic, amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus, les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però farà amb un temps d'estiu.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
0: Des del gener fins a l'agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya, segons els Mossos. I s'han fet 229 denúncies per aquest tipus de delicte, segons el Ministeri de Transports. Són 45 més que tot l'any passat. Els autors no serien grups organitzats en contacte amb màfies, segons ha explicat el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, al matí de Catalunya Ràdio.
12: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar a un lloc on hi ha un cable cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
0: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. La presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3CAT Info, discrepa que sigui a través dels establiments que tenen associats pels controls que hi ha i apunta aquesta hipòtesi.
13: Cada quilo que es mou amb una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
0: Segons el gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert. I Renfe ha retallat des d'aquest dilluns el servei ferroviari d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Això perquè canvia els trens en quatre de les freqüències i posa combois de menys capacitat, fet que suposa perdre unes 400 places diàries. una situació que ha indignat els usuaris. Lleida, Júlia Bacar.
9: El model retirat és un ABLO en què Renfe va trobar fissures al xassis i ara vol revisar tots els convois. La companyia defensa que és una mesura temporal, però no concreta quan durarà. Els trens retirats tenen 581 places, mentre que els nous en sumen 476. Això suposa perdre més de 100 places per trajecte i en feien 4, 2 per sentit. Esta línia acumulava ja queixes en els darrers anys per falta de places i qualsevol retallada ara genera malestar entre els usuaris. Kevin Bruque és portador de la plataforma que els agrupa.
14: I això implica que molta gent no té com anar a treballar i realment ens complica molt la nostra vida diària. És un concurs això ara, és a veure qui pilla plaça abans. I si algú anul·le, quasi que ho has de dir pel grup, tenim un grup que es diu anul·lacions, no dura un minut.
9: Segons Bruque, el primer servei afectat, el de les 7 i 5 del matí, ha sortit ple este dilluns i amb un retard de 12 minuts, segons reconeix Renfe. Ara bé, la companyia diu que han quedat un parell de places lliures.
0: Aquest dimarts hi haurà vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. Tot i una reunió d'última hora amb la mediació del Departament de Treball, el comitè d'empresa i la direcció no han aconseguit desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, estan callats en temes com la reducció de jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació. Al migdia, el comitè d'empresa n'informarà als treballadors. L'assemblea també decidirà si es convoquen noves aturades. El Congrés reivindica el llegat pacifista del músic Pau Casals. Aprofitant la commemoració del Dia Mundial de la Pau, la Cambra Baixa li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Madrid, Dani Sainbeafa.
15: Igual que davant les Nacions Unides fa més de 50 anys, així s'ha sentit el cant dels ocells al Congrés dels Diputats. Un cant d'esperança i pau interpretat pel joveníssim violoncel·lista italià Ettore Pagano, l'encarregat de tornar a donar vida a l'històric instrument de Casals, un Matteo Gottfriedler del 1763.
16: Quan vaig tocar el cello per primer cop, vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.
15: I és que Casals ha estat present també a través de les seues paraules a favor de la pau, que han reivindicat tant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, com el president de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo.
17: Casals hizo de la música una forma de diálogo y de fraternidad.
18: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias.
15: L'acte ha reunit el president Salvador Illa i diferents ministres com el de Cultura, Ernest Urtasun, així com representants de la majoria de partits polítics. Junts no hi ha anat per l'escassa presència del català a l'acte. Diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista del mestre del Vendrell.
0: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat aquest dilluns al vespre amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Tarragona, Ricard Buigas.
19: L'Àlvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del Nàstic i inspiradors de la Lliga Genuïn, que l'any 2016 va néixer per promoure la inclusió social i el desenvolupament personal. Ara ja compta amb 50 equips. Han aprofitat el pregó de Santa Tecla per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
20: Perquè eres capacitat, no vol dir, tu no pots. Vol dir, encara ningú li ha donat l'oportunitat. I d'oportunitat, aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
19: El pregó ha precedit la tronada amb una plaça de la Font plena de gom a gom i la interpretació del primer Emperito Roca de les festes a càrrec de la Tradivant. la mitjanit, les escales de la catedral han tornat a ser les protagonistes d'un dels actes més emblemàtics de Santa Tecla, la baixada de l'Àliga, els gegants vells, la mulassa i el lleó fins a la plaça de la Font.
0: L'escriptora anglesa Zadie Smith, una de les intel·lectuals més influents del moment, torna a la no ficció amb Morts i Vius, un recull de reflexions sobre cultura, art, literatura i actualitat. L'aclamada autora de Dents Blanques aposta per la reflexió en un món de continu canvi i distraccions i és crítica amb la tecnologia i el món digital.
2: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de mil milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora. I ha resultat que no és així.
0: Ho ha dit a Barcelona, on ha presentat el llibre, i també ha participat al CCCB en una xerrada al costat del francès Eduard Louis sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del joc.
3: Esports.
0: Amb Roger Nau.
21: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa CB de bàsquet aconseguit diumenge contra el Barça. Primer, els jugadors han anat passejant fins a la plaça de la Vila, després han estat rebuts dins l'Ajuntament per l'alcalde Xavier García Albiol i finalment han sortit al balcó per compartir el títol amb l'afició verd i negra. Un dels més aplaudits ha estat Nicola Provítola, MVP de la Supercopa.
22: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la Peña y visca Badalona.
21: Aclamat també Ricky Rubio.
23: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la Peña és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
21: Han estat missatges d'agraïment i sobretot amb la promesa de continuar guanyant. També del tècnic Dani Miret.
24: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut em dona molta energia, em dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
21: Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol.
3: 3CAT Info.
21: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals. L'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra a Wembley. Després jugarà contra Croàcia a Sevilla el dimarts 29, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i un altre cop contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
25: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Y no lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir. Poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
21: El parèntesi de la Lliga arriba amb el Barça havent guanyat tot el que ha jugat. A la Lliga, 21 punts de 21 possibles i amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis. I 6 més que el Madrid. Precisament el davanter del club blanc, Kylian Mbappé, autocrítica en una entrevista al diari AS, reconeix que han de treballar més.
26: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pone ahora de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelve el futuro.
21: En el cas de l'Espanyol, l'aturada a la Lliga arriba després de 2 derrotes. L'equip blanquiblau és 15è amb 7 punts després de 7 partits. Per cert, 2 apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Per altra banda, la primera federació, l'Europa, ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Gené. La junta directiva i l'àrea esportiva del club consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è en la classificació, amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. Per altra banda, també en futbol, aquest dilluns s'ha sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina amb la presència del Terrassa. Els agarencs s'enfrontaran al Sestao River a partit únic. El duel es jugarà al País Basc el 30 de setembre. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i també al Herceg Novi. L'Atlètic Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Mladost Dost, el Jardin Split i el Novi Beograd. Per altra banda, acabem en ciclisme perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathys van Kerckhoff, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix amb la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez de Benidorm ha aconseguit la medalla de bronze. L'or ha estat pel neerlandès Ryan Gall i la plata per l'italià Nicolas Milesi. Per cert, el germà de Mathys, Steph van Kerckhoff, també de Montbrió, va tenir un accident important diumenge mentre s'entrenava per preparar la contrarrellotge del Mundial Júnior. Un cotxe no el va veure, el van vestir a la sortida d'un carrer. El petit dels germans van Kerckhoff estarà unes quantes setmanes de baixa i es perdrà el Mundial i l'Europeu.
3: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. A partir d'ara us explicarem que l'autor del llibre Safaris Humans, Ezio Gabazzeni, explica al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que alguns d'aquests viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians per pur plaer durant la Guerra dels Balcans es van organitzar des de Barcelona. També explicarem que les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat. I durant els mesos de juny i juliol, Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el mòbil mentre circulaven per la P7 i la 2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot.
1: Esports.
0: Roger, no, què destaquem?
2: La sisa joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla verd i negra ha enviat un missatge d'agraïment i sobretot ha promès que continuarà guanyant. En futbol, la primera masculina ha encetat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxit del Barça és de 17 internacionals, l'espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brugets.
3: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
4: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar, quien puede hacer que haga, pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
3: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de Manos Limpias, on qui acusa és el lobby ultra Ateuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: Carlos Mazón es nega a respondre a les preguntes dels diputats en la comissió sobre la gestió de la dona al Congrés. L'expresident de la Generalitat Valenciana s'ha escudat en el fet que la justícia ja va descartar la seva responsabilitat. Un silenci que han criticat els grups parlamentaris que l'han acusat de menystenir les víctimes i burlar-se'n. Sentim Carlos Mazón y la réplica del republicà Gabriel Rufián.
5: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
6: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no lo voy a contestar.
7: Le estoy dando tiempo para que responda.
6: Yo lo he hecho.
7: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
0: L'expresident Mazón diu que no parlarà fins que acabi la instrucció judicial.
1: 3CAT Info.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar amb les reformes és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
8: Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
9: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que lamentablement ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
8: L'extrema dreta eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. A l'Israel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
10: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
8: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, el Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: I cap sorpresa a les eleccions legislatives de Rússia, on el suport al partit de Vladimir Putin ha pujat 8 punts i ha obtingut un nombre rècord de diputats, 347, que li garanteixen una supermajoria. Enmig de les denúncies de frau de l'oposició, les autoritats s'afanyen a remarcar que han estat netes i que el plebiscit sobre la guerra ha quedat inqüestionable. Moscou, Cristina Solias.
3: Aquesta victòria aclaparadora del partit de Putin no es correspon amb la caiguda de popularitat que la formació havia experimentat en els últims mesos. Això fa pensar a l'oposició que les autoritats han hagut de manipular les eleccions. Segons els experts, el Kremlin necessitava que Rússia Unida millorés resultats per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna. I alhora, com que Putin va decidir entrar personalment en campanya, això s'havia de traduir també en un augment dels vots. Ara bé, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamfilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
11: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Aren.
3: Precisament el Partit Comunista esperava treure rèdit del malestar social que es viu al país per la fatiga de la guerra i els problemes econòmics, però ha acabat sent el gran perjudicat amb només el 14% dels vots. El seu líder ha denunciat que els han vetat candidats i observadors i que aquest joc brut del Kremlin li recorda les pràctiques dels convulsos anys 90 marcats a Rússia pel gangsterisme.
0: I en parlàvem al sumari, el periodista i escriptor italià Ezio Gabazzeni situa a Bèlgica al cervell dels anomenats safaris humans a Sarajevo als anys 90 durant la guerra de Bòsnia. Una forma de turisme macabre en què estrangers adinerats s'anaven a disparar per plaer a persones indefenses a la capital de Bòsnia durant el setge a la ciutat. Gabazzeni, que acaba de publicar Safaris Humanos, confia que les investigacions obertes, no solament a Itàlia, sinó també en altres països europeus, culminin en un procés penal per condemnar les persones que pagaven per matar Sarajevo. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
12: En què està en curs?
13: Hi ha 5 fiscalies que estan investigant. Fins fa pocs mesos només eren allà, però des del juny tenim la fiscalia de Sarajevo, Viena, Berna i Brussel·les, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris el cap pensant era a Bèlgica.
0: Gabazzeni diu que la propietària d'un petit hotel a la frontera amb Eslovènia li va explicar que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants.
12: En l'estesa ci conferma que...
13: I ella mateixa ens confirma que els caçadors estaven pel seu hotel grec, les persones i parlaven amb tota confiança que la presa més buscada eren els nens, després les dones joves i després dones, homes, etc. Són notícies que realment glacen la sang, com ho sents per primera vegada. És com possible.
0: L'autor d'aquest llibre d'investigació sobre els safaris humans a Sarajevo ha explicat que alguns dels viatges macabres per matar bosnians es van organitzar des de Barcelona. El govern aprovarà aquest dimarts el pla Regenera, que contempla una inversió de més de 760 milions d'euros durant els pròxims 3 anys per rehabilitar habitatges prioritàriament vulnerables d'arreu de Catalunya. Cada any s'invertiran 190 milions de fons propis i 65 milions més en forma de préstec. Esparreguera, David Angelà.
14: Una injecció econòmica destinada sobretot als barris vulnerables, als nuclis antics i als municipis rurals, deixant de banda les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Panetti.
15: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla Regenera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que, en canvi, poden actuar en punts concrets del seu municipi.
14: Aquest programa resulta dels acords entre PSC i Esquerra Republicana. Parteix d'un parc residencial envellit. A Catalunya hi ha prop de 4 milions de llars, gairebé el 60% són d'abans de 1980. 560.000 habitatges tenen més de 45 anys.
0: Denuncien el suïcidi d'una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. Segons la família i el sindicat de l'habitatge, la pressió d'un fons d'inversió i l'abandonament de les institucions van empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida el mes passat. Han explicat que la dona es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut 20 anys. Va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però, segons diuen, el banc es va vendre el pis a un fons que no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Naya era el seu advocat.
16: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor, que és que qualsevol decisió que prengui un govern, un jutjat, etc., ha de tenir en compte l'interès dels menors, i en aquella casa hi havia menors.
0: Aquest dilluns a Barcelona també han desnonat una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres. Els Mossos han detingut un home per atropellar la seva exparella als Pallaresos, al Tarragonès. La dona està ingressada a l'hospital en estat molt greu. Aquest dilluns l'Ajuntament ha convocat una concentració de rebuig i condemna contra la violència masclista. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
17: Els fets han passat poc abans de les 9 del matí, quan la dona sortia de casa i l'home, de 47 anys, l'hauria embassat amb el seu cotxe amb la intenció d'atropellar-la. En l'incident ha acabat topant amb almenys un altre vehicle. Segons fonts policials, l'home tenia un ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima i ha estat detingut com a presumpte autor de tentativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys. Tot plegat ha passat després d'alguns episodis d'amenaces de l'home. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra a Tarragona investiga ara els fets.
1: 3CAT Info.
0: Les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els agents, és a dir, els mateixos programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat per aconseguir els seus objectius. Un dels membres d'aquest grup, el català Roman Orús, ha explicat al Catalunya Nit que el que proposen és millorar els controls.
18: S'han de posar moltes més capes de seguretat en el que són els models d'intel·ligència artificial avançats. A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de posar-se en avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs el mateix. El que diem és que s'ha de fer alguna cosa semblant a intel·ligència artificial.
0: A Espanya, Pedro Sánchez ha presentat un pla de desenvolupament responsable de la IA i ha criticat que els magnats de les grans tecnològiques es vulguin autorregular.
19: Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
0: Sánchez proposa acordar un nou pacte social que vol negociar amb patronal i sindicats. Precisament el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha assegurat que ja no es pot negar que la intel·ligència artificial destrueix llocs de treball i ha avançat que els sindicats demanaran que la nova tecnologia pagui impostos.
20: De tal manera que se desarrolle lo que quiera, pero que cotice.
0: El full de ruta del govern espanyol també preveu taules sectorials amb el món de l'educació i de la cultura per als propers 12 mesos. I Barcelona acull a partir d'aquest dimarts la cimera iSummit, que aplega més de 200 ponents de les principals companyies del sector, com Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillem Rostán, ha explicat a 3CAT Info que la seguretat serà un dels temes centrals de la reunió.
21: Tenemos tres o cuatro paneles que van a hablar de las límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controla la IA.
0: L'organització espera que hi passin més de 10.000 assistents. La Generalitat hi presentarà els detalls de la inversió en IA fins al 2030.
21: Vendrá para anunciar los proyectos, los 1.000 millones de inversión que habían comentado en el último noviembre, para presentar en qué van a invertir dentro de la IA y de las infraestructuras hasta el 2030.
0: La cimera sobre intel·ligència artificial s'acaba dimecres a Barcelona.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
22: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic, amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus, les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però farà amb un temps d'estiu.
0: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud. Els investigadors apunten que els canvis en la circulació atmosfèrica i sobretot el retrocés de la neu poden explicar aquesta diferència. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
23: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
24: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu. Sabem que la neu està patint, evidentment, aquest canvi climàtic, cada cop tenim hiverns, tot i que algun ha sigut molt bo a nivell de nivologia, però que molts anys la manca de neu és notícia, és evident, a l'alta muntanya, i clar, la neu és un factor que també influencia en la temperatura.
23: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El pastill, @3catinfodiari.
0: En només dos mesos, el juny i el juliol, el Servei Català de Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el telèfon mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot per comprovar el funcionament d'aquests dispositius. El Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària per als pròxims 3 anys amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. Justament un accident entre dos cotxes i un camió ha deixat cues de 19 quilòmetres a l'autopista AP7 aquest dilluns al matí. L'accident, que ha estat a primera hora, no ha deixat ferits de gravetat. Mentrestant, el que investiguen els Mossos és un possible segrest que es va produir dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, també a l'AP7. Segons els testimonis de diversos conductors, un grup d'homes amb armilles policials i sense passar per Mossos van treure d'un vehicle un home amb la cara ensangonada i el van fer pujar a un altre cotxe. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que la principal hipòtesi és una revenja per drogues entre grups criminals i que la víctima es troba bé.
2: La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos els primers indicis a un tema de salut pública de drogues, però és tot, m'apunta el director general de la policia, que l'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany físic.
0: De moment no hi ha cap detingut pel cas. L'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre factors de risc, com ara la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Així ho asseguren els investigadors, coincidint amb el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que a Catalunya afecta una de cada 10 persones de més de 65 anys. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc poden actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
4: I són 14, però comencen, com deia, el nivell d'estudis, l'exercici, la salut cardiovascular, que és la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
0: Des de la Fundació Pasqual Maragall reclamen més recursos perquè les persones diagnosticades puguin endarrerir els efectes de la malaltia al màxim possible. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
5: Tallers de memòria, he escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de Tartamús de Catalunya, veig les conferències, vaig a buscar-nos nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
0: Els familiars i associacions de malalts també reclamen més ajudes destinades als cuidadors, en qui recau el 80% de les cures i que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En cultura, el grup Balanyà comptarà aquesta temporada amb musicals de gran format, teatre de text i molta comèdia. Miqui Esparvé, Enric Cambrai, Àngels Gunyalons, Javier Càmara o Sílvia Abril són alguns dels noms propis de la programació d'enguany que s'ha presentat amb una gran festa a la cúpula del Coliseum. Marta Vives.
6: Des de musicals com Mamma Mia, el Tivoli, que arrenca funcions el 26 de setembre, o Cabaret, el Coliseum, fins al teatre de text del Teatre Borràs, amb muntatges com Les coses excepcionals, amb Miqui Esparvé, Eureka, amb Vicent Andongo, o La síndrome Natàlia, de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gunyalots.
7: És la primera vegada que em poso el cap davant d'un monòleg, em fa molta il·lusió, i amb un text que d'alguna manera és garantia de bones experiències, no?
25: És una paradoxa perquè es troben uns professors que és com el consell rector amb una mare, jo sóc la mare.
26: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia i decideix transformar la seva vida o els seus últims dies en una comèdia perquè tingui un final feliç.
6: Per Anna Martínez Balanyà, la comèdia és una opció guanyadora amb l'objectiu d'arribar a tots els públics.
27: Nosaltres, veritat que fem molta comèdia, molt humor. A vegades està una mica menys tingut, però és veritat que a través de l'humor ens atrevim a dir coses que, dites seriosament, potser no ens atreviríem a dir tant.
6: Una filosofia que els funciona perquè aquesta temporada passada han aconseguit prop de 670.000 espectadors en les tres sales que gestionen.
0: I la producció catalana Ruega por Nosotras s'ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià en secció oficial, però fora de competició. La pel·lícula de Daniel Monzón vol rescatar de l'oblit l'anomenat Patronato de Protección de la Mujer de l'època franquista i les atrocitats que s'hi feien. Aviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
28: Santa Maria, Santa Virgen de las Virgenes.
29: El director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera, El Niño o Celda 211 detalla el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució i ha revelat que a dia d'avui encara hi ha voluntat d'amagar què s'hi feia. Ho va notar a l'hora de buscar finançament.
30: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Pues bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Jo s'acaba les mines.
29: Ponzón, que ha explicat com es va documentar per escriure el guió amb Jorge Garrick Echevarría, ha argumentat que no han volgut mostrar el sadisme físic que s'aplicava al Patronato perquè han volgut centrar-se en la violència psicològica. La protagonista és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47, a qui acompanya Adelfa Calvo, que és la monja que dirigeix un dels centres, i Bea Segura i Xavi Saez, que interpreten els seus pares.
0: Amb Roger Nau.
3: Festa grossa a Badalona, la penya ha celebrat aquest dilluns la Supercopa CB aconseguida diumenge davant el Barça. Feia 18 anys que el Joventut no aixecava un títol. L'afició verd i negra ha omplert la plaça de la Vila per celebrar-ho. Primer, els jugadors i tècnics de la penya han anat a peu fins l'Ajuntament, després han estat rebuts dins el consistori per l'alcalde, Xavier García Albiol, i finalment... Han sortit al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats han estat Ricky Rubio i Nico Laprovittola, l'MVP de la Supercopa.
8: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
9: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la penya siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más.
3: Han estat missatges d'agraïment i sobretot la promesa de continuar guanyant, també del tècnic, Dani Miret.
10: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut em dona molta energia, em dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
3: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. L'èxode del Barça és de 17 jugadors, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra, Wembley. Després jugarà contra Croàcia, Sevilla, el 29 de setembre, també, contra la República Txeca, Oviedo, el 3 d'octubre, i un altre cop contra Croàcia, el 6 d'octubre, Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032. El parèntesi a la Lliga arriba amb el Barça havent guanyat tot el que ha jugat, 21 punts de 21 possibles i 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis, i 6 més que el Madrid. Precisament el davanter del club blanc, Kylian Mbappé, autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més i també parla d'arbitratge.
11: Yo pienso que yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro, entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero luego ahora para mí, porque yo nunca he sido jugador así, no voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la presa, porque al final el árbitro es humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en este tema.
3: Per cert, l'Atlètic de Madrid ha respost les crítiques a l'arbitratge de José Mourinho després del derbi de diumenge al Metropolitano. L'equip matalasser a les xarxes socials ha demanat textualment acabar amb l'assetjament arbitral. I dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça, cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Mentrestant, a primera federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. Ara mateix l'equip de la Vila de Gràcia és 19è a la classificació amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i a l'Erzeg Novi. L'Atlètic Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra amb l'Andos, el Yardarm Split i el Novi Beograd. I acabem en ciclisme perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathijs van Kerkhove, el ciclista de Montbrió del Camp que competeix en la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze.
1: Tresca Info.

0: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. El PP creu que les investigacions judicials desacrediten Sánchez i retreu al govern espanyol que assenyali la feina dels jutges. El govern espanyol busca nous espais a Ceuta per ubicar almenys 3.000 migrants més després que el campament del port hagi quedat petit. Això mentre assegura que estan reforçant les fronteres hispano-marroquines davant d'una nova convocatòria a les xarxes per aquest dimecres. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. Quatre grans cadenes de televisió dels Estats Units, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, boicotegen Donald Trump i deixen de cobrir els actes de la Casa Blanca pel seu veto a la CNN, MS9 i Politico. Aquests tres mitjans han demandat judicialment el president. Tot plegat passa poques hores abans que aquest dimarts comenci l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. El Consell d'Educació de Catalunya comença aquest dimarts el procés del debat per transformar el sistema educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes que es presentin a l'abril siguin concretes. El president Salvador Illa ha convocat una cimera divendres amb tots els grups parlamentaris, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat. El Congrés reivindica el llegat pacifista de Pau Casals en el marc del Dia Mundial de la Pau. La cambra li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat amb un pregó que ha promogut la inclusió social. La plaça de la Font s'ha omplert per escoltar els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'estat.
1: Esports.
2: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns la Supercopa SD aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol verd i negre després de 18 anys. La plantilla ha enviat un missatge d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant. En futbol, la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. El Barça perd 17 jugadors, l'Espanyol 3 i el Girona 6. El jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, ha estat operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament de lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus.

0: només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
1: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici, acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
2: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
1: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de Manos Limpias, on qui acusa és el lobby ultra Ateuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: El jutge del cas Plus Ultra, que investiga José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia, dona 3 dies a l'expresident espanyol perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al despatx. El magistrat José Luis Calama reclama a Zapatero tota la documentació que ha tingut de les joies i també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces requisades de la caixa forta del seu despatx tenen un valor superior al que es va taxar en un principi, 1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, d'on venen, els metalls preciosos que s'han fet servir i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació, a banda del cas Plus Ultra, per possibles delictes de frau fiscal i contraband. Calama també ha fixat data per la declaració de les dues filles de l'excap de l'executiu espanyol. Les ha citat el 30 de novembre i les investiga per presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. 10 indicis que l'empresa de les filles va servir per canalitzar possibles comissions. I el Partit Popular retreu al govern espanyol que critiqui els processos judicials que afecten la dona de Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. El secretari general del PP, Miguel Tellado, nega cap persecució judicial a l'entorn de Sánchez. Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Funes, els casos judicials l'inhabiliten per seguir a la Moncloa.
3: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
0: I el portaveu de Junts, Josep Rius, hi veu un cas més de l'OFEC.
4: Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
0: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. El govern espanyol continua explorant nous emplaçaments a Ceuta per ubicar-hi els més de 3.000 immigrants que calculen que continuen pels carrers. La instal·lació del port de la ciutat autònoma amb 1.700 llits ha estat insuficient i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
5: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
0: En paral·lel, Interior ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla amb més escamots de la Guàrdia Civil davant les noves crides a les xarxes per entrar dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que ja estan a sobre.
6: Independientemente del que hay esas alertas, hemos con carácter preventivo reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana.
0: Insisteixen també que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. I mentrestant, a l'altra banda de la frontera, la situació és de calma. A la localitat veïna de Funidec, al Marroc, hi ha moviment de vehicles i persones que van i venen de l'enclavament espanyol, però res fa pensar en una acció com la de fa prop de 2 mesos. La població marroquina prefereix no parlar d'aquell episodi, però s'intueix un descontentament dels joves per l'atur i les desigualtats. Enviat especial a Funidec, Nando de Noguera.
7: Les xarxes socials tornen a fer crides per fer una altra entrada massiva a Ceuta amb l'argument que la seguretat del

0: Roc prioritzarà la jornada electoral. Un periodista especialitzat en aquesta zona, que no ha volgut parlar al micro, creu que al final, però, no passarà res, i ha volgut destacar que els comptes d'aquestes xarxes socials venen de fora del Marroc. A Fanidec, la població s'estima més no valorar per què va passar l'incident del 30 de juliol, però igualment troben persones que no veuen futur en aquest país.
1: Toda la gente tiene una vida bien. Si no tiene una vida bien, trabajo, no tiene trabajo, no tiene la casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no lo hay. Y la gente busca una vida bien.
0: Des del 30 de juliol, la seguretat a la frontera marroquina amb el Tarajal s'ha reforçat. Hi ha controls policials a les rotondes i cruïlles estratègiques, agents desplegats a les muntanyes pròximes i un dron sobrevola periòdicament l'única carretera d'accés.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
3: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar amb les reformes, diu, és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
4: Tot i que per a Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristiano-demòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
5: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que lamentablement ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
4: L'extrema dreta eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
6: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
4: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
3: El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca es gira en contra de Donald Trump, que des d'aquest dilluns s'ha quedat sense cobertura audiovisual. Quatre grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, s'han solidaritzat amb els mitjans afectats i anuncien que deixen de seguir el president. Els tres mitjans vetats per Trump, la CNN, MS Now i Politico, han presentat una demanda judicial contra el president dels Estats Units, tot plegat el dia abans de l'inici de l'Assemblea General de l'ONU. Nova York, Oriol Serra.
7: La impulsivitat de Donald Trump ha deixat la Casa Blanca en una situació molt incòmoda. Mai abans totes les grans cadenes havien plantat un president dels Estats Units deixant d'assumir la transmissió del senyal en directe de les seves compareixences. Això ha passat després que, de manera col·legiada, les cadenes ABC, NBC, CBS i Fox, aquesta última, a priori molt pròxima als interessos de Donald Trump, hagin decidit unir forces i solidaritzar-se amb la CNN i MS Now, les dues cadenes a qui Trump divendres va anunciar que els vetava l'accés a la Casa Blanca. Aquest dilluns, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha intentat defensar Trump, però encara ho ha entorpit més perquè, volent negar l'evidència, ha reconegut que la censura és perquè l'administració de Trump li fa nosa la informació crítica o negativa. Fins ara argumentaven que es tractava de notícies falses o fake news.
8: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
7: De moment, la situació afecta el seguiment de les compareixences que el president nord-americà fa tant des de la Casa Blanca com les que fa, per exemple, des de l'Air Force One al seu avió oficial quan hi puja o quan en baixa. Aquest dimarts, Trump té previst fer el discurs d'obertura davant les Nacions Unides, però en aquest cas el senyal televisiu depèn de la pròpia ONU.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Consell d'Educació de Catalunya engega la maquinària aquest dimarts en el primer ple del curs per començar el debat del sistema educatiu. Les conclusions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril de l'any que ve. Abans que acabi el mes de setembre, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector i al febrer esperant les deliberacions. La consellera Esther Niubó demana que siguin propostes concretes.
9: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
3: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, també demana la implicació de famílies docents. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
10: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
3: Mentrestant, el president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. Hi participaran tots els grups, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat.
2: El temps.
3: És moment per la previsió de Gemma Puig.
11: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic, amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus, les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però ho farà amb un temps d'estiu.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
3: Des del gener fins a l'agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya, segons els Mossos. I s'han fet 229 denúncies per aquest tipus de delicte, segons el Ministeri de Transports. Són 45 més que tot l'any passat. Els autors no serien grups organitzats en contacte amb màfies, segons ha explicat el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, al matí de Catalunya Ràdio.
12: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar en un lloc en què hi ha un cable establejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
3: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. La presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3CatInfo, discrepa que sigui a través dels establiments que tenen associats pels controls que hi ha i apunta aquesta hipòtesi.
13: Cada quilo que es mou amb una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
3: Segons el gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert. I Renfe ha retallat des d'aquest dilluns el servei ferroviari d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Això perquè canvia els trens en quatre de les freqüències i posa convois de menys capacitat, fet que suposa perdre unes 400 places diàries. Una situació que ha indignat els usuaris. Lleida, Júlia Bacar.
14: El model retirat és un hablo en què Renfe va trobar fissures al xassis i ara vol revisar tots els convois. La companyia defensa que és una mesura temporal, però no concreta quan durarà. Els trens retirats tenen 581 places, mentre que els nous en sumen 476. Això suposa perdre més de 100 places per trajecte i en feien 4, 2 per sentit. Esta línia acumulava ja queixes en els darrers anys per falta de places i qualsevol retallada ara genera malestar entre els usuaris. Kevin Bruque és portador de la plataforma que els agrupa.
15: I això implica que molta gent no té com anar a treballar i realment ens complica molt la nostra vida diària. És un concurs, això, ara, és a veure qui pilla plaça abans. I si algú anul·le, quasi que ho has de dir pel grup que hi ha un grup que es diu anul·lacions, i no dura un minut.
14: Segons Bruca, el primer servei afectat, el de les 7 i 5 del matí, ha sortit ple este dilluns i amb un retard de 12 minuts, segons reconeix Renfe. Ara bé, la companyia diu que han quedat un parell de places lliures.
3: Aquest dimarts hi haurà vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. Tot i una reunió d'última hora amb la mediació del Departament de Treball, el comitè d'empresa i la direcció no han aconseguit desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, està encallat en temes com la reducció de jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació. Al migdia, el comitè d'empresa n'informarà als treballadors. L'assemblea també decidirà si es convoquen noves aturades. El Congrés reivindica el llegat pacifista del músic Pau Casals. Aprofitant la commemoració del Dia Mundial de la Pau, la Cambra Baixa li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Madrid, Dani Sainteaja.
16: Igual que davant les Nacions Unides fa més de 50 anys, així s'ha sentit el cant dels ocells al Congrés dels Diputats. Un cant d'esperança i pau interpretat pel joveníssim violoncel·lista italià Ettore Pagano, l'encarregat de tornar a donar vida a l'històric instrument de Casals, un Matteo Goffriller del 1733.
17: Quan vaig tocar el cello per primer cop, vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.
16: I és que Casals ha estat present també a través de les seues paraules a favor de la pau, que han reivindicat tant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, com el president de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo.
18: Casals hizo de la música una forma de diálogo y de fraternidad.
19: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias.
16: L'acte ha reunit el president Salvador Illa i diferents ministres com el de Cultura, Ernest Urtasun, així com representants de la majoria de partits polítics. Junts no hi ha anat per l'escassa presència del català a l'acte. Diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista del mestre del Vendrell.
3: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat aquest dilluns al vespre amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Tarragona, Ricard Buigas.
20: L'Álvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del Nàstic i inspiradors de la Lliga Genuïn, que l'any 2016 va néixer per promoure la inclusió social i el desenvolupament personal. Ara ja compta amb 50 equips. Han aprofitat el pregó de Santa Tecla per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
21: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots. Vol dir encara ningú li ha donat oportunitat. I d'oportunitat aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
20: El pregó ha precedit la tornada amb una plaça de la Font plena de gom a gom i la interpretació del primer Emperito Roca de les festes a càrrec de la Tradivant. A la mitjanit, les escales de la catedral han tornat a ser les protagonistes d'un dels actes més emblemàtics de Santa Tecla, la baixada de l'Àliga, els gegants vells, la mulassa i el lleó fins a la plaça de la Font.
3: L'escriptora anglesa Zadie Smith, una de les intel·lectuals més influents del moment, torna a la no ficció amb Morts i Vius, un recull de reflexions sobre cultura, art, literatura i actualitat. L'aclamada autora de Dents Blanques aposta per la reflexió en un món de continu canvi i distraccions i és crítica amb la tecnologia i el món digital.
0: I think it's embarrassing for all of us that...
1: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de 1.000 milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora. I ha resultat que no és així.
3: Ho ha dit a Barcelona, on ha presentat el llibre, i també ha participat al CCCB en una xerrada al costat del francès Eduard Louis sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del joc.
2: Esports.
3: Amb Roger Nau.
7: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa CB de bàsquet aconseguit diumenge contra el Barça. Primer, els jugadors han anat passejant fins a la plaça de la Vila, després han estat rebuts dins l'Ajuntament per l'alcalde Xavier García Albiol i, finalment, han sortit al balcó per compartir el títol amb l'afició verd i negra. Un dels més aplaudits ha estat Nicola Provitola, MVP de la Supercopa.
22: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
7: Aclamat també Ricky Rubio.
23: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
7: Han estat missatges d'agraïment i, sobretot, amb la promesa de continuar guanyant. També del tècnic Dani Miret.
24: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
7: Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol.
2: 3CAT Info.
7: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals. L'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra Wembley. Després jugarà contra Croàcia-Sevilla el dimarts 29, contra la República Txeca Oviedo el 3 d'octubre i un altre cop contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
25: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir, tener todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
7: Al parèntesi, la Lliga arriba amb el Barça havent guanyat tot el que ha jugat. A la Lliga, 21 punts de 21 possibles i amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis. I 6 més que el Madrid. Precisament el davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més.
26: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueda hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelve el futuro.
7: En el cas de l'Espanyol, l'aturada a la Lliga arriba després de 2 derrotes. L'equip blanquiblau és 15è amb 7 punts després de 7 partits. Per cert, 2 apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Per altra banda, a Primera Federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. La Junta Directiva i l'àrea esportiva del club consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è en la classificació, amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. Per altra banda, també en futbol, aquest dilluns s'ha sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina amb la presència del Terrassa. Els agarencs s'enfrontaran al Sestao River a partit únic. El duel es jugarà al País Basc el 30 de setembre.
4: I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i també al Herceg Novi. L'Atlètic i Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Blandost, el Jarden Split i el Novi Beograd. Per altra banda, acabem en ciclisme perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathys van Kerckhove, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix amb la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze. L'or ha estat pel neerlandès Ryan Gall i la plata per l'italià Nicolas Milesi. Per cert, el germà de Mathys, Steph van Kerckhove, també de Montbrió, va tenir un accident important diumenge mentre s'entrenava per preparar la contrarrellotge del Mundial Júnior. Un cotxe no el va veure, el van vestir a la sortida d'un carrer. El petit dels germans van Kerckhove estarà unes quantes setmanes de baixa i es perdrà el Mundial i l'Europeu.
2: Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. A partir d'ara us explicarem que l'autor del llibre Safaris Humans, Ezio Gabazzeni, explica al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que alguns d'aquests viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians per pur plaer durant la Guerra dels Balcans es van organitzar des de Barcelona. També explicarem que les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat. I durant els mesos de juny i juliol, Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el mòbil mentre circulaven per la P7 i la 2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot.
1: Esports.
0: Roger Nau, què destaquem?
2: La sisa joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla verd i negra ha enviat un missatge d'agraïment i sobretot ha promès que continuarà guanyant. En futbol, la primera masculina ha encetat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'exo del Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
3: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
4: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. Quien puede hacer que haga, pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
3: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de Manos Limpias, on qui acusa és el lobby ultra ACUIR i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: Carlos Mazón es nega a respondre a les preguntes dels diputats en la comissió sobre la gestió de la dona al Congrés. L'expresident de la Generalitat Valenciana s'ha escudat en el fet que la justícia ja va descartar la seva responsabilitat. Un silenci que han criticat els grups parlamentaris que l'han acusat de menystenir les víctimes i burlar-se'n. Sentim Carlos Mazón y la réplica del republicà Gabriel Rufián.
5: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
6: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no lo voy a contestar.
7: Le estoy dando tiempo para que responda.
6: Yo lo he hecho.
7: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
0: L'expresident Mazón diu que no parlarà fins que acabi la instrucció judicial.
1: 3CAT Info.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell, continuar amb les reformes és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
8: Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
9: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
8: L'extrema dreta eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
10: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
8: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, el Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: I cap sorpresa a les eleccions legislatives de Rússia, on el suport al partit de Vladimir Putin ha pujat 8 punts i ha obtingut un nombre rècord de diputats, 347, que li garanteixen una supermajoria. Enmig de les denúncies de frau de l'oposició, les autoritats s'afanyen a remarcar que han estat netes i que el plebiscit sobre la guerra ha quedat inqüestionable. Moscou, Cristina Solias.
3: Aquesta victòria aclaparadora del partit de Putin no es correspon amb la caiguda de popularitat que la formació havia experimentat en els últims mesos. Això fa pensar a l'oposició que les autoritats han hagut de manipular les eleccions. Segons els experts, el Kremlin necessitava que Rússia Unida millorés resultats per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna. I alhora, com que Putin va decidir entrar personalment en campanya, això s'havia de traduir també en un augment dels vots. Ara bé, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamfilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
11: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
3: Precisament el Partit Comunista esperava treure rèdit del malestar social que es viu al país per la fatiga de la guerra i els problemes econòmics, però ha acabat sent el gran perjudicat amb només el 14% dels vots. El seu líder ha denunciat que els han vetat candidats i observadors i que aquest joc brut del Kremlin li recorda les pràctiques dels convulsos anys 90 marcats a Rússia pel gangsterisme.
0: I en parlàvem al sumari, el periodista i escriptor italià Ezio Gabazzeni situa a Bèlgica el cervell dels anomenats safaris humans a Sarajevo als anys 90 durant la guerra de Bòsnia. Una forma de turisme macabre en què estrangers adinerats s'anaven a disparar per plaer a persones indefenses a la capital de Bòsnia durant el setge a la ciutat. Gabazzeni, que acaba de publicar Safaris Humanos, confia que les investigacions obertes, no solament a Itàlia, sinó també en altres països europeus, culminin en un procés penal per condemnar les persones que pagaven per matar Sarajevo. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
12: De què està en curs?
13: Hi ha 5 fiscalies que estan investigant. Fins fa pocs mesos només era Milà, però des del juny tenim la fiscalia de Sarajevo, Milena, Berna i Brussel·les, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris, el que pensam, era a Bèlgica.
0: Gabazzeni diu que la propietària d'un petit hotel a la frontera amb Eslovènia li va explicar que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants.
12: En Estesa ci conferma que...
13: I ella mateixa ens confirma que els caçadors estaven pel seu... O també que els caçadors plantejaven i parlaven amb tota confiança que la presa més buscada eren els nens, després les dones joves i després dones, homes, etc. Són notícies que realment glacen la sang quan ho sents per primera vegada. És com possible, nens.
0: L'autor d'aquest llibre d'investigació sobre els safaris humans a Sarajevo ha explicat que alguns dels viatges macabres per matar bosnians es van organitzar des de Barcelona. El govern aprovarà aquest dimarts el Pla Regenera, que contempla una inversió de més de 760 milions d'euros durant els pròxims 3 anys per rehabilitar habitatges prioritàriament vulnerables d'arreu de Catalunya. Cada any s'invertiran 190 milions de fons propis i 65 milions més en forma de préstec. Esparreguera, David Angelà.
2: Una injecció econòmica destinada sobretot als barris vulnerables, als nuclis antics i als municipis rurals, deixant de banda les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
1: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla Regenera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que, en canvi, poden actuar en punts concrets del seu municipi.
2: Aquest programa resulta dels acords entre PSC i Esquerra Republicana. Parteix d'un parc residencial envellit. A Catalunya hi ha prop de 4 milions de llars, gairebé el 60% són d'abans de 1980. 560.000 habitatges tenen més de 45 anys.
0: Denuncien el suïcidi d'una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. Segons la família i el sindicat de l'habitatge, la pressió d'un fons d'inversió i l'abandonament de les institucions van empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida el mes passat. Han explicat que la dona es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut 20 anys. Va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però, segons diuen, el banc es va vendre el pis a un fons que no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Naya era el seu advocat.
14: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor, que és que qualsevol decisió que prengui un govern, un jutjat, etc., ha de tenir en compte a l'interès dels menors, i en aquella casa hi havia menors.
0: Aquest dilluns a Barcelona també han desnonat una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres. Els Mossos han detingut un home per atropellar la seva exparella als Pallaresos, al Tarragonès. La dona està ingressada a l'hospital en estat molt greu. Aquest dilluns l'Ajuntament ha convocat una concentració de rebuig i condemna contra la violència masclista. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
15: Els fets han passat poc abans de les 9 del matí, quan la dona sortia de casa i l'home, de 47 anys, l'hauria embestit amb el seu cotxe amb la intenció d'atropellar-la. En l'incident ha acabat topant amb almenys un altre vehicle. Segons fonts policials, l'home tenia un ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima i ha estat detingut com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys. Tot plegat ha passat després d'alguns episodis d'amenaces de l'home. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra a Tarragona investiga ara els fets.
16: 3CAT Info.
0: Les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els agents, és a dir, els mateixos programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat per aconseguir els seus objectius. Un dels membres d'aquest grup, el català Roman Orús, ha explicat al Catalunya Nit que el que proposen és millorar els controls.
17: S'han de posar moltes més capes de seguretat a el que són els models d'intel·ligència artificial avançats. A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de posar-se un avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs el mateix. El que diem és que s'ha de fer alguna cosa semblant a intel·ligència artificial.
0: A Espanya, Pedro Sánchez ha presentat un pla de desenvolupament responsable de la IA i ha criticat que els magnats de les grans tecnològiques es vulguin autorregular.
18: Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
0: Sánchez proposa acordar un nou pacte social que vol negociar amb patronal i sindicats. Precisament el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha assegurat que ja no es pot negar que la intel·ligència artificial destrueix llocs de treball i ha avançat que els sindicats demanaran que la nova tecnologia pagui impostos.
19: De tal manera que se desarrolle lo que quiera, pero que cotice.
0: El full de ruta del govern espanyol també preveu taules sectorials amb el món de l'educació i de la cultura per als propers 12 mesos. I Barcelona acull a partir d'aquest dimarts la cimera iSummit, que aplega més de 200 ponents de les principals companyies del sector, com Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillem Rostan, ha explicat a 3CAT Info que la seguretat serà un dels temes centrals de la reunió.
16: Tenemos tres o cuatro paneles que van a hablar de las límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controla la IA.
0: L'organització espera que hi passin més de 10.000 assistents. La Generalitat hi presentarà els detalls de la inversió en IA fins al 2030.
16: Vendrá para anunciar los proyectos, los 1.000 millones de inversión que habían comentado en el último noviembre, para presentar en qué van a invertir dentro de la IA y de las infraestructuras hasta el 2030.
0: La cimera sobre intel·ligència artificial s'acaba dimecres a Barcelona.
19: El temps.
0: Gemma Puig.
20: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic, amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus, les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però farà amb un temps d'estiu.
0: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud. Els investigadors apunten que els canvis en la circulació atmosfèrica i sobretot el retrocés de la neu poden explicar aquesta diferència. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
21: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
22: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu. Sabem que la neu està patint, evidentment, aquest canvi climàtic, que de cop tenim hiverns, tot i que algun ha sigut molt bo a nivell de nivologia, però que molts anys la manca de neu és notícia, és evident a l'alta muntanya, i clar, la neu és un factor que també influencia en la temperatura.
21: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
19: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3CAT Info Diari.
0: En només 2 mesos, el juny i el juliol, el Servei Català de Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el telèfon mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot per comprovar el funcionament d'aquests dispositius. El Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària per als pròxims 3 anys amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. Justament un accident entre 2 cotxes i un camió ha deixat cues de 19 quilòmetres a l'autopista AP7 aquest dilluns al matí. L'accident, que ha estat a primera hora, no ha deixat ferits de gravetat. Mentrestant, el que investiguen els Mossos és un possible segrest que es va produir dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, també a l'AP7. Segons els testimonis de diversos conductors, un grup d'homes amb armilles policials i sense passar per Mossos van treure d'un vehicle un home amb la cara ensangonada i el van fer pujar a un altre cotxe. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que la principal hipòtesi és una revenja per drogues entre grups criminals i que la víctima es troba bé.
23: La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos els primers indicis a un tema de salut pública. Drogues, però és tot, m'apunta el director general de la policia, que l'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena d'any físic.
0: De moment no hi ha cap detingut pel cas. L'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre factors de risc, com ara la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Així ho asseguren els investigadors, coincidint amb el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que a Catalunya afecta una de cada 10 persones de més de 65 anys. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
4: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
0: Des de la Fundació Pasqual Maragall reclamen més recursos perquè les persones diagnosticades puguin endarrerir els efectes de la malaltia al màxim possible. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
5: Talles de memòria, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de Tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
0: Els familiars i associacions de malalts també reclamen més ajudes destinades als cuidadors, en qui recau el 80% de les cures i que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En cultura, el grup Balanyà comptarà aquesta temporada amb musicals de gran format, teatre de text i molta comèdia. Miqui Esparver, Enric Cambrai, Àngels Guinyalons, Javier Càmara o Sílvia Abril són alguns dels noms propis de la programació d'enguany que s'ha presentat amb una gran festa a la cúpula del Coliseum. Marta Vives.
6: Des de musicals com Mamma Mia, el Tivoli que arrenca funcions el 26 de setembre, o Cabaret, el Coliseum, fins al teatre de text del Teatre Borràs amb muntatges com Les coses excepcionals amb Miqui Esparver, Eureka amb Vicent Andongo, o La síndrome Natàlia de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Guinyalons.
7: És la primera vegada que em poso el cap davant d'un monòleg, em fa molta il·lusió, i amb un text que d'alguna manera és garantia de bones experiències, no?
24: És una paradoxa perquè es troben uns professors que és com el consell rector amb una mare, jo sóc la mare.
25: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia i decideix transformar la seva vida o els seus últims dies en una comèdia perquè tingui un final feliç.
6: Per Anna Martínez Balanyà, la comèdia és una opció guanyadora amb l'objectiu d'arribar a tots els públics.
26: Nosaltres, veritat que fem molta comèdia, molt humor. A vegades està una mica menys tingut, però és veritat que a través de l'humor ens atrevim a dir coses que, dites seriosament, potser no ens atreviríem a dir tant.
6: Una filosofia que els funciona perquè aquesta temporada passada han aconseguit prop de 670.000 espectadors en les tres sales que gestionen.
0: I la producció catalana Ruega por Nosotras s'ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià en secció oficial, però fora de competició. La pel·lícula de Daniel Monzón vol rescatar de l'oblit l'anomenat Patronato de Protección de la Mujer de l'època franquista i les atrocitats que s'hi feien. Aviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
27: Santa Maria, Santa Virgen de las Virgenes.
28: El director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera, El Niño o Celda 211 detalla el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució i ha revelat que a dia d'avui encara hi ha voluntat d'amagar què s'hi feia. Ho va notar a l'hora de buscar finançament.
29: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Pues bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. No s'acaba les mines.
28: Monzón, que ha explicat com es va documentar per escriure el guió amb Jorge Guerrique Echevarría, ha argumentat que no han volgut mostrar el sadisme físic que s'aplicava al patronato perquè han volgut centrar-se en la violència psicològica. La protagonista és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47, Aquí acompañan a Delfa Calvo, que es la monja que dirige un dels centres, y Bea Segura y Xavi Saez, que interpretan a sus padres.
0: Amb Roger Nau.
1: Festa grossa a Badalona, la penya ha celebrat aquest dilluns la Supercopa CB aconseguida diumenge davant el Barça. Feia 18 anys que el Joventut no aixecava un títol. L'afició verd i negra ha omplert la plaça de la Vila per celebrar-ho. Primer, els jugadors i tècnics de la penya han anat a peu fins l'Ajuntament, després han estat rebuts dins el consistori per l'alcalde, Xavier García Albiol, i finalment... Han sortit al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats han estat Ricky Rubio i Nico Laprovittola, l'MVP de la Supercopa.
2: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
3: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la penya siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más.
1: Han estat missatges d'agraïment i sobretot la promesa de continuar guanyant, també del tècnic Dani Miret.
8: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut em dona molta energia, em dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
1: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. L'èxode del Barça és de 17 jugadors, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra, Wembley. Després jugarà contra Croàcia, Sevilla, el 29 de setembre, també, contra la República Txeca, Oviedo, el 3 d'octubre, i un altre cop contra Croàcia, el 6 d'octubre, Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032. El parèntesi a la Lliga arriba amb el Barça ben guanyat tot el que ha jugat. 21 punts de 21 possibles i 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis, i 6 més que el Madrid. Precisament el davanter del club blanc, Kylian Mbappé, autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més i també parla d'arbitratge.
9: Yo pienso que yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro, entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero lo hago ahora para mí, porque yo nunca he sido jugador así, no voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la presa, porque al final el árbitro es humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en este tema.
1: Per cert, l'Atlètic de Madrid ha respost les crítiques a l'arbitratge de José Mourinho després del derbi de diumenge al Metropolitano. L'equip matalasser a les xarxes socials ha demanat textualment acabar amb l'assetjament arbitral. I dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça, cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Mentrestant, a Primera Federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è a la classificació amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i a l'Herzeg Novi. L'Atlètic Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Landos, el Yardan Split i el Novi Beograd. I acabem en ciclisme, perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathijs van Kerkhove, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix en la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze.
10: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Vinga, va, que ja comença un nou matí i ho fem, a més, amb temps estable. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, de moment sense canvis a la vista, avui es mantindrà el temps tranquil, amb quatre núvols prims, potser algunes nuvolades a la costa, i amb temperatures avui un palet més moderades, que poden arribar en general entre 28 i 30 graus, potser l'extrem sud de Catalunya puntualment arriben als 34 a 35, tot i això aquesta hora bufa una mica de tramuntana a l'Empordà i una mica de mestral al Baix Ebre, que fa que les temperatures ja siguin altes, 24 a 25 graus en aquests trams.
0: I avui també el Tribunal Constitucional començarà a debatre els recursos presentats pels líders del procés després de l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Avui sobre la taula hi ha el de Jordi Turull, que es desestimarà perquè ha caigut en mans d'un jutge del bloc conservador.
2: Passarà el 6 o passarà més endavant? Si passés el 6, evidentment es resoldria el 6 la del Jordi Turull i la de Dolors Bassa, la magistrada que és la ponent de la Dolors Bassa, serà totalment contrària a la de Macias perquè és una magistrada que és del sector progressista.
0: Això deia l'advocat de Turull, Jordi Pina, ahir al matí de Catalunya Ràdio, situava el 6 d'octubre com el dia clau perquè el TC avali l'amnistia. Si es compleix el calendari, només quedaria que el Suprem l'apliqués perquè Puigdemont pugui tornar. I mentrestant, a Madrid, en aquest cas Pedro Sánchez, se'n va fins a Nova York a la inauguració de l'Assemblea General de l'ONU. Encara no ha dit res de que el jutge Peinado hagi enviat a la seva dona a judici, sí que n'ha parlat algun dels seus ministres, per exemple, Diana Morán.
3: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. Quien puede hacer que haga, pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
0: I per tancar la carpeta judicial, l'expresident Zapatero té tres dies per aclarir l'origen de les joies que es van trobar al seu despatx. El mes de juny, davant del jutge, Zapatero va dir que aportaria la informació en una setmana o 10 dies. Això el mes de juny. 22 de setembre, ara té 3 dies. L'altra previsió també destacada del dia. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, tornarà a posar avui sobre la taula els ministres europeus l'oficialitat del català a les institucions comunitàries. Álvarez ens explicava en aquest programa que Espanya no donarà suport a l'entrada de Montenegro o Albània si abans no es resol aquesta carpeta.
4: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, no lo están también el catalán, el euskera y el gallego.
0: Tot això avui que l'atenció mundial se centra, com dèiem, a Nova York i arrenca l'Assemblea General de l'ONU amb el discurs de benvinguda del president nord-americà Donald Trump. Enviat especial, Oriol Serra, bon dia.
5: Bon dia. El discurs d'obertura del president dels Estats Units serà el plat fort d'aquesta primera jornada de l'Assemblea General de les Nacions Unides. De fet, l'agenda de Trump també acapararà el protagonisme per la signatura de l'acord amb Dinamarca sobre Groenlàndia.
0: I Álvarez aprofitarà la seva estada a Nova York per reunir-se aquesta setmana amb el seu homòleg marroquí. Ahir Álvarez refredava la possibilitat de que demà hi hagi una nova entrada massiva a Ceuta coincidint amb les eleccions al Marroc. Tot i això, el ministre Marlaska confirma que s'ha reforçat el control a les fronteres.
6: Hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla, con más grupos de seguridad.
0: És a dir, no hi ha alarma, però sí hi ha alerta per part del govern espanyol. I enmig de tot aquest soroll, també de baralles i de polèmiques que ens envolten, una mica més de pau al Congrés dels Diputats.

0: aquest homenatge en el marc del Dia Internacional de la Pau i coincidint també en el 150 aniversari del naixement del músic català.
1: Un català universal que se sentia molt orgullós de ser-ho. Una de las figuras más importantes de la música del siglo XX. Un músico magistral, universal.
0: Així ho va recordar la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol.

0: flores en el camino. Eres tú quien puede marcar el ritmo. Las piedras son las calderas.
1: Tot això el mateix que parlem, atenció, d'un nou cas, un segon cas que està investigant per part dels Mossos en 48 hores d'un home raptat també a la Força a Catalunya. Ho explicarem a partir de les 10 del matí també aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem a aquesta hora fent un repàs, en aquest cas, a les notícies amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. El Consell d'Educació de Catalunya comença a perfilar avui el debat sobre l'educació.
2: Abans que s'acabi aquest mes, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector, al febrer es faran les deliberacions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril. La consellera Esther Niubó demana que les mesures siguin concretes.
4: Aquest no ha de ser l'anèssim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys.
2: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, vol que les famílies i els docents s'hi impliquin.
5: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
2: El president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. El PP i Vox se n'han desmarcat.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Acord entre el PSC i Esquerra per Barcelona per garantir el reforç escolar gratuït a infants i adolescents.
6: El govern municipal i el grup liderat per Elisenda Alemany han pactat destinar el que recapti del recàrrec turístic als creuers a programes d'activitats de reforç escolar. Elisenda Alemany, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
7: Que serà un nou programa d'activitats de reforç escolar gratuïtes per a tots els alumnes, per fer deures o per fer repàs, que és una recomanació de fet que feia el darrer informe PISA, i a partir de l'any vinent cap nen o adolescent a Barcelona es quedarà sense preguntar en lloc que no entés a classe perquè a casa seva no el poden ajudar o no li poden pagar classes particulars.
6: Aquests diners es destinaran a triplicar les beques i ajudes a les extraescolars perquè cap família es quedi sense fer-ne per motius econòmics. Es calcula que uns 12.000 infants no fan extraescolars perquè no s'ho poden pagar. L'objectiu és ingressar 20 milions d'euros els propers anys amb la taxa de creueristes 4 l'any 2027.
1: I aquest matí el govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat de la llengua catalana a la Unió Europea en una reunió davant de tots els socis comunitaris.
2: Ha passat més d'un any des de l'últim cop que Madrid va portar aquest tema a la taula dels ministres europeus. Els dubtes de països grans com Alemanya o Itàlia, però, continuen frustrant el consens.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
8: Amb l'aplicació de l'amnistia aplanada i a les portes de negociar uns nous pressupostos espanyols, Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts. Aquest cop no s'espera que hi hagi cap votació sobre el tema. Només sabem que el govern espanyol intervindrà en la reunió per demanar que el català sigui llengua oficial. I que això passi abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albània. Abans que el montenegrí o l'albanès siguin oficials, li tocaria el català, diu el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
9: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, no lo están también el catalán.
8: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè pugui tornar de l'exili Carles Puigdemont i siguin amnistiats els principals líders del procés.
6: El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull

0: contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. El magistrat conservador José María Matías ha redactat com a ponent un esborrany de sentència desfavorable, però la majoria progressista del tribunal la tombarà. Caldrà esperar el ple del 6 d'octubre perquè es voti un nou text favorable a l'amnistia que, si és prou contundent, deixaria poc marge de maniobra al Suprem. Jordi Pina, advocat de Jordi Turull, en parlava ahir al matí de Catalunya Ràdio.
1: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, seria una barbaritat.
0: La direcció de Junts continua sent molt prudent sobre la tornada del seu líder, Carles Puigdemont, encara que l'expresident ha verbalitzat si pot tornar la seva intenció de submergir-se en la realitat del país 9 anys després d'exiliar-se a Bèlgica.
2: I el jutge Peinado ha enllestit la feina 4 dies abans de jubilar-se i deixa el futur de Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, en mans d'un jurat popular.
3: El govern espanyol condemna que s'enviï a judici la dona de Pedro Sánchez i critica que és una persecució judicial en tota regla per intentar tombar el govern espanyol.
4: El judici encara no té data, però pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles i Sánchez les avança abans de l'estiu. La Moncloa carrega sense embuts contra Peinado. És inqüestionable la intenció política, la persecució sense proves, diuen en privat i ho condemnen. Creuen que és un judici arbitrari i injust només per ser la dona de Pedro Sánchez. En públic, la ministra Diana Morán denuncia que Peinado ha fet un últim servei al PP abans de penjar la taula.
5: Que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
4: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó i és un cop duríssim per a Pedro Sánchez, que fa 2 anys es plantejava dimitir quan la investigació tot just començava. Des de Madrid a l'Arrojats, pel matí de Catalunya.
2: I el jutge del cas Plus Ultra, que investiga José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia, li dona 3 dies perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al seu despatx.
0: El magistrat José Luis Calama reclama a l'expresident espanyol tota la documentació que tingui de les joies. També ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces tenen més valor que el que es va taxar en un principi d'1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, el seu origen, els metalls preciosos de què estan fetes i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació banda del cas Plus Ultra per possibles delictes de frau fiscal i contraband. Calama també ha fixat data per la declaració de les dues filles del Zapatero, les ha citat el 30 de novembre i les investiga perquè veu indicis que la seva empresa va servir per canalitzar possibles comissions en el rescat de Plus Ultra.
2: I avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de la ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units.
3: Un Donald Trump que ha vist com les grans cadenes de televisió se solidaritzen amb els mitjans de comunicació vetats per ell i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca.
6: Donald Trump centrarà avui l'atenció de l'Assemblea General de l'ONU amb el seu discurs d'obertura, però també amb altres qüestions de l'agenda internacional, com són el lideratge en l'àmbit de la intel·ligència artificial o la guerra de l'Iran. Serà l'última assemblea amb el portuguès Antonio Guterres com a secretari general de l'ONU. Segons el seu exassessor, Jeffrey Feldman, el llegat que deixa Guterres no és especialment positiu.
7: Guterres és un interlocutor brillant, té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha paralitzat l'ONU amb un clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
6: Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I atenció a això, polèmica per l'acord del Barça amb un grup empresarial d'origen israelià.
0: Es tracta de Babylon Park, una companyia que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar dirigit als més petits. El guany econòmic per al Barça serà d'uns 100 milions d'euros en els pròxims 25 anys. Aquest acord es va aprovar a l'Assemblea de Socis Compromissaris de dissabte. Els dies previs, la comunitat palestina de Catalunya ja havia fet una crida a votar-hi en contra pels possibles vincles amb el govern de Netanyahu. Fins i tot l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens, va reclamar al club que fes una auditoria de l'empresa.
8: El Barça diu que és més que un club, la defensa de la pau, els drets humans i la infància, però la veritat es posa al costat d'Israel mentre s'està cometent un genocidi indirecte i embruta a l'escut i als valors del seu prestigi mundial. I crec que és una pregunta que molta gent s'està fent. Quin gest representa més els valors del Barça? La foto del president Laporta darrere d'una bandera israeliana o la bandera palestina de la Mídia Mal?
0: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Sens lamenta que el Barça no aïlli una empresa israeliana tal com recomana la relatora especial de l'ONU per als drets humans, Francesc Albanese. Durant l'assemblea preguntes d'un soci, el president Laporta va explicar que el club havia fet les comprovacions necessàries i va assegurar que no es va detectar cap irregularitat de l'estructura societària ni dels accionistes ni de les operacions de negoci de la companyia.
9: La normativa no estableix prohibició general pel fet de que sigui una empresa israeliana.
0: Consultat pel matí de Catalunya Ràdio, el Barça ha explicat que s'ha fet un informe per avaluar el contracte, que no es pot fer públic perquè forma part d'un procediment intern. Fons del club subratllen que la nacionalitat israeliana d'un dels accionistes de Babylon Park no acredita cap vinculació amb la guerra de Gaza ni constitueix per si sola un motiu per excloure-la.
2: I les Balears assoleixen el rècord de persones migrants que arriben amb embarcacions irregulars.
3: En el que portem d'any s'han superat els 5.600 immigrants que han desembarcat, sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que a les Canàries.
2: Mallorca, Caterina Carmany.
10: La ruta entre Algèria i les Balears s'ha consolidat en els últims 3 anys, mentre que el nombre de migrants a les Canàries s'ha reduït a la meitat en un any. Segons Àlex González, de l'Observatori de Migracions de la Mediterrània, es tracta d'un desplaçament de rutes.
11: La cooperació per, diguem, que reduir la ruta canària no implica que la migració desaparegui, i no implica que es trasllada. Tancar les fronteres en una banda implica traslladar-les amb les altres. En aquest cas, la ruta algeriana està incrementant degut a aquesta raó.
10: L'anomenada ruta algeriana és de les més perilloses. A principi d'agost van morir 19 persones en 2 naufragis quan intentaven arribar a les Balears. I aquests són els que sabem, però segons els experts, hi ha centenars de persones que moren durant les travessies quan intenten accedir a una vida millor. Des de Mallorca, Caterina Carmen Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el govern espanyol continua explorant nous emplaçaments també a Ceuta per ubicar-hi més de 3.000 persones immigrants que calculen que continuen en aquest cas als carrers.
0: La instal·lació del port de la ciutat autònoma, 1.700 llits, ha quedat petita i ja el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
12: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
0: També s'ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla davant les noves crides a les xarxes per entrar demà dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància d'aquestes convocatòries, però afirma que hi estan a sobre i insisteix que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent.
2: I avui és l'últim dia de campanya electoral al Marroc.
3: El Regne Alauita celebra comicis legislatius demà amb el descontentament juvenil com a eix central en un país embarcat en projectes faraònics, com és el cas de l'estadi Hassan II.
13: Els indicadors macroeconòmics del Marroc són bons. Creixement que s'acosta al 5%, una inflació continguda al 2% i un dèficit i deute raonablement moderat, però les taxes d'atur es disparen, sobretot quan es tracta dels joves, que pot arribar al 40%. Més que el guanyador de les eleccions de demà, els analistes estaran atents a la participació. Les protestes ja apaivagades dels joves i la tensió migratòria han protagonitzat l'últim any al país, mentre el Marroc aspira a celebrar la final del Mundial del 2030 a l'estadi més gran del món, el Hassan II, encara en construcció, que costarà l'equivalent a una setena part dels pressupostos anuals en sanitat. Des de Fanidec, Nanda Somaguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Mentrestant, investiguen, atenció, un segon cas en 48 hores d'un home raptat a la força a Catalunya.
0: Els Mossos han obert una investigació sobre una presumpta segona detenció il·legal en menys de 2 dies després que dissabte a la tarda 5 persones disfressades de policia s'emportessin un home a la P7. Segons ha pogut saber l'Ara, aquest segon incident va tenir lloc dilluns a la matinada a Barcelona, quan diversos encaputxats haurien introduït un home a l'interior d'un cotxe per la força al carrer Huelva. A primera hora d'ahir, l'home el van trobar a les proximitats d'una benzinera de Salta, al Gironès, amb clars signes de violència. En aquest segon cas, la investigació està oberta i encara no estan clares les motivacions del segrest.
2: I el Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes.
3: És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud.
2: Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, bon dia.
14: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
15: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les de pressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu.
14: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món. Des de Bonavé, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I és moment també de fer un cop d'ull als esports. Robert Prat, bon dia.
16: Bon dia. Mbappé diu que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, afegeix que entén les queixes del Madrid, però no comparteix reformes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama. L'Atlètic de Madrid demana aturar l'assetjament arbitral, el Joventut celebra a la plaça de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa de Bàsquet i el jugador del Depor, Marc Casado, estarà 3 mesos sense jugar, l'han operat d'una fractura de clavícula.
17: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
18: Ferran Adrià, el rei de la salsa, Ferran Adrià, el salsero català.
2: I encara en titulars, titulars de cultura amb tres cançons. Marta Diana, bon dia.
19: Molt bon dia.
2: La primera que sona?
19: Doncs és la salsa de l'Adrià, de la salseta de Poble Sec, perquè ahir va ser una nit d'estrena al Festival de Cinema de Sant Sebastià amb Gènesi, la sèrie sobre Ferran Adrià i el Bulli, on va rebre una forta ovació per part del públic. Avui s'estrena El mal padre amb Eduard Fernández, que competeix a la secció oficial per la Conxa d'Or.
2: La segona.
19: Avui s'estrena al Teatre Lliure de Gràcia La vella Elena, un espectacle estrenat ara fa 50 anys amb Anna Lizaran i Imma Colomé. Ara al capdavant s'hi posa el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Maspiol, i a l'escenari Gerard Frank, Mel Salvatierra i Carme Milán. És un muntatge que es pot veure fins al 18 d'octubre.
2: I la tercera?
20: I

0: tot això avui, que és dimarts 22 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Roger, a 1:15 de la matinada a casa seva, a Sant Pere de Ribes, i l'Aran, amb 2 quilos 930 grams, a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. Són les 6:22.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: A partir de les 9 reflexionarem sobre els efectes de les pantalles en infants i adolescents. En parlarem amb el psicòleg Marc Massip i un jove que ha superat la seva addicció.
3: A 9:15, tots els detalls sobre la possible aplicació de la llei d'amnistia que pot marcar el retorn de Puigdemont amb el periodista Ernesto Ekaizer.
2: A 10:45, secció de ciència amb Rafael Vilasanjuan. Avui parlarem de tumors digestius amb Teresa Macarulla, la cap del servei d'oncologia mèdica del Clínic, i amb una pacient que ha superat un càncer de pàncreas.
3: I a les 11, si existeixen els planificadors de casaments, també els planificadors de divorcis. Amb Laura Fa parlarem amb Helena Martín, la primera divorce planner d'Espanya.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I aquesta hora fem també un cop d'ull al temps. Avui baixarà molt lleugerament la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, notarem sobretot a la costa, al prelitoral, ahir vam tenir valors disparadíssims, que en alguns casos van arribar als 33-34 graus. Avui aquí baixaran 3-4 graus a tot estirar la temperatura. En ja les màximes quedaran de 28 a 30 graus. Potser encara a les Terres de l'Ebre podrien arribar als 34-35. I el dia serà assolellat, hi ha una mica de tramuntana en aquests moments a l'Empordà, una mica de mestral a la Vall de l'Ebre, que ha fet disparar les temperatures fins als 26 graus a Roses, també 26 a l'Hospitalet de l'Infant. En canvi, tenen 17 a Cervera o 13 graus a Roses. En aquests moments, avui hi haurà 4 núvols prims poc importants i sembla que aquest temps estable es mantindrà encara tota la setmana. Fins i tot a partir de dijous podria pujar altra vegada la temperatura.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Comprant al Dimenges Vell estalvies fins a 200 euros al mes.
6: Que l'any serien 1, 2, 3...
5: Més de 2.400 euros.
6: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
5: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info al Diponés. Aldi.
6: Tampoc que costa comprar bé.
7: De perdre la veu a Xambala, a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco, a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
8: Compartir, descobrir, viatjar, riure. 130 milions. Amics, llocs, moments, somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 6 minuts seran 6:45 del matí. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit des de Pequín, Francesc Canals, ni hao.
9: Ni hao.
0: A París tenim la Isabel Galí, bonjour.
10: Bonjour, Ricard.
0: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia, buenos días.
11: Què tal, Ricard, buenos días.
0: I a Madrid saludem la Paula Brujats, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Comencem avui al Japó perquè la seva atracció natural més coneguda, el Mont Fuji, li passa com el Pedraforca, que hi puja massa gent poc preparada i se l'ha de rescatar. Doncs bé, les autoritats locals han decidit fer pagar l'helicòpter als que necessitin aquest rescat. Francesc.
13: Doncs sí, Ricard, de fet serà durant la temporada baixa, perquè en temporada alta, entre el juliol i principis de setembre, el Mont Fuji hi intenten fer el cim unes 200.000 persones i tota l'assistència està preparada. Però la resta de l'any no hi ha serveis i s'hi estan multiplicant les ascensions que acaben malament, especialment a l'hivern, quan el fred ho complica tot encara més. Uns 50 euros per hora d'helicòpter és el que hauran de pagar a partir de l'any que ve els excursionistes temeraris o que no vagin ben preparats. També es demanaran plans d'ascensió per endavant i qui no els presenti serà sancionat.
0: I a França avui fa vaga el personal dels centres regionals que fan menjar per les escoles i universitats. Es queixen perquè estan desbordats i mal pagats. En parlen sobretot els receptors d'aquests àpats als estudiants de les universitats. Isabel.
9: Des del maig passat, i a canvi de donar suport als pressupostos, els socialistes van aconseguir que el govern instaurés dinars a un euro per als universitaris, després de constatar que alguns només feien un àpat al dia. Des d'aleshores, però, les cues davant els menjadors de les facultats és tan llarga, amb esperes de més d'una hora, que molts hi renuncien i se'n van a comprar un entrepà si no volen perdre classes. En algunes universitats franceses, els àpats per estudiants s'han multiplicat per 4. Els pressupostos per al 2027 tornaran a ser restrictius, però, i la mesura pot tornar a caure.
0: I saltem al continent americà. L'Argentina és líder mundial en clonació de cavalls. El país sud-americà ja n'ha reproduït més d'un miler, Sant Joan, equins destinats a jugar a polo o a curses.
10: Sí, el que va començar el 2010 com un experiment amb cavalls de polo s'ha convertit ara en una potent indústria que mou 30 milions de dòlars anualment i que clona 800 cavalls a l'any. Adolfo Cambiasso és un jugador de polo argentí i és qui va tenir el somni de clonar un cavall seu amb qui competia la Quartetera. 16 anys després ja es va per la 80a clonació de la Quartetera. Són cavalls exclusius de competició pel polo o les curses que poden arribar a costar un milió de dòlars. Tal ha estat l'èxit de la clonació argentina i de la coneguda com a biotecnologia reproductiva de cavalls, el país sud-americà s'ha convertit en un gran exportador també de semen congelat a nivell mundial.
0: I per acabar, si voleu comprar el polèmic àtic Isabel Díaz Ayuso a Madrid, teniu una segona oportunitat. Torna a estar a la venda per 6.700.000 euros, Paula.
12: Si la Comunitat de Madrid es vol treure de sobre com sigui l'àtic que s'ha convertit en una llosa per a Díaz Ayuso a pocs mesos de les eleccions autonòmiques,
14: està en venda? Ciao, pescao.
12: Però en el primer intent de venda l'àtic no va rebre ni una sola oferta. Ara torna a estar a la venda pel mateix preu i la subhasta serà permanent i indefinida fins a aconseguir un comprador. De moment, Madrid no recupera els 6.300.000 euros públics invertits i uns diners que Ayuso ha promès que destinarà als afectats pels incendis forestals de les...
0: Així tenim el món quan falten 2 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí. Esport, Albert Prat, el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, però no en les formes.
15: Sí, clar, la manera que té el Madrid de protestar dels àrbitres no és la correcta. Assegura que el Madrid no va perdre per cap de les jugades que reclama. I des del Madrid, Kylian Mbappé fa autocrítica. Són declaracions al diari AS.
16: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pone hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelve los títulos.
0: El Barça perd 17 jugadors per l'aturada internacional de gairebé 3 setmanes.
15: L'Espanyol perd 3 jugadors, el Girona 6, tot i que la Lliga de Segona no s'atura. Aturada llarguíssima el primer partit d'Espanya contra Anglaterra a Wembley aquest dissabte.
17: Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
0: L'exjugador del Barça, ara del Depor, Marc Casado, no jugarà fins a l'any que ve.
15: Com a conseqüència d'una topada al partit contra el Betis, es va fracturar la clavícula i ja l'han intervingut.
0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Callús, al Bages, a les 7:40.
4: I es pondrà a les 7:50 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
18: A Sant Pau de Segúries, 11 graus, a Torredembarra, 19, i a Barcelona, 21.
0: Pel que fa al temps, avui el dia seguirà sent assolellat i càlid. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, a l'interior encara tindrem temperatures 3 o 4 graus per sobre del normal per l'època. Tot i això sí que baixa lleugerament la temperatura a la costa i al prelitoral. Tot plegat amb un dia assolellat, amb 4 núvols prims i una lleugera tramuntana.
0: I com tenim aquesta hora del matí, les carreteres i el transport públic? Maria Fernández Noguera.
19: Doncs pel que fa al trànsit, aquesta hora ja hi ha retencions a la ronda de dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat, i a la ronda litoral en sentit Llobregat, també a la C58 i la C33 d'entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, en general funciona segons el previst, però amb alguns retards, com per exemple el del primer tren de l'R11 que surt de Figueres cap a Barcelona, que va 20 minuts tard, i el de l'R16, el tren de Tortosa, que va cap a Barcelona, que porta una demora de 25 minuts.
0: Tot això avui, que és dimarts 22 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Jordi Turull.
4: El Tribunal Constitucional debat a partir d'avui el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. És el tret de sortida per l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, encara que a Junts es mostren prudents sobre el retorn de l'expresident.
0: El segon, Begoña Gómez.
18: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa considera que és un cas de persecució judicial contra la
12: la seva parella, Pedro Sánchez. D'altra banda, el jutge que investiga José Luis Rodríguez Zapatero li dona 3 dies perquè aclareixi l'origen de les joies.
0: El tercer, Consell d'Educació de Catalunya.
20: Comença avui a debatre la transformació del sistema educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes que es presentin siguin concretes. En paral·lel, el Matius avança avui que Barcelona, PSC i Esquerra han arribat a un acord per garantir el reforç escolar gratuït a infants i adolescents.
0: El quart, català, Europa.
12: Un any després del darrer intent d'aconseguir-ho, aquest matí el govern espanyol torna a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Els dubtes de països grans, com Alemanya o Itàlia, continuen frustrant el consens.
0: I el cinquè és el Barça.
20: Amb polèmica per l'acord del club amb un grup empresarial d'origen israelià, es tracta de Babylon Park, una companyia que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar. L'eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens, amb qui ha parlat aquest programa, ja havia reclamat al Barça que fes una auditoria de l'empresa per possibles vincles amb el govern israelià.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
15: Doncs amb un anunci de Giorgia Meloni que barreja educació i immigració. La primera ministra italiana proposa limitar a un 30% la xifra d'alumnes estrangers a les aules. L'argument diu que no pot ser que els nens italians se sentin arraconats. Entre els seus plans també hi ha el prohibir el vel integral a les escoles.
0: I en què ha de dormir als Estats Units?
15: El ciutadà veneçolà, que ahir va ser tirotejat per la policia migratòria, l'ICE, ha estat traslladat del centre de detenció on estava, a Texas, fins a un hospital. Ho ha explicat la seva advocada, que també ha dit que, segons un altre reclus, guàrdies d'aquesta instal·lació van agredir Wilber Garcés, que estava perdent sensibilitat al costat esquerre del cos.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
15: Amb novetat sobre la cursa de la intel·ligència artificial. El gegant tecnològic Alibaba ha anunciat que estrenarà un nou model amb entre 5 i 10 bilions de paràmetres. També ha presentat un xip que serà el més potent del país, amb un rendiment fins a 3 vegades superior al del seu predecessor.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Curado, bon dia.
21: Bon dia.
0: Centrada sobretot en Begoña Gómez.
21: A Madrid, El País explica que el jutge Peinado li obre judici amb jurat, però qui suca més pa és la premsa conservadora. El Mundo titula que el govern espanyol desacredita el jurat de Begoña abans que l'escollin. De l'ABC ens quedem sobretot amb la fotografia de portada, és d'arxiu, i si veu el president espanyol Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero riuen de manera exagerada, acompanyats d'altra gent, i just a sota llegim units pel banc dels acusats. A la premsa catalana tant el periòdico com La Vanguardia dediquen la foto de portada a l'homenatge d'ahir al Congrés a Pau Casals, i a l'Ara hi veiem Penélope Cruz al Festival de Sant Sebastià, i l'actriu diu un consell pels savis: cuidar el cap i no perdre el seny. Això en un dia, Ricard, en què us costarà trobar tots plegats al vostre diari al quiosc. Tots porten 4 pàgines de publicitat institucional, incloses portada i contraportada, amb el lema El futur és aquí.
0: I a la premsa comarcal, Tarragona s'ha convertit en un imant per als barcelonins que no es poden permetre viure a la capital catalana, la Garcia.
12: El diari de Tarragona assegura que les ciutats de Tarragona triomfen entre els qui busquen casa fora de la seva província. S'hi han comprat 4.670 habitatges en un any. D'aquests, 3.000 els van comprar residents de Barcelona. Les xifres situen la província de Tarragona entre els principals destins de tot l'estat per a compradors que ja no poden viure a la seva ciutat per la crisi de l'habitatge. El diari de Girona destaca que un veler que va sortir de Roses ha estat interceptat a Galícia amb més de 2.000 quilos de cocaïna. L'operació ha permès desarticular una organització especialitzada a facilitar embarcacions per transportar grans quantitats de droga per encàrrec d'altres grups criminals. I el Regió 7 explica que més de 300 alumnes de Manresa han après a munyir amb el pas del ramat transhumant. Les cabres van a travessar diumenge al centre de la ciutat fent parada de 2 dies per tal, doncs, que escoles i instituts puguin fer activitats relacionades amb la pastura i la ramaderia.
0: I en esports, Robert Prat continua la polèmica arbitral arran de les queixes de Mourinho.
15: Mbappé, però, és realista, diu que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, no comparteix les formes, afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama. L'Atlètic de Madrid demana aturar aquest assetjament arbitral. El Joventut celebra a la plaça de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa de Bàsquet, i el jugador del Depor, Marc Casado, estarà 3 mesos sense jugar. L'han operat d'una fractura de clavícula.
0: De seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans mirarem cap a les midterm. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 42 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
22: Good morning, Catalunya. Avui la notícia sobre les midterms va precisament sobre les notícies. De fa uns dies, el president Trump va prohibir a les emissores CNN, MSNBC i el Digital Politico entrar a la Casa Blanca per fer-hi la seva habitual cobertura mediàtica. Aquestes organitzacions ja han denunciat el fet als tribunals, adduint que aquest acte de censura representa una violació de la primera esmena, relativa a la llibertat d'expressió. Com ja ha passat alguna vegada, les emissores guanyaran el plet i tornaran a la Casa Blanca per preguntar al president i per rebre els seus insults. La diferència, no obstant, és que enguany els periodistes han actuat amb dignitat i s'han negat a cobrir els actes del president durant uns dies. Aplaudeixo els companys americans. Potser si això s'hagués fet fa uns anys, negant a Trump la possibilitat de ser una figura omnipresent a la tele, potser no hauríem arribat on som ara.
2: 6:45 del matí.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya es desperta pendent del Tribunal Constitucional, que activa avui el compte enrere perquè pugui tornar de l'exili Carles Puigdemont i amnistia els principals líders del procés.
3: El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo per delictes de malversació. El magistrat conservador José María Macías ha redactat com a ponent un esborrany desfavorable, però la majoria progressista del Tribunal la tombarà. Aleshores, caldrà esperar el ple del 6 d'octubre perquè es voti un nou text favorable a l'amnistia. És prou contundent, si és prou contundent, deixaria poc marge de maniobra al Suprem. Jordi Pina, advocat de Jordi Turull, al matí de Catalunya Ràdio.
5: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els restes de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, doncs seria una barbaritat.
2: El jutge Peinado envia Begoña Gómez a judici per malversació i tràfic d'influències i ho fa 4 dies abans de jubilar-se.
3: L'acusada va impulsar gràcies a la seva influència la càtedra que dirigia la Universitat Complutense. El govern espanyol condemna que s'enviï a judici la dona de Pedro Sánchez i critica que és una persecució judicial en tota regla per intentar tombar el govern espanyol. Diana Morán, ministra de Ciència i Innovació.
23: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
3: Per sumar soci del govern espanyol amb aquest processament, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. Els populars consideren que casos judicials inhabiliten Sánchez per seguir la Moncloa.
2: I encara en l'àmbit judicial, el jutge del cas Plus Ultra dona 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies que li van robar trobar al despatx.
3: El magistrat també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces tenen més valor que les que es va taxar en un principi, 1,3 milions d'euros. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació, banda del cas Plus Ultra, que investiga l'expresident espanyol pel rescat de l'Eurolínia per possible delicte de frau fiscal i contraband.
2: I en pla debat sobre l'educació, el Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar per tenir una anàlisi a l'abril.
3: Abans que s'acabi aquest mes s'hauran d'escollir els temes de debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector i al febrer es faran les deliberacions. La consellera Esther Ribó demana que les mesures siguin concretes.
24: Aquest no ha de ser l'anèssim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar un malestar fruit de necessitats desateses durant anys.
3: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, vol que les famílies i els docents s'hi impliquin. Salvador Illa ha convocat aquest divendres tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. PP i Vox seran desmarcats.
2: I encara una previsió més. Aquest matí el govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Els dubtes de països grans com Alemanya o Itàlia, però, continuen frustrant el consens.
3: Un any després de l'últim cop que Madrid va portar aquest tema a la taula dels ministres europeus, avui tornarà a fer una reunió davant tots els socis comunitaris. Aquesta sessió d'avui arriba abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albània. José Manuel Álvarez, ministre d'Afers Estrangers.
25: Están comportando no como líderes de gobierno, sino como líderes de partido. Y eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Y desde luego no deberían de prestarse a hacerle un favor al Partido Popular Español.
3: Avui no hi haurà cap nova votació. Després de l'amnistia, ja, que ja està aplanada, es llegeix com un nou pas del govern espanyol per seduir Junts.
2: 6:45 del matí, les Nacions Unides alerten que els humans no tenen prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial.
3: Els experts de l'ONU dicen de la pèrdua de control sobre els programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat.
2: Rafael Barribot.
26: Un dels membres del grup d'experts de l'ONU, el català Romano Luz, ha explicat al Catalunya Nit que el que proposen és millorar els controls.
27: Hi ha d'haver un control continu de monitorització del que passa amb aquests models, no? Que no se'n vagin del que haurien de fer.
26: Espanya, Pedro Sánchez ha presentat el pla de desenvolupament responsable de la intel·ligència artificial i proposa un nou pacte social a patronals i sindicats. El secretari general de l'UGT, Josep Maria Álvarez, ha assegurat que ja no es pot negar que la IA destrueix llocs de treball i avança que els sindicats demanaran que la nova tecnologia pagui impostos.
6: De tal manera que se desarrolla lo que quiera, pero privatiza.
26: Rafael de Ribot, Polanti, de Catalunya Ràdio.
20: I precisament Barcelona acull a partir d'avui una cimera sobre intel·ligència artificial que reuneix les principals companyies del sector.
18: Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google participen en aquesta trobada de dos dies de durada i aquí intervindran 200 ponents. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillem Rostan, ha explicat a 3CatInfo que la seguretat serà un dels temes centrals en la reunió.
7: Tenemos tres o cuatro paneles que van a hablar de las límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controlará la IA.
18: L'organització espera que hi passi més de 10.000 assistents.
20: I l'autor del llibre Safaris Humans afirma a Catalunya Ràdio que alguns dels viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians durant la Guerra dels Balcans als anys 90 es van organitzar des de Barcelona.
18: El periodista italià Ezio Cavazzeni ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
8: Jo sí que he sabut que en aquella època aquesta font deia que aquesta persona havia anat amb agències locals i de fet entre a Barcelona del 92 i 95 hi havia tubs grans agències que organitzaven safaris.
20: I cultura, Eduard Fernández presenta avui la seva candidatura a millor actor al Festival de Cinema de Sant Sebastià, és el protagonista del Mal Padre, que competeix a la secció oficial.
18: Mentrestant, fora de competició, s'ha presentat la producció catalana, participada per 3CAT, Ruega por nosotras, que rescata de l'oblit les atrocitats del Patronato de Protección de la Mujer.
20: Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
9: Daniel Monzón, el director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera o Celda 211, detalla a Ruega por nosotras el tracte vexatori que rebien las nenas y adolescentes internas en esta institución franquista.
10: Había muchos apartados de ese tipo de castigo sádico que decidimos de alguna manera dejar aparte, porque a nosotros nos interesaba la violencia psicológica, como un sistema entero trata de quebrar, triturar la personalidad de un montón de niñas, que es incluso más dura que te den una bofetada o que las chicas que se orinaban le ponían ortigas en la vagina.
9: La protagonista del film, que s'estrenarà al novembre, és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
20: Parlem ara de teatre perquè el grup Balanyà comptarà aquesta temporada amb musicals, teatre i molta comèdia.
18: Miqui Esparvé, Queco Novell, Àngels Guanyalons, Javier Cámara o Sílvia Abril són alguns dels noms propis de la programació d'enguany que s'ha presentat amb una gran festa a la cúpula del Coliseum de Barcelona.
20: Marta Vives.
11: Des de musicals com Mamma Mia, el Tivoli, que arrenca funcions del 26 de setembre, o Cabaret, el Coliseum, fins al teatre de text i al teatre Borràs, amb muntatges com Les coses excepcionals amb Miqui Esparvé, Eureka, amb Vicent Andongo, o La síndrome Natàlia, de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Guanyalons.
13: És la primera vegada que em poso el cap davant d'un monòleg, em fa molta il·lusió, i amb un text que, d'alguna manera, és garantia de bones experiències, no?
14: És una paradoxa, perquè es troben uns professors que és com el consell rector, amb una mare, jo sóc la mare.
28: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida, i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia.
11: Aquesta temporada passada, Balanyà ha aconseguit prop de 670.000 espectadors. Marta Vives, al Matí de Catalunya Ràdio.
20: I encara relacionat amb el món del teatre, hem de lamentar la mort als 69 anys de l'escriptor i crític teatral Marcos Ordóñez.
18: Va exercir durant dècades com a crític de teatre, sobretot pel diari El País, i era una de les veus de referència de les arts escèniques. És autor d'una vintena de llibres, entre assajos, memòries i ficció, com Acapulco i Juegos Reunidos. També va ser professor de dramatúrgia, de guió i de direcció d'actors a la Universitat Pompeu Fabra.
20: I encara un apunt més, el pregó de la Festa Major de Santa Tecla posa l'accent en la inclusió.
18: Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïna, Álvaro Cano i en Rubén Almazán. En el seu discurs han aprofitat per reivindicar que tothom, diuen, es mereix una oportunitat.
29: Te quedes capacitat. No vol dir, tu no pots. Vol dir, encara ningú li ha donat oportunitat. I d'oportunitat, aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
18: El pregó és el punt d'arrencada d'aquests dies de Festa Major. Avui es fa la cercavila de Santa Tecla i el ball de dames i dones.
20: Passa un minut de 3:15 del matí. Pel que fa al temps, avui tornarem a tenir temperatures de ple estiu a l'Eix Cordomí. Bon dia.
0: Bon dia, sí, sense previsió de canvis. De moment, tota la setmana tindrem aquests valors altíssims. Potser diumenge, dilluns, entre diumenge aquesta setmana, dilluns de la setmana que ve, comença a recular una mica el termòmetre i pot arribar algun petit canvi, però fins llavors temps totalment estable, amb capes de núvols prims a tot estirar, que aquest matí s'han situat cap al nord de Catalunya, i amb aquestes temperatures que encara poden arribar avui entre els 28 i 30 graus a bona part de Catalunya. Sí que baixa una miqueta respecte a la d'ahir, però clarament quedaran per sobre del que és habitual. A l'extrem sud encara podrien arribar els 34 o 35, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre.
2: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
1: Pel que fa al trànsit, aquesta hora hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat. Cues també a la C58, la C33 i la 2 d'entrada a Barcelona i a l'AP7, al Nus del Papiol, en sentit sud. Pel que fa al transport públic, en general funciona segons el previst. Veiem alguns retards, com el del primer tren de l'R11 que surt de Figueres cap a Barcelona, que va 20 minuts tard, i el de l'R16 que va de Tortosa a Barcelona, que porta una demora de 25 minuts.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
12: Avui hem rebut el missatge d'una professora de secundària del Vallès Occidental. És especialista en castellà i anglès, però el primer dia de curs la direcció del centre li va comunicar que també s'havia de fer càrrec d'un grup de català a l'ESO, sense que ella sigui catalanoparlant ni hagi impartit mai la matèria.
15: Em preocupen els alumnes. Què passa amb el seu dret a rebre una educació de qualitat i a tenir davant seu un professor preparat per impartir aquella matèria? Soc mare i em poso en el lloc dels pares dels meus alumnes. Els alumnes no poden pagar les mancances del sistema.
12: El Departament d'Educació reconeix que la professora té raó en la seva reclamació. Ella va recórrer a inspecció i ara aquest òrgan està intervenint per refer els horaris del centre i evitar així que hagi d'assumir la classe de català.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
16: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli continua baixant de mica en mica. El barril de Brent ronda els $100, després que fa uns dies fregués els 110. Les borses europees han celebrat la caiguda del preu del cru. L'IBEX d'ahir va rebotar més d'un 1% fins als 19.720 punts. A Wall Street, el Nasdaq ha tancat amb una crescuda superior al 2% i el Dow Jones a l'1%. I acabem amb els parquets oberts a aquesta hora. Els asiàtics aquest matí, la borsa de Tòquio i la de Seul creixen prop d'un 1,5%. Mentre que a Hong Kong els inversors són més prudents i el Hang Seng es manté pla. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
17: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que vas a prendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
21: Ara amb Lidl Plus tria 200 grams de pernil cuita extra 1 amb 55 i estalvia't un 20%. I burger meat de porca 2 amb 19 i estalvia't un 15%. I recorda't que aquesta setmana amb Lidl Plus pots guanyar una casa. Lidl, val la pena.
22: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
30: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi s'obren una mica tota aquesta gent. No se te pagarà. No ves que aquí se te farà massa d'allò. Són homes que de dilluns a divendres no fan res. I al cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan... Val més que no facis res com el resto de la setmana.
31: I moltes eines, moltes eines. Si ho feia, quins amics tens?
30: Bueno, tenia ja, no els tenia. Aquests ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa...
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Dijous a les 12 del migdia.
32: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.
2: 10 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Forada, bon dia.
33: Bon dia.
2: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
34: Hola, bon dia.
2: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
35: Bon dia.
2: I Girona, Maria Rovira, bon dia.
36: Hola, bon dia.
2: Comencem, doncs, a Barcelona. Avui hi ha, Marc, vaga als autobusos.
33: Sí, serà una aturada, Francesc, de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre entre les 4 i les 5. L'aturada es fa després del fracàs, expliquen, de les negociacions d'última hora entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, els principals esculls són la reducció de la jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació.
2: Saltem al sud del país. Avui sabrem quines han estat les al·legacions que han presentat les entitats que estan a favor de la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Ricard.
3: Sí, penseu que les entitats pro Parc Natural valoren molt positivament que després de dècades de reivindicacions la seva creació estigui ben embastada, però diuen que el moment històric requereix que el projecte sigui coherent i sòlid. Per això avui sabrem quines són les al·legacions que presenten a les 11 del matí. Ja han avançat que han demanat que reforci la seva protecció i es mantinguin els límits inicials. Les hectàrees del Parc Natural s'han reduït de les 43.700 hectàrees inicials a les 38.900 actuals, perquè hi ha ajuntaments que han demanat deixar fora alguns espais agrícoles.
2: Més medi ambient a les comarques del Pirineu. Avui la protagonista serà la vespa asiàtica, aquesta espècie invasora que està tenint cada cop més presència a Catalunya. Júlia.
5: Sí, havíem parlat de la preocupació dels apicultors aranesos. Ara anem més avall perquè l'Ajuntament de Tremp ha començat a instal·lar trampes selectives per frenar l'expansió d'aquesta espècie que ha intentat de deformar els primers nius al municipi. Des de l'Ajuntament fan ara una crida a la ciutadania per detectar possibles exemplars i evitar sobretot la formació de noves colònies.
2: I acabem a les comarques gironines. Ja hi ha veredicte dels veïns de Cassà de la Selva sobre quina ha de ser la bandera del municipi. S'havia de triar entre 4 dissenys diferents i un de cada 6 veïns del poble han participat en la votació organitzada per una entitat cultural, Maria.
6: Sí, de fet, la bandera guanyadora és la més diferent de les 4 opcions possibles. 3 jugaven amb dues franges horitzontals, una de verda com a símbol dels boscos de les Gavarres i una de taronja com el color del tronc de les Sureres. I ha guanyat la blava, del color de les equipacions esportives de Cassà, amb la silueta d'una alzina surera de color blanc. Ara l'Ajuntament haurà de decidir si l'agafa com a propi aquest procés engegat pel grup de recerca i estudis cassanencs. És la tercera vegada que s'intenta que Cassà de la Selva, el gironès, tingui bandera pròpia.
2: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I els esports, Robert Prat.
8: Mbappé diu que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, diu que entén les queixes del Madrid, però no comparteix les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama. L'Atlètic de Madrid demana aturar l'assetjament arbitral. El Joventut celebra a la plaça de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa de Bàsquet i el jugador del Depor, Marc Casador, estarà 3 mesos sense jugar. L'han operat d'una fractura de clavícula.
2: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
9: És fascinant recordar que avui, 22 de setembre, va néixer David Stern, l'home que va redefinir el bàsquet. Ell va agafar una NBA moribund dels anys 80 i la va catapultar cap a un fenomen global. La seva obra mestra va ser portar el Dream Team a Barcelona 92, obrint les fronteres del món. Sense la visió d'Stern, pioners com Pau Gasol mai haurien obert el camí ni viuríem en una era de gegants com Anteto, Doncic o el mateix Jokic, que dicten les lleis del bàsquet mundial. Avui la NBA no juga als Estats Units, es governa des d'Europa.
2: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
10: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
13: El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró, del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. Linkat.
14: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia We Are Novias. Un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors. La teva casa de la dansa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linka. Linka. A Catalunya Ràdio. Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
2: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les 3,
11: l'espai de reflexió a la tertúlia.
12: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu la humanitat?
15: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
12: El més perillós és que escapi el nostre control.
18: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
32: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre la cobertura que es va fer de l'agressió a una diputada que anava dins un cotxe a la ciutat autònoma de Ceuta.
20: Totes les cadenes de televisió van cobrir ahir l'agressió al cotxe d'una diputada per part d'un grapat de persones a Ceuta. I vaig veure com almenys Telecinco, 4 i Antena 3 es convertien en altaveus del feixisme, llevant-li importància al fet. Em va cridar l'atenció per no dir que em va espantar una cosa. Com una vintena de policies no eren capaços de protegir el cotxe i com els mateixos que tiren a una mestra jubilada per terra tot i no fer res o que apallissen a un jove amb una estelada són tan educats en gent veritablement violenta.
2: I a la recomanació del dia, avui que el Tribunal Constitucional comença a estudiar els recursos contra la inaplicació de l'amnistia, la Cristina Bordas ens recomana El juicio de los siete de Chicago.
23: Molt enèrgica, un retrat potent de la tensió política i social dels Estats Units als anys 60, però que déu-n'hi-do els paral·lelismes que hi podem trobar amb l'escenari català. Un drama judicial dirigit per l'oscaritzat Aaron Sorkin, amb una desfilada d'actors importantíssima, un bon sentit de l'humor i línies de diàleg molt fines. Ens transporta al Chicago de 1968, quan un grup d'activistes que protestaven contra la guerra del Vietnam acaba jutjat després dels aldarulls durant una convenció del Partit Demòcrata. El juicio de los siete de Chicago és a Netflix.
2: I ahir què deien els altres, Jovany?
24: Després de la nova derrota del Madrid de Mourinho, que es queda 6 punts al Barça, ahir els altres no deien res, bramaven. Tomás Roncero.
25: ¡Ya me engañó! ¡Ya me engañó! ¡Quieren machacar al Madrid! Y voy a tus amigos del Barça. La gente de Barça va a decirte que simpáticos están.
24: Jiménez Los Santos va aconseguir unificar la desfeta del Madrid amb la crisi de Ceuta.
26: A los canallas llamados Vinicius y Mbappé y a un idiota que pasaba por ahí llamado Konaté. Por el Metropolitano ayer no pasó ninguno. Estos dos niñatos encima inútiles que ayer pues decidieron no.
24: I aquí, doncs mira, hem tingut dilluns millors.
27: Jordi, t'envio una... perdona, Quim. Aquest dediques tu, Albert.
28: No, Jordi.
27: Ai, perdó, Jordi.
24: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
2: Gràcies, Jovany.

0: fa el dia?
1: Bon dia, vas tenir època duta la música garage
0: no? No. Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Come As You Are de Nirvana, una versió en directe de l'any 1991 a Califòrnia. I és que tal dia com avui, un 22 de setembre, però de l'any 1990, Nirvana va fer el seu concert més multitudinari. Van aparèixer al Motorsports International Garage a Seattle, juntament amb els Melvins. Una curiositat, Dave Grohl, que faria l'audició per la banda uns dies més tard, es trobava enmig del públic. 15.000 persones van gaudir de la música de Kurt Cobain i els seus.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui la carpeta judicial ve carregada. El més destacat és que el Tribunal Constitucional comença a planar el camí cap a l'aplicació definitiva de l'amnistia. Tot i que la data que tothom té marcada al calendari no és avui, sinó és el dia 6 d'octubre. Pau Forada.
1: Sí, perquè el que estudiarà el Tribunal Constitucional les properes setmanes són els recursos d'empara dels líders independentistes a qui no se'ls ha aplicat l'amnistia per malversació. Són Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa, Comín o Lluís Puig. El recurs que avui hi ha sobre la taula és el de Turull, que ha caigut en mans d'un jutge conservador del TC. Això vol dir que avui la sentència serà contrària a aplicar l'amnistia. L'advocat de Turull, Jordi Pina, en parlava al matí de Catalunya Ràdio.
2: El magistrat Macías, amb una cosa inaudita, que jo no he vist mai, amb quasi 40 anys de professió, ha filtrat als mitjans de comunicació el contingut d'una sentència del Tribunal Constitucional, que això és gravíssim.
3: La resolució del recurs que rebutjava l'amnistia.
2: Sí, sí, el teniu tots, el tinc jo. Sí.
0: Ara bé, aquí no acaba aquesta partida perquè hi ha un altre ple del Tribunal Constitucional convocat per la primera setmana d'octubre i aquí sí que el bloc progressista, després de l'aval de la justícia europea a l'amnistia, podrà imposar el seu criteri.
1: Sí, perquè avui amb la sentència de Turull poden passar dues coses. Quan la majoria progressista digui que no està d'acord amb el contingut de la sentència que rebutja l'amnistia, el jutge Macías podrà tornar-la a redactar, assumint els arguments de la majoria del ple, o pot passar-la a un altre company. Sigui com sigui, per al 6 d'octubre hi ha previstos el debat i votació de la sentència, com a mínim del recurs de Dolors Bassa, i aquest recurs sí que ha caigut en mans d'un jutge progressista. Per tant, aleshores, el 6 d'octubre, aquest recurs, aquesta sentència, sí que s'aprovarà segur, i això ja marcarà doctrina per la resta.
0: I un cop el TC digui que els líders del procés han de ser amnistiats del tot, tocarà que el Suprem ho apliqui. I aquí Jordi Pina creu, vaja, no creu, que els jutges tinguin gaire marge per seguir enrocats.
2: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, seria una barbaritat.
0: I a l'Audiència Nacional, el jutge Peinado, 4 dies abans de jubilar-se, també ha decidit enviar la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a judici. Paula Brujats.
4: El judici encara no té data, però pot coincidir amb les eleccions municipals i les espanyoles i Sánchez les avança abans de l'estiu. La Moncloa carrega sense embuts contra Peinado. És inqüestionable la intenció política, la persecució sense proves, diuen en privat i ho condemnen. Creuen que és un judici arbitrari i injust només per ser la dona de Pedro Sánchez. En públic, la ministra Diana Morán denuncia que Peinado ha fet un últim servei al PP abans de penjar la toga.
5: Que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
4: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó i és un cop duríssim per a Pedro Sánchez, que fa 2 anys es plantejava dimitir quan la investigació tot just començava. Des de Madrid, Pau Brujats, pel matí de Catalunya.
0: Aquesta és la segona carpeta judicial. La tercera, encara n'hi ha una altra. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha donat 3 dies a l'expresident Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies que es van trobar al seu despatx i que es van taxar, recordem, en 1,3 milions d'euros.
1: Perquè fins ara Zapatero ha evitat donar-ne cap detall. Primer, el mes de juny, a l'audiència, en la seva declaració davant del mateix jutge.
6: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
7: No deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado.
1: Aleshores, 17 de juny, la seva defensa va dir que n'aportaria detalls en una setmana o 10 dies, i d'això fa 3 mesos. A mitjans de juliol va concedir Zapatero una entrevista a Televisió Espanyola.
7: Esta es una historia sin intención, sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años.
0: El cas de les joies va acabar obrint també una segona investigació per possible frau i contraban. Sobre la causa Plus Ultra, el jutge ha citat les filles de Zapatero com a investigades el 30 de novembre. Avui en parlarem també a l'Àgora del Matí, a partir de les 8 del matí, amb Pere Rossinyol, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Benvinguts a un nou matí, bon dia Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Avui és dimarts 22 de setembre, el dia comença amb 25 graus a Figueres, 24 a l'Ametlla de Mar. Hi ha una mica de tramuntana i mestral que reforcen aquesta temperatura en aquests sectors. En canvi, tenen 19 graus de Terrassa o 6 graus, tan sols Esterri de Neu. Dia de sol, dia amb algunes capes de núvols prims poc importants i dia amb unes temperatures una mica més moderades que les d'ahir. En general quedaran entre els 28 i 30 graus, sí que podrien arribar

0: Catalunya comença a treballar en l'encàrrec de Salvador Illa per fer propostes sobre el que no funciona. Abans que s'acabi el mes, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model d'escola inclusiva. L'assemblea educativa hi tindrà un lloc al costat d'altres sectors implicats. Joan Manuel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
1: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en un primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
0: Les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril. Des d'un punt de vista polític, Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. El PP i Vox se n'han desmarcat.
2: I tornen amb el català.
3: Un any després, aquest matí, el govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea en una reunió davant de tots els socis comunitaris. Els dubtes de països grans, com Alemanya o Itàlia, continuen frustrant el consens.
4: Amb l'aplicació de l'amnistia aplanada i a les portes de negociar uns nous pressupostos espanyols, Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts. Aquest cop no s'espera que hi hagi cap votació sobre el tema. Només sabem que el govern espanyol intervindrà en la reunió per demanar que el català sigui llengua oficial. I que això passi abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albània. Abans que el montenegrí o l'albanès siguin oficials, li tocaria el català, diu el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
5: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán.
4: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Mai vist.
0: El nombre de persones migrants que arriben a les embarcacions irregulars de les Balears, en el que portem d'any s'han superat els 5.600 immigrants, que han desembarcat sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que les Canàries.
2: I en canvi, en un altre focus, més presència policial.
0: A les fronteres de Ceuta i Melilla, davant les noves crides a les xarxes per entrar demà dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que hi estan a sobre i insisteix que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent.
3: El Marroc celebra demà eleccions amb el descontentament juvenil com a eix central en un país embargat en projectes faraònics, com és el cas de l'estadi Hassan II.
2: Enviat especial al Marroc, Nando Zanuguera.
6: Els indicadors macroeconòmics del Marroc són bons. Creixement que s'acosta al 5%, una inflació continguda al 2% i un dèficit i deute raonablement moderat, però les taxes d'atur es disparen, sobretot quan es tracta dels joves, que pot arribar al 40%. Més que el guanyador de les eleccions de demà, els analistes estaran atents a la participació. Les protestes ja apaivagades dels joves i la tensió migratòria han protagonitzat l'últim any al país, mentre el Marroc aspira a celebrar la final del Mundial del 2030 a l'estadi més gran del món, el Hassan II, encara en construcció, que costarà l'equivalent a una setena part dels pressupostos anuals en sanitat. Des de Fanivec, Nando Somaguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Boicot.
0: El que faran les grans cadenes de televisió a Donald Trump, que se solidaritzen amb els mitjans de comunicació que el president dels Estats Units ha vetat, com la CNN. Com a mostra de suport, deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca.
7: I en aquest context, avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units.
2: Donald Trump centrarà avui l'atenció de l'Assemblea General de l'ONU amb el seu discurs d'obertura, però també amb d'altres qüestions de l'agenda internacional, com són el lideratge en l'àmbit de la intel·ligència artificial o la guerra de l'Iran. Serà l'última assemblea amb el portuguès Antonio Guterres com a secretari general de l'ONU. Segons el seu exassessor, Jeffrey Feldman, el llegat que deixa Guterres no és especialment positiu.
8: Guterres és un interlocutor brillant, té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha paralitzat l'ONU amb un clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
2: Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Polèmica. Per l'acord del Barça amb un grup empresarial d'origen israelià, Babylon Park, que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar. Es va aprovar a l'Assemblea de Socis Compromissaris de dissabte. Els dies previs, la comunitat palestina de Catalunya ja havia fet una crida a votar-hi en contra. També l'eurodiputat dels comuns, Jaume Sens.
9: El Barça diu que és més que un club, la defensa de la pau, els drets humans i la infància, però la veritat es posa al costat d'Israel mentre s'està cometent un genocidi indirecte i embruta a l'escut i als valors i al seu prestigi mundial. I crec que és una pregunta que molta gent s'està fent. Quin gest representa més els valors del Barça? La foto del president Laporta darrere d'una bandera israeliana o la bandera palestina de l'amic Yamal?
0: Durant l'assemblea, Laporta va explicar que no havien detectat cap irregularitat. El club ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que s'ha fet un informe per avaluar el contracte i que la nacionalitat israeliana d'un dels accionistes no acredita cap vinculació amb la guerra a Gaza ni constitueix per si sola un motiu per excloure-la. El guany econòmic per al Barça serà d'uns 100 milions d'euros en els pròxims 25 anys.
2: Un altre segrest.

0: investiguen un segon cas en 48 hores d'un home raptat a la Força Catalunya. Segons l'Ara, va passar la matinada de dilluns a Barcelona quan diversos encaputxats haurien introduït un home a l'interior d'un vehicle per la Força al carrer de Huelva. A primera hora d'ahir el van trobar prop d'una benzinera Salt, al Gironès, amb clars signes de violència. La investigació està oberta.
1: És el segon cas en menys de dos dies, després que dissabte a la tarda cinc persones disfressades de policia s'emportessin un home a l'AP7.
2: Atenció, perquè comencen els divorcis.
3: L'octubre és el mes amb més ruptures. Segons dades de l'IDESCAT, l'any 2024, el mes d'octubre és el segon mes de l'any en què es van sol·licitar més divorcis, un total de 1.485. El primer va ser juliol, en tot l'any van ser gairebé 14.000.
0: Les vacances trenquen matrimoni, segons la jurista especialitzada en violència masclista, Elena Martín. Ella és també divorce planner, és a dir, planteja una estratègia divorce planner.
2: En comptes de plantejar, d'organitzar-te el casament, s'organitzen el divorci.
0: Sí, divorce planner. Plantegen una estratègia legal, emocional i patrimonial perquè la ruptura sigui el menys traumàtica possible.
2: Bé, tot ens ho explica. A partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, Elena Martín. Homenatge.
1: El Congrés reivindica el llegat del músic Pau Casals, coincidint ahir amb el Dia Mundial de la Pau.
4: L'encarregat de fer sonar l'històric instrument ha estat el jove virtuós italià Ettore Pagano. Com Casals fa 50 anys, davant Nacions Unides, ha fet ressonar el cant dels ocells al Congrés. Durant l'acte, la presidenta de la cambra ha parlat del compromís de Casals amb la pau i després el Fixa't com sona de Catalunya Música. Armengol ha admès que no se l'ha reconegut prou.
5: Va ser molt contundent i molt valent, no? I tal vegada persones així han fet possible que les nostres democràcies siguin millors, no? I tal vegada no hem sabut homenatjar prou el seu nom, penso que no.
4: El president Salvador Illa no s'ha perdut l'homenatge, tampoc alguns ministres i representants de la majoria de partits. Junts no hi ha anat perquè diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista de Casals. Des de Madrid, Dani Sanidaja, Prelatí de Catalunya Ràdio.
2: I ovació.
3: La que va rebre ahir l'escena de Gènesi al Festival de Sant Sebastià. La sèrie ja es pot veure a la plataforma 3CAT. Avui Eduard Fernández presenta la pel·lícula del mal padre que competeix a la secció oficial.
0: Mentrestant, fora de competició s'ha presentat la producció catalana en participació de 3CAT, Ruega por nosotros, que rescata de l'oblit atrocitats del Patronato de Protección de la Mujer.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat, sincer.
6: Kylian Mbappé, que fa autocrítica del joc del Madrid. Són declaracions al diari AS.
7: Sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueda hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelve los títulos.
6: El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, però no les formes. Assegura que cap de les jugades que reclama el conjunt blanc hauria canviat el resultat del derbi madrileny, mentre que l'Atlètic de Madrid demana aturar l'assetjament arbitral.
2: Ara són les 7:13, anem al quiosc.
8: Doncs des del quiosc d'aquí del costat de la ràdio, ara mateix 21 graus de temperatura i les portades d'avui us hem de dir que són gairebé totes iguals perquè porten 4 pàgines de publicitat institucional, incloses portada i contraportada amb el futur. És aquí, publicitat a banda, bona part dels diaris expliquen avui que el jutge Peinado obre judici a Begoña Gómez amb jurat. Ens fixem, però, amb la fotografia de portada de l'ABC, és d'arxiu, i si veu el president espanyol Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero, tots dos rient, acompanyats de més gent, i just a sota hi llegim Units pel banc dels acusats. A la premsa catalana, tant el periòdico com la Vanguardia dediquen la fotografia de portada a l'homenatge d'ahir al Congrés de Pau Casals, i a l'Ara hi veiem l'actriu Penélope Cruz al Festival de Sant Sebastià, i l'actriu diu: un consell pels avis, cuidar el cap i no perdre el seny.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
11: I des de 16.400 euros.
10: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
12: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
13: Ens ocupem a les millors taules del món.
14: En aquesta terra protegim i acollim.
15: Fem barri i fem pinya.
16: I fem i no sé què.
17: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast, agent.cat/serveis.
18: Potser vivim a l'indret amb més futur del món. Generalitat de Catalunya.
19: El govern de tothom.
20: Professionals. Sou els que convertiu les cases en llars i les obres en confort. A Obramat us acompanyem amb solucions completes, marques líders al millor preu i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
21: La cultura és allò que tu vius. El que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
22: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
23: Tomarem bon dia, passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Olost, 16 a Esparreguera i 22 a Mataró. Carreteres, Mireia Sala.
24: Retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura de Vall d'Hebron, per un accident en direcció al nord de la Trinitat. També hi ha cua a l'entrada a Barcelona per la C58, per la Pata Nord i a la 2 a Sant Vicenç dels Horts.
23: Us ho avança al matí a Barcelona, acord PSC-Esquerra per garantir el reforç escolar gratuït a infants i adolescents amb el triple de beques i ajuts per extraescolars.
25: El govern municipal i el grup liderat per Elisenda Alemany han pactat destinar el que recapti del recàrrec turístic al creuers a programes d'activitats de reforç escolar.
26: Elisenda Alemany, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona.
27: Que serà un nou programa d'activitats de reforç escolar gratuïtes per a tots els alumnes, per fer deures o per fer repàs, que és una recomanació de fet que feia el darrer informe PISA.
25: Es calcula que uns 12.000 infants no fan extraescolars perquè no s'ho poden pagar. L'objectiu és ingressar 20 milions d'euros els pròxims anys amb la taxa de creueristes 4 l'any 2027.
23: Més notícies. Encara a Barcelona i encara pel que fa als joves, atenció, aquesta nova dada també preocupant pel que fa a l'ús del català. Només una de cada 10 converses entre joves esportistes de Barcelona és en català.
26: Ho diuen informa que sosté que un cop més el castellà guanya protagonisme.
23: Anna Escura.
25: Marta Salicru, comissionada d'ús social del català, destaca el pes que tenen entrenadors i dinamitzadors socials.
28: Que des d'aquestes figures que lideren les activitats es faci servir el català com a llengua vehicular és el que pot crear un espai de socialització en català en aquest àmbit de l'esport i del lleure.
25: L'estudi s'ha fet amb 10 clubs esportius de Barcelona i 4 espais juvenils del districte de Sants. Anna Escurella Xas per al Matí de Catalunya Ràdio.
23: A l'Anoia han desmantellat una plantació exterior de marihuana amb 400 plantes en una zona boscosa de Bellprat.
25: Segons explica l'Eix Diari, la policia ha detingut un home de 51 anys i es calcula que les plantes tenien un valor estimat de més de mig milió d'euros.
23: I a Collserola, Esquerra Republicana demana al govern de Salvador Illa la reobertura gradual del parc de Collserola.
26: Ha estat tancat des de fa 10 mesos per la festa porcina africana.
23: I cultura. Anem d'estrena, anem al Teatre Lliure de Gràcia.
29: La història d'amor entre pares, el formós príncep de Troia...
23: S'hi estrena la vella Helena, un espectacle que es va estrenar fa 50 anys amb Anna Lizaran i Imma Colomer i ara torna amb un nou repartiment. Al capdavant, el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Mas, Fiol, i a l'escenari Gerard Franc, Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Carme Milano, un muntatge que es pot veure fins al 18 d'octubre. Ara passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
22: El Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
30: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
31: El 29 de maig del 2019.
30: I el número de la sort, el...
31: 6.
30: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Euro Jackpot de l'11. 11. Ben jugat. Una escapada a la tardor pot ser només un pont, un viatge al Corte Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma o descobrir aquell lloc que fa tot un any que hi vols anar. Aprofita els ponts de tardor amb viatges al Corte Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions a viatges al Corte Inglés.
22: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, els sons del matí.
32: Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts.
33: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán, el euskera y el gallego.
25: El ple del tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació.
34: Si passés el 6, evidentment es resoldria el 6, la de Jordi Turull i la de la Dolors Bassa.
35: Un
0: un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. Quien puede hacer que haga. El señor Peinado ha hecho su aportación.
1: Hemos reforzado la frontera en Ceuta como en Melilla.
2: Un català universal que se sentia molt orgullós de ser-ho.
3: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia en Francesc Soler. Pentinar.
4: És un verb ben interessant en sentit figurat. En esports, colpejar suaument la pilota amb el cap per desviar-la lleugerament o allargar-ne la trajectòria. La policia també pentina una zona quan l'escorcolla de manera exhaustiva per buscar algú. Pentinar també pot voler dir renyar durament algú donant-li una bona repulsa o advertiment. El que és més que evident és que el jutge Peinado no passa la pinta per la cavallera de Begoña Gómez.
3: Primera esmena.
4: El Congrés no podrà fer cap llei respecte a l'establiment d'una religió, ni prohibir-ne la lliure pràctica, ni limitar la llibertat d'expressió de premsa, ni el dret del poble a reunir-se pacíficament i a demanar al govern de la reparació de greuges. La CNN, MS9 i Politico demanden Donald Trump perquè creuen que ha violat aquesta esmena constitucional en vetar-los l'accés a la Casa Blanca.
3: Gènesi.
4: Procés o manera com s'ha originat o ha pres naixença alguna cosa. Pel cas que ens ocupa, el Bulli de Ferran Adrià. Gènesi, la nova sèrie de 3Cats sobre la revolució gastronòmica que va liderar Adrià des dels fogons del Bulli, s'ha estrenat al Festival de Cinema de Sant Sebastià amb una acollida excel·lent.
3: I ara posem-hi tres xifres amb Ara García. 5.600.
5: Són les persones migrants que han arribat a les Balears amb embarcacions irregulars en el que portem d'any. Han desembarcat sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que les Canàries.
3: 2.500.
5: Són els conductors que en només dos mesos el Servei Català de Trànsit ha detectat que feien anar el mòbil mentre circulaven per l'AP7 o l'A2. Els van enxapar unes càmeres amb intel·ligència artificial en una prova pilot i ara el Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària.
3: 100 milions.
5: Serà el benefici que tindrà el Barça els pròxims 25 anys arran de l'acord amb el grup israelià Babylon Park. Aquesta companyia instal·larà al Camp Nou un espai de lleure per als més petits. L'acord es va aprovar a l'Assemblea de Socis Compromissaris dissabte i ha aixecat polèmica perquè els dies previs la comunitat palestina de Catalunya ja havia fet una crida a votar-hi en contra.
3: I ara posem-hi tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un calaix d'aquests llargs de les farmàcies ple de medicaments i el braç d'una farmacèutica amb unes receptes a la mà que fa l'efecte que va buscar més medicaments.
6: Amb aquesta imatge s'explica que la Covid s'accelera l'última setmana i es posa al capdavant dels virus respiratoris. És una foto que veiem a La Vanguardia. El repunt de la Covid coincideix amb l'inici del període de vacunació en diverses comunitats.
3: A la segona, el Congrés, amb tots els diputats al seu lloc, i al mig d'un piano hi ha dos músics també, i un sosté un violoncel.
6: És l'homenatge que va fer ahir la Cambra Baixa Pau Casals, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement i en el marc del Dia Internacional de la Pau. El violoncelista de la imatge és Ettore Pagano, que va tocar el violoncel que va pertanyar a Pau Casals. La pianista és Yoko Suzuki. És una fotografia que veiem avui a la majoria de diaris.
3: I la tercera ens l'envien des de Girona. Veig les fotografies del que semblen quatre banderes diferents. En tres domina el color verd i taronja i la quarta és ben diferent, és de color blau. I veig al mig un arbre. Fèlix Martín, què són aquestes banderes?
7: Doncs són les quatre propostes que tenien els veïns de Cassà de la Selva per triar la bandera del poble perquè tenen escut, però bandera no. A partir de la iniciativa d'una entitat cultural, han fet una votació i del miler de veïns que s'hi han pronunciat, gairebé la meitat han triat aquesta que dius que és ben diferent. Blau intens de color de fons i al mig, exactament, la silueta de color blanc d'un arbre surer, que és típic de Cassà, amb el dibuix de les branques i les arrels. Ara l'Ajuntament ha de decidir si es fa seu aquest projecte i engega els tràmits legals per tenir bandera.
8: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
3: 7:24 i avui a La cara B del temps rematem l'estiu parlant de nous rècords de calor a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, avui és l'últim dia de l'estiu astronòmic i encara a aquestes altures continuem tenint rècords per un mes de setembre. Ahir a Constantí, el tarragonès, es va arribar a gairebé 34 graus i mig, cosa que no s'havia vist mai en setembre des que es va inaugurar l'estació el 1990. A l'Observatori Fabra de Barcelona, en més de 100 anys, mai havien superat els 33 graus en un mes de setembre. Doncs bé, ahir va ser la novena ocasió en menys d'un mes que va superar aquesta xifra. I un altre rècord de setembre, a l'aeroport de Reus, l'estació meteorològica funciona des del 1952, fins ahir mai havien passat dels 34 graus i mig, en un mes de setembre, ahir van arribar els 35 i mig. Potser el més curiós d'aquests rècords és la data en què es produeixen. Tenir rècords la primera setmana de setembre és fàcil i és probable en un context d'escalfament global, però tenir-los a dia 21, a les portes de la tardor, ens ha tornat a deixar bocabadats.
10: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
11: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
12: Ahir dilluns, l'Enigmàrius feia part posterior a mar que terra endins pot ser davantera. I la resposta era popa. La popa és la part posterior del buc d'una nau, però a ponent les popes són també els pits que van davant. Avui dimarts un Enigmàrius sarcàstic. Us en foteu amb el seu consentiment. De cinc lletres. Us en foteu amb el seu consentiment. Cinc lletres.
11: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
3: Atenció a aquest titular que circula. Un informe de l'Exèrcit de Terra avisa que les ONGs estan explicant als migrants de Ceuta com mentir sobre la seva edat. Marc Amorós, bon dia.
13: Bon dia, diu la notícia que l'informe de l'Exèrcit detalla clarament com les ONGs que estan treballant a Ceuta estan repartint tríptics en francès, anglès i espanyol on expliquen als migrants com negar-se a sotmetre's a una prova mèdica per verificar les seves edats. La notícia recorda que aquesta prova mèdica determina la maduració òssia i dental a través de radiografies del canell, la dentadura i la clavícula. També diu la notícia que negar-se a fer-se les proves els donaria més opcions de ser considerats menors d'edat i evitar així la seva deportació.
3: I això és real o fals?
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
15: Uf, dormir amb llençols nits és la millor sensació del món.
16: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
15: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
16: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
13: Som real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un informe de l'Exèrcit de Terra avisa que les ONGs estan explicant als migrants de Ceuta com mentir sobre la seva edat és una notícia falsa. De fet, l'Estat Major de Defensa ha desmentit la notícia i el suposat informe que circula de l'Exèrcit està fet amb intel·ligència artificial. També circula un vídeo on es veu un membre de la ONG Save the Children lliurant un tríptic als migrants. És un tríptic on se'ls informa dels seus drets i garanties, però no els explica com mentir sobre la seva edat.
3: Gràcies, Marc.
13: Adéu, bon dia.
3: Ara fem d'arribar a dos quarts d'avui, sapiguem perquè avui pot ser un bon dia amb l'Ala Calçada.
17: Està molt bé que els germans Gallagher s'hagin retrobat després de 15 anys sense parlar-se i que es portin millor que mai. Es nota que tenen 54, en Liam es va fer ahir, i 59 anys, i que com és sabut, amb el temps, aprenem a triar quines batalles val la pena lliurar i quines no. Bones coses del retorn d'Oasis als escenaris mundials són la nova fornada de fans que ha emergit, perquè ara els concerts, adults i adolescents, comparteixen cridòria i llàgrimes. També que s'han convertit en dos països encantadors i elegants, que Stephen Knight i Equip han parit un molt bon documental musical que ens mostra l'impacte dels germans avui, o que continuen tenint cançons per triar-la manar tan bones com aquest Roll With It.

0: Ara són 7:45. I avui és dimarts 22 de setembre, ens despertem amb 11 graus a la Pobla de Segur, 17 a Sant Cugat del Vallès i 14 a Torroella del Montgrí. Dia que a 9:15 parlarem també amb el periodista Ernesto Ekaizer sobre l'amnistia i el ple també del Tribunal Constitucional. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Celia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Doncs precisament que el TC aborda avui el primer recurs d'empara sobre els líders del procés a qui no s'ha aplicat l'amnistia. És el cas de Jordi Turull. Probablement l'aval definitiu arribarà la primera setmana d'octubre.
3: També avui el ministre Álvarez tornarà a posar sobre la taula l'oficialitat del català a Europa avui, però no està prevista cap votació.
2: El president espanyol Pedro Sánchez no assistirà avui a la recepció que ofereix Donald Trump a Nova York amb motiu de l'Assemblea General de l'ONU. Segons fonts de la Moncloa, no hi anirà per motius d'agenda.
3: La dona de Sánchez, Begoña Gómez, serà jutjada per tràfic d'influències i malversació. El judici encara no té data.
2: Les Balears ja reben més immigrants en festera que les Canàries. En el que portem d'any han desembarcat a Mallorca i Formentera més de 5.600 persones, 200 més que les Canàries.
3: Els Mossos investiguen un segon intent de segrest en 48 hores. Primer va ser en plena P7, el segon dilluns a la matinada de Barcelona. Diversos homes van intentar introduir-ne un altre per la força dins d'un cotxe al carrer Huelva. El van trobar hores més tard a Salt amb signes de violència.
4: Mbappé diu que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, no comparteix les formes, afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama, mentre que l'Atlètic de Madrid demana aturar l'assetjament arbitral. El Joventut celebra a la plaça de la vida de la vila de Badalona el títol de la Supercopa de Basca.
0: I pel que fa al temps, avui no tindrem rècord de calor, però sí que seguirem amb temperatures d'estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui pot arribar a baixar 2, 3 o 4 graus la temperatura de la costa i del prelitoral, que és on ahir es va disparar més. Tot i això, encara arribarem amb facilitat als 30 graus a molts llocs de Catalunya, fins als 34 o 35 a l'extrem sud, amb una mica de tramuntana aquest matí i mestral als dos extrems de Catalunya, com tendència que vagi fluixant i amb un dia assolellat.
0: I mobilitat també a aquesta hora, amb retards habituals a Rodalies. Maria Prat de Noguera.
6: Dins els retards al servei de Renfe, destaquem el de l'R11, que ha sortit de Figueres cap a Barcelona i que porta una demora de 55 minuts. El de l'R16 de Tortosa cap a Barcelona va 25 minuts tard i 20 minuts d'endarreriment en el tren de l'R14, que a aquesta hora va de la plana Picamoixons cap a Barcelona. I atenció, si al llarg del dia d'avui heu d'agafar els autobusos urbans de Barcelona, perquè fan vaga entre les 10 del matí i les 5 de la tarda, i a serveis mínims d'un 20% fins a les 4 i del 40% entre les 4 i les 5.
0: I a les carreteres, a aquesta hora, trobem les retencions habituals per entrar a Barcelona. Mireia Sala.
7: Sí, a cua a la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a l'AP7 a Santa Perpètua, a l'A2 i la B23 a Sant Feliu de Llobregat i a les dues rondes de Barcelona. En el cas de la ronda de Dalt, un accident complica el trànsit també en sentit Besòs.
0: Ho rebatem amb les portades. Marc Jurado.
8: Bon dia. Avui, per cert, en publicitat, Ricard, institucional a tots els diaris, amb portada i contraportada incloses, on s'hi llegeix El futur és aquí. Més enllà d'això, però, destaquem el cas Begoña Gómez. A Madrid, El País explica que el jutge Peinado li obre judici amb jurat, però qui suca més pa és la premsa conservadora. El Mundo titula que el govern espanyol desacredita el jurat de Begoña Gómez abans que l'escollin. De la BC ens quedem sordos amb la fotografia de portada, és d'arxiu, i s'hi veu rient el president espanyol Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. I llegim Units pel banc dels acusats. I d'altra banda, tant El Periódico com La Vanguardia dediquen la foto de portada a l'homenatge d'ahir al Congrés a Pau Casals, i a l'ara hi veiem Penélope Cruz al Festival de Sant Sebastià, i l'actriu diu: un consell pels cavis, cuidar el cap i no perdre el seny.
0: Avui a la Hora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Pere Rossinyol, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pau Froada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Els articles d'opinió d'avui, diversos temes. Hi ha la ONU, hi ha Donald Trump, i parlen també d'Alemanya i de Begoña Gómez.
9: Sí, per exemple, editorials del País i La Vanguardia, que reflexionen sobre l'Assemblea General de les Nacions Unides que comença avui, i coincideixen a dir que aquest organisme internacional està en hores baixes. El diari de Prisa titula Salva l'ONU, i el de Godó, l'ONU en crisi davant el desordre mundial. Un desordre al qual ha contribuït en el drama. Aquí El Periódico dedica avui l'editorial, explica que el Partit Republicà als Estats Units ara mateix és més afí al moviment trumpista MAGA que no pas al conservadorisme tradicional. L'Ara mira cap a Alemanya i es pregunta si Merz és el líder que necessita el país. Assegura que la seva figura està molt debilitada i que és molt difícil que pugui aguantar fins al 2029, mentre que El Mundo dedica l'editorial a l'obertura del judici contra Begoña Gómez per negar que hi hagi lawfare. Diu que la conspiració és a la Moncloa, no entre els jutges.
0: Afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
10: A La Vanguardia entrevista Meritxell i Toni Falgueres, pregoners de les festes de la Mercè. Demà ells seran la veu dels botiguers de Catalunya, els que atresoren la confiança dels clients, l'ànima dels barris. un teixit social que crea identitat i que massa sovint ha de baixar la persiana perquè, entre altres coses, no poden competir contra Goliat. De mitjana, 180 petits comerços tanquen cada mes a Catalunya. De fet, s'hauran adonat que de mica en mica van desapareixent drogueries, ferreteries, merceries i que ara és molt més fàcil comprar un mòbil d'última generació que un cargol per penjar un quadre o un botó.
1: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
11: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
1: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
11: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
1: Busca la teva agència immobiliària a Apialia més propera.
11: Apialia, la força de vendre junts.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
13: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu esclat online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
14: Quan em pregunten com ens ho fem per mantenir 4 fills, sempre responc, acceptem efectiu i Bizum. Vol que li passi el número?
15: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
16: Compartir, descobrir, viatjar, riure, 130 milions. Amics, llocs, moments, somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Catalunya
0: Ràdio. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Què se n'ha fet del Boulevard Rosa?
17: Doncs ara és un restaurant georgià gegant que va obrir dissabte passat. Es diu Tbilisi Boulevard i està obert a les 12 del migdia i fins a la mitjanit. És el més gran de tot Espanya, amb 1.600 metres quadrats, i llegim a BTV que s'autodescriuen com un restaurant de cuina de la iaia. La iaia georgiana. No només es menja, sinó que també s'hi pot fer una immersió per entendre la cultura georgiana.
0: I canvien de zona per fer caixa.
3: Empreses constructores de Lleida, veiem el Segre que se n'anarà a la costa i a Barcelona per tenir més beneficis, i és que les dades parlen per si soles. S'edifiquen el doble d'habitatges per cada 100.000 habitants de la capital catalana i a Girona, que no a Ponent. Apunten que a Lleida hi ha molts menys marge de benefici, ja que els preus de venda no tenen res a veure amb altres províncies.
0: Qui demana passar d'incògnit?
17: La policia de Benidorm demana patrullar de paisà per frenar la venda il·legal d'alcohol a les platges. Consideren que anar uniformats, alerta els venedors, que tenen preparada una estratègia per evitar que els multin. Ho llegim a Punt Medi. Aquest any han posat prop d'un miler de sancions per la venda ambulant de begudes, sobretot mojitos. Ara bé, hi ha un però, bona part de les multes no s'arriben a cobrar.
0: Pamplona reviu encierros en ple setembre.
3: No és que hi hagi hagut una segona edició dels Sanfermines en ple setembre, el que ve és que aquests últims dies s'han rodat escenes per una tercera temporada de la sèrie alemanya de Netflix Mindfulness para Asesinos. En el joc de les diferències no hi havia toros, sinó càmeres, i els Mossos eren figurants que corrien pel carrer, i l'Arion Eslava, un carrer que mai ha format part del recorregut real dels encierros. Ho hem vist al Diari de Navarra.
0: Què va l'alça?
17: Els alumnes de ciències religioses, llegim el Diari de Girona, sí, que s'han doblat en 5 anys aquí a Girona. Ara mateix, entre grau i màster, n'hi ha 59. A més, hi ha estudiants de la Universitat de Girona que s'hi formaran per ser mestres de religió. El director de l'Institut Superior de Ciències Religioses assegura que hi ha un interès creixent, ja sigui des del punt de vista teològic, històric, cultural o patrimonial, i apunta també al boca a orella.
0: Busquen destí per 1.000 pel·lícules de col·leccionista.
3: El propietari d'aquest llegat és un veí de València, Pepe Galvis, que va morir el 2019. Els seus hereus busquen una institució, associació o entitat que pugui acollir tot aquest material. Hi ha des de grans documentals, cinema mut, recopilacions del Nodo, pel·lícules històriques com Ciutadà Kane d'Orson Welles. Una història que llegim al Levante.
0: I ara, a aquesta hora, us expliquem els destacats en internacional i economia amb Pol Foradada i Lara García.
18: Segueix la pressió alemanya contra el canciller Friedrich Merz després de la desfeta de la CDU a les eleccions regionals de diumenge. Ningú salta a titular el Frankfurter Allgemeine Zeitung, on llegim un article dur que parla del principal partit d'Alemanya com una formació prescindible. Diu que Merz s'ha equivocat volent desfer el camí de Merkel perquè diu que no ha entès que la CDU va triomfar com a partit de centre, agrupant sensibilitats i no des d'una posició ideològica definida. A Die Welt hi llegim, mentre el seu partit es preocupa per la supervivència, Merz comet un altre error, en aquest cas per unes declaracions on defensava el seu pla de retallades de servei públic. I a la premsa marroquina es fan ressò de les declaracions del ministre Álvarez en aquest programa, el Matí de Catalunya Ràdio ahir dilluns, i la seva voluntat de cooperació amb el Marroc per evitar un nou assalt a Ceuta. Ho llegim al Hespress, que obre la seva secció d'opinió amb un article que afirma que Ceuta i Melilla han de ser l'últim capítol de la descolonització d'Amèrica.
3: I a la premsa econòmica, Brussel·les vol obligar Renfe a vendre la seva pàgina web bitllets de Ouigo i Iryo. Ho explica l'economista. La Comissió Europea vol portar la liberalització ferroviària un pas més enllà. L'últim plantejament és que els operadors dominants obrin els seus canals de distribució als rivals. L'objectiu seria facilitar la compra de bitllets entre diferents operadors. Expansión publica dades sobre inversió estrangera. Espanya va rebre 12.400 milions entre gener i juliol, però les desinversions efectuades per empreses forànies van superar els 9.000 milions, cosa que ha reduït l'entrada neta de capital estranger a 3.400 milions. I parlant d'empreses, la indústria alerta al govern espanyol que les fàbriques hauran de fer parades aquesta tardor per als preus de l'energia. Cinco Días destaca que 10 patronals que representen el teixit productiu estatal demanen ajudes després de constatar una destrucció de l'activitat per l'encariment de costos.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat, veig que encara porten cua les queixes de Mourinho.
4: I en portaran. Mbappé, en una entrevista al diari, es diu que el que han de fer és fer-ho millor.
19: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pone ahora de eso.
4: Es reparteixen les crítiques i els culpables, Mourinho comença a ser qüestionat i no és l'únic. El periódico diu que els madridistes ja assenyalen la llotja i qüestionen Florentino Pérez per una mala planificació esportiva.

L'Esportiu parla de campanya de distracció de Mourinho que deixa la letàrgia per distreure l'atenció de l'inici nefast del Real Madrid. Pel món deportiu, Mourinho fa teatre del dolent, un Mourinho dramàtic, mentre que l'esport es fa ressò de les queixes de l'Atlètic de Madrid. Stop a l'assetjament arbitral. Lara diu que Mourinho per adeptes i l'entorn del Madrid dubta de si s'ha equivocat repescant el tècnic portuguès. Per La Vanguardia, Mourinho no canvia res. Histrionisme vintage a la sala de premsa i més encara a la gespa. Emilio Pérez de Rozas afirma que la gent dolenta no canvia, en referència a Mourinho, i Lluís Carrasco diu que el Barça juga i el Madrid brama. I mentrestant, la Lliga es queda orfa de futbol fins al 10 d'octubre.

0: Quatre partits de seleccions buiden el vestidor del Barça. El diari Esport diu que Hansi Flick farà una preparació especial per gestionar aquesta aturada llarguíssima.
1: Dos minuts seran tres quarts de vuit del matí i acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
2: Bon dia.
1: Una rata entra en una habitació de l'hospital Puerta del Mar de Cádiz i salta sobre el llit d'un pacient.
3: Sí, els familiars d'un pacient ingressat en aquest hospital han denunciat que la rata, grossa, va entrar a l'habitació, es va enfilar al llit i després es va amagar darrere d'una butaca. Van aconseguir gravar-la i instants més tard expulsar-la fins al passadís. UGT de Puerta del Mar diu que no és un episodi aïllat i que ha passat altres vegades. Ho explica 20 minuts.
1: I la Casa Blanca llança Trump TV. Després del veto a mitjans, transmetrà els esdeveniments del mandatari 24 hores.
4: Enmig de la disputa de Trump amb diversos mitjans de comunicació, la Casa Blanca ha decidit treure pit i crear aquest nou canal, que, per cert, ven molt bé, diu, gaudeix dels moments més destacats de l'administració Trump, tots en un mateix lloc, els millors vídeos, les declaracions més importants i els moments més destacats que no et pots perdre, disponibles les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Ho hem llegit a El Universal.
1: Dos visitants pengen els seus propis quadres a la sala de la Mona Lisa del Louvre i acaben detinguts.
3: Sí. Es tracta de dos ciutadans alemanys que van tirar pel dret, van penjar les seves creacions utilitzant cinta adhesiva i les van fixar directament sobre la paret. En un dels quadres hi apareixia un dels homes vestit amb una armadura i a l'altre posaven tots dos al costat d'una senyora. Quan la policia els va arrestar i els va preguntar per què ho havien fet, la resposta va ser clara, per diversió. Ho hem vist a La Razón.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Felicitem l'actriu Mercè Martínez, avui en fa 50, també som un any més. Aina Clotet, l'actriu, directora i guionista, en fa 44. Albert Pla, avui, bufa 60 espelmes.
1: Per molts anys.
4: I tant, i arriba al 77. Bruce Springsteen.
1: També per molts anys.
4: I tant, Bruce, happy birthday.
1: Sí. El Santoral.
4: Avui és Sant Maurici, Sant Càndid, Santa Digna i Sant Constantí.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa anant al quiosc Vintage amb Albert Om.
5: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
6: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
7: 22 de setembre de 2006, pregó accidentat a les festes de la Mercè de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra divideixen la plaça de Sant Jaume entre partidaris i detractors de la pregonera. L'escriptora madrilenya Elvira Lindo. Els que hi estan a favor porten una pancarta que diu «Tots som Elvira Lindo». La majoria formen part d'un nou partit polític que es diu Ciutadans i que de moment no té cap diputat al Parlament. Els contraris a Elvira Lindo ho són perquè no volen un pregó en castellà fet per algú aliè a la realitat de Barcelona i Catalunya. Lindo va ser elegida pregonera per l'alcalde Joan Clos, però Clos se'n va anar de ministre i qui va haver d'entomar la polèmica és Jordi Hereu, l'alcalde que s'acabava d'estrenar. I ara fa 20 anys, atenció a la promesa electoral d'Artur Mas, donar 1.000 euros a cada família que tingui un fill, l'adopti o l'aculli. Ja falta poc per les eleccions de l'1 de novembre en què el PSC vol retenir la Generalitat. José Montilla diu que la cosa està entre ell o Artur Mas, o un president progressista o un de conservador, o un president federal o un de sobiranista.
8: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-ho a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:46. I aquesta la repassem als titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Tret de sortida per l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont.
10: El Tribunal Constitucional debat a partir d'avui el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació, encara que Junts es mostren prudents sobre el retorn de l'expresident.
1: El Consell d'Educació de Catalunya comença avui a debatre la transformació del sistema educatiu.
11: Abans que s'acabi el mes s'hauran d'escollir els temes de debat com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Joan Manuel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
12: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
1: Pedro Sánchez no assistirà avui a la recepció que ofereix Donald Trump a Nova York amb motiu de l'Assemblea General de l'ONU.
10: Segons fonts de la Moncloa, no hi anirà per motius d'agenda.
1: I el govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea.
11: Els dubtes de països grans com Alemanya o Itàlia continuen frustrant el consens. La sessió d'avui arriba abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albània. José Manuel Álvarez, ministre d'Afers Estrangers.
13: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más
2: dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, sino lo están también el catalán, el euskera y el gallego.
1: Les Balears ja reben més immigrants en Pastera que les Canàries.
10: En el que portem d'any han desembarcat a Mallorca i Formentera més de 5.600 persones, 200 més que les Canàries.
1: Polèmica per l'acord del Barça amb un grup empresarial d'origen israelià.
11: Es tracta de Babylon Park, una companyia que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar. Es va aprovar l'assemblea de socis compromissaris dissabte, els dies previs. La comunitat palestina havia fet una crida a votar-hi en contra.
1: I estrena amb ovació de Gènesi al Festival del Cinema de Sant Sebastià.
10: És la sèrie sobre Ferran Adrià i el Bull i la sèrie ja es pot veure a la plataforma 3Cat. Avui s'hi presenta el malpadre, Eduard Fernández, que competeix a la secció oficial per la Conxa d'Or.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions. Barcelona, Marc Corado, bon dia.
13: Bon dia.
1: A Lleida també hi tenim l'Esther Bussoms, bon dia.
14: Bon dia,
1: ara sí. A Tarragona, Clara Chavarria, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Bon dia, també.
1: Començarà a Barcelona perquè avui hi ha vaga marca als autobusos urbans.
17: Sí, Ricard, serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. L'aturada es fa després del fracàs de les negociacions d'última hora entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, els principals esculls són la reducció de la jornada, 35 hores setmanals, o el calendari laboral del personal de circulació.
1: Això pel que fa a Barcelona, saltem ara a les Terres de Ponent, a Lleida, perquè hi ha nova denúncia i ja en són 7 contra el fisioterapeuta acusat de fer tocaments inapropiats a les clientes d'Estela.
18: A l'home de 30 anys el van detenir dimarts passat quan l'havien denunciat 3 dones i els Mossos ja preveien que un cop fet públic el cas sortirien més denúncies. Doncs bé, una setmana després en són 7 i no descarten que la xifra encara creixi més. La detenció es va fer a Juncosa, les Garrigues i les presumptes víctimes són bàsicament d'aquesta comarca del Segrià. El fisioterapeuta està en llibertat amb càrrecs acusat d'agressió sexual. D'altra banda, d'aquí poc més d'una hora, a les 9, al castell medieval de Cervera desvetllaran una troballa arqueològica que han fet a la campanya d'aquest estiu. De moment anuncien que és un descobriment inesperat i de gran importància.
1: I a Tarragona, una setmana després de l'accident en què va morir un treballador al pàrquing del Mercat Central, es vol engegar una investigació interna, Clara.
19: És el que ha demanat a l'Ajuntament l'empresa pública que gestiona els mercats municipals de la ciutat. El Consell d'Administració vol que s'esclareixin les circumstàncies d'aquest accident en què va morir un operari i una altra vegada ferit greu mentre reparaven el sistema de bombets de l'equipament. També vol que s'investigui en detall les actuacions que es van dur a terme després dels fets. En cultura, el cicle Perifèria Cultural portarà a petits pobles del Baix Penedès 4 concerts d'artistes de diferents punts dels països catalans. Roger Mas, Judit Nederman o Montse Castellà són algunes de les propostes. Els concerts es faran entre el 3 i el 18 d'octubre.
1: Passa que l'any de Dames i Vells, això és demà?
19: Això és a partir d'avui i fins demà. Dames i Vells i tota la resta de Baix Parlats de Tarragona.
1: A la plaça dels Angelens, no, això?
19: Sí, de fet, comença la plaça de Dames i Vells, que porta el nom del propi ball. Sí, sí.
1: És fantàstic, això. Escolta, ja vindrem. I a Girona, avui comença també els treballs per treure els arbres cremats de l'incendi de les Gavarres al juliol, Fèlix.
16: Sí, el Consorci de les Gavarres ha arrencat aquests treballs per retirar la fusta cremada dels arbres que són més a prop de la carretera de la Ganga, que és la que porta de la Bisbal d'Empordà a Calonge, travessant les Gavarres, i que és on va arrencar aquest incendi. És una franja de 20 metres de terreny a banda i banda de la carretera. Ho fan per seguretat, per evitar que alguns d'aquests arbres cremats puguin caure al vial. D'altra banda, en un àmbit ben diferent, han enxampat a Galícia un vaixell carregat amb 2.000 quilos de cocaïna que havia sortit del port de Roses. Entre d'altres, han detingut el cap de la banda que vivia també a les comarques de Girona.
20: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: Si heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, fa 10 minuts que ha sortit el sol i el dia arrenca amb tranquil·litat i 4 núvols prims. Eloi Cordomí, bon dia.
21: Bon dia, sí, així continuarà. Durant tot el dia, potser amb alguna nuvolada avui a la costa, poc important, amb una temperatura més moderada que ahir. Sí que aquesta hora tenim valors alts, que per exemple arriben als 25 graus a l'Hospitalet de l'Infant, a causa d'una mica de ventet que bufa de mestral, només aquest matí. També tenim 24 graus a Roses, n'hi ha 19 a Escó, 9 graus a Arties, a la Vall d'Aran, aquí sí que refresca una mica. Al migdia s'arribarà al voltant dels 29-30 graus a gairebé tot arreu, potser 34-35 encara a l'extrem sud, a les Terres de l'Ebre. Dia, com dèiem, de sol, es mantindrà així durant tota la setmana, com a mínim, fins dissabte o diumenge. El proper canvi que veiem a llarg termini seria de cara a dilluns de la setmana que ve, així que encara falta molt.
1: I pel que fa al trànsit, un accident i una avaria a la C32 compliquen l'entrada a Barcelona. Mireia Sala?
13: Sí, a cua a Castelldefels per una avaria i de Gavà a Viladecans per un accident que talla un carril. Entrada complicada també per la B23 a Sant Feliu de Llobregat i retencions a la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a la PC de Santa Perpètua, la C31 a Badalona i les dues rondes de Barcelona.
15: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
22: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
23: Avui hem rebut el missatge d'una professora de secundària del Vallès Occidental. És especialista en castellà i anglès, però el primer dia de curs la direcció del centre li va comunicar que també s'havia de fer càrrec d'un grup de català a l'ESO, sense que ella sigui catalanoparlant ni hagi impartit mai la matèria.
24: Em preocupen els alumnes. Què passa amb el seu dret a rebre una educació de qualitat i a tenir davant seu un professor preparat per impartir aquella matèria? Els alumnes no poden pagar les mancances del sistema.
23: El Departament d'Educació reconeix que la professora té raó en la seva reclamació. Ella va recórrer a inspecció i ara aquest òrgan està intervenint per refer els usuaris del centre i evitar així que hagi d'assumir la classe de català.
22: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. El 636 36 06 09. 636 06 06 09. I ara és el moment de repassar el preu de les coses, avui a les entrades de teatre. Lara García.
25: Comencem per un dels teatres de Barcelona, el Lliure. La mitjana del preu de les entrades és d'uns 20 euros. Tenen rebaixes i bonificacions per fer el teatre més assequible. Sentim l'Albert Minguillón, director de Comunicació, Públics i Mediació del Teatre Lliure.
26: Els preus del Teatre Lliure van des de 14 euros pels menors de 35 anys fins a 32 euros, però amb els descomptes diversos que tenim i abonaments fan que el preu de l'entrada habitual sigui uns 20 euros.
25: A Tarragona hi ha la Trono, una sala petita amb capacitat per a 60 espectadors, fan teatre independent i contemporani. S'estan plantejant a pujar el preu de les entrades i ens ho explica en Joan Negrier, director de la sala.
27: Una entrada de la sala Trono avui en dia costa 18 euros i portem 10 anys en aquest preu que estem ja replantejant-nos pujar-lo per la temporada que ve perquè cada vegada el marge és més petit i el preu mitjà en definitiva encara queda molt més baix perquè hi ha preu de socis que són 14 euros, només a 30 anys paguen 12, per tant, a preu mig ens queden uns 15 euros, 15 i mig.
25: És lògic que el teatre tingui un cost elevat perquè implica molts professionals, a més de despeses de producció, escenografia, etc. Això fa que sovint la gent jove no es pugui permetre anar-hi. Per aquest motiu, el teatre Hairbreak Hotel de Barcelona ha anunciat que vendrà les entrades lliures 15 minuts abans que comenci la funció a 3 euros per als joves menors de 21 anys. L'Àlex Rigola és el director.
28: Potser el teatre no és el que més desitja anar a un jove. El que no pot ser és que cap jove, per una qüestió econòmica, no pugui venir al teatre.
1: I més enllà de les despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui, dimarts, què costen els cotxes policials? Ot Serra, bon dia.
29: Bon dia. La Guàrdia Urbana de Lleida necessita 3 vehicles i ha optat per la fórmula del renting. Ha obert una licitació per adquirir un vehicle nou, tot terreny, de 7 places, i 2 vehicles més que siguin híbrids no endollables, també 4x4 i amb kit de detinguts. El contracte de renting seria de 4 anys i el pressupost amb IVA és de 435.600 euros. És a dir, uns 74 cèntims anuals per lleidatà.
30: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: I quin és el vídeo viral del dia d'avui a les xarxes? Elisenda Pineda, bon dia.
0: Bon dia, Ricard. Doncs mira, poc s'ho imaginava aquest pare, un senyor que guardava com un tresor uns gelats Twister de nata i xocolata al congelador, que enxamparia el seu fill de no més de 5 anys devorant-ne un sense permís. L'enxampada és èpica, eh? El plançó es passeja en pijama pel menjador, pel que deduïm que és hora d'anar a dormir o s'acaba de llevar, per tant, no són hores de menjar gelat, mentre degusta la llepolia que, val a dir-ho, és més gran que el seu cap. Per proporcions, és com si un adult estigués ingerint mitja tarta al whisky. La cirereta d'aquest vídeo és l'excusa que troba la criatura per justificar la ingesta.
2: Jesús no ha dejado de hacer un whisky.
3: Nacho, hijo, ¿has cogido el helado sin permiso?
0: Diu que Jesús li ha donat permís. Clar. Clar, si aquest pare ha instruït el seu fill en la fe catòlica i li ha explicat que amb els ulls dels homes no veiem Déu, però que Déu existeix, amb quin argument li rebats ara la criatura que no pot ser que Jesús li hagi donat permís?
4: És difícil.
0: És difícil, clar, davant d'aquesta excusa, Ricard, només li queda l'opció de deixar-li menjar el gelat tu i que sigui el que Déu vulgui.
1: Alabat sigui Déu. Gràcies, Elisenda.
0: A tu, adéu.
1: I a aquesta hora cada dia dediquem la cançó a una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui és 22 de setembre, és Dia Mundial Sense Cotxes. Dediquem aquest tema mogut als que us moveu a peu, en bicicleta o en transport públic. Als herois del pedal i del patinet que feu la ciutat més respirable enmig d'aquests embusos i també als que pregueu per un transport públic que no ens faci arribar tard ni a la feina ni al progrés.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular que serà pel trànsit, equip viari Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, retencions a l'AP7 per un accident a Montornès del Vallès, els vehicles són al voral i es forma cua en sentit sud. A la mateixa AP7 hi ha retencions de Santa Perpètua en direcció Barcelona i a Sant Cugat en sentit Girona. Problemes també per un accident a la C32 a Viladecans i cues a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C58 a Sant Quirze i a Montcada, la C31 a Badalona i les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
0: El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. El ple del Tribunal comença amb el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. La Moncloa intensifica les crítiques a la judicatura després que el jutge Peinado s'acomiadi de la feina portant a judici la parella de Pedro Sánchez. Begoña Gómez s'enfronta a una petició de 13 anys de presó per malversació i tràfic d'influències. En el cas Plus Ultra, Rodríguez Zapatero té 3 dies per justificar l'origen de les joies que van trobar a l'escorcoll del seu despatx. Rússia, almenys 3 morts en una nova onada d'atacs contra instal·lacions industrials del sud-est i el centre d'Ucraïna i deixa al voltant de 100.000 persones sense llum al nord del país. Zelensky s'ha de trobar avui amb Trump, a qui pressionarà per una treva energètica a Moscou. Des de Barcelona es van organitzar alguns dels coneguts com a safaris humans que es van fer a Sarajevo durant la Guerra dels Balcans. Ho ha assegurat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Ezio Gavazeni, l'autor d'un llibre sobre aquests viatges de persones adinerades per matar bosnians de manera indiscriminada. Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, un Donald Trump que ha vist com 4 grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, se solidaritzen amb els mitjans de comunicació vetats per ell i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca. La Generalitat ha buscat una guia per advertir dels riscos de l'ús excessiu de les pantalles. Està adaptada a cada etapa i detalla que un consum abusiu pot provocar retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció, trastorn del son, ansietat o problemes d'interacció social. On segrest a Catalunya en menys de 48 hores, uns encaputxats haurien fet entrar per la força un home dins d'un cotxe a Barcelona i va aparèixer hores després amb signes de violència salta als gironers. El primer a la passat es vincula a un cas entre organitzacions dedicades al narcotràfic. Montserrat, bon dia.
2: Hola, bon dia. Celebració multitudinària del Joventut a la plaça de la Vila de Badalona pel títol de la Supercopa de Bàsquet. Els més aclamats, Enrique Rubio i Nicola Provitola. Mbappé diu que la solució de Madrid és treballar més. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes de Madrid però no les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per cap de les jugades que reclama. I el Barça femení prepara el seu debut a la Champions demà contra el París Futbol Club. Avui engega la competició amb un Madrid-PSG entre altres partits.
0: Enfilem el darrer dia de l'estiu càlid amb baixada de 2 graus de la temperatura. Molts valors màxims es mouran entre els 27 i 32 graus. I jornada assolellada amb algunes bandes de núvols prims. Aquesta propera nit a les 2 i 5 minuts, hora local, arriba l'estació astronòmica de la tardor. Els propers dies continuarà fent sol i calor.
3: Info.
0: 8 i 4 minuts, us informe Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè pugui tornar de l'exili Carles Puigdemont i siguin amnistiats els principals líders del procés. El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. El magistrat conservador José María Macías ha redactat com a ponent un esborrany de sentència desfavorable, però la majoria progressista del Tribunal la tombarà. Caldrà esperar, això sí, el ple del 6 d'octubre perquè es voti un nou text favorable a l'amnistia que, si és prou contundent, deixaria poc marge de maniobra al Suprem. I Jordi Pina, l'advocat de Jordi Turull, en parlava ahir al matí de Catalunya Ràdio.
4: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, Doncs, bueno, seria una barbaritat.
0: La direcció de Junts continua sent molt prudent sobre la tornada del seu líder, de Carles Puigdemont, encara que l'expresident ha verbalitzat, si pot tornar, la seva intenció de submergir-se en la realitat del país 9 anys després d'exiliar-se a Bèlgica. El jutge Carlos Peina ha enllestit la feina 4 dies abans de jubilar-se i deixa el futur de Begoña Gómez en mans d'un jurat popular. El govern espanyol condemna que s'envia a judici la dona de Pedro Sánchez i assegura que és una persecució judicial en tota regla per intentar tombar el govern espanyol. Anem cap a Madrid amb la...

0: atención a esa petición del señor Aznar.
1: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó i és un cop duríssim per a Pedro Sánchez, que fa dos anys es plantejava dimitir quan la investigació tot just començava.
2: Doncs bé, el PP retreu al govern espanyol que critiqui els processos judicials que afecten la parella de Pedro Sánchez i Rodríguez Zapatero. Per la vicepresidenta de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Funes, els casos judicials inhabiliten Sánchez per seguir a la Moncloa.
3: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
2: El portaveu de Junts, Josep Rius, hi veu un cas més de l'Ufer.
4: Malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
2: Des de Suma, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinador fa un últim favor al Partit Popular abans de jubilar-se.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: 8 i 7 minuts, Rússia fa almenys 3 morts en una nova onada d'atacs aquesta nit contra instal·lacions industrials del sud-est i el centre d'Ucraïna ja ha bombardejat també al nord del país, on ha deixat al voltant de 100.000 persones sense llum. Moscou ha disparat míssils, gairebé 300 drons i artilleria contra diverses regions, sobretot a la de Dnipro, on també ha fet almenys 6 ferits. L'atac ha afectat infraestructures energètiques, militars i portuàries i amb més embarcacions, així com embarcacions que operen per l'exèrcit ucraïnès. Zelensky s'ha de trobar a l'Assemblea de les Nacions Unides a Nova York amb Trump, a qui pressionarà per una treva energètica amb Rússia. El president ucraïnès també ha assegurat que un nou acord sense drons està llest per ser firmat, però no n'ha especificat els detalls. Les Balears assoleixen la xifra més alta de persones migrants que arriben amb embarcacions irregulars. En el que portem d'any, s'han superat els 5.600 immigrants que han desembarcat, sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que a les Canàries. Anem cap a Mallorca, Caterina Carmen.
6: La ruta entre Algèria i les Balears s'ha consolidat en els últims 3 anys, mentre que el nombre de migrants a les Canàries s'ha reduït a la meitat en un any. Segons Àlex González, de l'Observatori de Migracions de la Mediterrània, es tracta d'un desplaçament de rutes.
7: La cooperació per, diguem que, reduir la ruta canària no implica que la migració desaparegui, i implica que es trasllada, tancar les fronteres en una banda, implica traslladar-les en les altres. En aquest cas, la ruta algeriana està incrementant degut a aquesta raó.
6: L'anomenada ruta algeriana és de les més perilloses. A principi d'agost van morir 19 persones en dos naufragis quan intentaven arribar a les Balears. I aquests són els que sabem, però segons els experts hi ha centenars de persones que moren durant les travessies quan intenten accedir a una vida millor.
2: Gràcies. L'autor del llibre Safaris Humans afirma a Catalunya Ràdio que alguns dels viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians durant la guerra dels Balcans als anys 90 es van organitzar des de Barcelona. El periodista italià Ezio Gabazzini ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
8: Jo sí que he sabut que en aquella època aquesta frontera que aquesta persona havia anat amb agències locals. I de fet, entre Barcelona del 92 i 95 hi havia tubs de les agències que organitzaven safaris.
2: Gabazzini també diu que el cervell d'aquesta mena de turisme macabre vivia a Bèlgica i que espera que de les investigacions obertes per 5 fiscalies a Europa en surti un procés penal contra aquest assassí, contra aquests assassins impunes.
9: Per què està en curs?
8: Hi ha 5 fiscalies que estan investigant. Fins fa pocs mesos només era Milà, però des del juny també tenim la fiscalia de Sarajevo, Viena, Berna i Brussel·les, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris, el que pensant, era a Bèlgica.
2: El periodista i escriptor italià diu que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants i explica que molts eren professionals respectats amb una doble vida sinistra.
9: El profil d'aquestes
8: persones són ben situades, estem parlant d'empresaris, advocats, militaris, metges. Aquestes persones, però, tenen totes un denominador comú. I és que totes són amants de les armes i de la caça. Aquestes persones doncs, van passar per aquesta línia vermella.
2: L'autor d'aquest llibre d'investigació sobre els safaris humans durant el setge de Sarajevo xifren més de 200 els italians que haurien participat en aquestes caceres humanes, tot i que també hi hauria milionaris d'altres països europeus com Bèlgica, Àustria i la

0: l'estat espanyol. Ens n'anem ara cap a Nova York, perquè avui allà hi comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU amb el discurs del president nord-americà Donald Trump, que ha vist com les grans cadenes de televisió se solidaritzen amb els mitjans de comunicació que ha vetat i deixaran, per tant, de cobrir els actes de la Casa Blanca, corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
1: Donald Trump centrarà avui l'atenció de l'Assemblea General de l'ONU amb el seu discurs d'obertura, però també amb d'altres qüestions de l'agenda internacional, com són el lideratge en l'àmbit de la intel·ligència artificial o la guerra de l'Iran. Serà l'última assemblea amb el portuguès Antonio Guterres com a secretari general de l'ONU. Segons el seu exassessor, Jeffrey Feldman, el llegat que deixa Guterres no és especialment positiu.
2: Guterres és un interlocutor brillant, té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha paralitzat l'ONU amb un clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
1: Avui també està previst que els Estats Units i Dinamarca signin formalment l'acord sobre el control militar i la sobirania de Groenlàndia i que en donin a conèixer els detalls.
3: I allà, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
4: Demà? Impossible, mort. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
3: I allà, no dius que els podem tots?
4: Sí, que puc, sí que puc.
5: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció, aquests són només alguns dels efectes de l'ús abusiu de pantalles. La Generalitat ha plasmat tots aquests riscos en una guia segons cada etapa vital fins a l'adolescència, que servirà per denunciar els perills de les pantalles, però també per establir-ne recomanacions d'ús. Alerten que entre els 0 i els 6 anys ja apareixen problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries. I aquests símptomes s'amplien encara més durant l'adolescència. De fet, un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Lluïsa Conejo, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
6: Aquest ús problemàtic té un impacte a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, a les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat també, a desenvolupar conductes de risc.
0: Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7 només a les xarxes socials i dediquen unes 2 hores al dia. I el mòbil cada vegada arriba abans, a partir dels 10 anys, més del 80% dels joves ja en té. El govern presentarà avui una acció conjunta de diferents departaments amb mesures i recomanacions per a un ús més conscient i saludable de les pantalles. I atenció, perquè avui ja vaga els autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. L'aturada es fa després del fracàs de les negociacions d'última hora entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fons sindicals, els principals esculls són la reducció de la jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació. Aquest migdia el comitè d'empresa n'informarà els treballadors. L'assemblea també decidirà si es convoquen noves aturades. Doncs així arribem a un quart de nou del matí i de seguida fem un repàs del trànsit i de la previsió meteorològica. Connexem el nostre equip diari per saber com estan les coses. Hores d'ara, Mireia Sala, bon dia.
7: Bon dia, Carme. Retencions a la P7 a Sant Cugat del Vallès per una avaria que talla un carril en sentit Girona i a la mateixa P7 però en sentit sud hi ha cua a Montornès del Vallès per un accident de fa una estona i també més endavant a Santa Perpètua. Retencions també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat per entrar a Barcelona, a la C32 a Viladecans, la C58 a Sant Quirze i a Montcada, la C31 a Badalona i a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Això és tot. Actualitzem la informació diària als titulars de Esports de Nou.
0: El temps. Amb l'Enric Cagut.
8: Dia ben tranquil, dia ben estable aquesta última jornada de l'estiu astronòmic, perquè aquesta matinada a les 2:05 a la local arribarà a l'estació astronòmica de la tardor i ho farà amb un temps ben tranquil, ben estable i també amb temperatures ben altes per l'època de l'any. Avui dimarts s'espera sol, al matí i la tarda, pocs núvols i una temperatura que pot baixar un parell de graus en molts indrets respecte a les d'ahir, però igualment les màximes estaran per damunt del que toca i tindrem xifres d'entre 27 als 32 graus, fins i tot més altes cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, a Mora d'Ebre podrien arribar als 33 graus o a Tortosa als 35. Un dia de calma, d'estabilitat, també demà dimecres i dijous. Dijous, divendres, la temperatura podria repuntar.
6: Económicamente, ahora mismo Madrid es algo nunca visto. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos.
9: Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res.
6: Es el modelo de libertad lo que está funcionando y no hay más que eso.
9: És una fàbrica constant de desigualtat.
10: És evident que hi ha dos models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols, no?
11: Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics. Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: 3CAT Info.
0: Investiguen un segon segrest en 48 hores a Catalunya. Va passar dilluns a la matinada de Barcelona quan diversos encaputxats haurien introduït un home a l'interior d'un vehicle per la força al carrer de Huelva, segons avança el diari Ara. Diversos testimonis van donar l'alerta i a primera hora d'ahir el van trobar a prop d'una benzinera de Salt al Gironès amb signes clars de violència. La investigació està oberta i de moment no es vincula amb el primer cas registrat dissabte a l'AP7. 5 persones disfressades de policies es van emportar un home a l'AP7 i hores després el van deixar en llibertat en perfecte estat en aquest cas. Els primers indicis apunten que aquest segrest estaria vinculat a un cas de drogues. El Consell d'Educació de Catalunya comença per fer avui el debat del sistema educatiu. Abans que s'acabi aquest mes, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector, al febrer es faran les deliberacions i les propostes hauran d'estar enllestides al mes d'abril. La consellera Esther Ribó demana que les mesures siguin concretes.
13: Aquest no ha de ser l'anèssim diagnòstic, ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys.
0: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, vol que les famílies i els docents s'hi impliquin.
14: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i per tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
0: El president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. PP i Vox seran desmarcats. Per cert que a Barcelona hi ha un acord entre el PSC i Esquerra per garantir el reforç escolar gratuït a infants i adolescents amb el triple de beques i ajuts per extraescolars. El govern municipal i el grup liderat per Elisenda Alemany han pactat destinar el que recapti del recàrrec turístic als creuers a programes d'activitats de reforç escolar. Elisenda Alemany, portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona.
15: Que serà un nou programa d'activitats de reforç escolar, gratuïtes per a tots els alumnes, per fer deures o per fer repàs, que és una recomanació del PEC que feia el darrer informe PISA.
0: Es calcula que uns 12.000 infants no fan extraescolars perquè no s'ho poden pagar. L'objectiu és ingressar 20 milions d'euros els pròxims anys amb la taxa als creueristes. 4 milions són els que es van recaptar, 4 milions volíem dir, l'any 2017.
12: 3CAT Info.
0: Eduard Fernández presenta avui la seva candidatura a millor actor al Festival de Cinema de Sant Sebastià. És el protagonista de El mal padre, que competeix a la secció oficial. Mentrestant, fora de competició, s'ha presentat la producció catalana Rueda por nosotras, que rescata de l'oblit les atrocitats que es cometien al Patronato de Protección de la Mujer durant el franquisme. Amb lletra especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
16: Santa Maria, Santa Virgen de las Virgenes.
17: Daniel Monzón, el director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera o Celda 211, detalla a Ruega por Nosotras el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució franquista.
18: Había muchos apartados de ese tipo de castigo sádico que decidimos, de alguna manera, dejar aparte, porque iba a protagonizar excesivamente la película, ¿no? Y a nosotros nos interesaba la violencia psicológica, como un sistema entero trata de quebrar, triturar la personalidad de un montón de niñas, que creo que es incluso más dura que te den una bofetada o que las chicas que s'orinaven le ponían ortigas en la vagina.
17: A més, Montón ha revelat les dificultats que s'ha trobat a l'hora de finançar-la, insinuant que encara hi ha poca voluntat per remenar el passat en aquesta qüestió. Les joves protagonistes del film, Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47, i Manuela Calle han defensat que les atrocitats com aquesta que es cometien durant el franquisme haurien d'arribar a les aules.
19: Per a mi és una de les històries d'Espanya que nunca s'ha contat i se tiene que empezar a ensenyar ja en els col·legis. És una vergüenza que esto no se explique. No sé, por lo menos en mi colegio nunca se llegaba como a la época franquista ni a toda la dictadura, era como lo último del libro y si da tiempo lo damos, pero nunca se ha dado. Nunca se entra en estas historias de víctimas de franquismo, que hasta el año pasado las mujeres del patronato no estaban reconocidas como víctimas de franquismo, lo cual es loco.
17: Ruega por nosotras, película participada per 3CAT, arribarà a les sales a principis de novembre.
10: Ruega por nosotras.
0: El 1979, el Teatre Lliure de Gràcia va estrenar La vella Helena de Jacques Offenbach, protagonitzada per Anna Lizaran, Imma Colomé, Carlota Soldevila o Quim Lecina, entre d'altres.
20: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella Helena d'Esparta.
0: Gairebé 50 anys més tard i dins de la celebració de l'aniversari del Lliure, el col·lectiu Miserables, liderat per Miquel Mas Fiol, estrena aquest vespre una versió molt especial a Lliure de Gràcia. Ens ho explica la Marta Vives.
21: Tot i que l'encàrrec que Mas Fiol va rebre de Lliure era aquest...
22: Que agafes la vella Helena i la passes per la Tormitz, que és un poc el que faig sempre.
21: El director teatral no s'ha limitat a la relectura de l'obra, sinó que l'ha volgut convertir en una experiència per descobrir què queda d'aquell esperit dels inicis 50 anys més tard.
22: Estic intentant fer una cosa que és impossible. És impossible. O sigui, perquè en aquell moment tot estava per fer, era l'època de les associacions, dels sindicats, de les cooperatives, no? I llavors intentar tornar a recuperar aquest esperit cooperatiu és delirant, perquè el món darrerament, aquests 50 anys, ja tendeix a un individualisme imperant.
21: És per això que des de fa dues setmanes la companyia viu literalment al teatre, entre matalassos inflables, coixins, maletes obertes i neveres plenes de menjar per alimentar un regiment.
22: Els primers dies van ser molt feixucs, perquè evidentment mare meva de col·locar cartrons per guardar un poc d'intimitat perquè estem dormint en el hall.
21: La mateixa idea serveix de punt de partida per l'espectacle que es veurà a partir d'avui. Un grup de nostàlgics que pensa que el teatre actual és un desastre i farà mans i mànigues per recuperar l'essència dels anys 70 i muntar l'opereta d'Offenbach amb música en directe. El repartiment està format per Gerard Frank, que tindrà el repte d'encarnar el personatge d'Helena, interpretat originalment per Anna Lizaran, també Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Carmen Milán. L'escenografia que firma Mireia Cintes fa una clara picada d'ullet a la del 1979, de Fabià Puigcerdà.
23: Llavors ha sigut un equilibri entre respectar la nostra essència de les coses que tiren més a lo cutre, a lo trash, però introduint molt l'artesania, el disseny i fent un homenatge molt gran a tots els oficis que inclouen la confecció de talons, la construcció de escenografia, etc.
21: Tot fent la vella Helena és una producció del Teatre Lliure i el Teatre Principal de Palma. S'estrena avui i ocuparà el Lliure de Gràcia unes quantes setmanes més fins al 18 d'octubre.
0: Montse, Raia, bon dia.
24: Hola, bon dia.
25: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
24: Celebració multitudinària del Joventut a la plaça de la Vila de Badalona pel títol de la Supercopa de Bàsquet amb els aficionats. Feia 18 anys que la penya no aixecava un títol. L'afició verdinegra va omplir la plaça badalonina per celebrar que diumenge el Joventut va superar el Barça a la final de la Supercopa. Primer, els jugadors i tècnics de la penya van anar a peu fins a l'Ajuntament, on els van rebre a la sala de plens per part de l'alcalde, Xavier García Albiol, i els membres del consistori. I després van sortir al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats, Nicola Provítola, escollit millor jugador de la final de la Supercopa, i Ricky Rubio.
26: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
24: I l'entrenador, el badaloní Dani Miret, es mostrava compromès per continuar guanyant títols.
27: Tot el que significa el poder tornar a guanyar
1: un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
24: La pròxima cita, el debut a la Lliga CB, diumenge al migdia, quan el Joventut jugarà a la pista del Breogán gallec. El dissabte, Barça-Corunya i també diumenge, Girona-Múrcia i València-Força-Lleida. El president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, entén les queixes de Madrid, però no les formes. Tebas té clar que la manera que té Madrid de protestar pels àrbitres no és la correcta i assegura que l'equip blanc no va perdre per cap de les jugades que reclama el tècnic José Mourinho. Des de Madrid, Kylian Mbappé, el davanter blanc, fa autocrítica en declaracions al diari AS.
2: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pone ahora de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelve los títulos.
24: L'Atlètic de Madrid, per la seva banda, demana acabar amb l'assetjament arbitral després de la lleu de crítiques arran del derbi madrileny. Avui hi ha cimera d'entrenadors a Madrid amb l'absència del tècnic del Madrid, José Mourinho, que ja ha anunciat que no hi anirà.
12: 3CAT Info.
24: El Barça perd 17 jugadors per l'aturada internacional de futbol durant gairebé 3 setmanes. L'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6, tot i que la Lliga de Segona Divisió de Futbol no s'atura. Molts d'aquests jugadors es concentren aquest migdia amb la selecció espanyola a les Rozas, a Madrid. A la tarda a les 7 faran un entrenament obert al públic. Durant aquesta llarga aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà aquest dissabte, contra Anglaterra, a Wembley. També jugaran contra Croàcia, la República Txeca i novament contra Croàcia. No hi haurà partits de Lliga a Primera Divisió de Futbol fins al dissabte 10 d'octubre. L'aturada coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
3: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir, poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
24: Encara en futbol, el jugador del Barça s'ha dit al Deportivo Marc Casado no jugarà fins a l'any que ve. Com a conseqüència d'una topada partit contra el Betis, es va fracturar la clavícula i ha hagut de ser intervingut. El Sabadell també es queda sense el seu golejador, Giocaccini, que es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll i haurà d'operar-se. I l'Europa destitueix el tècnic Josep Maria Gené després de 4 jornades. Luis Blanco, que va dirigir l'Atlètic Balears i l'Espanyol en diferents categories, es fa càrrec de l'equip.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: Avui comença la Champions femenina de futbol amb diversos partits de la primera jornada, entre altres a Madrid PSG a les 9 del vespre. El Barça, que defensa el títol europeu, prepara el seu debut de demà en què rebrà el París Futbol Club el Johan Cruyff a les 9 del vespre. Avui en la prèvia, en migdia, parlaran el tècnic Pere Romeu i la davantera Eva Pajor. I a Montreal, al Canadà, avui continuarà el Mundial de Ciclisme en carretera amb la contrarrellotge per equips mixtos i les individuals júnior femenina i masculina.
11: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
0: Dos quarts de nou del matí, fem un cop d'ull al trànsit. Mireia, bon dia.
4: Bon dia, doncs aquesta hora hi ha cua a la P7, al Papiol i Sant Cugat, en sentit Girona, i a Santa Perpètua, en sentit sud. Aturades també a l'entrada a Barcelona per la B23 de Sant Feliu a Esplugues, a la C32 a Viladecans, la C58 a Sant Quirze i a Montcada, i a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de Dalt, en sentit Llobregat.
0: Repassar les principals informacions d'aquest dimarts, darrer dia de l'estiu. El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. El ple del tribunal comença amb el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. La Moncloa intensifica les crítiques a la judicatura després que el jutge Peinador s'acomiadi de la feina portant a judici la parella de Pedro Sánchez. I des de Barcelona es van organitzar alguns dels coneguts com a safaris humans que es van fer a Sarajevo durant la Guerra dels Balcans, ho va assegurar el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Ezio Gabazen, i l'autor d'un llibre sobre aquests viatges de persones adinerades per matar bosnians de manera indiscriminada. De tot plegat us n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us volem explicar que el govern espanyol torna a reclamar avui l'oficialitat del català a la Unió Europea en una reunió davant de tots els socis comunitaris. L'estratègia passa per no acceptar cap nou ingrés si abans no es reconeixen les llengües dels actuals membres. Avui, per això, no s'espera cap decisió. I el Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primera vegada aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament depenent de l'altitud. I en esports, Montse, protagonista del Joventut.
5: Sí, celebració multitudinària a la plaça de la Vida de Badalona amb els aficionats del Joventut pel títol de la Supercopa de Bàsquet. En futbol, Mbappé diu que la solució a Madrid és treballar més i el Barça femení prepara avui el seu debut a la Champions demà contra el París Futbol Club.
0: Com us dèiem, darrer dia de l'estiu càlid amb baixada de 2 graus de la temperatura, molts valors màxims es mouran entre 27 i 32 graus. Jornada assolellada amb algunes bandes de núvols prims aquesta propera nit. A les 2 i 5 minuts de la matinada, hora local, arriba l'estació astronòmica de la tarda. Dos quarts de 9 i 2 minuts, el Constitucional activa avui el compte enrere perquè pugui tornar de l'exili Carles Puigdemont i siguin amnistiats els principals líders del procés. El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. El magistrat conservador José María Macías ha redactat com a ponent un esborrany de sentència desfavorable, però la majoria progressista del Tribunal la tombarà. Com sigui, caldrà esperar el ple del 6 d'octubre perquè es voti un nou text favorable a l'amnistia que, si és prou contundent, deixaria molt poc marge de maniobra al Suprem. Sentim Jordi Pina, que és l'advocat de Jordi Turull, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, seria una barbaritat.
0: La direcció de Junts continua sent molt prudent sobre la tornada del seu líder, Carles Puigdemont. Encara en l'àmbit político-judicial, el jutge Peinado ha enllestit la feina 4 dies abans de jubilar-se i deixa el futur de Begoña Gómez en mans d'un jurat popular. El govern espanyol condemna que s'envia a judici la dona de Pedro Sánchez i assegura que és una persecució judicial en tota regla per intentar tombar el govern espanyol. Madrid, Paula Brujats.
7: El judici encara no té data, però pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles, i Sánchez les avança abans de l'estiu. La Moncloa carrega sense embuts contra Peinado. És inqüestionable la intenció política, la persecució sense proves, diuen en privat, i ho condemnen. Creuen que és un judici arbitrari i injust només per ser la dona de Pedro Sánchez. En públic, la ministra Diana Morán denuncia que Peinado ha fet un últim servei al PP abans de penjar la toga.
8: Que responde a la máxima del senyor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el PNL. El señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
7: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó i és un cop duríssim per a Pedro Sánchez, que fa 2 anys es plantejava dimitir quan la investigació tot just començava.
0: Doncs bé, enmig d'aquest escenari, ahir va arribar la pau al Congrés. I és que la Cambra Baixa va reivindicar el llegat pacifista del músic Pau Casals, aprofitant que hi va ser el Dia Mundial de la Pau. La Cambra Baixa li va retre un homenatge i per primera vegada en molts anys es va poder tornar a sentir això. Ja haureu reconegut, és el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Tornem a Madrid ara amb el Dani Sainz de Aja.
9: L'encarregat de fer sonar l'històric instrument ha estat el jove virtuós italià Ettore Pagano. Com Casals fa 50 anys, davant Nacions Unides, ha fet ressonar el cant dels ocells al Congrés. Durant l'acte, la presidenta de la Cambra ha parlat del compromís de Casals amb la pau i després el Fixa't com sona de Catalunya Música. Armengol ha admès que no se l'ha reconegut prou.
13: Va ser molt contundent i molt valent, no? I tal vegada persones així han fet possible que les nostres democràcies siguin millors, no? I tal vegada no hem sabut homenatjar prou el seu nom, penso que no.
9: El president Salvador Illa no s'ha perdut l'homenatge, tampoc alguns ministres i representants de la majoria de partits. Junts no hi ha anat perquè diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista de Casals.

0: El govern espanyol continua explorant nous emplaçaments a Ceuta per ubicar-hi els més de 3.000 migrants que calculen que continuen pels carrers. La instal·lació del port de la ciutat autònoma amb 1.700 llits ha quedat petita i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
1: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
0: També s'ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla davant les noves crides a les xarxes per entrar demà dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que ja estan a sobre i insisteixen que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. Doncs bé, com us dèiem, avui és l'últim dia de la campanya electoral al Marroc. El regne a la UITA celebra comicis legislatius amb el descontentament juvenil com a tema central en un país embarcat en projectes faraònics, com és el cas de l'estadi Hassan II. Enviat especial al Marroc, Nandos Anovera.
2: Els indicadors macroeconòmics del Marroc són bons. Creixement que s'acosta al 5%, una inflació continguda al 2% i un dèficit i deute raonablement moderat. Però les taxes d'atur es disparen, sobretot quan es tracta dels joves, que pot arribar al 40%. Més que el guanyador de les eleccions de demà, els analistes estaran atents a la participació. Un 4% dels inscrits en el cens electoral tenen entre 18 i 24 anys. Les protestes ja apaivagades dels joves i la tensió migratòria han protagonitzat l'últim any al país. Tot i que la migració no és l'eix central de la campanya electoral, testimonis que ens trobem a la frontera amb Ceuta creuen que al Marroc no hi ha oportunitats.
3: Toda la gente quiere una vida bien. Si no tiene una vida bien, trabajo, no tiene trabajo, no tiene la casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no hay. Porque la gente busca una vida bien.
2: Mentrestant, el Marroc aspira a celebrar la final del Mundial del 2030 a l'estadi més gran del món, el Hassan II, encara en construcció, que costarà l'equivalent a una setena part dels pressupostos anuals en sanitat. És el mateix país que té un dels principals ports de la Mediterrània i d'Àfrica en trànsit de contenidors, el Tanger Med, i l'única línia d'alta velocitat de tot el continent.
0: Canviem de qüestió. L'autor del llibre, Safaris Humans, afirma a Catalunya Ràdio que alguns dels viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians durant la Guerra dels Balcans, als anys 90, es van organitzar des de Barcelona. El periodista italià Ezio Gabazzeni ho ha explicat en una entrevista al Catalunya, de Catalunya Ràdio.
4: Jo sí que he sabut que en aquella època aquesta font deia que aquesta persona havia anat amb agències locals i, de fet, entre Barcelona del 92 i 95 hi havia tots les agències que organitzaven safaris.
0: Gabazzeni també diu que el cervell d'aquesta mena de turisme macabre vivia a Bèlgica i que espera que de les investigacions obertes per 5 fiscalies a Europa en surti un procés penal contra aquests assassins impunes. El periodista i escriptor italià assegura que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants i explica que molts eren professionals respectats amb una doble vida sinistra.
5: El perfil
4: d'aquestes persones són ben situades, estem parlant d'empresaris, advocats, notaris, metges.
5: Aquestes persones,
4: però, tenen totes un denominador comú. I és que totes són amants de les armes i de la caça. Aquestes persones doncs, van passar per aquesta línia vermella.
0: L'autor d'aquest llibre d'investigació sobre els safaris humans durant el setge de Sarajevo xifra en més de 200 els italians que haurien participat en aquestes caceres humanes, tot i que també hi hauria milionaris d'altres països europeus com Bèlgica, Àustria i l'estat espanyol. El govern espanyol torna a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea en una reunió aquest matí davant de tots els socis comunitaris. Ha passat més d'un any des de l'últim cop que la Moncloa va portar aquest tema a la taula dels ministres europeus. Els dubtes de països grans, com ara Alemanya o Itàlia, continuen frustrant el consens i avui no s'espera cap resolució. Brussel·les, Bruno Forteanigas.
6: Amb l'aplicació de l'amnistia aplanada i a les portes de negociar uns nous pressupostos espanyols, Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts. Aquest cop no s'espera que hi hagi cap votació sobre el tema i ni tan sols està garantit que hi hagi un debat entre els ministres europeus. Només sabem que el govern espanyol intervindrà en la reunió per demanar que el català sigui llengua oficial i que això passi abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albània. Abans que el montenegrí o l'albanès siguin oficials, li tocaria el català, diu el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
7: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, sinó l'estan també en el català.
6: Ho ha dit en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos mesos Esquerra confien més aviat poc que l'oficialitat del català es pugui desencallar. El portaveu dels juntaires, Josep Rius, en culpa el govern espanyol, mentre que la número 2 dels republicans, el gent alemany, diu que cal seguir picant pedra.
8: Una, ja van tard. Dos, que no centrifuguin culpes cap als altres. I tres, fins al moment han sigut molt inútils defensant els interessos dels catalans.
9: La realitat ens obliga sempre a ser escèptics, però malgrat tot nosaltres persistirem, continuarem posant l'ambició nacional que d'altres governs no hi posen.
10: Fresca info.
11: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
12: Fins a concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anzo Finuta amb la Filarmònica de Múnich,
13: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
12: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
11: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
14: Del 23 al 27 de setembre torna a la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Consulta el programa barcelona.cat / la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Fresca info.
0: Més coses a Alemanya. El canceller Friedrich Merz diu que no pensa plegar, reconeix els mals resultats del seu partit, la CDU, en les eleccions de diumenge, però per a ell continuar amb les reformes és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que està convertint la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Garragàs.
15: Alemanya, Friedrich Merz no dona la batalla per perduda. Tot i que la CDU no ha entrat al Parlament Regional de Mecklenburg-Pomerània Occidental, un fet històric no havia passat mai, ell no pensa dimitir. El canceller vol reflotar el partit, un objectiu que, segons l'extrema dreta, ja es pot anar traient del cap. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
16: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal.
15: Aquest cop la tempesta que amenaçava de batre el canceller ha passat de llarg. La pròxima arribarà a la primavera amb dues noves eleccions regionals.
0: I el partit de Vladimir Putin aconsegueix el 58% dels vots i una xifra rècord de diputats al Parlament. 347 dels 450. L'oposició no es creu que hagi aconseguit realment una victòria tan aclaparadora. Corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
17: Aquests resultats històrics del partit de Putin no es corresponen amb la caiguda de popularitat dels últims mesos. Segons els experts de l'oposició, el Kremlin necessitava superar les xifres de 2021 per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna i més després que Putin entrés personalment en campanya. Ara ve la cap de la comissió electoral, Ella Panfilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
18: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
17: Una altra de les pors de l'oposició és que Putin utilitzi aquest suport massiu per escalar el conflicte o per endurir encara més la repressió interna.
19: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
20: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
19: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: 3:15 del matí, fem atenció al trànsit i al temps. Coneixem el nostre equip diari per saber si continua tranquil·la la circulació. Mireia Sala, bon dia.
21: Bon dia, Carme. Doncs sí, no hi ha problemes importants, però encara queden algunes cues. A l'AP7 encara hi ha retencions al Papiol i Sant Cugat en sentit Girona i a Santa Perpètua en sentit sud. Aturades també a l'entrada a Barcelona per la B23 de Sant Feliu de Llobregat a Esplugues, per la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de Dalt en sentit Llobregat, de Vallcarca a Pedralbes i a la ronda del litoral de Santa Coloma a Ciutat Vella. Pel que fa al transport públic, recordem que avui hi ha convocada vaga als autobusos de Barcelona de les 10 del matí a les 5 de la tarda i això pot afectar la freqüència de pas. Això és tot. Renovem dades als titulars de les 9.
20: El temps.
0: La crònica és de l'Enric Abut.
1: Ets ben tranquil i ben estable a Catalunya. Avui dimarts hi ha la falca anticiclònica que ens acompanya i ho farà tota la setmana. Fins la setmana entrant no serviran canvis. De moment, avui un dia de sol, matí a la tarda, pocs núvols, tranquil·litat absoluta i una temperatura que pot baixar un parell de graus respecte a la d'ahir, molts indrets, sobretot cap a les comarques de Girona i també cap al Camp de Tarragona, però bé, les màximes igualment seran elevades per l'època de l'any, amb xifres que es mouran entre els 27 i els 32 graus. A moltes poblacions, fins i tot, poden superar aquesta barrera dels 32 a la Ribera d'Ebre i al Baix Ebre. Mora d'Ebre podria arribar als 33 o Tortosa als 34 o 35 graus. Doncs bé, la tardor astronòmica, aquesta primera matinada, a les 2 i 5, arribarà amb un temps tranquil, amb sol, pocs núvols i amb temperatures altes per l'època de l'any.
20: Catalunya al dia.
0: Comencem una dona de 54 anys a l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat pocs mesos després que la desonessin. Segons la família i el sindicat de l'habitatge, l'abandonament de les institucions va empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida. El seu entorn explica que es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut durant 20 anys. També expliquen que va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però el banc es va vendre el pis a un fons i aquest no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Sentim Jordi Inaia, que és el seu advocat.
3: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor. O sigui, en aquella casa hi havia menor.
0: Ahir a Barcelona també van desnonar una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda segons el sindicat de llogateres.
20: 3CAT Info.
0: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes és la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primera vegada aquest fenomen al Pirineu, conegut com escalfament, depenent de l'altitud, corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
22: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
23: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altra, el retrocés de la presència de la neu.
22: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
0: I atenció a la situació que viuen alguns ajuntaments, l'exemple és Bausen, a la Vall d'Aran, ha contractat el seu primer i únic administratiu en 13 anys. En un poble que tampoc disposa de secretari ni interventor propis, el consistori ha necessitat ajuda externa per posar al dia tota la documentació econòmica i poder optar subvencions després d'anys de bloqueig. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
24: Ha estat un procés llarg en què l'Ajuntament de Bausen ha requerit el suport de la Diputació de Lleida per disposar d'un secretari i interventor que presten el servei de forma puntual. Anys sense personal al consistori, sense poder efectuar les operacions més bàsiques del dia a dia, però també les més importants, com el pagament de factures o la convocatòria de plens. Un procés que l'alcaldessa del municipi, Alida Sans, descriu així.
25: Sincerament, honestament, ha sigut molt frustrant estar trobant constantment amb bloqueig, no? Perquè tu tens ajuntaments, doncs hi ha molta burocràcia, hi ha multitràmits...
26: Però, a més, també hi ha muntanya d'expedients retrasats, amb cun desbloquejat, amb que no posa pressupost i que no posa contracte personal, que anem a bestians, és administratives de l'Ajuntament, ho hem estat nosaltres.
24: Un cop posat al dia, l'Ajuntament ha pogut convocar oposicions i adjudicar una plaça d'administratiu. I l'ha guanyat, a més, és un veí del poble.
26: A part d'haver de gestionar dia a dia, que ja portem molta feina, és el que identifiquem, o sigui... Hem arribat a l'esloc, però hi ha molta feina d'estructuració de l'Ajuntament, hem de dir molta documentació del passat, que s'anaraen com a se pugui.
24: Ara, després de molt de temps, el consistori ha tornat a obrir, a més, el servei d'atenció al públic dos dies a la setmana.
20: Catalunya al dia.
21: Extrema reivindica com un nou pol d'atracció econòmica i comercial al Pirineu a través de l'artesania. La capital del Pallars Jussà és, des de principis d'any, el primer punt d'interès artesanal de la demarcació de Lleida, amb una dotzena de tallers i espais de creació concentrats, sobretot al centre històric. Tornem cap a aquesta zona, Pau Rovira.
2: Ceràmica, joieria, tèxtil, il·lustració, serigrafia o fotografia són alguns dels oficis que conviuen en aquests 12 espais. L'Ajuntament vol aprofitar aquesta concentració per atraure visitants, donar visibilitat als artesans i generar activitat econòmica al centre del municipi, que també pot oferir aquests tallers com un reclam més al costat de les fires i altres activitats que es fan durant l'any. Sílvia Romero, alcaldessa.
4: Locals antics, locals amb encant, locals que els permeten alhora ser punt de venda i també taller per oferir activitats.
2: Els artesans, com la ceramista Sara Parcerisses, esperen que aquest reconeixement serveixi també perquè nous artesans triïn Tremp per instal·lar-s'hi i així atraure més turistes.
5: Pot motivar que potser algun artesà de fora digui, hòstia, doncs, no sé on obrir el taller, me'n vaig allà, i ja que ja hi ha això, que se n'hagi assabentat gràcies al punt d'interès, o sigui, com a mitjana de difusió, pot ser que ajudi a captar que vinguin més artesans i turisme. Ara, en els que ja hi som, clar, ens pot anar bé, no? Si venen més artesans, que això es vagi creixent.
2: Catalunya té 8 punts d'interès artesanal i el de Tremp és el primer de la demarcació de Lleida. Aquest distintiu vol reforçar el comerç de proximitat, afavorir el relleu generacional dels oficis i reduir el nombre de locals buits al centre històric.
21: Avui i demà, vigília i dia de Santa Tecla, més del seguici, els balls parlats en baixen als carrers del centre i dels barris de Tarragona. En tota la ciutat compten mitja dotzena de balls, entre els quals el ball de Serrallonga, que enguany celebre el 40 aniversari Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
6: Si bé la primera referència històrica a Tarragona remunta a 1854, el ball inspirat en el bandoler Joan Serrallonga es va recuperar l'any 1987. De fet, el grup que enguany celebra el 40 aniversari recupera els guions d'aquell primer any i del segon. Marina Molina és presidenta del ball i explica com han evolucionat els continguts d'aquest.
7: En un principi parlaven d'històries típiques de bandolerisme, doncs robatoris, morts, atracaments... I llavors es va decidir canviar i parlar de temes d'actualitat de la ciutat a nivell autonòmic, estatal i després petites pinzellades a nivell internacional. Però també tenim bandolers amb nom de fora, tipus l'italià o el gabatxo.
6: Amb motiu d'aquest aniversari, el ball ha volgut donar protagonisme a les dones a través del personatge de Joana Massissa, que es diu que era la parella de Serrallonga.
7: Volem trobar aquest fil conductor de posar en valor la figura de la dona a la cultura popular, perquè sí que és cert que en un principi doncs, les dones estàvem a la part del darrere, però arrel, per exemple, doncs, de la inclusió de la recuperació del ball de Serrallonga i bueno, doncs, poquet a poquet hem anat trencant sostres i ara mateix doncs, la cultura popular no s'entén sense el paper de la dona.
6: En aquesta línia, Molina destaca que des del principi, quan es va recuperar el ball, les dones hi han participat sempre activament. A més del ball de Serrallonga, d'altres com el de Dames i Vells, el de Diables, Gitanes, Pastorets i el més jove, el de Sebastiana del Castillo, es podran veure en diferents punts de la ciutat entre avui i demà.
21: Per exemple, els metges de l'atenció primària comencen a fer unes receptes curioses, visitar els museus amb audioguies adaptades per millorar el benestar emocional. Es tracta d'una iniciativa innovadora que es fa amb l'objectiu de reduir les dosis de medicaments que prenen els pacients i ajudar-los a tenir vincles amb els

0: Montse Arraia, bon dia.
1: Hola, bon dia. Celebració multitudinària del joventut a la plaça de la vida de, a la plaça de la Vila de Badalona pel títol de la Supercopa de Bàsquet amb els aficionats. Feia 18 anys que la penya no aixecava un títol. L'afició verdinegra va omplir ahir aquesta plaça badalonina per celebrar que diumenge el joventut va superar el Barça a la final de la Supercopa. Primer els jugadors i tècnics de la penya van anar a peu fins a l'Ajuntament on els van rebre a la sala de plens per part de l'alcalde, Xavier García Albiol, i els membres del consistori. I després van sortir al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats, Enrique Rubio i Nicola Provitola, escollit millor jugador de la final de la Supercopa.
2: Lo del fin de semana fue una fiesta. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
1: I l'entrenador del joventut, el badaloní Dani Miret, es mostrava compromès per continuar guanyant títols.
3: Que hi hagi aquesta confiança envers l'equip per poder transmetre i executar amb el bàsquet tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat important amb el joventut. Em dona molta energia, em dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
1: La pròxima cita del joventut és el debut a la Lliga ACB diumenge al migdia quan jugarà a la pista del Breogán gallec. Els altres equips catalans de la Lliga ACB tenen aquestes cites el dissabte Barça-Corunya i també diumenge Girona-Múrcia i València-Força-Lleida. El president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid però no les formes. En declaracions al diari Esteves diu que la manera que té el Madrid de protestar pels àrbitres no és la correcta i assegura que l'equip blanc no va perdre per cap de les jugades que reclama el tècnic Josep Mourinho. Des del Madrid, el davanter Kylian Mbappé fa autocrítica també en declaracions al diari AS.
4: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pone hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelve los títulos.
1: L'Atlètic de Madrid, per la seva banda, demana acabar amb l'assetjament arbitral després de l'allau de crítiques arran del derbi madrileny. Avui hi ha cimera d'entrenadors a Madrid amb l'absència del tècnic blanc, Josep Mourinho, que ja ha anunciat que no hi anirà.
5: 3CAT Info.
1: El Barça perd 17 jugadors per l'aturada internacional de futbol durant gairebé 3 setmanes. L'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6, tot i que la Lliga de Segona Divisió no s'atura. Molts d'aquests jugadors es concentren aquest migdia amb la selecció espanyola a les Rozas a Madrid. A la tarda a les 7 faran un entrenament obert al públic. Durant aquesta llarga aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve contra Anglaterra a Wembley. També jugarà contra Croàcia, la República Txeca i novament contra l'equip croat. No hi haurà partits de Lliga fins a primera divisió fins al dissabte 10 d'octubre. L'aturada coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
6: Es mi otra familia y me gusta estar siempre muy cercano a mis seres queridos. Quiero servir en la Federación Española de Fútbol. Me ha encantado. No he tenido ni que escuchar ni de no escuchar. Ni lo sé ni nos interesa. Solo quiero continuar en la Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que realmente me hace muy feliz y porque reitero otra vez más, me siento en mi casa.
1: Encara en futbol, el jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, no jugarà fins a l'any que ve. Com a conseqüència d'una topada a partit contra el Betis, es va fracturar la clavícula i ha hagut de ser intervingut. El Sabadell també es queda sense el seu golejador, Giocaccini, que es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll i haurà d'operar-se. I l'Europa destitueix el tècnic Josep Maria Jané després de 4 jornades. Luis Blanco, que va dirigir l'Atlètic Balears i l'Espanyol en diferents categories, es farà càrrec de l'equip.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Avui comença la Champions femenina de futbol amb diversos partits de la primera jornada, entre altres a Madrid PSG a les 9 del vespre. Pel que fa al Barça, que defensa el títol, prepara avui el seu debut demà, en què rebrà a París Futbol Club el Johan Cruyff a les 9 del vespre. Avui en la prèvia, aquest migdia, parlaran el tècnic Pere Romeu i la davantera Eva Pallor. I a Montreal, al Canadà, avui continuarà el Mundial de Ciclisme en carretera amb la contrarrellotge per equips mixtos i les individuals i una femenina i masculina.
5: 3CAT Info.

0: Bon dia, són les 9. I aquesta, la primera titular, és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: A la P7 hi ha aturades al Papiol en sentit Girona i a Santa Perpètua en sentit sud. Retencions també a l'entrada a Barcelona per la B23 de Sant Feliu a Esplugues i cua a la B23 per enllaçar amb la P7 en sentit Girona. Destaquem també la cua a l'entrada per la C58 i a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de Dalt en sentit Llobregat.
0: El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. El ple del Tribunal comença amb el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. La Moncloa intensifica les crítiques a la judicatura després que el jutge Peinado s'acomiadi de la feina portant a judici la parella de Pedro Sánchez. Begoña Gómez s'enfronta a una petició de 13 anys de presó per malversació i tràfic d'influències. En el cas Plus Ultra, Rodríguez Zapatero té 3 dies per justificar l'origen de les joies que van trobar a l'escorcoll al seu despatx. Rússia fa almenys 3 morts en una nova onada d'atacs contra les instal·lacions industrials al sud-est i al centre d'Ucraïna i deixa al voltant de 100.000 persones sense llum al nord del país. Zelensky s'ha de trobar avui amb Trump, a qui pressionarà per una treva energètica amb Moscou. Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, un Donald Trump que ha vist com 4 grans cadenes de televisió, la CBS, la ABC, la NBC i la Fox, se solidaritzen amb els mitjans de comunicació vetats per ell i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca. Les Balears assoleixen la xifra més alta de persones migrants que arriben amb embarcacions irregulars. En el que portem d'any s'ha superat els 5.600 immigrants, 200 més que les Canàries. De fet, la ruta entre Algèria i les Balears s'ha consolidat en els últims 3 anys, mentre que el nombre de migrants que arriben a les Canàries s'ha reduït a la meitat en un any. Retaren el desenvolupament del llenguatge, dificultats d'atenció i trastorns del son són alguns dels efectes de l'ús abusiu de les pantalles. La Generalitat ha elaborat una guia per advertir dels riscos de l'ús exclusiu de les pantalles, adaptada a cada etapa vital fins a l'adolescència. El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud. Els investigadors apunten que els canvis en la circulació atmosfèrica i sobretot el retrocés de la neu poden explicar aquesta diferència. I Tarragona viu immersa en la festa major de Santa Tecla després d'un pregó que ha apostat per la inclusió a càrrec dels capitans del Nàstic de la Lliga Genuïn. Avui serà el torn de la Cercavila i els balls parlats com les Dames i els Vells i el de Serrallonga.
2: Esports. Celebració multitudinària del Joventut a la plaça de la Vila de Badalona pel títol de la Supercopa de Bàsquet. Els més aclamats, els jugadors Ricky Rubio i Nicola Provítola. Mbappé diu que la solució de Madrid és treballar més. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, però no comparteix les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per cap de les jugades que reclama. I el Barça femení prepara el seu debut a la Champions de futbol demà contra el París Futbol Club. Avui engega la competició amb un Madrid-PSG, entre altres partits.
0: Darrer dia d'estiu càlid, amb la baixada de 2 graus de la temperatura. Molts valors màxims es mouran entre els 27 i els 32 graus. Jornada assolellada amb algunes bandes de núvols prims. I aquesta propera nit, a les 2:05, hora local, arriba l'estació astronòmica de la tardor. Els propers dies continuarà fent sol i calor.
3: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 9 del matí. Soc el Marc Teixidor Batge i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 10. Bon dia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè pugui tornar de l'exili Carles Puigdemont i siguin amnistiats els principals líders del procés. El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. El magistrat conservador José María Macías ha redactat com a ponent un esborrany de sentència desfavorable, però la majoria progressista del tribunal la tombarà. Caldrà esperar el ple del 6 d'octubre perquè es voti un nou text favorable a l'amnistia, que si és prou contundent deixaria poc marge de maniobra al Suprem. Jordi Pina, l'advocat de Jordi Turull, en parlava ahir al matí de Catalunya Ràdio.
4: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, seria una barbaritat.
0: La direcció de Junts continua sent molt prudent sobre la tornada del seu líder Carles Puigdemont, encara que l'expresident ha verbalitzat si pot tornar a la seva intenció de submergir-se en la realitat del país 9 anys després d'exiliar-se a Bèlgica. I encara en clau politico-judicial, el jutge Peinado ha enllestit la feina 4 dies abans de jubilar-se i deixa el futur de Begoña Gómez en mans d'un jurat popular. El govern espanyol condemna que s'enviï a judici la dona de Pedro Sánchez i critica que és una persecució judicial en tota regla per intentar tombar el govern espanyol. Madrid, Paula Brujats.
5: El judici encara no té data, però pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles, i Sánchez les avança abans de l'estiu. La Moncloa carrega sense embuts contra Peinado. És inqüestionable la intenció política, la persecució sense proves, diuen en privat, i ho condemnen. Creuen que és un judici arbitrari i injust només per ser la dona de Pedro Sánchez. En públic, la ministra Diana Morán denuncia que Peinado ha fet un últim servei al PP abans de penjar la toga.
6: Que responde a la máxima del senyor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el senyor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
5: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó i és un cop duríssim per a Pedro Sánchez, que fa 2 anys es plantejava dimitir quan la investigació tot just començava.
0: El Partit Popular retreu al govern espanyol que critiqui els processos judicials que afecten la parella de Pedro Sánchez i Rodríguez Zapatero. Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Funes, els casos judicials inhabiliten Sánchez per seguir a la Moncloa.
7: Se han empeñado en no...

0: rescat de l'aerolínia li dona 3 dies perquè aclareixi l'origen de les joies que li va trobar al despatx. El magistrat José Luis Calama reclama a l'expresident espanyol tota la documentació que tingui de les joies. També ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces tenen més valor del que es va taxar en un principi, 1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, l'origen, els metalls preciosos de què estan fetes i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació a banda del cas Plus Ultra per possibles delictes de frau fiscal i contraband. Calama també ha fixat data per a la declaració de les dues filles de Zapatero. Les ha citat el 30 de novembre i les investiga perquè veu indicis que la seva empresa va servir per canalitzar possibles comissions en el rescat de Plus Ultra. 3CAT
1: Info. Obrim plana internacional. Almenys 4 morts en una nova onada d'atacs de Rússia aquesta nit contra instal·lacions industrials del sud-est i centre d'Ucraïna. L'exèrcit rus ha bombardejat també el nord del país, on ha deixat al voltant de 100.000 persones sense llum. Moscou ha disparat míssils, gairebé 300 drons i artilleria contra diverses regions, sobretot la Dnipro, on també ha fet almenys 6 ferits. L'atac ha afectat infraestructures energètiques, militars i portuàries i ha malmès embarcacions que operen per a l'exèrcit ucraïnès. Ucraïna també ha llançat nous atacs amb drons contra refineries russes i ha causat un mort a la regió de Samara, segons han informat autoritats locals. Zelensky s'ha de trobar avui a l'Assemblea de les Nacions Unides a Nova York amb Trump, a qui pressionarà per a una treva energètica amb Rússia. El president ucraïnès també ha assegurat que un nou acord sobre drons està llest per ser firmat, sense especificar-ne els detalls. Canviant radicalment la qüestió, l'autor del llibre Safaris Humans afirma a Catalunya Ràdio que alguns dels viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians durant la Guerra dels Balcans als anys 90 es van organitzar des de Barcelona. El periodista italià Ezio Galazzini ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
2: Jo sí que he sabut que en aquella època aquesta font deia que aquesta persona havia anat amb agències locals i de fet entre Barcelona del 92-95 hi havia tots les agències que organitzaven safaris.
1: Galazzini també diu que el cervell d'aquesta mena de turisme macabre vivia a Bèlgica i que espera que una de les investigacions obertes per 5 fiscalies a Europa en surti un procés penal contra aquests assassins impunes.
3: Què està en curs?
2: Hi ha 5 fiscalies que estan investigant. Fins fa pocs mesos només era Milà, però des del juny també tenim la fiscalia de Sarajevo, Viena, Berna i Brussel·les, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris, el cap pensant, era a Bèlgica.
1: El periodista i escriptor italià diu que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants i explica que molts eren professionals respectats amb una doble vida sinistra.
2: Aprofito aquestes persones són ben situades, estem parlant d'empresaris, advocats, notaris, metges. Aquestes persones però tenen totes un denominador comú. I és que totes són amants de les armes i de la caça. Aquestes persones doncs van passar aquesta línia vermella.
1: L'autor d'aquest llibre d'investigació sobre els safaris humans durant el setge de Sarajevo xifra en més de 200 els italians que haurien participat en aquestes caceres humanes, tot i que també hi hauria milionaris d'altres països europeus com Bèlgica, Àustria i també l'estat espanyol. L'Assemblea General de l'ONU arrenca avui a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, Donald Trump, enmig debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial, la inestabilitat a l'Orient Mitjà i la guerra activa de Rússia contra Ucraïna. Trump, que viu el moment de més baixa popularitat, ha de firmar avui un nou acord sobre Groenlàndia que ha de permetre el desplegament de més militars nord-americans en aquest territori semiautònom de Dinamarca, situat entre l'Àrtic i el continent americà, i que té abundants recursos energètics. Nova York, Oriol Serra.
4: Donald Trump centrarà avui l'atenció de l'Assemblea General de l'ONU amb el seu discurs d'obertura, però també amb d'altres qüestions de l'agenda internacional, com són el lideratge en l'àmbit de la intel·ligència artificial o la guerra de l'Iran. Serà l'última assemblea amb el portuguès Antonio Guterres com a secretari general de l'ONU. Segons el seu exassessor, Jeffrey Feldman, el llegat que deixa Guterres no és especialment positiu.
5: Guterres és un interlocutor brillant, té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha paralitzat l'ONU amb un clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
4: Avui també està previst que els Estats Units i Dinamarca signin formalment l'acord sobre el control militar i la sobirania de Groenlàndia i que en donin a conèixer els detalls.
1: Un Donald Trump que ha tornat a defensar les restriccions en l'accés a alguns mitjans de comunicació a la Casa Blanca s'hi ha referit després de reunir-se amb l'alcalde de Nova York, Zoran Mandani.
6: Crec que aquests mitjans tenen l'obligació de ser justos i si es tracta de notícies falses, tinc l'obligació de no permetre-les.

0: Casa Blanca és la més especial de totes les cases i crec que tinc l'obligació de no permetre notícies falses. Són molt dolentes per al país i per a la seguretat nacional.
1: Les grans cadenes de televisió dels Estats Units s'han solidaritzat amb els mitjans de comunicació que tenen avetat i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca. 9 i 12 minuts, les Balears assoleixen la xifra més alta de persones migrants que arriben amb embarcacions irregulars. En el que portem d'any s'han superat les 5.600 arribades que han desembarcat sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que les Canàries. Catalunya Ràdio, Mallorca, Caterina Carmany.
2: La ruta entre Algèria i les Balears s'ha consolidat en els últims 3 anys, mentre que el nombre de migrants a les Canàries s'ha reduït a la meitat en un any. Segons Àlex González, de l'Observatori de Migracions de la Mediterrània, es tracta d'un desplaçament de rutes.
3: La cooperació per, diguem que, reduir la ruta canària no implica que la migració desaparegui, implica que es trasllada. Tancar les fronteres en una banda implica traslladar-se a unes altres. En aquest cas, la ruta algeriana està incrementant degut a aquesta raó.
2: L'anomenada ruta algeriana és de les més perilloses. A principi d'agost van morir 19 persones en 2 naufragis quan intentaven arribar a les Balears. I aquests són els que sabem, però segons els experts hi ha centenars de persones que moren durant les travessies quan intenten accedir a una vida millor.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció, són només alguns dels efectes de l'ús abusiu de pantalles. La Generalitat ha plasmat tots aquests riscos en una guia segons cada etapa vital fins a l'adolescència, que servirà per denunciar els perills de les pantalles, però també per establir-ne recomanacions d'ús. Alerten que entre els 0 i 6 anys ja apareixen problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries, i aquests símptomes s'amplien encara més durant l'adolescència. De fet, un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Lluïsa Conejo, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
5: Aquest ús problemàtic té un impacte a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat també a desenvolupar conductes de risc.
1: Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7 només a les xarxes socials i dediquen unes 2 hores al dia. I el mòbil cada vegada arriba abans, a partir dels 10 anys, més del 80% dels joves ja en té. L'impacte en els infants pot ser irreversible.
5: Xufó, no?, la tele i que estigui entretingut, no? I em sembla que són situacions quasi quotidianes, no?, i que estem d'alguna manera normalitzant. I volíem posar l'accent en que això no és normal i que això té un impacte. Marca i t'assenyala d'alguna manera un camí que moltes vegades és irreparable, perquè tu el que no aconsegueixes de 0 a 3 anys, per exemple, és després molt difícil.
1: El govern presentarà aquest dimarts una acció conjunta de diferents departaments amb mesures i recomanacions per a un ús més conscient i saludable de les pantalles. En punt, 9:15 del matí, àrea de serveis a 3Cat Info. Connexió amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
6: Bon dia, Marc. Tallada la carretera C35 a Vidreres, a la Selva, per un accident en direcció a les platges. Això provoca 3 quilòmetres de cua. També hi ha cua per obres a l'eix transversal, a Sant Bartomeu del Grau en sentit Girona i a la C-17 a Manlleu en sentit Barcelona. Pel que fa als accessos de Barcelona, encara queda lentitud a la P7 a Santa Perpètua, la B23 a Sant Feliu, la ronda de dalt de Vallcarca a Horta i la ronda del litoral de Bac de Roda a Ciutat Vella en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, recordem que avui hi ha convocada vaga als autobusos de Barcelona de les 10 del matí a les 5 de la tarda i això pot afectar la freqüència de pas. Això és tot. Renovem dades a 9:45.
4: El temps.
1: Enric Agut.
7: Dia ben tranquil, dia ben estable aquesta última jornada de l'estiu astronòmic, perquè aquesta matinada a les 2:05 hora local arribarà a l'estació astronòmica de la tardor i ho farà amb un temps ben tranquil, ben estable i també amb temperatures ben altes per l'època de l'any. Avui dimarts s'espera sol, al matí i a la tarda pocs núvols i una temperatura que pot baixar un parell de graus en molts indrets respecte a les d'ahir, però igualment les màximes estaran per damunt del que toca i tindrem xifres d'entre 27 als 32 graus, fins i tot més altes cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, a Mora d'Ebre podrien arribar als 33 graus, o a Tortosa als 35. Un dia de calma, d'estabilitat, també demà dimecres i dijous. Dijous, divendres, la temperatura podria repuntar.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: 9 i 16 minuts, pràcticament 17 minuts, un total de 772 pacients afectats per malalties greus de la sang, com les leucèmies o els linfomes, han rebut un trasplantament de medula òssia a Catalunya en els darrers 5 anys. Aquest trasplantament ha estat possible gràcies al registre de donants de medula òssia, creat per la Fundació Josep Carreras el 1991 a l'Estat espanyol i connectat amb registres internacionals. Coincidint avui amb el Dia Mundial de la Donació de Medula Òssia, el Banc de Sang i Teixits ha destacat la necessitat d'augmentar el nombre de donants, sobretot els homes de menys de 40 anys. Ara la meitat dels donants registrats tenen menys de 40 anys, però entre els nous la mitjana és de 27 anys. Per això es fa una crida a la donació als homes de menys de 40 anys. A dia d'avui la probabilitat de trobar un donant és el 90%, enfront al 82% que hi havia el 2012, quan es va iniciar el Pla Nacional de Medula Òssia i la mitjana de temps de cerca s'ha reduït a 26 dies. En general, les malalties que afecten més freqüentment les persones transplantades són les leucèmies i els linfomes, i l'edat mitjana de pacients és dels 56 anys. En total, hi ha un percentatge superior d'homes que de dones.
4: Fresca Info.
8: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'ONCE, que bé que els surt repartir. ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
10: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
9: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: Fresca Info.
1: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com escalfament dependent de l'altitud. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
11: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
12: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, que canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu.
11: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
1: Una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat pocs mesos després que la desnonessin. Segons la família i el sindicat de l'habitatge, l'abandonament de les institucions va empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida. El seu entorn explica que es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on vivia i havia viscut els darrers 20 anys. També explicant que va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però el banc es va vendre el pis a un fons i aquest no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Naia era el seu advocat.
13: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor. O sigui, en aquella casa hi havia menors.
1: Ahir a Barcelona també van desnonar una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda segons el sindicat de llogaters. Canviem de qüestió. En només dos mesos, el Servei Català de Trànsit ha detectat 8.500 conductors que feien anar el mòbil mentre circulaven per l'AP7 i la 2. Els van detectar unes càmeres amb intel·ligència artificial en una prova pilot per comprovar-ne el funcionament, que es va fer el juny i el juliol. El Departament d'Interior va haver d'incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària per als pròxims 3 anys amb l'objectiu de reduir la sinistralitat.
4: 3CAT Info.
1: Avui i demà, vigília i dia de Santa Tecla, a més del seguici, els balls parlats envaeixen els carrers del centre i dels barris de Tarragona. En total, la ciutat compta amb mitja dotzena de balls, entre els quals el ball de Serrallonga, que enguany celebra els 40 anys, els seus 40 anys. Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
14: Si bé la primera referència històrica a Tarragona remunta al 1854, el ball inspirat en el bandoler Joan Serrallonga es va recuperar l'any 1987. De fet, el grup que enguany celebra el 40 aniversari recupera els guions d'aquell primer any i del segon. Marina Molina és presidenta del ball i explica com han evolucionat els continguts d'aquest.
15: En un principi parlaven de històries típiques de bandolerisme, doncs robatoris, morts, atracaments... I llavors es va decidir canviar i parlar de temes d'actualitat de la ciutat a nivell autonòmic, estatal i després petites pinzellades a nivell internacional, perquè també tenim bandolers amb nom de fora, tipus l'italià o el gabatxo.
14: Amb motiu d'aquest aniversari, el ball ha volgut donar protagonisme a les dones a través del personatge de Joana Massissa, que es diu que era la parella de Serrallonga.
15: Volem trobar aquest fil conductor de posar en valor la figura de la dona a la cultura popular, perquè sí que és cert que en un principi doncs, les dones estàvem a la part de darrere, però arrel, per exemple, doncs, de la inclusió de la recuperació del ball de Serrallonga i bueno, doncs, a poquet hem anat trencant sostres, i ara mateix doncs, la cultura popular no s'entén sense el paper de la dona.
14: En aquesta línia, Molina destaca que des del principi, quan es va recuperar el ball, les dones hi han participat sempre activament. A més del ball de Serrallonga, d'altres com el de Dames i Vells, el de Diables, Gitanes, Pastorets i el més jove, el de Sebastiana del Castillo, es podran veure en diferents punts de la ciutat entre avui i demà.
1: El grup Balanyà comptarà aquesta temporada amb musicals de gran format, teatre de text i molta comèdia. Miquis Parvé, Enric Cambrai, Àngels Gunyalons i Javier Càmara o Sílvia Abril són alguns dels noms propis de la programació d'enguany que es va presentar ahir al vespre amb una gran festa a la cúpula del Coliseu Marta Vives.
16: Des de musicals com Mamma Mia, el Tivoli que arrenca funcions el 26 de setembre o Cabaret, el Coliseum, fins al teatre de text del Teatre Borràs amb muntatges com Les coses excepcionals amb Miquis Parvé, Eureka, amb Vicent Andongo o La síndrome Natàlia, de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gunyalots.
17: És la primera vegada que em poso al capdavant d'un monòleg, em fa molta il·lusió, i amb un text que, d'alguna manera, és garantia de bones experiències, no?
18: És una paradoxa, perquè es troben uns professors que és com el consell rector, amb una mare, jo sóc la mare.
19: Bueno, es troba que li dona un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida, i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia, i decideix transformar la seva vida o els seus últims dies en una comèdia perquè tingui un final feliç.
16: Per Anna Martínez Balanyà, la comèdia és una opció guanyadora amb l'objectiu d'arribar a tots els públics.
20: Nosaltres, és veritat que fem molta comèdia, molt humor, a vegades està una mica menys tingut, però és veritat que a través de l'humor ens atrevim a dir coses que, dites seriosament, potser no ens atreviríem a dir tant.
16: Una filosofia que els funciona perquè aquesta temporada passada han aconseguit un total de prop de 670.000 espectadors en els tres teatres que gestionen a Barcelona, el Coliseum, el Teatre Borràs i el Teatre Tic.
1: Poc més de 5 minuts i arribarem a 9:45 del matí a 3Cat Info. Ens centrem ara en els esports.
21: Esports.
1: Raia, bon dia.
22: Hola, bon dia. Festa grossa de l'afició del Joventut ahir a Badalona per celebrar el títol de la Copa, la Supercopa de bàsquet. Feia 18 anys que la penya no aixecava un títol. L'afició verdinegra va omplir la plaça badalonina per celebrar que diumenge el Joventut va superar el Barça a la final de la Supercopa. Primer, els jugadors i tècnics de la penya van anar a peu fins a l'Ajuntament, on els van rebre a la sala de plens l'alcalde, Xavier García Albiol, i els membres del consistori. I després van sortir al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats, Nico Laprovítola, escollit millor jugador a la final de la Supercopa, i Ricky Rubio.
23: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
22: I l'entrenador badaloní Dani Miret es mostrava compromès per continuar guanyant títols. En el mateix sentit, parlava Ante Tomic, jugador de la penya.
24: Estamos conscientes que gente quiere más, pero nosotros también. Esto no tiene que servir para mejorar, para tener más ganas, incluso más ganas para dar felicidad a esta gente.
22: La pròxima cita del Joventut ja és el debut a la Lliga CB diumenge al migdia, quan jugarà a la pista del Breogán gallec. Els altres equips catalans de la Lliga CB tenen aquests compromisos en aquesta primera jornada de la Lliga. dissabte Barça-Corunya i també diumenge Girona-Múrcia i València-Força-Lleida. El president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, entén les queixes de Madrid, però no les formes. En declaracions al diari AS, Tebas diu que la manera que té Madrid de protestar pels àrbitres no és la correcta i assegura que l'equip blanc no va perdre per cap de les jugades que reclama el tècnic José Mourinho. Des de Madrid, el davanter Kylian Mbappé fa autocrítica, diu que el que li cal al Madrid és treballar més, i en declaracions al diari AS parla sobre els arbitratges.
0: Yo pienso que yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro, entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero lo hago ahora para mí, porque yo nunca he sido jugador así, no voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la prensa, porque al final el árbitro es humano, hacen errores, si son errores, però jo no quiero entrar en este tema.
22: L'Atlètic de Madrid, per la seva banda, demana acabar amb l'assetjament arbitral després de l'allau de crítiques arran del derbi madrileny. Avui hi ha cimera d'entrenadors a Madrid, amb l'absència del tècnic de l'equip blanc, José Mourinho, que ja ha anunciat que no hi anirà.
2: 3CAT Info.
22: El Barça perd 17 jugadors per l'aturada internacional de futbol que durarà gairebé 3 setmanes. L'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6, tot i que la Lliga de Segona Divisió no s'atura. Molts d'aquests jugadors es concentren aquest migdia amb la selecció espanyola a les Rozas, a Madrid. A la tarda, a les 7, faran un entrenament obert al públic. Durant aquesta llarga aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve contra Anglaterra a Wembley. També jugaran contra Croàcia, la República Txeca i novament contra l'equip croat. No hi haurà partits de Lliga Primera Divisió fins al dissabte 10 d'octubre. L'aturada coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
3: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir. Poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
22: Encara en futbol, el jugador de Barça cedit al Deportivo Marc Casado no jugarà fins a l'any que ve. Com a conseqüència d'una topada, partit contra el Betis es va fracturar la clavícula i ha hagut de ser intervingut. També passarà pel quiròfan el golejador del Sabadell, Giocaccini, que es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll. I l'Europa destitueix el tècnic Josep Maria Jané. Després de 4 jornades, Luis Blanco, que va dirigir l'Atlètic Balears i l'Espanyol en diferents categories, es fa càrrec de l'equip. Avui comença la Champions femenina de futbol amb diversos partits de la primera jornada, entre d'altres el Madrid-PSG a les 9 del vespre. El Barça, que defensa el títol europeu, prepara el seu debut demà, en què rebrà el París Futbol Club el Johan Cruyff a les 9 del vespre. Avui en la prèvia aquest migdia parlaran el tècnic Pere Romeu i la davantera Eva Peyor. I a Montreal, al Canadà, avui continuarà el Mundial de Ciclisme en carretera amb la contrarrellotge per equips mixtos i les individuals júnior femenina i masculina.

0: Senyals horaris de 9:45 del matí. Sintonitzeu 3Cat Info. És dimarts 22 de setembre. I fem un cop d'ull als principals titulars a aquesta hora. El Tribunal Constitucional activa el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. El ple del Tribunal comença amb el recurs d'emparada Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. D'altra banda, la Moncloa intensifica les crítiques a la judicatura després que el jutge Peinado s'acomiadi de la feina portant a judici la parella de Pedro Sánchez. Begoña Gómez s'enfronta a una petició de 13 anys de presó per malversació i tràfic d'influències. En el cas Plus Ultra, Rodríguez Zapatero té 3 dies per justificar l'origen de les joies que van trobar a l'escorcoll al seu despatx. I la Generalitat ha publicat una guia per advertir dels riscos de l'ús excessiu de les pantalles. Està adaptada a cada etapa i detalla que un consum abusiu pot provocar retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció, trastorn de son, ansietat o problemes d'interacció social. Qüestions que hem abordat però que repassarem els propers minuts i fins les 10 parlarem d'altres qüestions. Passarem per França. Allà hi ha gasolineres que s'estan quedant sense combustible o que directament l'han esgotat, sobretot les que tenen un preu més baix. Parlarem també de la vaga d'autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores que començarà d'aquí a mitja hora i s'allargarà fins a les 5 de la tarda. I dins de la celebració dels 50 anys del Teatre Lliure, el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Masquiol, estrena aquest vespre a Gràcia una versió molt especial de La vella Helena, una obra a que noms com Anna Lizaran o Imma Colomer van protagonitzar el 1979 al mateix teatre.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 10, Montse, amb quin menú?
2: Doncs amb aquesta festa grossa de l'afició del Joventut a la plaça de la Vila de Badalona ahir pel títol de la Supercopa de Bàsquet. En futbol, Mbappé diu que la solució de Madrid és treballar més. I el Barça femení, que prepara el seu debut a la Champions demà contra el París Futbol Club.
0: Tot això arribarà, com dèiem, al temps dels esports i al temps darrer dia de l'estiu càlid, amb una baixada de 2 graus de la temperatura. Molts valors màxims es mouran entre els 27 i 32 graus. Jornada assolellada amb algunes bandes de núvols prims. Aquesta propera nit, a les 2:05, arriba l'estació astronòmica de la tardor. Els propers dies continuarà, això sí, fent sol i calor. Ara passen 2:30 de 9:45 del matí. El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè pugui tornar de l'exili Carles Puigdemont i siguin amnistiats els principals líders del procés. El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. El magistrat conservador José María Macías ha redactat com a ponent un esborrany de sentència desfavorable, però la majoria progressista del Tribunal la tombarà. Caldrà esperar el ple del 6 d'octubre perquè es voti un nou text favorable a l'amnistia que, si és prou contundent, deixaria poc marge de maniobra al Suprem. Jordi Pina, l'advocat de Jordi Turull, en parlava ahir al matí de Catalunya Ràdio.
3: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, seria una barbaritat.
0: La direcció de Junts continua sent molt prudent sobre la tornada del seu líder Carles Puigdemont, encara que l'expresident ha verbalitzat si pot tornar a la seva intenció de submergir-se en la realitat del país 9 anys després d'exiliar-se a Bèlgica. I el jutge Peinado ha enllestit la feina 4 dies abans de jubilar-se i deixa el futur de Begoña Gómez en mans d'un jurat popular. El govern espanyol condemna que s'enviï a judici la dona de Pedro Sánchez i critica que és una persecució judicial en tota regla per intentar tombar el govern espanyol. Madrid, Paula Brujats.
4: El judici encara no té data, però pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles i Sánchez les avança abans de l'estiu. La Moncloa carrega sense embuts contra Peinado. És inqüestionable la intenció política, la persecució sense proves, diuen en privat, i ho condemnen. Creuen que és un judici arbitrari i injust només per ser la dona de Pedro Sánchez. En públic, la ministra Diana Morán denuncia que Peinado ha fet un últim servei al PP abans de penjar la toga.
5: Que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
4: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó i és un cop duríssim per a Pedro Sánchez, que fa 2 anys es plantejava dimitir quan la investigació tot just començava.
0: El govern espanyol torna a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea en una reunió aquest matí davant de tots els socis comunitaris. Ha passat més d'un any des de l'últim cop que la Moncloa va portar aquest tema a la taula dels ministres europeus. Els dubtes de grans països com Alemanya o Itàlia continuen frustrant el consens. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
1: Amb l'aplicació de l'amnistia aplanada i a les portes de negociar uns nous pressupostos espanyols, Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts. Aquest cop no s'espera que hi hagi cap votació sobre el tema i ni tan sols està garantit que hi hagi un debat entre els ministres europeus. Només sabem que el govern espanyol intervindrà en la reunió per demanar que el català sigui llengua oficial i que això passi abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albània. Abans que el montenegrí o l'albanès siguin oficials, li tocaria el català, diu el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
6: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán.
1: Ho ha dit en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs bé, Junts i Esquerra confien més aviat poc que l'oficialitat del català es pugui desencallar. El portaveu del Juntaire, Josep Rius, en culpa el govern espanyol, mentre que la número 2 dels republicans, Elisenda Alemany, diu que cal seguir picant pedra.
7: Una, ja van tard. Dos, que no centrifuguin culpes cap als altres. I tres, fins al moment han sigut molt inútils defensant els interessos dels catalans.
8: La realitat ens obliga sempre a ser escèptics, però malgrat tot nosaltres persistirem, continuarem posant l'ambició nacional que d'altres governs no hi posen.
0: Més qüestions.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció, són només alguns dels efectes de l'ús abusiu de pantalles. La Generalitat ha plasmat tots aquests riscos en una guia segons cada etapa vital fins a l'adolescència, que servirà per denunciar els perills de les pantalles, però també per establir-ne recomanacions d'ús. Alerten que entre els 0 i 6 anys ja apareixen problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries, i aquests símptomes s'amplien encara més durant l'adolescència. De fet, un de cada quatre adolescents té addicció a internet. Lluïsa Conejo, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
10: Aquest ús problemàtic té un impacte a veure amb la son, en l'activitat física, en la salut mental, en l'autoimatge, en les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat també a desenvolupar conductes de risc.
0: Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7 només a les xarxes socials i dediquen unes 2 hores al dia i el mòbil cada vegada arriba abans. A partir dels 10 anys, més del 80% ja en té. L'impacte en els infants pot ser irreversible.
10: Sufo, no?, la tele i que estigui entretingut, no? I em sembla que són situacions quasi quotidianes, no?, i que estem d'alguna manera normalitzant. I volíem posar l'accent en que això no és normal i que això té un impacte. Marca i t'assenyala d'alguna manera un camí que moltes vegades és irreparable, perquè tu el que no aconsegueixes de 0 a 3 anys, per exemple, és després molt difícil.
0: El govern presentarà aquest dimarts una acció conjunta de diferents departaments amb mesures i recomanacions per a un ús més conscient i saludable de les pantalles. I a Barcelona, acord del PSC i Esquerra per garantir el reforç escolars gratuït a infants i adolescents amb el triple de beques i ajuts per extraescolars. El govern municipal i el grup liderat per Elisenda Alemany han pactat destinar el que es recapti del càrrec turístic als creuers a programes d'activitats de reforç escolar. Elisenda Alemany, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona.
11: Que serà un nou programa d'activitats de reforç escolar gratuïtes per a tots els alumnes, per fer deures o per fer repàs, que és una recomanació de fet que feia el darrer informe PISA.
0: Es calcula que uns 12.000 infants no fan extraescolars perquè no s'ho poden pagar. L'objectiu és ingressar 20 milions d'euros els pròxims anys amb la taxa de creueristes, 4 milions l'any 2027.
9: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'ONU alerta dels perills de la intel·ligència artificial, avisa que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre aquesta tecnologia i afegeix que els mateixos programes informàtics són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat per aconseguir els seus objectius. Un dels membres del grup d'experts de l'ONU, el català Roman Orús, ha explicat al Catalunya Nit que el que proposen és millorar els controls.
12: A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de posar-se un avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs el mateix. El que diem és que s'ha de fer alguna cosa semblant a intel·ligència artificial.
0: A Espanya, Pedro Sánchez ha presentat un pla de desenvolupament responsable de la intel·ligència artificial i ha criticat que els magnats de les grans tecnològiques es vulguin autorregular.
13: Creo que tenemos que actuar porque la inteligencia artificial desregulada, opaca y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
0: I els sindicats diuen que ja no es pot negar que la intel·ligència artificial destrueix llocs de treball i, per tant, demanaran que la nova tecnologia pagui més impostos. Precisament Barcelona acull a partir d'avui una cimera sobre intel·ligència artificial i que reunirà les principals companyies del sector. Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google participen en aquesta trobada de 2 dies de durada on intervindran 200 ponents. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillaume Rostand, ha explicat a 3CAT Info que la seguretat serà un dels temes centrals de la reunió.
14: Tenemos 3 o 4 paneles que van a hablar de las límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controla la IA.
0: L'organització espera que hi passin més de 10.000 assistents. 3CAT Info. Vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí d'aquí a 20 minuts i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels autobusos habituals entre les 10 i del matí i les 4 de la tarda i el 40% entre les 4 i les 5. L'aturada es fa després del fracàs de les negociacions d'última hora entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, els principals esculls són la reducció de la jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació. Aquest migdia el comitè d'empresa n'informarà els treballadors. L'assemblea també decidirà si es convoquen noves aturades. I ho apuntàvem a 2 quarts, hem d'anar a França perquè allà hi ha gasolineres que s'estan quedant sense combustible o que directament l'han esgotat, sobretot les que tenen uns preus més baixos. En aquest país, que té poques refineries i una forta dependència de les importacions, el gasol ja s'acosta als 2,5 euros de mitjana i la gasolina és alguns cèntims més barata. El govern anunciarà avui noves ajudes per als sectors més afectats per l'alça de preus. París, Isabel Galí.
15: Bona nit. Un 17% de les gasolineres de França comencen a patir desabastiment. El govern no ho nega, però explica que són majoritàriament les estacions de servei de Total, l'empresa francesa que des de la guerra a l'Iran ha posat un topall als preus. La gasolina no hi supera els 2 euros i per això són les gasolineres que tenen més cues i on el carburant s'acaba més ràpid. Aquest matí la Marie Chantal feia cua a la que hi ha a Issy-les-Moulineaux, alertada per les notícies.
16: S'escondirà aquí o...?
17: Diuen que en faltarà, o sigui que intentem fer el ple abans no sigui impossible. Encara hi ha lloc, veig. Però hem vist situacions pitjors.
16: On ha vu pire, encore.
15: El Filip, que ve en cotxe des de Catalunya, ha comprovat al llarg de l'autopista com efectivament els preus a França són molt més elevats, excepte les estacions de Total, on ha vingut a omplir dipòsit abans de continuar cap al nord.
18: A Espanya ha pagat 2 euros a l'autopista, però si no a la ciutat són 75 o 80 la setmana passada. Mentre no s'arregla el problema allà al Pròxim Orient, aquesta situació es mantindrà.
15: Es mantindrà perquè el govern no vol de cap manera rebaixar les taxes als carburants. Aquest dimarts, però, anunciarà noves mesures de suport als sectors més afectats per l'alça de preus.
0: Saltem a Berlín, Alemanya. El canceller Friedrich Merz diu que no pensa plegar. Reconeix els mals resultats del seu partit, la CDU, en les eleccions de diumenge, però per a ell continuar amb les reformes és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que estan convertint la CDU en una formació residual. Ho explica el corresponsal Jordi Regàs.
19: Alemanya Friedrich Merz no dona la batalla per perduda. Tot i que la CDU no ha entrat al Parlament Regional de Mecklenburg-Pomerània Occidental, un fet històric no havia passat mai, ell no pensa dimitir. El canceller vol reflotar el partit, un objectiu que, segons l'extrema dreta, ja es pot anar traient del cap. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
20: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal.
19: Aquest cop la tempesta que amenaçava de batre el canceller ha passat de llarg. La pròxima arribarà a la primavera amb 2 noves eleccions regionals.
0: I a Moscou, el partit de Vladimir Putin aconsegueix el 58% dels vots i una xifra rècord de diputats al Parlament, 347 dels 450. L'oposició no es creu que hagi aconseguit realment una victòria tan aclaparadora, Cristina Solias.
21: Aquests resultats històrics del partit de Putin no es corresponen amb la caiguda de popularitat dels últims mesos. Segons els experts de l'oposició, el Kremlin necessitava superar les xifres de 2021 per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna i més després que Putin entrés personalment en campanya. Ara ve la cap de la comissió electoral, Ella Panfilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
22: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això Occident no en parlen perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
21: Una altra de les pors de l'oposició és que Putin utilitzi aquest suport massiu per escalar el conflicte o per endurir encara més la repressió interna.
0: I abans de l'àrea de serveis ho expliquem que investiguen un segon segrest en 48 hores a Catalunya. Va passar la matinada de dilluns al barri de Sant Martí de Barcelona. Segons avança el diari Ara, i ha confirmat 3CatInfo, diversos encaputxats van introduir un home a l'interior d'un vehicle per la força al carrer de Huelva. Diversos testimonis van donar l'alerta i a primera hora d'ahir el van trobar a prop d'una benzinera de Sal, al Gironès. L'home presentava signes d'haver patit violència. La investigació dels Mossos d'Esquadra està oberta com un cas de detenció il·legal i no es vincula amb el registrat dissabte a la P7. En aquell cas, 5 persones vestides amb armilles de policia falses es van emportar un home i hores després el van deixar en llibertat. Els primers indicis apunten que serien uns fets relacionats amb el narcotràfic. En punt, 3:15 del matí. Amb l'equip viari, Mireia Sala, bon dia.
2: Bon dia, Marc. Ja s'ha obert la carretera C35 a Vidreres, que estava tallada per un accident. Ara hi ha un carril tallat i es forma cua en direcció a les platges. També hi ha cua a la C17 a Manlleu, en direcció a Granollers, per unes obres d'asfaltat. I als accessos a Barcelona hi queda lentitud a la C31 a Badalona, la B23 a Sant Feliu de Llobregat i d'Esplugues a la Diagonal, i també a la Ronda de Dalt de Vallcarca a Horta, en sentit Llobregat. Això és tot. Més informació viària d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Mireia. Fins ara.
2: Fins ara.
0: El temps. Enric Agut.
3: Que ets tranquil i benestable a Catalunya. Avui dimarts hi ha la falca anticiclònica que ens acompanya i ho farà tota la setmana. Fins la setmana entrant no s'aviran canvis. De moment avui un dia de sol, matí i a la tarda, pocs núvols, tranquil·litat absoluta i una temperatura que pot baixar un parell de graus respecte a la d'ahir amb molts indrets, sobretot cap a les comarques de Girona i també cap al Camp de Tarragona, però bé, les màximes igualment seran elevades per l'època de l'any, amb xifres que es mouren entre els 27 i els 32 graus a moltes poblacions. Fins i tot poden superar aquesta barrera dels 32 a la Ribera d'Ebre i al Baix Ebre. Mora d'Ebre podria arribar als 33 o Tortosa als 34 o 35 graus. Doncs bé, la tardor astronòmica, aquesta primera matinada, a les 2:05, arribarà amb un temps tranquil, amb sol, pocs núvols, amb temperatures altes per l'època de l'any.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.
0: 9:47 minuts, la plataforma de dones per a la pau a Casamans, al Senegal, rebrà aquesta tarda el Premi Construcció de Pau que atorga l'Institut Català Internacional per la Pau. Es tracta d'un dels reconeixements més importants d'aquesta categoria i s'ha atorgat al col·lectiu de dones que treballen per a la protecció de les víctimes d'un dels conflictes armats més llargs de la història del continent africà. Les activistes que rebran avui el premi van passar ahir per Lleida i van poder parlar-hi amb la Júlia Albacar.
23: El conflicte de Casamans, al Senegal, va començar l'any 1982 entre esta regió, situada al sud del país, i l'estat senegalès. Tot i que ara es troba en un moment de calma o de guerra freda, com defineixen les mateixes activistes, ha deixat un balanç de 5.000 morts i 10.000 ferits. És en este context de guerra que va néixer l'any 2010 la plataforma de Dones per la Pau, que treballen per millorar la convivència a la regió i, sobretot, recuperar la veu de les dones que havia quedat relegada des de l'inici del conflicte. Nia Cossé, que és una de les joves activistes que forma part del Consell de la Plataforma i que representa una nova generació de dones al capdavant de l'organització.
24: Hipercontents.
23: Estem molt contentes i orgulloses d'aquest reconeixement a tota la feina que s'ha fet des del 2010 i que ens motiva per seguir endavant. La notícia ha tingut una gran repercussió i volem continuar treballant perquè tinguin molta més visibilitat Casamans i el Senegal.
25: La Casamans i el Senegal són visibles.
23: Gràcies a la plataforma s'han arribat a celebrar fins a 7 taules de pau amb representants de totes les parts implicades en el conflicte i mediades per diversos col·lectius de dones. El premi se'ls atorgarà a les 6 de la tarda en una cerimònia al Parlament de Catalunya. Durant la seva visita a Lleida es van reunir amb la comunitat senegalesa de la ciutat, una de les més importants a Catalunya.
0: L'Ajuntament de Bausen, a la Vall d'Aran, ha contractat el seu primer i únic administratiu en 13 anys. En un poble que tampoc disposa de secretari ni interventor propis, el consistori ha necessitat ajuda externa per posar al dia tota la documentació econòmica i poder optar a subvencions després d'anys de bloqueig. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
26: Ha estat un procés llarg en què l'Ajuntament de Bausen ha requerit el suport de la Diputació de Lleida per disposar d'un secretari i interventor que presten el servei de forma puntual. Anys sense personal o consistori, sense poder efectuar les operacions més bàsiques del dia a dia, però també les més importants, com el pagament de factures o la convocatòria de plens. Un procés que l'alcaldessa del municipi, Alida Sanz, descriu així.
27: Sincerament, honestament, ha sigut molt frustrant. He estat trobant constantment de bloqueig, no? Perquè tots els ajuntaments pues, hi ha molta burocràcia, hi ha multitràmits.
1: Però, a més, també hi ha muntanya d'expedients retrasats, amb cundes bloquejades, amb que no posa pressupost i que no posa contracte personal, que m'han d'haver és administratives de l'Ajuntament, ho hem estat nosaltres.
26: Un cop posat al dia, l'Ajuntament ha pogut convocar oposicions i adjudicar una plaça d'administratiu. Qui l'ha guanyat, a més, és un veí del poble.
1: A part d'haver de gestionat dia a dia, que ja portem molta feina, i el que diuen estem, o sigui, hem arribat a l'esloc, però hi ha molta feina d'estructuració de l'Ajuntament, hem estat dia molta documentació de passat, que se n'agraeix com a se pugui.
26: Ara, després de molt de temps, el consistori ha tornat a obrir, a més, el servei d'atenció al públic dos dies a la setmana.
0: 10 minuts i seran les 10.
9: 3CAT Info.
0: El 1979 el Teatre Lliure de Gràcia va estrenar La vella Helena de Jacques Offenbach, protagonitzada per Anna Lizaran, Imma Colomer, Carlota Soldevila o Quim Lecina, entre d'altres.
4: La història d'amor entre pares, el formós príncep de...
0: Gairebé 50 anys més tard i dins la celebració de l'aniversari del Lliure, el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Masfiol, estrena aquest vespre una versió molt especial al Lliure de Gràcia, Marta Vives.
6: Tot i que l'encàrrec que Masfiol va rebre del Lliure era aquest...
7: Que agafis La vella Helena i la passes per la Tourmitz, que és un poc el que faig sempre.
6: El director teatral no s'ha limitat a la relectura de l'obra, sinó que l'ha volgut convertir en una experiència per descobrir què queda d'aquell esperit dels inicis 50 anys més tard.
7: Estic intentant fer una cosa que és impossible. És impossible. O sigui, perquè en aquell moment tot estava per fer, a l'època de les associacions, dels sindicats, les cooperatives, no? I llavors, intentar tornar a recuperar aquest esperit cooperatiu és delirant, perquè el món, darrerament, aquests 50 anys, ja tendeix a un individualisme imperant.
6: És per això que des de fa dues setmanes la companyia viu literalment al teatre, entre matalassos inflables, coixins, maletes obertes i neveres plenes de menjar per alimentar un regiment.
7: Els primers dies van ser molt feixucs, perquè, evidentment, vàrem haver de col·locar cartrons per guardar un poc d'intimitat, perquè estem dormint en el hall.
6: La mateixa idea serveix de punt de partida per l'espectacle que es veurà a partir d'avui. Un grup de nostàlgics que pensa que el teatre actual és un desastre i farà mans i mànigues per recuperar l'essència dels anys 70 i muntar l'opereta d'Offenbach amb música en directe. El repartiment està format per Gerard Frank, que tindrà el repte d'encarnar el personatge d'Helena, interpretat originalment per Anna Lizaran, també Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Carmen Milán. L'escenografia que firma Mireia Cintes fa una clara picada d'ullet a la del 1979, de Fabià Puigcerdà.
8: Llavors ha sigut un equilibri entre respectar la nostra essència de les coses que tiren més a lo cutre i a lo trash, però introduint molt l'artesania, el disseny i fent un homenatge molt gran a tots els oficis que inclouen la confecció de talons, la construcció de escenografia, etc.
6: Tot fent La vella Helena és una producció del Teatre Lliure i el Teatre Principal de Palma. S'estrena avui i ocuparà el Lliure de Gràcia unes quantes setmanes més fins el 18 d'octubre.
0: I atenció, perquè els metges del Baix Empordà, els de l'atenció primària, comencen a receptar visites als museus amb audiolíies adaptades per millorar el benestar emocional. Es tracta d'una iniciativa innovadora que es fa amb l'objectiu de reduir les dosis de medicaments que prenen els pacients i ajudar-los a tenir vincles amb el seu entorn. Girona, Maria Rovira.
10: Museus Espais de Benestar proposa connectar cultura i salut i converteix els museus en espais actius de cura, autoconeixement i cohesió social i es dirigeix a un perfil de pacient molt concret. Ens ho explica Mariona Gifré, referent de benestar emocional de l'àrea bàsica de salut de Torroella de Montgrí.
11: Els perfils d'usuaris, no?, amb els quals nosaltres enfoquem tota la part de la prescripció social, són persones que poden hiperfreqüentar els serveis sanitaris, persones que puguin experimentar soledat no volguda, persones potser no vingudes en el territori que no coneixen els recursos que existeixen i, per tant, poden necessitar aquesta vinculació, i sempre amb això, enfocat a aquelles persones que necessitin enfortir la xarxa social.
10: Cada centre té una audioguia pròpia que convida els pacients a fer recorreguts amb atenció plena, de manera introspectiva i amb els cinc sentits. Laura Requena, directora del Museu del Suro de Palafrugell.
24: El pacient rep la prescripció, arriba al museu, rep les instruccions amb les audioguies, amb una locució que li va explicant com ha de fer aquest recorregut pel museu, li va indicant els espais on ha de passar i es van tractant els diferents sentits. Un cop ha fet això, la part final és una part també, doncs, de recolliment, d'introspecció, museu, de pensar una mica, de sentir, d'emocionar-se i de poder transitar pel museu d'aquesta manera, buscant aquest benestar, no? Que és el que creiem que és necessari i interessant.
10: I participen altres 5 museus del Baix Empordà, el de la pesca de Palamós, el Terracota de la Bisbal, el de la Mediterrània, el Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Ullastret i el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols.
5: Els temes del moment, les coses del país
12: i les de fora.
0: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
5: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
0: I a partir de les 3,
13: l'espai de reflexió
0: a la tertúlia.
14: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabarà la humanitat?
15: No, no, no, no, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
14: El més perillós és que escapi el nostre control.
16: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
5: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
0: 5 minuts i seran les 10.
5: Esport.
0: Montserrat, bon dia.
17: Hola, bon dia. El Joventut de Bàsquet va rebre un bany de multituds per celebrar el títol de la Supercopa. La plaça de la Vila de Badalona es va omplir ahir d'aficionats verdinegres que no celebraven un títol des de feia 18 anys. Diumenge, el Joventut va superar el Barça a la final de la Supercopa. La jornada d'ahir va començar amb els jugadors i tècnics de la penya que van anar a peu fins a l'Ajuntament, on els van rebre a la sala de plens l'alcalde Xavier García Albiol i els membres del consistori. Després van sortir al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats, Enrique Rubio i Nicola Provitola, escollit millor jugador de la final de la Supercopa.
18: Vull agradecer a todos los que estuvieron, a todos los que están ahora con nosotros, los que pasaron estos momentos difíciles y yo pienso lo mismo, la ambición no hay que dejarla nunca y ojalá podamos seguir consiguiendo más cosas y que más gente se aficione a la peña.
17: I l'entrenador del Joventut, el badaloní Dani Miret, posava valor a aquest títol aconseguit.
20: Significa molt, no només per la gent que hi va poder ser al camp, sinó per tota l'afició de la penya i per tota la ciutat.
17: La pròxima cita amb el Joventut és ja en el debut a la Lliga ACB, que serà aquest diumenge al migdia, quan jugarà a la pista del Breogán gallec. Pel que fa als altres equips catalans, en aquesta primera jornada de la Lliga, dissabte el Barça rep la Corunya i també diumenge Girona-Múrcia i València-Força-Lleida. Parlem de futbol. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes de Madrid, però no les formes. En declaracions al diari AS, Tebas diu que la manera que té Madrid de protestar pels àrbitres no és la correcta i assegura que l'equip blanc no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per cap de les jugades que reclama el tècnic Josep Mourinho. Des de Madrid, el davanter Kylian Mbappé fa autocrítica. En declaracions al diari AS, també diu que el que li cal a Madrid és treballar més. I parla de la situació de l'equip ara mateix a la Lliga.
28: Paso atrás, muy difícil, queríamos ganar, sabíamos qué tipo de partido vamos a tener, pero es difícil, pero el equipo ha dado todo y seguimos adelante porque queda muchísimo en la temporada y yo pienso que tenemos que seguir en el buen camino.
17: L'Atlètic de Madrid, per la seva banda, demana acabar amb l'assetjament arbitral després de la llau de crítiques arran del derbi madrileny. Avui a cimera d'entrenadors a Madrid amb l'absència del tècnic Josep Mourinho, el tècnic blanc, que ja ha anunciat que no hi anirà.
5: 3CAT Info.
17: I el Barça perd 17 jugadors per l'aturada internacional de futbol durant gairebé 3 setmanes. L'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6, tot i que la Lliga de Segona Divisió no s'atura. Molts d'aquests jugadors es concentren aquest migdia amb la selecció espanyola a les Roces, a Madrid. A la tarda, a les 7, faran un entrenament obert al públic. Durant aquesta llarga aturada, l'equip espanyol jugarà 4 partits de la Nations League de la UEFA. El primer serà aquest dissabte que ve contra Anglaterra a Wembley. També jugaran contra Croàcia, la República Txeca i novament contra l'equip croat. No hi haurà partits de Lliga Primera Divisió fins al dissabte 10 d'octubre. L'aturada coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
29: Yo soy de familia y me gusta estar siempre muy cercano a mis seres queridos. Quiero seguir en la Federación Española de Fútbol, me ha encantado, no he tenido ni que escuchar ni de no escuchar, ni lo sé ni nos interesa. Solo quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que realmente me hace muy feliz y porque, reitero otra vez más, Me siento en mi casa.
17: I encara en futbol, l'Europa destitueix el tècnic Josep Maria Gené després de 4 jornades. Luis Blanco, que va dirigir l'Atlètic Balears i l'Espanyol en diferents categories, es fa càrrec de l'equip.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Avui comença la Champions femenina de futbol amb diversos partits de la primera jornada, entre d'altres el Madrid-PSG a les 9 del vespre. El Barça, que defensa el títol, prepara avui el seu debut demà, en què rebrà el París Futbol Club al Johan Cruyff a les 9 del vespre. Aquest migdia, en la prèvia, parlaran el tècnic Pere Romeu i la davantera Eva Pellor. A Montreal, al Canadà, avui continuarà el Mundial de Ciclisme en Carretera amb la contrarrellotge per equips mixtos i les individuals júnior, femenina i masculina. I el ciclista Montbrió del Camp, Matís van Kerkhove, que competeix en Bèlgica, va acabar 12è.
9: Tres Cat Info.

0: Em puc estar al matí? El Tribunal Constitucional l'activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. L'advocat de Puigdemont contempla que l'expresident pugui tornar a finals d'octubre un cop el jutge aixequi l'ordre de detenció. El ple del tribunal comença a estudiar el recurs d'empara de Jordi Turull. Rússia fa almenys 4 morts en una nova onada d'atacs contra instal·lacions industrials del sud-est i el centre d'Ucraïna i deixa 7.000 persones sense llum al nord del país. Ucraïna també ha atacat refineries russes. Zelensky s'ha de trobar avui amb Trump, qui pressionarà per a una treva energètica a Moscou. Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president nord-americà Trump, que viu un moment de popularitat baixa, firma avui un acord que li ha de permetre augmentar la presència militar nord-americana a Groenlàndia. Les Balears assoleixen la xifra més alta de persones migrants que arriben amb embarcacions irregulars. En el que portem d'any s'han superat els 5.600 migrants, 200 més que les Canàries. De fet, la ruta entre Algèria i les Balears s'ha consolidat en els últims 3 anys, mentre que el nombre de migrants que arriben a les Canàries s'ha reduït a la meitat en un any. Retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultats d'atenció i trastorns del son són alguns dels efectes de l'ús abusiu de les pantalles. La Generalitat ha elaborat una guia per advertir dels riscos de l'ús excessiu de les pantalles, adaptada a cada etapa vital fins a l'adolescència. Els metges de l'atenció primària del Baix Empordà comencen a receptar visites als museus amb audioguies adaptades per millorar el benestar emocional. La iniciativa busca reduir les dosis de medicaments que prenen els pacients i que afavoreixin els vincles amb el seu entorn. Des d'ara mateix i fins a les 5 de la tarda, els autobusos urbans de Barcelona fan vaga. Els serveis mínims només són del 20% fins a les 4 de la tarda i del 40% entre 4 i 5. Tarragona avui immersa en la festa major de Santa Tecla després d'un pregó que ha apostat per la inclusió a càrrec dels capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn. Avui serà el torn de la Cercavila i els balls parlats, com el de Dames i Vells o Elden Serrallonga.
1: Esports.
0: Montserrat, bon dia.
1: Hola, bon dia. Ricky Rubio i Nicola Provítol, els jugadors més aclamats en la celebració del Joventut pel títol de la Supercopa de Bàsquet. La plaça de la Vila de Badalona es va omplir ahir. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes de Madrid, però no comparteix les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per cap de les jugades que reclama. Mbappé diu que la solució pel Madrid és treballar més. I el Barça femení prepara avui el seu debut a la Champions, demà contra el París Futbol Club. Avui engega la competició amb un Madrid-PSG, entre altres partits.
0: I el temps, l'últim dia de l'estiu serà càlid, tot i que la temperatura baixarà un parell de graus. Molts valors màxims es mouran entre 27 i 32 graus localment per sobre a la Conca de l'Ebre. Jornada assolellada amb algunes bandes de núvols prims.
2: Info. Viu la ràdio.
3: Ràdio Argentona t'acompanya.
4: Bon dia, Argentona. Són les 10 i 4 minuts.
5: De dilluns a divendres, de 10 a 1... Tic-tac, el batec d'Argentona.
6: Tic-tac, el batec d'Argentona. Franzina Suari.

Avui, 22 de setembre, se celebra el Dia Sense Cotxes, una jornada que ens convida a reflexionar sobre la manera com ens desplacem i sobre l'espai que ocupen els vehicles a les nostres ciutats. No es tracta simplement de deixar el cotxe aparcat durant unes hores, la jornada posa sobre la taula un debat molt més ampli, com volem que siguin els nostres carrers, els nostres barris i, en definitiva, les nostres ciutats. El vehicle privat continua sent una eina necessària per a moltes persones, especialment en determinats desplaçaments, horaris o territoris on les alternatives de transport són limitades. Però també és evident que l'ús massiu del cotxe té conseqüències sobre la qualitat de l'aire, el soroll, l'ocupació de l'espai públic i la manera com vivim als carrers. Per això, parlar de mobilitat sostenible no significa només parlar de cotxes, significa parlar de transport públic, de caminar, de bicicleta, de connexions entre municipis i de la capacitat que tenim d'oferir alternatives eficients i accessibles. Una ciutat més sostenible no es construeix d'un dia per l'altre, requereix planificació, inversió i, sobretot, una visió de futur. Avui el Dia Sense Cotxes ens recorda precisament això, que la mobilitat no és només una qüestió de com anem d'un lloc a l'altre. També determina com respirem, com actuem i com aprofitem l'espai públic i com volem que siguin les nostres ciutats d'aquí a uns anys. Una jornada, per tant, per reduir els cotxes, però sobretot per repensar la mobilitat. Això és el tic-tac de Ràdio Argentona. Bon dia i benvinguts. I avui tenim un nou programa carregat de continguts. Començarem parlant

aniversari. Repassarem la seva trajectòria i com afronten aquesta fita tan especial. També parlarem amb la tècnica de turisme de l'Ajuntament, que ens explicarà les visites guiades i totes les activitats que es porten a terme per promoure el turisme al municipi. Amb l'espai Alimenta't amb Ciència desmuntarem una fake news sobre alimentació que circula últimament per separar mites de realitats. I ja per acabar el programa, no ens perdrem les efemèrides de tal dia com avui per repassar què va passar en un 22 de setembre d'enguany. Tot això i molt més avui al programa. Quedeu-vos aquí amb nosaltres fins la 1:00.

0: Al llarg del matí tindrem un cel entre poc i mig ennuvolat, amb més nuvolositat entre les 9 i les 11. A partir del migdia, els núvols aniran disminuint i durant la tarda podrem gaudir de cel serè. Les temperatures pujaran progressivament. Començarem amb uns 21 graus a les 8 del matí i arribarem fins als 27 graus durant les hores centrals del dia. Al vespre, els termòmetres baixaran fins als 22 graus. Pel que fa a la pluja, no s'esperen precipitacions durant tota la jornada. El vent serà fluix, amb una intensitat màxima d'uns 10 km per hora durant la tarda. En resum, una jornada estable, sense pluja, amb temperatures agradables i una tarda força assolellada. I ara connectarem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer la previsió del temps de tot el territori.
1: Hola, bon dia. Avui tornem a tenir una jornada realment molt plàcida, amb ambient estrellat, alguns núvols prims, que això sí, n'hi ha circulant. També podem veure alguns intervals de núvols baixos a migdia, en zones del litoral central, després a migdia o la tarda també, en punts del prelitoral, però tot plegat pràcticament a fets anecdòtics d'un dia que serà bàsicament de sol i a temperatura que tornarà a ser alta per l'època de l'any, tot i que baixa respecte al que vam tenir ahir, especialment en zones del sector central del litoral i del prelitoral, també del Camp de Tarragona, on ahir la temperatura també era molt alta. Tot i això, veurem encara com l'ambient serà càlid durant les hores centrals de la jornada i els 30 graus es poden rondar o superar de nou a molts punts de l'interior, especialment de ponent i sobretot cap a la zona de la Vall de l'Ebre, on de nou avui es tornaran a fregar de forma local els 35 graus de temperatura màxima. Un ambient suau i càlid que continuarà també de cara als pròxims dies. És tot de moment, ho deixem aquí.

Són les 10 i 10 minuts d'aquest matí. Fem ara un cop d'ull a l'estat de les carreteres al Maresme i a Rodalies d'aquí de Barcelona amb dades actualitzades a 8:45 del matí. Pel que fa a la nostra zona, la B502, entre Cabrera de Mar i Argentona, la calçada està restringida en sentit nord entre el quilòmetre 1, en el quilòmetre 1 per obres en general. I a la C60, al pas per Argentona, hi ha calçada restringida en dos sentits entre els quilòmetres 0 i 10 per treballs de manteniment amb afectació tant en horari diurn com nocturn de 10 de la nit a 6 del matí. Així que si heu de circular-hi de nit, aneu-hi amb compte. A la resta del Maresme destaquem restriccions per obres i manteniment a la BP-5002, al seu pas per Alella, en diversos trams, inclosa la construcció d'una rotonda a l'accés a la C-32. També hi ha calçada restringida a la C-32 entre Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar per uns sondejos. I finalment, a la zona del Baix Maresme, trobem diverses afectacions per obres de manteniment a la Nacional 2, al pas per Montgat, al Masnou i Sant Pol de Mar, així com a la C-31 a l'alçada de Montgat en sentit sud. En resum, paciència, sobretot si heu d'agafar la B-502 o la C-60 per entrar o sortir d'Argentona i eviteu presses per la zona de l'Illa i

i Montgat, on hi ha diversos trams amb obres actives. Bon dia i bon viatge a tothom, eh? I ara, els titulars. Mar Rodríguez Mena serà la candidata del PSC d'Argentona a les eleccions municipals de 2027. L'agrupació socialista la va escollir dissabte en una assemblea extraordinària celebrada a l'Altell de l'Ajuntament Vell. Rodríguez era l'única candidata que es va presentar al procés d'elecció i a l'assemblea hi van participar unes 25 persones entre militants i simpatitzants. Avui comença l'última fase de renovació de l'enllumenat públic d'Argentona. Així ho ha anunciat l'Ajuntament, que iniciarà aquesta darrera etapa del projecte al barri de Can Barrau. L'actuació preveu la substitució de 768 punts de llum per tecnologia LED, una millora que s'estendrà al llarg dels pròxims 4 mesos i que acabarà afectant més de 60 carrers de tot el municipi. Aquests treballs compten amb un pressupost de 182.000 euros. D'aquesta manera, es dona continuïtat a la primera fase iniciada al maig del 2025, quan es van renovar 511 punts de llum amb una inversió de 116.000 euros. Segons dades de l'Ajuntament, aquella primera inversió va aconseguir retallar uns 16.000 euros anuals en el consum energètic, una xifra d'estalvi que es preveu que augmenti amb l'actuació que comença avui.

A partir d'avui s'obren les inscripcions per als nous habitatges cooperatius d'Argentona. El projecte, impulsat pel Sostre Cívic, el Solar Municipal de Can Serradell Lladó, oferirà una vintena d'habitatges protegits en cessió d'ús i a preu de cost. El termini d'inscripcions està obert a partir d'avui, 22 de setembre, i fins al 5 d'octubre a la web del Sostre Cívic. Per formar-ne part, cal ser soci de la cooperativa i estar inscrit al registre de demandants d'habitatge de protecció oficial. Tindran prioritat els joves menors de 40 anys empadronats a Argentona des de fa un mínim de 3 anys, tot i que també es reservaran habitatges per a col·lectius en situació de vulnerabilitat. Per resoldre dubtes, s'han organitzat dues sessions informatives, una de presencial avui dimarts a les 6, a 6:45 de la tarda al Saló de Pedra, i una altra de virtual el dia 29 de setembre. La previsió és començar les obres a finals del 2027 i que els veïns hi puguin entrar a viure entre el 2029 i el 2030. El programa de literatura més veterà de Ràdio Argentona està de tornada. Històries estrena avui la seva 16a temporada amb Sílvia Cantos al capdavant i ho fa carregat de novetats. Aquest espai, que cada any apropa els principals noms de la literatura catalana als oients, arranca avui dimarts amb una convidada de luxe, l'escriptora Cara Santos, que vindrà a presentar la seva saga juvenil Laberint. Però la gran novetat d'aquesta edició és el salt al format audiovisual. Per primera vegada, totes les entrevistes del programa es transformaran en videopodcast. Els seguidors no només podran escoltar els autors a les ones tradicionals, sinó que també podran veure les converses a través del canal de YouTube de Ràdio Argentona i el web radioargentona.cat. El primer equip del Futbol Club Argentona ha començat la Lliga Elit amb un meritori empat al camp del San Mauro. Els quadribarrats van empatar a 2 el diumenge i sumen el primer punt en la nova categoria. Tot i això, als argentonins els queda un mal gust de boca, ja que a la mitja part guanyaven 0-2 i el gol de l'empat va arribar en el temps afegit. A més, el partit va acabar amb dues expulsions, una per a cada equip.

I donem pas ara a l'agenda. Dijous a la biblioteca, hora del conte amb la companyia Humanots. A partir de 6:15 de la tarda explicaran la història d'en Boom i el tresor del pirata. Divendres, el Consell Local per la República celebra una conferència dins el cicle Catalunya Debat. Porta per títol El cost de ser espanyols i anirà a càrrec de David Ros. Serà divendres a 8:15 del vespre al Saló de Pedra. Diumenge segueixen les rutes de tardor. Aquest diumenge 27 de setembre podreu fer la ruta en Vila Modernista d'Estiuets i el preu és de 4 euros. I en cinema, el Centre Parroquial, aquest cap de setmana ens proposa La Bola Negra, una pel·lícula dels Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, que han guanyat el premi a millor direcció del Festival de Cannes aquest any. La Bola Negra la podreu veure al Centre Parroquial divendres a 8:00 del vespre i dissabte i diumenge a 5:00 i 3:15 del vespre.

Això és el tic-tac de Ràdio Argentona. Benvinguts i esperem poder-vos oferir una bona companyia fins la una del migdia, que serà el moment d'escoltar l'informatiu de la casa. Ara passem a escoltar música.

0: Això és el tic-tac de Ràdio Argentona i avui parlem de futbol, no només de futbol d'Argentona, que això ho fem els dilluns a la tertúlia amb l'Antoni Rabassa, sinó que avui tenim la Lorena Muñoz, que és experta en anàlisi futbolística, i parlem del futbol més aviat de la Lliga Espanyola, no?
1: Sí, bon dia, Francina,
0: bon,
1: què tal?
0: Bon dia, Lorena, bon dia.
1: Doncs, bueno, últims resultats de la Lliga. L'Espanyol va perdre 1-3 contra l'Elche, l'Osasuna va empatar 1-1 contra el Rayo, el derbi basc Athletic Club Alavés també es va empatar, el Celta es va endur una maneta a casa contra el Racing i el Barça, que continua imparable amb un 1-3 al Sánchez Pizjuán a Sevilla, amb victòria del Getafe, el derbi madrileny se l'emporta al conjunt del Cholo Simeone, Deportivo 1, Real Betis 1, el Villarreal, que aconsegueix una de les seves poques victòries en aquest començament de Lliga, i finalment València 2, Real Societat 3. El Barça de Hansi Flick, que continua imparable.
0: Increïble, Francina, no? 6 punts porten, no? De distància amb el Madrid.
1: Amb el Madrid ja són 6 punts. Recordem que, a part, el mes que ve hi ha el Clàssico, també, amb aquesta aspiració de que continuï creixent aquesta diferència de punts. Però és un dels millors començaments de Lliga del Barça i de qualsevol equip de la Lliga Espanyola des de fa molts anys, i més amb aquesta diferència abismal. Més de 30 gols en 7 jornades de Lliga, 2 hat-tricks de Rafinha, la mini Rafinha, màxims golejadors i assistents de la Lliga. Crec que el que ha aconseguit l'entrenador amb aquest equip és simplement indescriptible.
0: És a dir, que aquesta distància de punts és un mèrit del Barça, no perquè els altres equips juguin malament i li donen l'oportunitat de guanyar els punts, sinó que és que realment és que el Barça està al nivell.
1: Sí, no, que va, o sigui, la superioritat del Barça no té res a veure amb el baix nivell de la Lliga. Sí que és veritat, i ja ho vaig comentar l'altra temporada, que les polítiques de la Lliga sí que els hi costa retenir talent per condicions econòmiques i perquè hi ha millors ofertes d'altres lligues i tenen més escaparat i més remuneració, però la Lliga segueix sent una de les millors lligues del món, a part de l'anglesa, de l'alemanya i de la francesa, però crec que està en el top 2 i al final crec que el Barça, ho estan dient tots els entrenadors, que és que sembla que juguin a una altra cosa. El que és que és indescriptible el que estan fent.
0: És un mèrit del Flick?
1: Sí, bueno, del Flick i de tot l'estaf i el cos tècnic, de com aconseguir que una plantilla tan jove, ara sí que han fitxatges amb més experiència com Gabriel Jesús o Rodri, però ha aconseguit que més que un equip siguin una família, el bon rotllo que hi ha al vestuari, com s'animen entre tots, la figura de Rafinha com a capità, com a líder, que els nous fitxatges acabin d'aterrar i sembla que porten 3 temporades jugant. Això és molt difícil aconseguir-ho, molt difícil, perquè el Madrid en individual molts cops té molts jugadors millors que alguns del Barça, però tenen millors jugadors, no millor equip. El Barça té millor equip i això es demostra cada dia al camp.
0: Perquè és curiós, aquesta característica de ser una família, això del Barça, passa sempre, encara que hi hagi un entrenador alemany, com que hi hagi un entrenador català o d'on sigui, no?
1: Sí, bueno, sobretot és veritat que el Barça ve molt condicionat per el deute econòmic que ha tingut durant aquests anys i que l'ha lastrat una mica en tema de poder fitxar a jugadors per sortir abans de la crisi futbolística que tenia, perquè al final porten 10 anys sense guanyar la Champions i ha de ser una aspiració cada any per al seu club. I llavors, en el moment que ha hagut de tirar de la cantera i de fer pujar la gent jove i d'animar-la i de que siguin ells els propis que tirin endavant aquesta situació del club a l'equip, la Masia ha respost, i de quina manera.
0: És impressionant això de la Masia, no? És la cantera, és allà una... Bé, per triar els nois que després han de ser aquestes estrelles a la primera lliga, doncs tampoc és fàcil, allò que deies de l'equip tècnic, no?
1: Sí, bueno, un dels fitxatges per mi més importants d'aquesta temporada del Barça està entre bastidores, que es diria, que és el preparador físic que tenia Hansi Flick a la selecció alemanya, i que està millorant la condició física dels jugadors una barbaritat, et diria que quasi en un 100%. El físic que tenen ara jugadors com Lamine, Gavi, Pedri, la massa muscular que han guanyat, que ja no se'ls veu tan fatigats quan arriba al minut 60, crec que això és un fitxatge que també s'hauria de destacar i que no s'està parlant gaire, s'està parlant evidentment d'aquests fitxatges que han costat més inversió econòmica i que es veuen dins del camp, però el que passa fora també és molt important i jo ho destacaria sobremanera.
0: És a dir, que ara tenim un equip del Barça que hi ha molts jugadors joves que venen de la Masia i molts catalans també, no?
1: Sí, a part que s'ha combinat amb l'experiència, no? Al final tenen jugadors que han jugat tant junts a la selecció espanyola i que aquesta connexió els han dut a dur-se un Mundial i que només jugadors estrangers ara mateix a l'11 són Gordon, que és anglès, Gabriel Jesús, que quan el posa és brasiler, i Adeyemi, que és alemany. Cancelo portuguès, però la resta, la majoria són espanyols, són de la Masia, són catalans, es coneixen de fa molts anys, i la química i aquest estil Barça que es diu és que el porten des de petits i això es nota.
0: Exacte, això que dius, no? Com que molts ja venen de la Masia, es coneixen les regles, com funciona aquí, quin és el tarannà, no? de l'equip i clar, un entrenador alemany que pel que diuen també és molt d'ordre, de disciplina, i això ho han acceptat bé.
1: Sí, crec que és el que molts cops li faltava al Barça, no? Aquesta mà dura però alhora tan proper, perquè ja són moltes les declaracions que molts jugadors declaren a Hansi Flick més que un entrenador, un pare, no? I això crec que dintre del vestuari i sobretot per la gent tan jove, sí. És molt important que no només sigui una figura important dintre del camp, sinó fora, i que tinguin aquest recolzament per part del seu entrenador. Jo porto un femení de l'Europa, sóc entrenadora també, i m'agrada molt tenir aquesta connexió amb elles fora del camp, de que puguin venir-me a mi per qualsevol cosa, perquè jo també he jugat i sé que és el no tenir el recolzament o l'ambició d'un entrenador que et doni la mà quan la necessites, i crec que al final, a part de futbolistes, són persones. I això, cadascú té la seva família, té les seves mogudes dintre i fora del camp, i crec que una persona de confiança i aquesta figura és molt important per tothom.
0: En el cas de Lamine Yamal, que clar, ja de ben jovenet estava triomfant, no? Amb 16, 17 anys, en quina edat tenia quan va començar amb el Barça?
1: Quan va debutar amb Xavi, sí. 15 anys, no 15 havia fet
0: anys,
1: ni el 16.
0: Imagina't, sí. No? Conegut mundialment, clar, això personalment, no?, afecta, no? I que tingui aquesta figura entre cometes paterna de l'entrenador, doncs ajuda a tocar de peus a terra. Com el veus tu a Lamine Yamal com a persona?
1: Bueno, és veritat que per l'edat que té, bueno, se li veu aquesta actitud més de xulesca, més, però al final és la seva personalitat, al final és perquè s'ho passa bé al camp, perquè disfruta del futbol, i sí que és veritat que jo crec que té bon fons, que és bon noi, i que al final no se li ha de posar aquesta pressió de comparar-lo a Leo Messi o de que sigui el millor del món, perquè al final, si a la gent li agrada el futbol, li agrada veure espectacle, Lamine Yamal és un dels noms per disfrutar d'un partit veient futbol, veient espectacle, veient regats, i crec que és important tenir-lo content, i més amb l'edat que té, que és un xaval encara, que tot el que ha aconseguit, que ja té un Mundial, que té una Eurocopa, que té dos lligues, que té Supercopes, no ho aconsegueix qualsevol, i crec que ja ho ha aconseguit gairebé tot a la seva carrera amb 19 anys, però crec que si la gent el vol tenir content i vol seguir disfrutant de l'espectacle i de veure el futbol, no se li ha de posar aquesta pressió tampoc.
0: Es mereix la pilota d'or?
1: No ho sé, perquè per mi actualment s'estan valorant unes coses per la pilota d'or que ja fa anys que per mi no són criteris suficients, és a dir, no són coherents. Uns anys et diuen que és el millor jugador segons el rendiment individual, l'altre que és el que guanya més títols i més contribueix a l'equip, i aquesta no uniformitat en els criteris de valoració crec que és una de les corrupcions més grans dintre d'aquest premi, no? Crec que estan perdent aquesta essència de credibilitat de dir qui s'ho mereix, perquè per mi se l'hauria d'emportar algun jugador espanyol 100%, i per mi inclús Fabián Ruiz, encara que no sigui un dels jugadors més destacats, al final ha guanyat tots els títols tant a nivell de selecció com a nivell individual, i crec que això és premi més que suficient. Lamine ha guanyat un Mundial en 19, Mbappé l'està demanant, però per ser el màxim golejador a nivell individual no ha guanyat res. fins a quin punt és vàlid que li donin a ell o que el torni a repetir Dembélé quan no té un Mundial aquest any hagut. No sé, ho debatrem quan donin el premi i l'entreguin. Per mi Harry Kane també se'l mereixeria molt. I top 3 et diria Harry Kane, Barasgelia, Lamine o alguna cosa així.
0: És a dir, que els criteris per otorgar aquest premi no són clars i penses no. Que potser segons a qui ells els sembli que sí. Li toca, doncs canvien el criteri i l'adapten una mica en aquell jugador, potser.
1: Sí, cada cop està més difús el criteri per saber. No és normal que Rafinha, amb les temporades que porta, sent el màxim golejador ara mateix de la Lliga, de les màximes competicions europees, la temporada que porta no està ni entre els 30 millors. Mm. És que és impossible.
0: Però el Leo Messi ve que va guanyar la pilota d'or diversos anys.
1: Sí, per mi, sincerament, l'última pilota d'or tampoc és que fos gaire merescuda, però evidentment, mentre Cristiano i Messi segueixin sobre el camp i segueixin jugant, sempre seran dels millors del món i han d'estar, per lo menys, entre aquests 30.
0: Ara encara hi són.
1: Ronaldo no, Messi sí.
0: Encara hi és amb Messi perquè està jugant encara a Miami?
1: Sí.
0: Ah.
1: Sí, encara no s'ha retirat. Sí que en aquest paro internacional serà el seu últim partit amb la selecció d'Argentina i internacionalment ja serà el seu últim partit, però futbolísticament encara està jugant a nivell de clubs.
0: Abans parlaves això de les millors lligues europees, que econòmicament doncs el Barça doncs no arriba potser a altres equips europeus. Ens ha passat, no?, que jugadors molt bons que teníem al Barça han marxat al Paris Saint-Germain o la lliga anglesa. Hi ha el risc de que la Lamine Yamal també se'n vagi?
1: No, perquè al final crec que els últims jugadors bons que se'ns han anat, a veure, Dembélé sí que no tenia aquesta motivació tant per jugar pel Barça que econòmica. Ferran estava molt cremat de potser una antipatia que s'havia generat dintre del club blaugrana o de fora i el soroll, i havia passat per una depressió també i necessitava canviar d'aires, diguem-ho així. Llavors dintre d'aquesta part s'entén, però al final jugadors com Lewandowski van arribar en un moment que se'n podien haver anat a qualsevol altre lloc, però Barça i Madrid, estiguin malament o estiguin bé, segueixen sent escaparats mundials per qualsevol, i sí, la motivació econòmica arriba a un punt que per jugar al club dels teus somnis i on saps que pots triomfar, al final importa molt menys.
0: És a dir, no ets un jugador, podríem dir, reconegut o de mèrit internacional si no es passa pel Barça o al Madrid, no?
1: No, sí, evidentment hi ha molts clubs, però sempre que sona i estan els noms de Madrid-Barça, crec que ningú jugador pot dir que no. És impossible. A menys que la teva motivació sigui només futbolística. Evidentment, si la teva motivació és jugar per diners i per altres coses.
0: Bé, és que hi ha molts jugadors que juguen pels diners, no?
1: Però... Sí, cada cop són més els jugadors joves que volen ja fer aquest peron i anar-se a Aràbia, guanyar diners per la seva família un any, dos, i tornar al seu nivell i tornar a competició europea. Tenim el cas de Gabri Veiga, que era un canterà del Celta, se'n va anar a jugar a Aràbia, va estar una temporada i mitja, i va tornar a Portugal, en club europeu, i està tornant a reactivar aquesta carrera dintre de les lligues europees, però va ser un dels primers joves que va donar aquest pas d'anar-se'n a fora i de fer el salt econòmic per ambicions personals i per temes familiars.
0: Clar, és que hi ha molts jugadors, hi ha molts equips, molts jugadors, i no a tots els equips es paga igual, no? O sigui, estàs parlant del Celta o no sé, altres equips espanyols, que els sous són molt més baixos que el Barça i el Madrid, però és que a més, si no et donen hores de joc o el que sigui, no tens visibilitat. Per tant, doncs això que dius, no? Potser algun jugador diu, soc bon jugador, vaig aprofitar de guanyar. Clar, és una qüestió personal.
1: Sí, però al final és el que diem, no? També són persones, i si hi ha un jugador jove que té encara tota la seva carrera, si Déu vol, pel davant, i que li diuen en un any et donaré tot el que podràs guanyar la teva carrera i ja té el sostén de la seva família durant tota la vida, doncs evidentment què vols que digui?
0: Sí, esclar. Ara parlàvem això de la diferència de punts del Barça-Madrid, que hem començat avui la secció amb aquest tema. És que Mourinho pobret, no? Allò que diem, ha començat amb el Madrid i pam, es troba de cara a aquest Barça que està tan fort i tan preparat. I ara ve la polèmica de Mourinho amb els àrbits. Sí. Bueno, Mourinho ja el coneixíem, eh? Ja el coneixíem de tres èpoques que va estar entrenador al Madrid. Però vaja, ha començat també amb una bona empenta, eh?
1: No, però en aquest últim partit no el culpo. Sí que no són les maneres, potser, de dir-ho en una roda de premsa i de directament fer-li la culpa a l'àrbitre, però en aquest cas sí que va tenir gran part de culpa, no? Perquè al final una entrada de Kangin Lee, que és jugador de l'Atlético de Madrid, davanter, sense pilota, Fede Valverde, li ha lesionat el jugador, no es va ni revisar el VAR per mirar vermella directa indiscutible, no es va pitar. Després hi ha una altra polèmica, que és l'entrada del Cuti Romero a Bellingham. Per mi aquesta pot tenir dubtes, però sí que és veritat que, segons el reglament, si jugador toca pilota, en algun moment aquest peu, si el té a l'aire, ha de trepitjar el terra. Amb la mala sort que amb l'entrada de Bellingham el trepitja ell al genoll. Si no hi hagués contacte previ a pilota, és vermella directa. A l'haver contacte previ i tenir el peu en l'aire, és targeta groga. D'aquí se la puc comprar. I després la vermella, Hausen també és indiscutible, que és un central que s'acaba de convocar per la selecció, però que, i que és molt bo, i que és molt jove, i que té molt futur per davant, tant a nivell de club com internacional, i que ha de ser molt important al Real Madrid, però que no, en els partits decisius no acaba de tenir aquesta concentració i aquesta exigència que se li demana a un central titular del Real Madrid. Per tant, part de raó la té Mourinho? Sí. Que el Real Madrid segueix sense haver donat amb la tecla, sense tenir un equip que pugui fer front a la superioritat del Barça i lo suficient com per endur-se la Lliga, també és veritat. Però és que és veritat que el nivell arbitral de la Lliga Espanyola en els últims anys és nefast. És nefast.
0: Li dóna raó, doncs, a Mourinho.
1: Sí. I a qualsevol que es queixi dels àrbitres de la Lliga Espanyola.
0: De fet, el Barça es queixava molt l'any passat, també, no?
1: És que es pot queixar qualsevol. Hi ha una entrada, també, hi havia una altra jugada polèmica, crec que va ser en el partit del Betis, no me'n recordo el rival, que després de tocar pilota, és veritat, amb la planxa, és a dir, amb tota la part dels tacos, de la bota, li dona el cap a un jugador i li obre una mica el cap.
0: Ostres.
1: No es va pitar falta, no es va pitar res. Toca pilota, sí, però crec que en certs moments, i ara s'està posant de moda el terme entrada residual, que vol dir que quan el jugador ja ha fet la jugada, ja ha donat el passe, ja ha llançat a porta, si l'entrada és després, no compta perquè el jugador ja no té la pilota i la jugada en si ja l'ha efectuat. Però fins a quin punt, per mi, crec que també s'ha de valorar la integritat del jugador i la perillositat d'aquesta entrada, perquè entrada residual, vale, però si li pot partir la cama, sí, l'entrada segueix sent perillosa. És una entrada molt arriscada, amb el peu a una altura molt considerable, i al final és una polèmica rere una altra, jornada a jornada, d'igual l'equip, i crec que te'n vas, jo que també veig molt la Lliga Anglesa, te'n vas als àrbitres de la Lliga Anglesa, i és que qualsevol jugador que faci el salt de la Lliga Espanyola a la Lliga Anglesa es tiren al terra en qualsevol cosa i no és falta, i es queden els jugadors descol·locats. I després quan fan el salt a competicions internacionals, sigui Champions, sigui Mundial, sigui Europa League, sigui qualsevol cosa, els jugadors venen descol·locats perquè no saben a quin criteri arbitral atenir-se per saber. Ells, el que crec que demana tothom és rigorositat, uniformitat, tots estan dintre la secció UEFA, doncs que hi hagi una uniformitat en els criteris.
0: Que no n'hi ha ara? És
1: no n'hi ha.
0: Cada lliga té els seus àrbits?
1: No, a priori, el reglament és el mateix, la forma d'aplicar-lo, d'interpretar-lo i d'executar-lo no ho està sent.
0: Fan cadascú el que pot o el que vol.
1: El que vol, exactament.
0: Perquè ara, clar, amb el VAR i tot això...
1: En teoria havia de ser una ajuda. Exacte. I molts cops està sent tot el contrari.
0: És un... Per la dinàmica del futbol, parar cada dos per tres, uns minuts, per anar mirant a la pantalla, queda com lleig, no? Com...
1: Cada cop és més artificial. A sí. Veure, sincerament, si és per fer el futbol més just i per veure coses que a l'àrbitre dintre del camp no pot veure, normal, evidentment. Si és per trencar la dinàmica del joc, tenir el partit 7 minuts aturat i a sobre no tenir uniformitat en un criteri, això és antifutbol i és el que ens queixem. Ara, la temporada passada, per exemple, el fora de joc era semiautomàtic, és a dir, l'equip arbitral dintre del VAR podia triar el frame, és a dir, el tros de la imatge en el que congelaven la imatge i triaven el moment de sortir la pilota per determinar si era fora de joc o no. Aquesta temporada ja no, és automàtic, és a dir, les pilotes de la Lliga tenen un xip incorporat que determinen quina és la jugada que posteriorment qualificarà com a fora de joc o no. Ara és automàtic. I en certs partits segueixen tenint 5 minuts el joc aturat per determinar aquesta imatge, com
0: tot,
1: pot ser.
0: Tot i així, tot i el tot xip... Clar, perquè la intel·ligència artificial també hauria de servir per ajudar, no?, a fer més dinàmica el futbol i més just, com deia, no?, perquè els àrbitres no tinguin tants dubtes, posa el xip aquí o qualsevol altra aplicació que pugui comprovar si ha sigut falta, si ha sigut fora de joc, si ha sigut... Però sembla que això encara costarà d'assimilar, d'adaptar o el que sigui. Creus que si ara Mourinho es queixa dels àrbitres hi haurà realment un pensament a fer una reforma? Ho dic perquè quan es queixa el president del Barça sembla que bé, la resta d'equips de la Lliga o qui sigui doncs no li fa cas. Però creus que ara se li farà més cas amb ell?
1: No, vull dir, al final crec que la polèmica aquesta porta molts anys ja i cada temporada es veu més clar. L'any passat el Barça va ser el que va patir més els errors arbitrals. Això va sortir...
0: Sí, per això ho dic, perquè és que cada vegada es queixaven i no passava res, no?
1: Va sortir a Archivobar, aquesta informació, que és una compte que recapitula les polèmiques arbitrals de cada jornada de la Lliga i et dona el veredicte final de si l'àrbit ho ha fet bé o no, i és una compte bastant important. I l'any passat va ser el Barça, però no perquè sigui el Barça. Cada jornada... Hi ha un entrenador que pateix alguna jugada polèmica que no se li pita a favor. En aquest cas, el Madrid ha tingut el partit que li han anat en contra. En altres partits li aniran a favor.
0: Home, clar, final... només et queixes quan et va en contra, eh?
1: Sí, no, clar, evidentment.
0: Clar, quan
1: et va a favor no hi ha paraules.
0: Res, sí.
1: Però per mi és que el nivell de la Lliga espanyola i d'uniformitat de criteris està molt lluny d'altres lligues i ha de tenir una reforma ja. En aquest cas, l'àrbit que va pitar el derbi, segurament sigui sancionat dos partits sense pitar, crec que ja ho han donat com a oficial, però espero que no només sigui amb ell, sinó que qualsevol que pateixi errors i en qualsevol partit doncs realment tingui un càstig, perquè si al final ja és un àrbit que portava tenint errors en altres jornades i se l'ha premiat en un dels partits més importants de la Lliga Espanyola, al final quin criteri està seguint?
0: Exacte, segueix fent tal com ell ho feia, no? Si no hi ha una conseqüència. Tens constància d'alguna altra queixa d'algun altre entrenador d'un altre equip de la Lliga Espanyola pel que fa als àrbits? Perquè clar, sempre parlem del Barça-Madrid, però suposo que el nivell dels àrbits s'aplica també en altres partits, no?
1: Bueno, depèn de la jornada. El Bilbao es va queixar, crec. L'Alavés potser també... És que depèn del partit i de si et juga a favor o en contra, però polèmiques... No, acabem de començar i ja hi ha hagut unes quantes, doncs imagina't d'aquí a final de temporada com no millori la cosa. Però al final sí que és veritat que el Madrid té part de culpa, o sigui, l'arbitratge va tenir part de culpa, va condicionar gran part del derbi, però en l'últim partit que el Madrid va jugar contra l'Elche, anava guanyant 2-0 i va haver de marcar Carlos Espí en el minut 90 per guanyar el partit, aquí no va ser culpa dels àrbitres. Aquí estem veient que s'està relativament agafant a l'excusa de l'arbitratge, però el problema és el rerefons, no? Que té molts jugadors nous, que no té un equip, que no s'entenen al camp i que da igual l'entrenador que estigui perquè els jugadors que estan jugant sempre són els mateixos i aquest és el problema.
0: El Madrid ha de fer una reforma.
1: Ha de fer una reforma. El problema està... L'únic migcampista pel que havia de... d'apostar, que era Rodri, van preferir fitxar a un extrem que ja tenen coberta la posició per 140 milions, perquè sigui suplent, no li van donar a Rodri el lloc que es mereixia i Rodri, a part, se te'n va el teu màxim rival, que és el Barça. Clar, fins a quin punt aquesta ironia i aquest dir de per no fer les coses bé, mira el que m'està passant. Al final, el problema del Madrid és que no té un equip, està fitxant per noms, però no està creant aquesta connexió i està plantejant un model de joc lo suficientment consistent com per poder obtenir resultats i poder frenar el seu màxim rival o aspirar a guanyar molts títols. Al final crec que si t'has gastat la pasta de 140 milions en un tio i el tens al banquillo, quin sentit té?
0: Sí, però clar, potser Mourinho no l'havia demanat aquest jugador?
1: Potser no. A veure, Mourinho en teoria havia vingut perquè se li donava la potestat de tenir decisions del que passava dintre el camp i del que passava fora, que era un dels problemes que hi va haver amb Xavi Alonso, que els 11 titulars i els fitxatges i la dinàmica de qui havia de jugar i qui no li venia des de dalt. I en teoria Mourinho va venir perquè aquesta situació ja no passés i tingués potestat de decisió. Llavors, si realment és així, la culpa està sent de Mourinho, perquè li estan donant aquest marge de maniobra com per poder decidir. Però si no, és que entre el Madrid de bàsquet i el Madrid de futbol hi ha molta diferència. El Madrid de bàsquet té una cúpula directiva, té les competències entre els directius molt delimitades, tenen un director esportiu, el futbol aquesta barrera i aquesta separació de rols està molt difusa. I es fa el que digui Florentino.
0: Ja, és això que anava a dir, és com més un regnat que no pas una democràcia on cadascú té la seva feina, no?
1: Sí, jo crec que hauria de tenir la mateixa estructura de club esportiu, que Florentino serà el president més important que tingui el Real Madrid en tota la seva història, que ha aconseguit moltes coses i segueix sent una figura superimportant dintre del club, però crec que també ha d'aprendre a delegar i confiar en qui té dintre l'equip. I en aquest cas s'ha votat per Mourinho, pel seu cos tècnic, i que realment, si és Mourinho, ja no hi ha res a dir, perquè la culpa seria seva per no acabar de trobar la forma de fer una connexió dintre de tot aquest equip. Però si la decisió segueix sent de Florentino, malgrat ser una figura important, crec que hauria d'aprendre a delegar i realment a repartir responsabilitats.
0: Sí, perquè si no haurà d'anar canviant d'entrenador cada temporada. Cada 2x3.
1: I això no és bo ni per la Lliga Espanyola ni pel Madrid.
0: Lorena, moltes gràcies per aquest repàs dels equips, dels partits i dels equips de la Lliga Espanyola. Ens hem centrat bastant amb el Barça-Madrid. Potser la propera setmana podem ampliar una mica més el ventall. Però vaja, ha sigut molt interessant. Gràcies per haver vingut aquí als estudis de Ràdio Argentona. Fins la propera setmana, que acabes de passar un bon dia.
1: Igualment, Francina, gràcies.

0: jutjar aixequi l'ordre de detenció. El ple del tribunal comença a estudiar el recurs d'empara de Jordi Turull. Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, Donald Trump, que viu un moment de popularitat baixa, firma avui un acord que li ha de permetre augmentar la presència militar nord-americana a Groenlàndia. Rússia fa almenys 4 morts en una nova onada d'atacs contra instal·lacions industrials al sud-est i al centre d'Ucraïna i deixa 100.000 persones sense llum al nord del país. Ucraïna també ha atacat refineries russes. Zelensky s'ha de trobar avui amb Trump, a qui pressionarà per una treva estratègica amb Moscou. La vaga dels autobusos urbans de Barcelona fa que només circulin un 20% dels habituals fins a les 4 de la tarda. Entre les 4 i les 5, els mínims fixats són del 40%. Resignació dels usuaris que lamenten l'alteració del servei. Retarden el desenvolupament del llenguatge, dificultats d'atenció i trastorns del son són alguns dels efectes de l'ús abusiu de les pantalles. La Generalitat ha elaborat una guia per advertir dels riscos de l'ús excessiu de les pantalles adaptada a cada etapa vital fins a l'adolescència. La Sagrada Família podria estar totalment acabada d'aquí a 10 anys. El patronat proposa un acord de mínims amb els veïns i l'Ajuntament de Barcelona que passaria per reubicar o indemnitzar els veïns del bloc de Núñez i Navarro per culminar l'obra del temple amb la façana de la Glòria i l'escalinata. Dins la celebració de 50 anys del Teatre Lliure, el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Mastiol, estrena aquest vespre a Gràcia una versió molt especial de La vella Helena, una obra que amb noms com Anna Lizarano i Imma Colomer van protagonitzar el 1979 al mateix teatre.
1: Esports. El president de la Lliga de Futbol, Javier Tebas, entén les queixes de Madrid, però no comparteix les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per cap de les jugades que reclama. Mbappé diu que la solució de Madrid és treballar més. El Barça femení prepara avui el seu debut a la Champions demà contra el París Futbol Club. Avui engega la competició amb Madrid, PSG, entre altres partits. Enrique Rubio i Nicola Provítola, els jugadors més aclamats a la celebració del Joventut pel títol de la Supercopa de Bàsquet, la plaça de la Vila de Badalona, es va omplir ahir.
0: L'últim dia de l'estiu serà càlid, tot i que la temperatura baixarà un parell de graus. Molts valors es mouran entre els 27 i 32 graus, localment per sobre la conca de l'Ebre. Jornada assolellada amb algunes bandes de núvols prims.
2: 3CAT Info.
3: Viu la ràdio.
4: Ràdio Argentona t'acompanya.

0: L'Ajuntament d'Argentona té aquest 2026 una agenda cultural ben carregada. La Sala d'Argentona celebra el seu 15è aniversari, torna al Festival Sense Portes i arrenca una nova temporada de teatre. Per parlar-ne tenim avui aquí als estudis de Ràdio Argentona el tècnic de cultura de l'Ajuntament, en Joan Chaves, que ens explicarà una mica com ha evolucionat l'equipament, què podem esperar d'aquesta nova edició del festival i quines propostes ens porta la temporada teatral d'enguany. Bon dia, Joan.
1: Bon dia.
0: Encantada que estiguis aquí als estudis en directe per poder-nos parlar doncs, d'aquesta tardor i ja fins a acabar l'any ben farcit d'activitats culturals, no?
1: Sí, a Argentona no parem mai. Quan és una cosa, és una altra. Però entre el festival i el Sense Portes, i entre la temporada, sempre al setembre és un no parar.
0: Ja un no parar, no?
1: No, un no parar.
0: Comencem per la sala, com a un edifici emblemàtic d'aquí a Argentona, compleix 15 anys, és una data, no? una edat, 15 anys, que ja entres una mica a l'adolescència. Com ho valores, aquest recorregut?
1: Doncs la veritat és que aquests 15 anys la sala, des que va començar fins ara, doncs la valoració és molt positiva. Com a equipament, com a espai escènic, vulguis o no, ha sigut un referent, ha esdevingut un referent al llarg dels anys a nivell cultural, com a espai escènic dintre del que és naturalment Argentona, però també dintre del que és el territori, en tot el que són les arts escèniques.
0: Fa 15 anys, per això, devíeu començar d'una manera més tranquil·la,
1: sí,
0: podríem
1: com
0: dir.
1: Tot,
0: ja n'heu agafat experiència.
1: Com tot en aquesta vida, tot és una qüestió d'anar creixent i de mica en mica, i aquesta feina al cap de 15 anys doncs, es veu i es reflecteix no només amb la programació, sinó amb la programació d'espectacles de la temporada, sinó també amb el treball que ha fet Xarxa Argentona amb la programació familiar o la consolidació des de fa ja molt de temps del programa Anem al Teatre, que és un programa de la Diputació de Barcelona que es fa conjuntament amb la Regidoria d'Educació per portar els centres escolars a la sala i crear nous públics. I naturalment doncs, és la feina de molta gent, i no només en programacions pròpies o activitats, sinó també en les activitats obertes a entitats, a nivell de cessió d'ús de sala, lloguers, etc. Vull dir,

0: ha sigut un camí que exponencial i que mica a mica doncs, s'ha vist incrementat i ha esdevingut el que és ara un referent com a espai escènic dins del que és el territori.
1: És a dir, que és una sala ben aprofitada, eh?
0: Sí, bueno, sempre es pot aprofitar més, naturalment, però com a espai escènic per un municipi de 12.000 habitants, és un espai escènic, un equipament que està molt bé i és un referent no només per al sector, sinó també per al públic actualment.
1: Teniu algun repte o alguna millora que creguis que caldria per la sala, per aprofitar-la millor?
0: Naturalment, doncs, qualsevol equipament, com ens passa a tots, requereix doncs, una evolució constant i una millora en inversió de material tècnic, perquè vulguis o no, tot va canviant, però la línia és la que venim seguint fins ara, que és la de consolidar aquest referent cultural com amb les arts escèniques del que és el territori. La línia principal és aquesta, és ser un referent en el que és l'espai escènic per al territori, sobretot per a Argentona.
1: Per al territori et refereixes, clar.
0: Per al territori...
1: Quin territori? Perquè pot ser molt gran o molt petit.
0: No, naturalment, el principal objectiu de la sala és Argentona, però vulguis o no, la seva activitat va més enllà del que és a Argentona i està sent un referent i és un referent per als municipis del voltant d'Argentona, que molts, tant a nivell de públic com per exemple a nivell de centres escolars, venen, com abans feia referència al programa d'Anem al Teatre, moltes escoles del voltant d'Argentona, de pobles més petits, venen a la sala a poder gaudir d'aquest programa d'Anem al Teatre.
1: Clar, tenim Òrrius, tenim Dosrius, que Argentona sempre és el centre, no?, de la zona. Venen gent de Mataró o d'altres parts del Maresme, no?
0: Sí,
1: teniu constància?
0: Sí, tenim constància, naturalment, en la programació, com et deia, no només la fem naturalment pensant en el públic d'Argentona, però la seva diversitat d'oferta doncs és una atracció per públic de més enllà d'Argentona i públic del voltant. Quan dic del voltant, quan parlo de territori em refereixo a el que és Argentona i els seus voltants.
1: I òbviament,
0: tenim públic de Mataró, però també tenim públic de Premià, d'Arenys, també del Vallès i sobretot també dels pobles del voltant.
1: Que és un edifici que, recordem als nostres oients, que de fet es va inaugurar l'any 1949, perquè parlem de 15 anys, però parlem de 15 anys de la nova sala, de la sala recuperada.
0: Sí, però fa 15 anys que la sala va començar la seva programació estable. Una vegada es va adquirir per part de l'Ajuntament,
1: sí,
0: es va reformar, va estar un temps parada perquè s'havia de dotar tècnica amb l'equipament tècnic i fa 15 anys que es va inaugurar en una festa major i es va obrir al públic.
1: I que ens va molt bé als argentonins i argentonines perquè és molt pràctic, no ens n'hem d'anar a Barcelona a trobar espectacles teatrals de qualitat.
0: Sí, és un dels criteris, naturalment, com a administració pública, que és la titular d'aquest equipament, la qualitat ha de ser un dels criteris que ha d'anar per davant de tot i poder donar la possibilitat a tot un seguit de propostes escèniques que són actuals, però naturalment el principal criteri és que siguin de qualitat. Poden agradar més o menys, però naturalment propostes professionals de qualitat.
1: I també variats. En parlarem de la programació teatral. M'agradaria primer parlar del Festival Sense Portes, perquè okay, és el que primer arriba, no? Que es porta a terme, si no m'equivoco, del
0: 2, 3 i 4 d'octubre.
1: 3 dies intensius de teatre, això, Sense Portes. Per aquells que encara no ho coneguin, tot i que es fa també ja fa uns quants anys, que Argentona?
0: 14 anys.
1: 14 anys, és a dir, es va obrir la sala i ja ara Sense Portes. Però quin és el criteri o l'objectiu que teniu amb aquest tipus de teatre, Sense Portes?
0: El Festival de Sense Portes és un festival d'arts de carrer. Tot el que es programa són espectacles concebuts de qualsevol disciplina, però on l'espai públic és l'essència i l'eix principal. Són espectacles pensats i fets per l'espai públic. Naturalment, una de les característiques principals de les arts de carrer són, per exemple, l'accessibilitat i la democratització de la cultura. És quelcom que tot, és molt més fàcil poder accedir a un espectacle que trobes en una plaça, val? Que no pas hi ha menys barreres físiques perquè ens entenguem. I per tant és un esdeveniment molt esperat aquí a Argentona, on també la història també s'ha de recordar i aquí s'ha d'agrair, on hi continuen implicats, és el col·lectiu Sense Portes, que és una, un col·lectiu que originàriament va començar el festival en les seves primeres edicions. Després, al cap d'un temps, l'organització la va assumir l'Ajuntament, però el col·lectiu Sense Portes, que és un col·lectiu d'artistes d'arts de carrer, i continua col·laborant.
1: Ho van iniciar ells.
0: Ho van iniciar ells, i al cap de... No recordaré quan va ser l'edició, però era un moment en què van demanar a veure, que no podien continuar.
1: Que volien... Una mica suport, eh?
0: Sí, no? Exacte, perquè... que volien continuar implicats en el projecte, naturalment, i així ens ha estat, i seria un error no fer-ho així, però des de ja fa 5 o 6 edicions que l'organització la van tomar l'Ajuntament d'Argentona.
1: Perquè, clar, és interessant això que dius, hi ha espectacles teatrals que no hi tenen cabuda dins una sala, no? Dins un teatre, per el seu format, no?
0: Sí, de fet, la nostra cultura, la vida al carrer és un element molt important, on es veu, per exemple, en les festes majors arreu del territori. No és només una característica d'Argentona, sinó de
1: sí,
0: tot Catalunya.
1: Sí.
0: I Catalunya, en el sector de les arts de carrer, sempre ha sigut un referent, i sempre hi ha hagut, sempre, i continuen havent-hi, grans produccions, grans companyies, i és un referent dintre del que és l'estat espanyol i Europa, i hi ha una gran diversitat de companyies i d'ofertes. I amb el Festival Sense Portes el que intentem és... dintre de les nostres possibilitats, doncs, oferir en diferents espais de la vila diferents espectacles de diferents disciplines, de qualsevol disciplina, sempre i quan siguin arts de carrer. La diferència principal entre unes arts escèniques o les arts de carrer és que aquells espectacles estan concebuts per fer-se el que és l'espai públic.
1: O sigui, estan pensats per fer un espai públic. Si fa ja 14 edicions que ho celebreu, és que hi ha hagut una bona rebuda per part del públic, no?
0: Sí, la veritat és que sí, que tant per al públic d'Argentona com al públic de fora, com per al sector i companyies, amb el temps, com sempre, igual que a la sala, el fet de posar il·lusió i moltes ganes i molta feina, doncs acaba sent un esdeveniment, un festival molt esperat, no només per Argentona, sinó també per als pobles del voltant i també per Catalunya.
1: Quines són les localitzacions d'aquí a Argentona on podrem trobar aquests arts de carrer, aquestes obres de carrer?
0: Mira, doncs aquest any sempre intentem treballar en els mateixos espais, concentrar-ho en el que és el centre, però també combinem espai natural, com pot ser la Font del Mig, la Font Picant, depèn una miqueta de cada edició, de la programació i de les característiques de cada...
1: Aquest any a què ens trobem?
0: Aquest any, doncs, naturalment, la Plaça Nova tenim l'espai principal, tenim Cant d'Oro, Cal Guardià, la plaça de Vendre, plaça d'Església. Aquest any incorporem Can Baladia, que agraïm que ens obrin les portes per poder acollir un espectacle que en aquest cas és el de la companyia Dominària, una companyia valenciana de referent, una companyia referent en el que és la dansa i el moviment a Catalunya i de l'estat espanyol. També aquest any... Cada any anem descobrint espais nous, indrets nous.
1: Sí, per això t'ho preguntava, perquè hi ha racons aquí a Argentona.
0: Sí, clar, és la gràcia. Les arts de carrer també et permeten poder descobrir racons o posar en valor patrimoni que tenim aquí a Argentona i adequar aquests espais per poder-hi acollir algun espectacle. Ja et dic, principalment són aquests els que t'he dit, l'únic que aquest any incorporem Can Baladia.
1: Can Baladia com a novetat d'enguany.
0: Com a novetat, i també incorporem a la plaça Pau Casals, que és una plaça que fins ara que queda, és un raconet en una plaça que fa temps que li teníem moltes ganes. Aquest any, arrel de la selecció artística que hem fet, doncs hi ha un espectacle que ens hi encaixa perfectament.
1: La plaça Pau Casals és
0: una que està per sobre l'Ajuntament.
1: Per sobre l'Ajuntament,
0: Sí,
1: sí, que és veritat que és una plaça no massa...
0: No, però és una plaça que és ideal, i a més ja té una estructura, una espècie d'escenari, i per tant és una plaça que fa temps que la teníem al cap, però a vegades molt... quan fas la selecció artística en funció dels requeriments de cada proposta, doncs mires, naturalment, perquè és un element superimportant, doncs veure quin és l'espai més indicat per poder-hi realitzar l'espectacle i que la gent el pugui gaudir, que la companyia se senti còmoda i que tothom... Doncs,
1: I quin espectacle és ideal per aquesta plaça? Pau Casals.
0: Doncs mira, aquí farem un espectacle de la companyia La Closca, que és un espectacle de titelles, públic familiar, que és ideal, doncs, que és de petit mitjà format per poder realitzar en aquell espectacle.
1: Parlem ara del programa, perquè hi ha espectacles que són gratuïts, la majoria, però hi ha alguns que s'han de pagar.
0: Sí, ja fa uns quants anys que, arrel de les característiques dels espectacles, hi ha espectacles, naturalment, que els pot realitzar a la Plaça Nova, que són per tots el públic i que és igual si tens 200, 300 o 400 persones, però hi ha projectes o espectacles que són per públic reduït, que, i això fa necessari per al bon funcionament de l'espectacle, per la bona experiència també del públic, doncs poder gestionar el públic que hi va. Ja portem uns quants anys on, naturalment, sense que sigui un impediment, perquè el que volem al Festival Sense Portes és que sigui el més obert possible i que tothom pugui gaudir, democratitzar el que és la cultura, que posem un preu mòdic de 4 euros, que no és un impediment per ningú per poder veure l'espectacle. És a dir, pots combinar i anar a espectacles gratuïts o espectacles on has de pagar un mòdic preu de 4 euros, però al mateix temps et assegura, doncs, poder gaudir d'aquell espectacle. I ja et dic, normalment acostumen a ser espectacles que l'aforament és molt reduït i que naturalment has de gestionar d'alguna manera el públic que t'hi ha d'anar en aquells espectacles per evitar cues
1: o
0: incidències. Exacte.
1: I aquests espectacles on es porten a terme, per si dius que està reduït?
0: Doncs mira, per exemple, aquest any tenim a Cal Guardià o Can Doro, o tenim a la Terrassa de l'Església, que també és un espectacle, és un espai que hem utilitzat altres vegades, que són, a més, procurem sempre fer diferents passes, perquè acostumen a ser aforaments, doncs, per 30, 40, 50 persones, de durades de 30 minuts, 40, però que l'espai ben condicionat per les característiques de l'espectacle, doncs fan que hagis de poder gestionar el que és el públic.
1: Tot i que són espais oberts, I bé, si no pagues entrada també pots quedar al carrer de peu dret.
0: Sí, però, per exemple, la Terrassa a l'Església, que fem l'espectacle de casa, és un espectacle que... la Terrassa és un espai obert, però naturalment està delimitat.
1: Està delimitat,
0: exacte,
1: sí.
0: Exacte.
1: Doncs molt bé, ho tenim en compte. Hi ha algun espectacle que ens vulguis destacar? On trobem el programa? El programa el trobem a la pàgina web,
0: sí,
1: de l'Ajuntament, no?
0: El programa el trobem a la pàgina web del Festival Sense Portes, que és festivalsenseportes.cat. Allà hi ha tota la informació del programa, amb totes les fitxes dels espectacles, dels diferents serveis que oferim, que acompanyen el festival, com per exemple l'espai gastronòmic, i allà està detallat tots els espais, tots els espectacles, amb les fitxes artístiques de tots els espectacles, els vídeos dels
1: tota
0: espectacles,
1: la informació,
0: els links per poder comprar les entrades, o per exemple l'espectacle que fem a Can Baladia, que és un espectacle gratuït, però amb invitació prèvia. Perquè també la característica d'aquest espectacle fa que t'hi càpiguen unes 200 persones i, naturalment, si el fas obert, el pots trobar en què després, doncs, vulguis o no, doncs, tinguis un problema a l'hora de gestionar públic.
1: Sí.
0: Però la resta d'espectacles que fem a Plaça d'Església, a Plaça Nova, a aquests espais, o a la pista del centre parroquial, doncs són espais que són espectacles reduïts on la gent hi pot accedir sense cap tipus de problema.
1: Em destaques algun espectacle que creguis que és innovador, interessant, no ens podem perdre?
0: Naturalment que jo t'haig de dir...
1: És difícil, també.
0: No, és difícil. Naturalment diria, és fàcil de respondre a tots.
1: Clar, per això t'ho deia, és difícil de triar perquè tens...
0: A mi m'agradaria remarcar que la selecció dels... Tot parteix d'una convocatòria artística que cada any fem, que sempre engeguem cap allà, cap al març o abril. És una convocatòria artística que fem obertes a totes les companyies, on rebem una quantitat molt gran de propostes que ens demanen per poder participar.
1: Això vol dir que hi ha interès per part dels artistes de venir aquí,
0: no? Per part
1: del
0: sector. El Festival Sense Portes és un festival petit, mitjà, que treballa i cuida molt bé tots els detalls de nivell de producció, d'acompanyament a les companyies, d'informació al públic. Una de les coses que sempre ens ressalten les companyies, i això és conseqüència també de picar pedra a Argentona i de que el públic està avesat i acostumat a veure espectacles, perquè sempre a Argentona, per sort, hi ha hagut una tradició i una feina molt important amb tot el que és els públics i la cultura i la festa. Sempre intentem el festival, tot i ser petit, cuidar molt i que les companyies se sentin superbé, que estiguin ben acompanyades, que en el fons tot sigui rodó. Si la companyia està contenta, l'espai és l'ideal, les característiques tècniques són les necessàries, doncs la companyia està contenta i això genera doncs, que després, quan fan l'espectacle, doncs, siguin contents i, per tant, el públic disfruti més. I si l'espectacle agrada i val la pena, doncs, fantàstic.
1: Tot és una roda, eh?
0: Exacte. Llavors, d'aquella selecció que la fem conjuntament amb el col·lectiu Sense Portes, l'any passat vam tenir gairebé 500 propostes artístiques. Aquest any hem intentat reduir i limitar la convocatòria artística perquè tenim una estructura petita, perquè és molt de temps fer la selecció, hem reduït la convocatòria a propostes o espectacles que s'hagin o bé estiguin pendents d'estrena o s'hagin estrenat durant aquest 2025 com a molt tard, per intentar reduir una miqueta, perquè en el fons de totes les propostes que rebem hem de fer una selecció i ens acaben sortint unes 20...
1: Quants n'heu seleccionat aquests 500?
0: D'aquests 500? No, els 500 van ser l'any passat, aquest any hem rebut unes 200 i pico propostes
1: perquè
0: hem reduït una miqueta, hem acotat una miqueta.
1: Però tot i així és una quantitat molt elevada, sí. D'aquests 200, que
0: aquest any disposem tindrà un total de 20 espectacles i activitats.
1: 20 espectacles de companyies diferents. És a dir...
0: 20 espectacles i activitats, perquè la programació del Sense Portes no només són espectacles.
1: Sí, això també volíem parlar, eh?
0: Perquè en el Festival Sense Portes el que volem és que hi tingui cabuda qualsevol disciplina artística, ja sigui arts escèniques o arts visuals. Per exemple, ja portem uns quants anys on les arts visuals hi tenen també cabuda. Per exemple, en projectes que fem, projectes comunitaris, que és una línia que també estem treballant des de fa uns quants anys amb el grup de fotografia d'Argentona, per posar-te un exemple, eh? És un grup local d'aquí que es dedica a la fotografia, és un grup amateur, però sí, que cada any fa un segueix el festival a nivell fotogràfic per després generar un projecte l'any següent, i això ja portem uns quants anys. O, per exemple, aquest any tenim un projecte nou que ens fa molta il·lusió, que es diu Veus del Record, que és un projecte organitzat per al Centre d'Estudis, on hi ha la participació i la implicació de moltíssima gent d'Argentona, tant a nivell amateur com a nivell professional, músics i artistes a nivell professional, però també és un projecte que organitza el Centre d'Estudis, que és un projecte de memòria històrica, de treball comunitari, on hi ha hagut un seguit d'entrevistes prèvies per poder treballar la memòria i diferents moments i fases de la història argentona, i d'aquí se n'ha generat un espectacle. I aquest espectacle el tenim el dia 2, el divendres, a les 9 de la nit a la plaça Nova.
1: Per donar el tret de sortida al Sense Portes.
0: Sí.
1: Haig d'informar els nostres oients que en parlarem d'aquest espectacle.
0: Fantàstic.
1: El dilluns tenim l'entrevista amb l'Institut, amb la Cristina Navarro, amb l'Emília Iamola i amb el representant de l'Institut d'Estudis, que és la Castillo, que no sé, em recordo el nom d'ella ara mateix, però ja em perdonarà quan em senti.
0: No pateix. Una de les vessants o dels eixos importants a treballar a través de les arts escèniques és aquest treball comunitari. És una feinada, també s'ha de dir, i és una feinada el que estan fent des del Centre d'Estudis i tot l'equip que està treballant en aquest projecte, des de la Cristina fins a totes les persones. El teatre comunitari, el treball comunitari implica molta feina, molt
1: col·laboració,
0: previ, on el resultat final no és el més important, és important naturalment, però sobretot és tot el que genera el procés, tot el que genera aquest treball comunitari, que després en tens un resultat, que naturalment és important, però sobretot doncs, tot el que implica.
1: També tenim la recuperació del mural Fem Festa Grossa, de Josep Maria Rovira Brull.
0: Sí, això...
1: també Déu-n'hi, és molt interessant, això.
0: Sí,
1: també.
0: Això, naturalment, dintre del que et deia, dintre del que són les arts visuals, portem molt de temps fent murals amb artistes d'art urbà conjuntament amb joves, i aquest any des de... Hi ha la recuperació d'aquest mural que en el seu temps, ara deixa'm mirar el programa perquè si no em vull equivocar, això és un mural que en el seu any crec que es va fer crec que és el 1980, en Josep Maria Brull va fer un mural que es deia Festa Grossa, aquest mural estava malmès i gràcies al Casal d'Argentona, que està format per l'Associació de Veïns d'Argentona, el Coral Lles Amistat i el Cineclub, l'han recuperat.
1: Sí.
0: Llavors d'això ho incorporem dintre del programa perquè no deixa ser una activitat d'arts de carrer, al carrer.
1: Va perfecte amb el vostre criteri. Que recordem que aquest mural està davant de l'escola Bernat Riudameia, per aquells que no sàpiguen massa bé on
0: és. I el divendres a les 6 de la tarda es farà la inauguració, per dir-ho d'una manera, sí.
1: El divendres tenim la inauguració del mural a les 6 i a les 9 del vespre tenim l'espectacle de les Veus d'Argentona.
0: Exacte. El divendres és el dia d'inauguracions, perquè entre mig també en tenim una altra, que és el del jardí, que és l'exposició aquesta fotogràfica.
1: Ah, sí, que m'has dit,
0: Es fa en els jardins de la Casa Puig i Cadafal, que organitza, és un projecte fet per al grup de fotografia d'Argentona, que és el que et comentava abans, cada any, i aquest any ho tornaran a fer.
1: Són les fotografies de l'any passat.
0: Cada any recullen i fan fotos dels diferents espectacles, situacions, públics, espais, i llavors l'any següent fan un projecte. L'any passat ja van posar vinils a una parada d'autobusos que hi ha a la Plaça Nova amb diferents fotografies d'espectacles i la vam transformar tota. Fa 2 anys van fer una cosa molt xula, que en diferents quadres elèctrics del municipi els van posar uns vinils i en el quadre elèctric trobaves fotografies de l'edició anterior, i altres anys hem fet uns cubs, unes estructures de cubs que van movent-se per al festival i també van anar als instituts prèviament, i aquest any fem una exposició en un format potser més convencional.
1: Oh, però amb un espai idíl·lic, és una excusa per acostar-nos a la Casa Puig i Cadafal, que també ens fa molta gràcia.
0: I l'altra cosa que també inaugurem és el d'aparadors amb història, concretament amb una acció que es diu Teatre Il·lustrat, que ho fem el divendres a les 6:45 de la tarda, crec que és, sí, a la llibreria Cal Arenas. L'aparadors amb història, que ho fa l'Eva Montero, que és una titellaire d'aquí a Argentona, però també és il·lustradora, està relacionat amb l'imatge dels sense portes, i el que es pretén és il·lustrar en directe en diferents aparadors de diferents comerços del centre de la vila, a cada aparador una escena diferent, amb l'objectiu de que tu, quan passegis, puguis veure cada aparador, serà una escena, i al final la suma de tot plegat serà un espectacle, amb il·lustracions a cada aparador, però un espectacle final.
1: Però això veurem com ho dibuixa ella?
0: Sí, naturalment, durant la setmana del festival l'Eva estarà dibuixant els diferents aparadors, però sí que el dia 2:45, farà l'últim aparador, que serà l'última escena.
1: Ah, la setmana abans que comenci, ja va dibuixant. Si veiem algú que està dibuixant aparadors, no truquem a la policia, que forma part del sense portes. I el dia 2 fa l'última aparador.
0: Fa l'última aparador.
1: A Cal Arenas.
0: A Cal Arenas, que això té el títol de Teatre Il·lustrat, però és l'última escena dintre del que és els aparadors amb història. És a dir, en el fons, a la resta de dies, des de divendres, dissabte i diumenge, tindrem aquests aparadors il·lustrats, i l'última acció que donarà la inauguració aquests aparadors il·lustrats serà el del Teatre Il·lustrat.
1: Déu-n'hi-do,
0: Sí.
1: Que teatre sense portes, pensava bé, dels espectacles i els anem a veure. No, es va afegint cada vegada més disciplines.
0: Sí, és el que et comentava. I a part també, igual que l'any passat, van treballar amb gent gran, conjuntament amb una companyia, hi havia un treball comunitari previ, on després hi havia un resultat. Naturalment són projectes molt interessants, que tenen un valor molt important, on tens un treball comunitari previ, amb col·lectius o persones diferents. Aquest any tenim el que hem comentat de Veus del Record.
1: Veus d'Argentona, Veus del Record.
0: Exacte.
1: De diferents associacions que s'uneixen d'aquí a Argentona per fer un resultat.
0: I això és un valor molt important, que des de sempre es treballa a Argentona, però que en aquest cas, des del Festival Sense Portes, sempre hem intentat poder tenir aquesta línia activa i que generi coses. A part de poder comptar, naturalment, la majoria de companyies que venen aquí són, naturalment, companyies professionals, companyies del territori. I aquí, quan dic territori, em refereixo dirigeixo, sempre la majoria de companyies són catalanes, d'arts de carrer. A vegades, bueno, sempre tenim alguna companyia de l'estranger o alguna companyia de fora de Catalunya, però el gran gruix són companyies catalanes, perquè el que volem és treballar en el territori, donar possibilitats al territori i, naturalment, al sector més proper.
1: Però vaja, que aquí a Catalunya no en falta de creació artística. És allò que dius, agafem gent del país, però el nivell serà baix.
0: No,
1: és que aquí
0: de carrer,
1: Catalunya és la, una gran... Sí. Està en el top de producció artística i teatral, que són ells més aviat que surten a l'estranger. Hem d'anar acabant l'entrevista perquè ja saps que a la ràdio el temps corre massa de pressa, sobretot quan
0: la ràdio i tot arreu.
1: Quan parlem de coses tan interessants, no acabaríem mai, però sí que hem de comentar la temporada de teatre 2006. Sí. Com es planteja aquesta temporada? Què heu donat vosaltres prioritat? Alguna novetat destacable?
0: Bé, la broma és un any que ens fa... És una temporada, perquè naturalment és la, concentrem la celebració aquest últim trimestre, perquè coincideix amb l'any de... que es va inaugurar la sala. Sortim amb una oferta de 8 espectacles on hi ha diversitat, on tens música, tens teatre, tens objectes, tens dansa, i naturalment hem volgut comptar, com hem fet sempre durant aquests 15 anys, amb propostes amb un accent local, naturalment professionals i de qualitat, però amb un accent local. I dintre dels 8 espectacles, doncs, podem comptar amb l'espectacle de la Claire, que es fa el dia 24 d'octubre, és un espectacle de dansa, que és la flor dels arbres. Val? Després tenim en Rai Borrell amb el seu espectacle, o en Pep Lladó amb el Circ de les Puces, que és l'últim disc que ha gravat amb Pep Lladó, on comptarà amb diferents col·laboracions i músics aquí d'Argentona, i el de Rai Borrell, i també els de Beating Souls, on hi formen... i hi ha dos o tres components que són d'aquí de Santona.
1: La temporada comença el 16 d'octubre?
0: El 16 d'octubre, en Parmagel.
1: En Parmagel, que déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: I acabem el 4 de desembre?
0: Amb Improside Story Extensive d'en Rai Borrell.
1: Doncs anirem fent el seguiment des de Ràdio Argentona de tots aquests espectacles. T'agraïm molt que hagis vingut aquí avui als estudis de Ràdio Argentona, aquest tic-tac, per parlar-nos sobretot d'aquest festival sense portes, que sona realment molt interessant, coincidint en la seva 14a edició, coincideix també la 15a, els 15 anys de la sala en actiu dins del món de l'espectacle i del teatre. És un referent, com has dit, del territori. Esperem que ho sigui també els propers
0: Esperem
1: anys,
0: que continuem.
1: Però amb aquest nivell, almenys ho tenim guanyat ja per l'any que ve.
0: Esperem.
1: Joan, et convidem a tornar a venir aquí als estudis per anar-nos presentant més concretament aquestes propostes. Que acabis de passar un bon dia.
0: Igualment, moltes gràcies.
2: Tic-tac, el batec d'Argentona. Amb Francina Suari.

0: Argentona en xarxa. Les entitats que es mouen. Bon dia. Avui a la ronda d'entitats tenim a l'Associació de Patinatge Artístic perquè aquest any celebren 40 anys i volem conèixer doncs, més a fons les activitats que porten a terme i bé, doncs, totes, què hi ha darrere, què s'hi cou darrere d'aquesta associació. Per fer-ho tenim avui aquí a l'estudi de Ràdio Argentona la Blanca Batlle, entrenadora i coordinadora, i a la Judit Espinal, la fundadora de l'associació. Hola, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs moltes gràcies per ser avui aquí. I bé, comencem per conèixer-vos l'Associació Patinatge Artístic, que ja fa molts anys que està aquí, 40 anys. Déu-n'hi-do, no, Judit? 40 anys al peu del canó.
1: Doncs sí, 40 anys sembla que han passat volant, vull dir... Han sigut molt ràpid, vaig començar de molt joveneta, amb 18-20 anys, que vam començar, pues, que jo m'agradava molt patinar, estava fent patinatge, l'Ajuntament va conèixer aquest nou esport, que no sabia que existia, com aquell qui diu, i ens van donar el suport doncs, per crear l'entitat i per tirar-ho endavant.
0: I com et va venir a tu aquesta afició i aquest amor pel patinatge artístic? Si dius que aquí a Argentona no n'hi havia...
1: Bé, jo sóc nascuda a Mataró. A Mataró hi havia escoles de dansa, on també es feia patinatge artístic, i bueno, la meva mare, jo tenia uns 10 anyets, i em va apuntar a patinatge. Em va agradar molt, aleshores doncs, vaig canviar de club i vaig haver d'anar cap a Badalona, perquè clar, hi havia molt pocs clubs en aquella època, i vaig estar competint pues, gairebé fins que em vaig casar, i pues, això... Quan vaig anar a viure a Madà, les nenes, les veïnetes d'allà, el Cebre que jo feia patinatge, doncs va començar com un joc en el sòtano de casa i aleshores es va fer el pavelló, la pista que en aquell moment doncs, encara no existia res, i vam anar a l'Ajuntament doncs, per demanar a veure si es podia patinar en la pista. I va ser quan ho vam donar a conèixer a l'Ajuntament, però era simplement per poder patinar nosaltres, per poder entrenar. I van ser l'Ajuntament que hi havia en aquella època, sobre els anys 84-85, que ens van ajudar a fer l'empenta de dir vinga va, tireu endavant un nou esport per al poble, això ens agrada molt, i d'aquí va sorgir.
0: És a dir, de la pròpia iniciativa particular, però també amb el suport de l'Ajuntament, si no, no hagués sigut possible, perquè, és clar necessiteu que el terra, ser un patint sobre rodes, entenc que el terra ha de ser asfaltat i en condicions.
1: Sí, sí, per descomptat, o sigui, el pavelló, o sigui, la pista ha de ser llisa i neta, sense pedreta, sense sorra, per descomptat, perquè qualsevol ensurt, vull dir, és una caiguda i pot ser una trencada de braç o una lesió, aleshores, doncs sí, per descomptat, el màxim de neta possible i de fina, que és el que tenim ara, que ho hem aconseguit, un pavelló amb parquet, vull dir, on es patina de fàbula.
0: Torno enrere perquè has comentat que tu havies competit.
1: Sí.
0: Fins on vas arribar en el món de la competició?
1: Bé, en aquella època no hi havia com ara. La veritat és que era molt diferent, però bueno, vam anar als nacionals i la veritat és que estic molt contenta de... Més que tot, també, la meva fita no era anar molt lluny, sinó passar-m'ho bé i disfrutar de l'esport que ens agrada, que és el que volem també en el club. Que segueixi sobretot pues, aquesta iniciativa de passar-s'ho bé, disfrutar i fer el que t'agrada.
0: Doncs 40 anys després, Blanca, tu ets l'entrenadora, també ets la filla de la fundadora. És un orgull, no?, doncs poder participar en aquesta associació que va crear la teva mare.
2: Doncs sí, la veritat és que porto més de 20 anys sobre rodes, pràcticament des que vaig néixer, i gràcies als valors que m'ha transmès la meva mare, la Judit Espinal, i tota la seva passió i amor cap al patinatge ha fet que a dia d'avui segueixi vivint per ell i la veritat és que és una passió que m'agradaria mantenir amb la meva vida professional i laboral, pues, poder-la mantenir perquè per mi és un món de desconnexió i que gaudeixo moltíssim i m'agrada sobretot ensenyar i transmetre valors a les patinadores i patinadors que tenim avui en dia i la veritat és que estic molt contenta i orgullosa del club que ha format.
0: Quins són aquests valors que dius que tu has après i que t'agradaria transmetre a les noies que tens?
2: Doncs bé, el patinatge artístic actualment és un esport molt competitiu, hi ha molta oferta arreu de Catalunya, de fet tenim molt bon nivell a nivell de Catalunya i és molt bonic, però és cert que els recursos que tenim tampoc ens permeten arribar a certs nivells, però sí que oferim que totes aquelles patinadores que volen arribar-hi, nosaltres les acompanyem. Però aquelles persones, aquells patinadors i patinadores que simplement volen fer una pràctica i anar millorant dia a dia sense tenir aquesta pressió, doncs també els acompanyem i no... Els entrenaments són amistosos, però també a l'hora que es treballa, doncs també hi ha un ambient molt positiu i entre elles doncs també es nota.
0: És a dir, que teniu patinadores que participen en competicions?
2: Sí, sí, sí.
0: I com va com, dins les competicions? Com se'n surten?
2: Doncs mira, nosaltres donem l'opció de participar individualment pel seu propi vot. És a dir, no obliguem a ningú a competir. I tenim la vessant del Consell Esportiu del Maresme i després la federativa de la Federació Catalana de Patinatge. Aleshores, bé, a terme general és un esport bastant individual i voluntàriament els patinadors que volen participar, doncs nosaltres els acompanyem i ens ocupem de que arribin el més ben preparats possibles per la fita, però és cert que no obliguem a ningú perquè cada infant té el seu temps i al final posar-te sol davant d'uns jutges, d'un públic, també cadascú ho porta d'una manera diferent i cadascú té el seu ritme. Llavors nosaltres, la nostra feina també és acompanyar i entendre l'infant i treure la seva millor versió.
0: Això està molt bé que no hi hagi aquesta pressió perquè hi ha molts esports que practiquen infants i jovent en què tenen aquesta pressió fins i tot de la pròpia família, no? per ser el millor en aquesta competitivitat. Com deies, el patinatge artístic aquí a Catalunya realment té una qualitat molt bona perquè ho veiem amb les competicions internacionals que equips com el d'Olot, per exemple, aquests, i veiem els balls que fan, aquestes escenografies, coreografies, són impressionants. Vosaltres també feu alguna coreografia de conjunt o feu més aviat individual?
2: No, també tenim grups de show. Aquest any hem obert un segon. Tenim un grup federatiu, que aquest any serà un nivell 2, i després tenim un de nou que començarà per competir amb el Consell Esportiu del Maresme. I la veritat és que molt il·lusionats també, sobretot als patinadors, els agrada més el tema de competir en conjunt perquè formen un equip més unit i tots van a una i s'ajuden entre elles i tothom té el mateix objectiu i també les competicions són més lúdiques, no és entre elles que puguin competir, sinó que si guanya una, guanyen totes i si cau una, cauen totes. Vull dir, també és molt important, jo com a entrenadora del grup de show, que no recau la culpa a qui ha fallat, perquè tot pot passar, sinó que és una feina de cohesió de grup, de treball en equip i de que totes són per igual i per mi és superimportant i molt enriquidora aquesta experiència.
0: M'has parlat de dos tipus de competicions diferents. Del Consell Comarcal vol dir que es competeix aquí a la comarca del Maresme?
2: Sí, les primeres fases són en el Maresme, es fan dues fases, tant d'individual com de show, i després les primeres classificades o classificats passen a la final nacional, que és a nivell de Catalunya.
0: Uh-huh. I aquí en teniu un d'equip que participa en aquestes competicions.
2: De grup de show en tenim un o dos, estem en construcció, així. Sí.
0: Hi ha una altra competició fora d'aquest Consell Comarcal o és que ho entes malament?
2: I la part del grup de nivell 2, de show, aquest sí que fa federació, i és a banda, no té res a veure amb el Consell Esportiu. La federació el que fa és un Open federatiu que es farà a principis d'any, al febrer o març segurament, i es divideix segons la classificació, unes passaran al Critèrium català i les que quedin més de la meitat cap amunt a la Copa Catalana.
0: Sempre us manteniu dins les competicions d'aquí a Catalunya.
2: Sí, correcte.
0: Fora de Catalunya també hi ha tant de nivell en el patinatge artístic?
2: Sí, hi ha molt de nivell, però és cert que...
0: Em refereixo a Espanya, eh?
2: Sí que hi ha nivell, però al final els que destaquen més són els catalans i la veritat és que és un orgull poder dir això, perquè el català és molt ric a Catalunya i poder gaudir també d'aquest esport, la veritat és que és fantàstic. I del grup de show, del nivell 2, m'agradaria destacar que aquesta temporada anterior, que s'estrenaven a la federació com a nivell 1 per començar, van aconseguir una segona plaça al criterium de shows de grups petits i la veritat és que molt contentes amb l'evolució des de l'inici de temporada, que tot semblava nou per tots i van fer un molt bon final i ara doncs amb moltíssimes ganes d'aquesta nova temporada amb més suport d'entrenadors, més hores de pista destinades cap al grup de show i bé, amb una proposta tant pels dos grups, tant del Consell com el de Federació, molt bones i molt potents i esperem doncs, que sobretot que ho gaudeixin i evidentment doncs, a veure si aconseguim els nostres objectius.
0: L'objectiu quin és doncs, per aquesta nova temporada? Si ara heu aconseguit la segona plaça, no? La competició que m'has dit de Federació.
2: Sí, del Criterium. Doncs bé, aquesta temporada pel grup de nivell 2 ens agradaria aconseguir la classificació per la Copa Catalana, perquè és una nova experiència al final i també és un repte al final. De l'Open Federatiu, com t'he comentat abans, la meitat van a la Copa Catalana, els primers de la meitat, i a veure, no passa res si anéssim al Criterium, perquè al final s'ha de dividir i no passa res.
0: A veure, Criterium, és que clar... No...
2: Sí, no en tenim.
0: Pels que no sabem de patinatge artístic ens perdem una mica amb aquestes competicions, però quan es dius Criterium vol dir que no van a Copa Catalana.
2: Tot queda a Catalunya al final.
0: Sí, que és...
2: Simplement, tothom té dues competicions, simplement es divideix una miqueta perquè tothom tingui més opcions pues, de tenir... pòdium i de competir més o menys amb el nivell que tenen la resta d'equips.
0: Són dos nivells diferents, posem pel cas. Sí. El Copa Catalana doncs, és més alta i el Criterium, que dius,
2: correcte.
0: És... ho he entès, eh? Ho he entès. I nosaltres, bé, més aviat, vull dir, nosaltres els argentonins, com vosaltres ens representeu com a associació de patinatge artístic, doncs heu aconseguit la segona plaça del Criterium. I ara, clar, el vostre objectiu naturalment és arribar a classificar-vos per la Copa Catalana.
2: Correcte.
0: Que el nivell és més elevat. Quan en dius aquest grup de noies i nois, hi ha nois patinant?
2: Tenim algun noi, sí.
0: Algun noi, eh?
2: Però és un esport bastant que tendeix molt a les noies, però perquè també, bueno, mica en mica la societat ho està adquirint més. De fet, tenim campions del món que són masculins, vull dir, són nois, però és veritat que és un esport com la dansa, no?, que costa d'encara integrar, però nosaltres obrim les portes a tothom i sí que tenim algun nen i encantats de que estiguin amb nosaltres. De fet, tenim dos entrenadors que també donem molta importància a això també perquè perquè vegin que la figura d'entrenador també és per part de noia i de noi.
0: Clar, si veu l'entrenador que és un noi, doncs els nanos, nois, nens que vinguin diran, ah, tot això és per mi també, no?
2: Correcte.
0: Aquest grup de show que dieu que vau quedar segons, a quines edats tenen?
2: Doncs des de ara faran primer d'ESO, la més petita, si no m'equivoco, i fins a 16 a 17 anys.
0: Ah, hi ha una franja d'edat bastant àmplia.
2: Sí.
0: I formen part del mateix equip.
2: Sí, sí, sí.
0: I quantes noies són?
2: Són 9 aquest any.
0: Són 9?
2: Sí. L'any passat eren 12 i ara per reestructuració de grups i tal han quedat 9, però totes, la majoria han seguit i superbé.
0: Hi ha algun límit de nombre de patinadores per aquests shows?
2: Bé, es divideixen en funció de la quantitat de membres en grups petits, grups grans. Llavors,
0: els grups grans quan són? Perquè en veig molts allà, de vegades que ho veig per
2: ara no t'ho sé de memòria, però 20,
1: 20, de 25 a sí. 30.
0: Perquè 25-30 sí, patinadores a l'hora i a la pista, sí, és impressionant, sí, com aconsegueixen, doncs, tot aquest cronomètric, sí, no? com passen d'un costat a l'altre. Mm. Aquest grup de show, m'has dit que són d'aquesta franja d'edat, 11-15 anys, més o menys, 16 anys, però també a partir de quina edat pots començar a patinar?
2: Bé, nosaltres oferim a partir dels 4 anys, poden venir a provar. Sí que és veritat que de petits costa més perquè amb els pares són més dependents, però nosaltres donem l'oportunitat a que es posin els patins i els donem la maneta i els donem diferents estratègies perquè no els agafi por el fet de córrer amb les rodes. I no tenim límit d'edat, de fet tenim un grupet d'adults, la majoria són expatinadors del propi club, i la veritat és que és molt bonic també que puguin tornar a patinar d'adults, doncs, ja són... Eren patinadors de la meva mare en el seu moment i pràcticament van fundar junts el club, no?
1: Ah, doncs sí, o sigui, els primers patinadors que vam tindre, doncs, per descomptat han crescut, ara ja som mares, tenim fills d'aquests expatinadors i doncs, realment al veure un altre cop a la seva filla o al seu fill patinar els hi ha entrat les ganes de tornar a practicar aquest esport. I pues, bueno, l'any passat vam començar amb aquest grupet, vam dir vinga va, tirem-ho endavant, que sempre ens ho demanaven, i bé, tenim 4 patinadors adults que la veritat el que venen, pues, això, a recordar, a passar-s'ho bé i a gaudir de l'esport aquest que tant ens agrada.
0: Doncs, i quantes patinadores i patinadors teniu en total a l'associació?
2: Doncs aproximadament ens movem amb una mitjana d'una 80 de socis.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, sí, sí. Pel poc espai que tenim ens anem adaptant, però la veritat és que és un grup molt maco, amb uns valors que compartim, que ens encanta el patinatge, com he dit bé al principi, i tenim una filosofia d'ensenyar més enllà de la tècnica del patinatge. També ho complementem amb una preparació física i una flexibilitat per tal d'aconseguir més facilitat als exercicis del patinatge en si, però sobretot transmetent uns valors d'esportivitat, de treball en equip i de respecte cap als companys i companyes.
0: Recorda'ns o recordeu-nos els horaris, o quin dia ho feu, a quina hora?
2: Doncs mira, els entrenaments els fem els dimarts i els dijous a partir de les 5 de la tarda en funció del grup del grup i l'edat. També tenim els migdies pavelló per els patinadors i patinadores que facin horari d'ESO, que poden aprofitar les tardes, i els divendres a la tarda és quan fem els grups de show.
0: Si hi ha algun interessat que ens estigui escoltant pel seu fill, filla, o per ella mateixa, o per ell mateix, on s'ha d'adreçar?
2: Doncs mireu, podeu contactar amb la Judit, que és la fundadora, al 607-87-5566, o bé escriure'ns per Instagram, ens podeu trobar a les xarxes a Patinatge Argentona, o si no, passar-vos pel pavelló, que allà estarem entrenant els dimarts i els dijous, i qualsevol dubte allà estarem per resoldre'l.
0: Tornem amb els 40 anys. Heu planificat alguna activitat especial o algun aconteixement especial per celebrar-ho?
2: Doncs bé, aquest fi de curs, al juny, vam fer la celebració del 40è aniversari, vam fer el festival i la veritat, bueno, vam fer una mica especial, vam convidar a l'Edu Esteve, que és un finalista cantant del concurs d'Eufòria de TV3, per animar així el públic i fer una mica especial. I tret d'això, doncs, seguim oferint les activitats de cada any, que són diferents trofeus amistosos al poble. I més enllà, doncs això ha sigut la celebració. I sobretot la millor celebració és seguir entrenant sobre rodes i oferir aquesta activitat tan bonica als infants del poble, i aquí seguim per molts anys.
0: Judit, per acabar, quan vas començar a patinar, amb el patinatge que hi ha avui en dia, hi ha alguna diferència destacable?
1: Ui, tot, com aquell qui diu. O sigui, quan jo vaig començar a patinar, doncs gairebé que patinàvem amb patins de corretja, vull dir, no hi havia ni molt menys tots els estris que hi ha ara de patins, eren molt bàsics, la dificultat de salts i de piruetes i les tècniques eren molt bàsiques, ha canviat moltíssim, la tècnica s'ha millorat molt, tant amb salts com amb piruetes, com la coreografia, que s'està treballant moltíssim i per descomptat que ha fet un salt impressionant amb aquests 40 anys. I estic pues, superorgullosa i supercontenta de veure l'evolució d'aquest esport, que ha sigut molt bonica. M'agradaria destacar també, quan has dit de si algú estava interessat en poder patinar o poder adreçar-se amb nosaltres, que en el club pues, tenim 15 dies de prova que poden venir sense cap compromís, si no tenen patins els hi deixem i que no tenen la necessitat d'aguantar-se o, ostres, que jo no m'he posat mai uns patins, no passa res, allà estem nosaltres pues, per això, per donar manetes, per ajudar i perquè tothom ho pugui provar com a mínim.
0: Fantàstic. Doncs Judit i Alba, moltes gràcies per... Blanca i Judit, gràcies per haver vingut aquí als estudis de Ràdio Argentona, al programa Tic Tac, per fer-nos conèixer més a fons la vostra associació, que ja molts la coneixen, però mira, de vegades no va malament de recordar la tasca que esteu fent, tan important també perquè la quantitat d'infants i joves que participen de la vostra associació i que poden participar, que poden practicar aquest esport tan interessant, és gràcies a vosaltres, us ho agraïm. Molt d'èxit aquesta temporada pels shows i totes les competicions que formeu part. Que passeu un bon dia.
1: Moltes gràcies.
3: A cada etapa vital i fins a l'adolescència. La Sagrada Família podria estar totalment acabada d'aquí 10 anys. El patronat proposa un acord de mínims amb els veïns i l'Ajuntament de Barcelona que passaria per reubicar o indemnitzar els veïns del bloc de Núñez i Navarro per culminar l'obra del temple amb la façana de la Glòria i l'escalinata. Unió de Pagesos denuncia una caiguda del 40% del preu que es pagué al productor d'arròs. El sindicat agrari reclama a la Unió Europea que aturi l'entrada d'aquest producte del sud-est asiàtic. Tarragona viu immersa en la festa major de Santa Tecla després d'un pregó que ha apostat per la inclusió a càrrec dels capitans del Nàstic. Avui serà el torn de la Cercavila i els balls parlats com el de Dames i Vells o el d'en Serrallonga. Esports. Montse Raia, bon dia.
4: Hola, bon dia. Paredes i Aitana participen a l'últim entrenament del Barça a aquesta hora abans de l'estrena a la Champions demà contra el París Futbol Club. Les dues van ser baixa per lesió contra l'Alavés. Avui comença la Champions femenina amb partits destacats com el Bayern de Múnich, Manchester City i a les 9 del vespre el Real Madrid PSG. El Joventut de Badalona va celebrar ahir el títol de la Supercopa de Bàsquet amb la seva afició entre els jugadors més aclamats, els bases Enrique Rubio i Nicola Provitola. I en tenis ha començat la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol amb la catalana Marina Bassol debuta demà contra el Kazakhstan. Encarem la darrera tarda de l'estiu astronòmic, però amb termòmetres que continuaran a la banda alta, tot i això baixaran 2 o 3 graus en respecte a ahir. Molts valors màxims es mouran entre els 27 i els 32 graus, localment per sobre a la Conca de l'Ebre. Sol en general amb alguna nuvolositat al prelitoral central.
5: Viu la ràdio. Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: El diumenge 27 de setembre és el Dia Mundial del Turisme i ens hem preguntat, Argentona, què té a veure amb el turisme? És una població que es pot considerar turística o no encara?
1: Bueno, és una població doncs, que el primer de tot que has de tenir per atreure turisme és tenir patrimoni, tenir recursos que la gent li cridi l'atenció, i amb això Argentona ho tenim.
0: Ho tenim, eh?
1: És a dir, el turisme que nosaltres volem és doncs això, posar en valor el patrimoni existent que tenim aquí a Argentona, tant arquitectònic, modernista, històric, cultural, natural, és a dir, o sigui que tenim. La veritat és que sempre que quan hem fet fa un parell d'anys vam fer un pla estratègic de turisme i vam veure, doncs vam recollir totes aquestes diferents vessants, no?, que tenim a Argentona, i realment és un municipi que tenim molta diversitat que potser altres municipis no tenen tanta diversitat d'atractius, no? I llavors podríem dir, doncs això, tenim natura, tenim patrimoni, tenim cultura, o sigui que això és la base i el que volem des del nostre departament és posar en valor això i també d'una forma equilibrada i sostenible, no? És a dir, que tot vagi en mesura també, però aprofitar i que la gent tant d'aquí ho conegui, perquè a vegades la gent pròpia local doncs potser no coneix tant aquest patrimoni, i alhora doncs la gent de fora doncs fer-li conèixer doncs aquests recursos que tenim.
0: Actualment, quin és el perfil de turistes o de visitants que tenim aquí a Argentona?
1: Nosaltres amb el que recollim o el que detectem és més a través de les rutes guiades que fem, no? Perquè és quan veiem a la gent doncs, que ve a fer la visita, les veiem en grup, no? Doncs tenim aquest contacte més directe, i el perfil, a banda que hi ha un públic així també local, no?, que li agrada doncs participar d'aquestes rutes i conèixer aquest patrimoni propi, podríem dir que és comarca, província, és a dir, és més turisme de proximitat, no? Mm-hmm. De venir a passar el dia, de veure el que hi ha, doncs dinar, fer aquestes activitats. Després, òbviament, sí que tenim altre tipus de turista, que potser també el museu recull perquè té aquesta
0: atracció, no?
1: Això, aquesta atracció, té una part també internacional, no? De que amb el tema de càntirs i això, doncs és més també atractiu. I llavors aquí anem, podríem dir que això, tenim algun públic internacional, estranger, però nosaltres amb les rutes no ho recollim tant. És a dir, potser amb el museu sí que es veu més reflexat.
0: Hola, però les rutes en quin idioma són?
1: Es fan en català.
0: Ah, doncs llavors potser sí, per això sí. No ho recullem.
1: Bueno, però vull dir que tampoc tenim una demanda de fer-ho amb altres idiomes, no? Llavors, bé, quan ja això potser sí que va increixent o tens algun altre públic, sí que degut a la demanda també et veus una miqueta doncs amb la necessitat d'oferir altre tipus, no? Però bueno, ara mateix podríem dir que el nostre públic objectiu també és públic de turisme de proximitat.
0: Clar, perquè no tenim costa a Argentona, però tenim, com deies tu al principi, moltes atraccions.
1: Home, tenim molta natura, moltes rutes.
0: No? El turisme que es concentra a la costa es pot atraure cap aquí a Argentona. Es vol atraure el turisme o es prefereix aquest visitant o turista de proximitat?
1: No, no són, òbviament són compatibles tots dos. No és algo que de principi triem, de dir descartem aquest o
0: no, però les polítiques o els programes que porteu a terme des de l'Ajuntament s'encaren.
1: Bueno, també hem de tenir present doncs que Argentona, això potser al mitjà no tenim tren, és una mica diferent que potser el perfil de municipis que estan a la costa, no? És a dir, la gent que ve que no té cotxe propi, amb el transport públic, doncs és és una condició que s'ha de buscar una mica més a la vida, no? És a dir, que sí, han de conèixer més on agafar, on tal. Òbviament es pot fer, i avui la sort que tenim és que la sort i l'avantatge dels mòbils i de la, del Google Maps i tot, que és molt fàcil moure't.
0: Es troba Argentona.
1: Clar, és molt fàcil moure't, diuen la freqüència de l'autobús, és a dir, amb tot això hem guanyat molt, no? Com a turistes.

0: turistes també m'incloc, no? És a dir, quan vaig fora és molt més pràctic que abans, quan anaves mirant tots els horaris, què tal, no? On està la parada, això ara hem guanyat. Però sí que és veritat que, clar, que tot el que és costa, el que té línia de tren, doncs hi ha un altre tipus de turisme, que potser el que és interior, doncs hi ha un plus de que s'han d'acabar d'organitzar, no? Perquè si no tens cotxe propi, doncs això dificulta una mica.
1: Tenim molt per oferir aquí a Argentona, però des de la teva experiència, quins són els espais o elements patrimonials que més interès desperten en els visitants? Ja sabem el Museu del Canti, que suposo que és l'estrella que tenim aquí a Argentona, però quina altra?
0: Bueno, es coneixen molt per al museu, això sí. És indiscutible. Doncs l'altre, que jo crec que és el nostre
1: punt fort,
0: és el tema modernista. El tema modernista, la veritat és que a la gent li agrada molt, és a dir, és un estil arquitectònic molt cridaner, doncs que també mou molta gent, doncs, que li agrada aquella època, que, per exemple, doncs, amb tema de fires modernistes, no? Que mou molta gent amb aquest tipus d'activitat, i tot el que té a veure amb això a la gent li agrada molt. És un recurs que, bueno, en un futur tindrem la casa.
1: Anava a dir la Casa Puig i Cadafalch, que també podria ser un punt fort.
0: Bueno, però la visitem, ara la tenim ofertada la ruta Casa Puig obert per obres.
1: Obert per obres, eh? Sí. Fan un KitKat perquè podem entrar un moment.
0: Això mateix.
1: Per ens veure expliques quan hi podem anar?
0: Doncs mira, ara justament la setmana passada, el dissabte, vam donar el tret de sortida a totes les rutes programades per aquesta tardor 2026, i vam començar amb aquesta, amb la ruta Casa Puig obert per obres, que és una visita que fem a la casa. Com bé diu el nom, està amb obres, és a dir, no està acabada, no hi ha llum, no tenim un servei de lavabo, no hi ha les coses que encara queden per fer, no està òbviament acabada, però sí que posem en valor tota aquesta rehabilitació que s'ha fet, no? Llavors, expliquem com era la casa, què va fer en Puig i Cadafalch, com estava la casa quan l'Ajuntament la va comprar, i les feines de rehabilitació que s'han fet, no? Perquè déu-n'hi-do, és a dir, que és una casa, no és una casa molt gran, però realment és una casa molt maca i de molt gran valor arquitectònic. Llavors, i la gent surt molt, molt, molt encantada, és a dir, és una visita que és temporal, perquè quan s'acabi ja no podrem dir obert per obres.
1: Va, li direu un altre nom. Exacte. L'estrenem.
0: Sí, però vull dir que és molt maca de veure, també, per veure aquest procés de com es fa la feina de rehabilitació, no?
1: I oferiu una nova visita guiada aquí a la Casa de Puig?
0: En aquesta casa és guiada, eh? Aquesta...
1: Sí, però la vau fer a la setmana, cap
0: sí,
1: de setmana passada.
0: Sí, i ara la fem el proper 3 d'octubre.
1: El 3 d'octubre, sí. Doncs anotem el 3 d'octubre la següent possibilitat de conèixer la casa per dins.
0: Sí, i bueno, llavors amb aquesta... D'altra temàtica modernista tenim la ruta Vila Modernista de Estiueig, que justament és aquest 27 de setembre, aquest diumenge, coincidint amb el Dia Internacional del Turisme, i aquesta és una ruta guiada que fem. També s'explica, i veiem per fora, perquè no entrem dins, doncs la casa d'estiu de Puig i Cadafalch, d'aquí de la plaça de Vendre, però la ruta aquesta està més enfocada al que és tot el fenomen, no?, de l'estiueig, què va suposar per Argentona, la burgesia que venia, com va fer canviar els carrers, els negocis, no?, perquè era gent que venia doncs a passar tot l'estiu, perquè no venien només a passar una o dues setmanes. Llavors, tot això, doncs, vam passar de tenir potser un forn a tenir-ne dos o tres. Perquè, clar, s'havia de donar servei a tota aquesta gent que venia, i doncs venia a comprar i necessitava doncs aquests productes, no? I això va fer canviar Argentona, okay. I fins i tot urbanísticament també va canviar. Llavors, bueno, és molt interessant, i aquesta la fem aquest dia 27, i després la tornem a fer el 18 d'octubre.
1: Molt bé, anotats la sí. ruta modernista, que molt interessant, perquè els que venien a estiuejar aquí no eren qualsevols.
0: No.
1: Es tractava de la burgesia catalana i noms importants de famílies burgeses de Barcelona venien a passar aquí aquests tres mesos que
0: bueno,
1: tu dius.
0: Bueno, en Puig i Cadafal era un d'ells.
1: Clar, era de sí, Mataró, però,
0: era de Mataró,
1: però vaja,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: moltes famílies industrials que van, no? van aconseguir... molt
0: bueno,
1: poder
0: i també aprofitaven aquest l'estiu per fer contactes socials, fins
1: sí.
0: i tot per doncs, la gent jove doncs, sortien no? a parelles, no? És a dir,
1: o sigui... és que s'ho manegaven tot entre ells,
0: clar.
1: Eh?
0: Sí,
1: no
0: sí.
1: relacionaven gaire amb el poble, segurament.
0: No, també això s'explica, és una... Bueno, doncs, tenien el seu centre social, no? Que va ser el casino. Bueno, doncs era... Tot això ho expliquem també a la
1: Està
0: ruta.
1: Està molt bé, una ruta molt
0: sí,
1: de
0: molt
1: xafarderia. L'origen del que som ara a Argentona, eh?
0: Sí.
1: Aquest canvi tan important que es va fer, si no hagués sigut per aquestes famílies d'estiueig, potser haguéssim evolucionat d'una altra manera, no?
0: Segurament, segurament.
1: Però aquestes cases modernistes són precioses i només per veure-les ja val la pena la visita. Una altra visita guiada?
0: Doncs després, a l'octubre, seguirem fent una altra que es diu Ruta Argentona, un viatge en el temps, i aquesta, doncs, la fem amb un prisma més, ens donem un permís històric, no?, d'anar des de l'inici de les dades que tenim d'Argentona fins a avui dia, no?, és a dir, ens donem una mica de llicència perquè sí que abarquem molta franja històrica, però sí que és per donar una mica de pinzellades, no?, d'això de la Sagrera d'aquí d'Argentona, el nucli on estem nosaltres ara,
1: sí.
0: justament, no?, la casa gòtica, que era també tot el que és al voltant de l'església, no? Com marcava els inicis dels pobles, no? Que era on s'ajuntava una miqueta la concentració, i això com Argentona té diferents llocs, no?, més emblemàtics i aquesta evolució històrica, una miqueta és aquest el prisma, que també és molt maca, són més, també hi ha una part d'anècdotes, no?, i que tampoc vull desvelar perquè...
1: No, però saber que ens esperen, no?, en aquesta
0: sí.
1: visita, conèixer anècdotes curioses, doncs està molt bé
0: sí,
1: que ho fem saber els nostres oients perquè que s'interessin
0: sí.
1: per aquesta visita.
0: Aquesta també és molt xula. I després tenim la Ruta al Viver, que aquesta és com novetat d'aquest any, que és el primer any que l'hem fet. El Viver d'Argentona, bueno, la gent d'aquí d'Argentona sí que normalment ho coneix, però bueno, per qui no ho conegui, és una finca que tenim aquí a la bueno, de la carretera de Vilassar. Aquest any hem fet un conveni de col·laboració amb el propietari i llavors doncs, entrem a la finca i fem una visita guiada amb tot el que suposa doncs, que hi ha l'ermita, tenim la casa i tot l'entorn natural, perquè realment la finca és molt extensa i hi ha molta diversitat de fauna, de
1: flora.
0: De flora. Llavors, clar, podríem dir que et sorprèn, no?, aquest pulmó petit, no?, que tenim
1: sí.
0: aquí a prop del nucli i bueno, que també és molt interessant de fer-la. Ara fa poc va ser a la Festa del Viver i es va poder, van obrir les portes i van fer visita i ara nosaltres pues, bueno, continuem fent aquesta visita guiada que això, que la gent surt molt, molt encantada.
1: Quins dies l'oferiu?
0: Doncs aquesta serà el 8 de novembre.
1: Només un dia?
0: Aquest la fem només un dia, sí. Llavors, i per últim, la que tenim és Ruta Fets i Llegendes, que és una ruta pensada per públic familiar, per nens. Per nens i no nens, eh? És a dir, perquè haig de dir que al final hi ha gent adulta que ve sense nens i surt encantada també, perquè aquesta ve una barreja entre històries doncs, que, del poble que s'expliquen i llegendes amb una teatralització que fem també amb la col·laboració d'un actor d'aquí d'Argentona, amb en Notxa. I...
1: Notxa gran o petit?
0: Jo diria que és el petit.
1: És que, clar, és un dels dos germans que s'hi dediquen,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí. Llavors, ho fem conjuntament amb ell i, bueno, li donen aquest toc així més de misteri, d'engrescar una miqueta la canalla, doncs perquè jugui i participi, i llavors fem com una petita gincama amb ells, com a protagonistes, els nens són els que han d'anar buscant unes pistes i llavors a partir d'això anem explicant es van explicant les històries i les llegendes. I bueno, també la veritat és que és una ruta que té molt d'èxit perquè bueno, és pensar d'això per fer en família, una cosa diferent i també posar en valor aquest llegat d'històries, no? Que al final aquestes que van explicant, no? D'avis a nets i que no es perdin, no? Una miqueta. Llavors,
1: aquesta quan la podem
0: trobar? Doncs aquesta la farem el 15 de novembre.
1: El 15 de novembre, també una data concreta. Les visites guiades només les feu a aquesta temporada de la tardor?
0: Les visites guiades normalment les fem per temporada de tardor i primavera.
1: Ah.
0: Són les dues temporades que realitzem. L'hivern n'havíem fet, però bueno, el temps no acompanya tant. És una cosa que a vegades és més dificultós. I llavors, aquestes dues temporades ens funcionen molt bé. El públic respon molt, venim de coses d'estiu i la gent té ganes de fer un altre tipus d'activitat, i a la primavera igual, no? La gent surt de l'hivern que té ganes de veure una mica de sol, de passejar.
1: Llavors, sortir de casa.
0: Sí, realment aquestes dues temporades ens funcionen molt. I després tenim altres rutes, que fem una ruta que és la ruta Puig i Cadafal, que fem amb Mataró conjuntament, que aquesta ruta fa molts anys que la portem fent, i aquesta es comença a Mataró, es fa una part de visita del que és... Es basa amb l'obra d'en Puig i Cadafal. I llavors es fa l'obra que ha fet en Puig i Cadafal a Mataró i es va aquí a Argentona, i aquesta, la diferència que té és que es pot visitar els jardins de Can Garí. Visitem Can Garí, tot el que és l'exterior, i bueno, ens deixen treure el cap al vestíbul, que també veiem una miqueta, però clar, realment aquesta ruta, la joia de la corona és Can Garí, sense cap dubte.
1: Impressionant.
0: Sí, és impressionant. És una, una finca... bueno, és, quan estàs allà és impressionant, impressiona, és a dir, realment, sí. Per lo maca que és i lo ben conservat que la tenen, és a dir, que la inversió que han fet i el gust per cuidar tot el jardí està molt ben cuidada. Llavors, bueno, això, clar, quan vas allà ho veus, no? I és molt espectacular.
1: Però llavors es ve caminant des de Mataró?
0: No, llavors amb aquesta ruta tenim un autobús. Llavors l'autobús s'agafa a Mataró, para aquí a Can Garí, es fa la visita i després venen aquí al centre d'Argentona i es fa la capella del Sagrament i la part d'aquí de la casa d'estiueig d'exterior, i bueno, una miqueta d'aquí de Can Calopa, bueno, el que és el centre.
1: Aquí és el centre.
0: Sí.
1: És una ruta que feu conjuntament amb
0: Mataró.
1: Vosaltres porteu, a part de les visites guiades i la ruta, alguna altra acció per potenciar el turisme aquí a Argentona?
0: A banda, això seria a nivell de rutes. Després, així com a activitats, també fem activitats al voltant de la Déu d'Alella, que fem tastos de vins, perquè nosaltres també formem part d'aquest consorci, d'aquesta Déu d'Alella, que és, diguem, l'objectiu és posar en valor a aquest producte doncs, de proximitat, igual que coneixem els vins, no? de la Rioja, i quan vas allà doncs, ho tenen molt posat en valor, doncs nosaltres aquí fer aquest quilòmetre zero, no? de productes, i un dels productes aquests doncs, també seria amb aquest vi. Llavors, ara a l'octubre fem... Es comença el vi més, que és les jornades de la pansa blanca que es fan a Alella, i que a tot el territori que en formem part fem activitats, i nosaltres farem el dia 25 d'octubre un tast de vins al Museu del Cantí.
1: El 25 d'octubre?
0: Ah, el 25 d'octubre.
1: Dins el museu feu un tast de vins,
0: sí.
1: de denominació d'origen de l'Illa.
0: De la Déu de l'Illa, sí. I aquest any és la novetat que ho farem dins del museu, i la gent que vingui doncs, després podrà fer la...
1: La novetat és que ho feu dins del museu,
0: sí.
1: O que feu el tast?
0: que fem dins del museu.
1: I abans on ho fèieu?
0: Ho fèiem al Saló de Pedra.
1: Ah, al Saló de Pedra.
0: Havíem fet el Saló de Pedra i aquest any, per variar una mica l'escenari, vam...
1: A veure si fareu el tas de vins amb porrons, perquè en canvis no es pot, que és per l'aigua, no pel vi.
0: Sí, aquí
1: ara,
0: sí. Sí, sí. Doncs això, aquest any, aquesta novetat, sí, tenim aquesta, farem aquesta combinació, que jo crec que quedarà molt, molt maca. I després, al novembre, farem l'Enotas. L'Enotas és una activitat que combinem tapes i vi.
1: Això sempre va bé, perquè això sí. De tastar el vi, no podem menjar res, escolta'm.
0: Sí, doncs aquesta... Portem ja uns quants anys fent aquesta activitat, llavors hi ha algun... Els restaurants que volen participar, doncs ens fan alguna tapa i doncs fem el maridatge amb els vins. I
1: llavors, és un dia concret?
0: Sí, és el 22 de novembre.
1: El 22 de novembre?
0: Aquesta encara no hi ha... No està...
1: Publicitada?
0: Publicitat.
1: Però ho fem aquí, la primícia. Jo no es faria?
0: Doncs aquesta la fem al Saló de Pedra, normalment.
1: Al Saló de Pedra, però queda petit,
0: Bueno, són places limitades, totes dues coses. És a dir...
1: Estiguem al tanto, doncs,
0: quan surti. Sí, perquè surti... clar, el vi és limitat i si ens quedem sense vi ja no podem fer... Llavors...
1: També serien vins de l'ella.
0: Sí. Ho fem amb
1: la, per això, per donar la promoció a aquesta que has dit de
0: també
1: producte,
0: una miqueta, doncs, amb els sommeliers està molt bé perquè amb els participants sempre doncs, es parla de diferents vins, d'intentar maridar pues, què posaria si és un peix, què posa si és una carn, si és una... I sobretot alguns que són a vegades que no coneixem i són molt assequibles i que potser te'n vas a un altre tipus de vi perquè el coneixes més. I aquest, doncs, això al final és informació, conèixer, i quan la gent, doncs, sempre, doncs, si ve algun convidat a casa... Doncs,
1: clar, per quedar bé, home.
0: Per quedar bé, per què no fer un vi d'aquí, de proximitat,
1: d'aquí, de l'ella,
0: no?
1: Que realment els fan molt bons.
0: Ah, això mateix.
1: Estarem, doncs, a la White, quan ho traieu això,
0: sí, això normalment...
1: al públic, ho farem saber.
0: Sí, ho fem... Publiquem web, publiquem Instagram i bueno, tot això ho fem a través de xarxa, també publiquem molt. Ara també tenim, aquest any passat vam estrenar el nostre apartat web, que és argentona.cat/turisme, i aquí també anem penjant tot el tema de la ruta, de les activitats que anirem fent.
1: Que déu-n'hi-do. També tenim Ona Argentona.
0: Sí, també tenim Ona Argentona.
1: És molt interessant, no voldria acabar l'entrevista sense parlar-ne.
0: Doncs és una... Amb aquesta línia que et comentava del modernisme, tot això va també... Doncs, amb el tema pandèmia, sí que és veritat que tot el que era amb APP i amb aquest tipus de suport, doncs van aflorar molt, no? per donar una mica de sortida. I aquesta es va crear una miqueta amb aquesta voluntat, no? La barreja del tema modernista, que agrada molt, i el tema aquest d'un públic familiar, no? Perquè es pot fer amb nens, la idea és que puguis fer-ho amb nens, perquè hi ha una història, no? Una darrere, hi ha una missió, una aventura, doncs, que hem d'ajudar a l'Ona a descobrir a alguns misteris, no? I llavors, amb això i amb els pares i amb el mòbil, doncs, és una mica com podríem dir gincama, i llavors has d'anar fent unes preguntes, anem fent unes preguntes que han de respondre, que són, bueno, doncs, són fàcils de...
1: Esperem que sí, perquè sí. Si no els pares també quedem...
0: I llavors amb això acabem i, bueno, és una... una activitat que també la pots anar fent en diferents dies, és a dir, que si no l'acabes un altre dia pots tornar i acabar-la, que l'aventura es queda com guardada.
1: Ah, està bé, perquè sí. Si potser la ruta és bastant llarga.
0: Sí, no? Bueno, són dues horetes, una miqueta. Sí, sí, llavors, bueno, perquè t'ho puguis combinar.
1: Està però... molt bé, és una aplicació que es diu Ona Argentona, i que serveix, doncs, a través d'una gincama, doncs, conèixer el poble, i així fas una mica d'esport, perquè... caminar sempre va bé, per la salut.
0: Sí, sí. No,
1: una activitat també que es pot fer en família, i que us l'aconsellem.
0: Sí. I després tenim tot el que és així rutes de muntanya, la part més natural, també tenim una app. Tot això ho trobareu al web de l'Ajuntament, però bueno, aquí tenim recollides unes quatre rutes per poder fer també amb el mòbil, l'avantatge que tenim amb aquesta app és que et geolocalitza, és a dir, que et va explicant per on has d'anar i si et surts del recorregut també ho pots veure.
1: Això està bé, eh? Perquè m'he perdut més d'una vegada, sí. Perquè sembla que tot sigui molt fàcil a Argentona, sí, sí. Però no.
0: No. I després també hi ha tot el tema d'explicació, tenim la ruta de les fonts que puges al Castell de Burriac, bueno, és que realment Argentona, el patrimoni, amb el tema fonts tenim també una mina, mai millor dit, eh?
1: Sí, eh?
0: Perquè hi ha molta varietat i són molt maques de fer. I també amb aquestes, les que tenim publicitades, són les més, diguem que per tots els públics, no? És a dir, potser no són les més exigents a nivell físic, perquè és més per tots els públics, però bueno...
1: Perquè es tracta de turisme, eh? No es tracta del Departament d'Esports.
0: Ah,
1: eh?
0: Això
1: per
0: mateix.
1: Això ho feu, eh?
0: I...
1: Quines accions feu perquè la gent de fora ens conegui?
0: Doncs mira, ara perquè ens quadra i així també ho explico, aquest cap de setmana anem a la fira de Canet de Mar, la fira modernista. I un dels mitjans que fem és la participació a fires. Llavors, aquest cap de setmana anem a Llacanet, muntem estant i ho fem conjuntament amb Mataró. Fem publicitat de la ruta que fem conjunta i alhora cadascú dels dos municipis doncs, dona
1: promoció
0: del seu municipi. I igual que anem a Canet, anem a Terrassa, que aquesta la fan al maig, amb el mateix sistema, aquí a Terrassa anem conjuntament amb Canet, anem els tres.
1: Ah, mira.
0: Sí, sí, llavors fem modernisme al Maresme, és una manera de també bueno, pues, ser més eficients, de col·laboració, i això, i al final la gent que potser coneixia coses de Mataró, a partir d'aquí coneix Argentona i viceversa, no? És a dir, que és una manera de fer un win-win. I també anem a Barcelona, que és la Fira Modernista de Barcelona, que aquesta és, podríem dir que de les dues, de les tres, és la més diferent, perquè sí que hi ha molt públic estranger i llavors aquí és quan veus una mica la gent de Barcelona o el turista de Barcelona i tal, com li agrada el tema modernista, no? I li sorprèn.
1: Oh, això sí, és que és la principal atracció, no? de Barcelona,
0: llavors,
1: és el modernisme.
0: La gent que ja ha anat diverses vegades a Barcelona i tal, quan veu altres coses fora,
1: clar,
0: és com que li crida molt l'atenció, no? I bueno, doncs aquestes tres serien les fires que hi anem i a banda... Doncs avui dia el tema xarxes és com...
1: Essencial
0: i a través doncs, d'Instagram, tema web, tot això és el que fem servir més per promocionar i per fer difusió de totes les activitats. Avui dia, clar, això ens permet arribar a un número, a un públic que fa uns anys arribar era molt complicat.
1: Mm-hmm.
0: Llavors, realment amb això... hem guanyat.
1: Doncs Carolina Enric, tècnica de turisme de l'Ajuntament d'Argentona, no sé si t'has deixat alguna cosa més per explicar, perquè déu-n'hi-do la informació,
0: sí,
1: les activitats i les accions que arribeu a portar a terme.
0: Sí, sí, doncs no sé...
1: Si en cas et convidarem un altre dia,
0: això,
1: perquè
0: un altre dia
1: ens actualitzis, perquè jo crec que amb les visites guiades, amb la ruta modernista, amb l'Ona Argentona, aquesta aplicació que teniu, i després bueno, hem tingut coneixement d'aquestes accions, la participació
0: en fires... Bueno, i altres coses
1: fires,
0: que farem, aquest any, que estem altres... allò cuinant, com podríem dir.
1: Cuinant, això, l'enoturisme, el tas de vins,
0: sí.
1: Per tant, esperem, doncs, et convidem a que vinguis properament a
0: Encantada.
1: Posar-nos al dia amb noves accions que porteu a terme, perquè, com molt bé dius, no només són pels de gent de fora, sinó que són accions turístiques per nosaltres mateixos, els argentonins, per conèixer millor la nostra vila i per també gaudir del nostre espai, no?
0: I tant.
1: Gràcies i que acabis de passar un molt bon dia.
0: Moltes gràcies a tu.

0: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
1: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Franzina Suari. Franzina Suari.
2: Cada setmana a Ràdio Argentona obrim una finestra a la ciència per parlar d'una cosa tan quotidiana i important com és la nostra alimentació. Arriba Alimenta't amb Ciència, una secció que neix amb l'objectiu d'aclarir dubtes, desmuntar falsos mites i posar llum a les nombroses fake news que circulen sobre nutrició, aliments i salut. Perquè en un àmbit que afecta directament el nostre benestar, tenir informació rigorosa i basada en l'evidència científica és clau per prendre bones decisions sobre què mengem. Ho fem amb la veu d'investigadors i professors de referència de les universitats i centres de recerca de Catalunya, amb la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona. Cada dimarts, ciència i alimentació sense mites i sense soroll. Comencem aquest Alimenta't amb Ciència, que avui parlarà sobre el surimi, si està elaborat amb despulles de peix, si això és un fake news o no. Ho sabrem ara mateix.

0: És probable que en obrir un iogurt s'observi una petita quantitat.
1: Popularment, el que els consumidors diem que anem a comprar surimi, en el fons no és així. El que els consumidors podem comprar és un ultraprocessat del surimi, perquè el surimi, en el fons, és 100% proteïna de peix, per tant, proteïna d'un alt valor biològic, d'origen animal, i amb una mica de crioprotectors perquè se'ns conservi bé durant el temps de congelació. Doncs, a diferència del que la gent pensa, el surimi en principi es podria fer en qualsevol espècie de peix. La idea seria utilitzar espècies infrautilitzades per així no solapar amb la venda de peix directa. El que passa que generalment ens interessa que el surimi sigui fet de peix magre. Per què? Perquè és un peix blanc, no té color, no té sabor i no volem que això ho aporti en el producte final. Una de les espècies més utilitzades és l'abadejo d'Alaska. Llavors el que es fa és utilitzar directament el peix, es fan tots els processos de neteja, per tant es decapita, es desespina, s'eviscera i ens quedem només amb el que és la carn. I el surimi en el fons és aquest filet de peix picat i molt ben rentat. Es renta amb aigua i amb diferents concentracions de sal per eliminar tot allò que no ens interessa i quedar-nos només amb la proteïna miofibrilar, és a dir, la proteïna muscular. Per tant, en el fons, no deixa de ser un producte 100% proteïna amb una mica, repeteixo, de crioprotectors, perquè això se sol fer en els grans bucs a alta mar i, per tant, llavors es congela directament. Llavors, perquè durant tot el temps de congelació es mantingui útil, s'afegeixen aquests crioprotectors, que seria un petit percentatge d'hidrats de carboni. De fet, els surimis tenen diferents qualitats i això es veu molt amb el color del surimi i això fa que també tinguin diferents preus. Llavors, el que fan les empreses alimentàries és comprar aquest surimi. Les proteïnes tenen una sèrie de propietats funcionals i el que volem és buscar aquestes propietats funcionals. La principal és la gelificada. Per això la majoria de productes que trobem, sobretot al nostre país, són productes gelificats. I com s'elaboren? Doncs es agafa aquest surimi, s'ha de solubilitzar la proteïna afegint una mica de sal i a partir d'aquí hi afegim tots els ingredients que nosaltres volem. Això fa que costi molt decidir la qualitat nutricional del que el consumidor normalment parla com a surimi. Per què? Perquè cada indústria hi afegeix els ingredients que necessita per al seu producte. Què vol dir? Que partim d'una matèria prima molt bona, que és 100% proteïna amb una mica de crioprotectors, molt pocs hidrats de carboni, però cadascú hi pot afegir-hi diferents greixos, hi pot afegir midons, hi pot afegir colorants, hi pot afegir aromes, hi pot afegir una sèrie d'additius. Per tant, el surimi no és un producte que vingui de despulles del peix, sinó que el surimi es fa amb un peix sencer i el que volem és el filet i obtenim una proteïna molt bona, com si ens el mengéssim. L'únic que després el producte que a nosaltres ens arriba tampoc podem dir que sigui un producte 100% nutricional fantàstic, que tot sigui proteïna. Això dependrà de la barreja d'ingredients que hi fem en cada cas. Llavors, per saber el que estic comprant, aquest producte processat que nosaltres li diem surimi, però que ara ja sabem que en el fons no ho és, l'únic que puc fer és mirar l'etiqueta i en allà veuré la informació nutricional i quins són els ingredients que hi han afegit, a part d'aquest surimi, és a dir, aquesta proteïna de peix.

tal dia com avui. Viatgem enrere en el temps per descobrir alguns dels fets, personatges i moments que han deixat empremta en la nostra història. Dates que potser ens són conegudes, d'altres que ens sorprendran, però que avui recuperem per entendre una mica millor d'on venim. Repassem les efemèrides. Avui, 22 de setembre, se celebra el Dia Mundial Sense Cotxes, una jornada que ens convida a pensar com ens movem per les ciutats i a donar més protagonisme a alternatives com caminar, anar amb bicicleta o utilitzar el transport públic. Una bona excusa, doncs, per deixar el cotxe aparcat, encara que sigui per un dia. També un 22 de setembre, però de 1862, el president dels Estats Units, Abraham Lincoln, anunciava la proclamació d'emancipació. El document establia que, a partir de l'1 de gener de 1863, els esclaus dels territoris que es rebel·laven contra la Unió serien considerats lliures. Un pas decisiu en la història dels Estats Units i en la lluita contra l'esclavitud.

Doncs estem arribant als últims minuts del programa, són les 12:55. A la una us deixem amb l'informatiu de la casa, l'informatiu de Ràdio Argentona. Gràcies per haver-nos acompanyat aquestes 3 hores. Us esperem demà a partir de les 10 del matí aquí al Tic Tac de Ràdio Argentona. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu.

L'Ajuntament ha talat una de les palmeres de la rotonda d'entrada d'Argentona. Estava afectada per la plaga del morrut i tenia un alt risc de caiguda. L'oficina del Cens Electoral obre el procés perquè els residents estrangers puguin votar a les eleccions municipals de 2027. Els ciutadans comunitaris i de països amb conveni hauran de confirmar la seva inscripció abans dels terminis fixats entre desembre i gener. El Teatre La Sala fa 15 anys, aquest 2026, a motiu de l'aniversari, el teatre acollirà l'exposició 15 anys aixecant el taló. El programa Història es torna a Ràdio Argentona en la seva 16a temporada i s'estrena avui amb l'escriptora Care Santos. Com a gran novetat, el veterà espai de literatura es converteix en videopodcast i es podrà veure a YouTube i a radioargentona.cat. El Futbol Club Argentona rep per segona temporada consecutiva el trofeu al Joc Net. Aquesta distinció que atorga la Federació Catalana de Futbol reconeix el comportament exemplar dels seus 26 equips. I el temps, seguirem amb estabilitat i ambient assolellat a tota la comarca, en presència de núvols alts. Les temperatures màximes avui poden baixar lleugerament i situar-se entre els 27 i els 30 graus. Comencem.

0: Segur que ho heu vist, l'Ajuntament ha talat una de les palmeres de la rotonda d'entrada a Argentona a causa de l'avançat estat d'afectació per la plaga del morrut. Després de les darreres revisions periòdiques, els serveis tècnics van determinar un alt risc de caiguda, fet que ha obligat a actuar d'urgència per motius de seguretat. Així ho explica el regidor d'Espai Públic, Xavier Collet.
1: En l'última revisió es va veure que l'afectació ja era important, era greu. El risc de caiguda també era greu. Això s'estudia en diferents índexs i tots donaven a la franja més alta. Per tant, el risc era greu i s'havia d'actuar amb urgència i l'única solució que tenen és la seva tala.
0: La palmera, que encara es manté, també es troba afectada pel mateix escarbat i es preveu que s'hagi de retirar pròximament. Tot i això, encara no hi ha data definida. D'altra banda, el consistori ja estudia què col·locar a la rotonda d'entrada. Descarta tornar-hi a plantar palmeres i aposta per un altre tipus d'arbre o arbust o fins i tot una alternativa escultòrica que es converteixi en un símbol de l'entrada principal d'Argentona. Atenció si sou ciutadans estrangers residents a Catalunya, perquè l'oficina del Cens Electoral ja ha posat en marxa els tràmits per poder votar a les pròximes eleccions municipals del 23 de maig de 2027. Tant els ciutadans de la Unió Europea com els d'altres 13 països amb acords de reciprocitat amb Espanya podran exercir el seu dret a vot, però és molt important tenir en compte els terminis i requisits per inscriure's al Cens. Pel que fa als ciutadans comunitaris, si és la primera vegada que voten, han de manifestar la seva voluntat de fer-ho abans del 30 de desembre d'aquest any. Per facilitar el procés, l'oficina del Cens enviarà a finals d'aquest mes de setembre una carta a les persones que no hagin fet mai la declaració. Aquest tràmit es pot fer còmodament per internet, per correu postal o directament a l'Ajuntament. D'altra banda, per als residents nacionals de països amb conveni bilateral, com ara el Regne Unit, Bolívia, Colòmbia, l'Equador, el Perú o Noruega, entre d'altres, el termini de sol·licitud serà de l'1 de desembre al 15 de gener de 2027. En aquest cas, cal ser major d'edat, estar empadronat, tenir autorització de residència i acreditar un temps mínim de residència legal a Espanya d'entre 3 i 5 anys, segons el país d'origen. A finals de novembre, les persones que compleixin els requisits rebran una carta amb una clau per poder tramitar la sol·licitud per internet. Des de l'oficina del Cens Electoral recorden que les sol·licituds fora de termini s'eliminaran i no permetran votar el maig de 2027. Trobareu tota la informació detallada al web de l'Institut Nacional d'Estadística. La Sala d'Argentona està de celebració. Aquest 2026 compleix 15 anys des de la seva reobertura com a espai escènic de referència. Després d'un camí de creixement constant, l'equipament municipal s'ha consolidat com un punt de trobada cultural no només per als veïns i veïnes de la vila, sinó també per a tot el Maresme i comarques veïnes. El tècnic de Cultura de l'Ajuntament, Joan Chaves, fa un balanç molt positiu d'aquest trajecte i destaca que la sala s'ha convertit en un autèntic referent escènic del territori. Més enllà d'oferir una programació professional i de qualitat, la sala ha destacat en aquests 15 anys per la seva aposta per la creació de nous públics.
2: Tot és una qüestió d'anar creixent i de mica en mica, i aquesta feina al cap de 15 anys doncs, es veu i es reflecteix no només amb la programació, sinó amb la programació d'espectacles de la temporada, sinó també amb el treball que ha fet Xarxa Argentona amb la programació familiar o la consolidació des de fa ja molt de temps del programa Anem al Teatre per portar els centres escolars a la sala i crear nous públics. I naturalment doncs, és la feina de molta gent.
0: A motiu de l'aniversari, el teatre acollirà l'exposició 15 anys aixecant el taló. Serà un recorregut visual pels cartells que han acompanyat la història del projecte i que permetrà redescobrir l'evolució d'una programació que ha convertit la sala en un espai de trobada entre artistes, públics i generacions. Aquesta efemèride dels 15 anys coincideix amb l'arribada d'una tardor cultural plena d'activitat al municipi. D'una banda, Argentona escalfa ja motors per la 14a edició del Festival Sense Portes, dedicat a les arts de carrer, i que tindrà lloc el primer cap de setmana d'octubre. I d'altra banda, la sala ja té a punt la nova temporada de teatre, que comptarà amb 8 propostes variades de música, dansa i teatre, i amb una destacada presència de talent local. No deixem la cultura perquè el programa de literatura més veterà de Ràdio Argentona ha estat de tornada. Històries estrena demà la seva 16a temporada amb Sílvia Cantos. Avui s'estrena amb Sílvia Cantos al capdavant i ho fa carregat de novetats. Aquest espai, que cada any apropa els principals noms de la literatura catalana als oients, arrenca avui dimarts amb una convidada de luxe, l'escriptora Care Santos, que ve a presentar la seva saga juvenil Laberint. Però la gran novetat d'aquesta edició és el salt al format audiovisual. Per primera vegada, totes les entrevistes del programa es transformaran en videopodcast. Els seguidors no només podreu escoltar els autors a les zones tradicionals, sinó que també podreu veure les converses a través del canal YouTube de Ràdio Argentona i el web radioargentona.cat.
3: Els esports.
0: El Futbol Club Argentona rep per segona temporada consecutiva el trofeu al Joc Net. Aquesta distinció, que atorga la Federació Catalana de Futbol, reconeix el comportament exemplar dels seus 26 equips i inclou un premi econòmic de 800 euros. Antoni Rabassa, directiu del club.
4: Els jugadors han de saber que estan al camp i no han de provocar ni a la fora la grada, ni han de intentar provocar dintre, han de fer el seu partit, el seu futbol, si han de fer l'entrada l'han de fer i se la vita capità, capiti.
0: Rabassa ha posat en valor la feina feta per erradicar els insults i les actituds violentes als camps, tant en el primer equip com en el futbol base. Una feina extensiva a l'afició. De fet, el segon entrenador, Aitor Hernández, agraeix el suport dels argentonins i argentonines en el primer partit de la Lliga Elite.
5: La veritat és que això ens ajuda molt, inclús crec que l'afició d'ells

0: d'ús de Can Serra Lladó. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Avui també està prevista una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. També han començat les inscripcions per a l'Espai Multifamiliar, un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal al Busquet amb una freqüència quinzenal des del 8 d'octubre i fins al juny de 2027. Per reservar la vostra plaça, només cal que ompliu el formulari web que trobareu disponible al portal de l'Ajuntament d'Argentona. I us recordem que la cistella a casa continua a Argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. Obrim l'agenda. Aquesta tarda, a 6:45, xerrada d'habitatge cooperatiu al Saló de Pedra. Anirà a càrrec de Sostre Cívic i l'Ajuntament d'Argentona. Sostre Cívic és la cooperativa encarregada de construir els pisos a Can Serra Lladó. Dijous, a la Biblioteca Hora del Conte amb la companyia Humanots, a partir de 6:45 de la tarda, explicaran la història d'en Bum i el tresor del pirata. Divendres comença la festa major del barri de Sant Miquel del Cros amb bingo, pregó, concurs de disfresses i música. També divendres el Consell Local per la República celebra una conferència dins el cicle Catalunya a debat, porta per títol El cost de ser espanyols i anirà a càrrec de David Ros. Serà divendres a 8:15 del vespre al Saló de Pedra. Dissabte, a partir de 9:00 del matí, es reprendrà la Festa Major del Cros amb activitats esportives i culturals. S'allargarà fins ben entrada la nit amb disco mòbil. Diumenge serà ja l'últim dia de la Festa Major del Cros. També començarà a 9:00 amb una batucada i finalitzarà a 10:00 de la nit amb una traca final dels Diables. També diumenge podrem gaudir d'una de les rutes de tardor, la ruta Vila Modernista d'Estiueig. El punt de trobada serà al Museu del Canti a 11:00 del matí i el preu és de 4 euros. I en cinema, el Centre Parroquial aquest cap de setmana ens proposa La Bola Negra, una pel·lícula dels Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, que ha guanyat el premi a millor direcció del Festival de Canes d'aquest any.
1: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
2: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
3: Porque no le conocías.
2: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
3: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
0: La Bola Negra la podreu veure al Centre Parroquial divendres a 8:00 del vespre i dissabte i diumenge a 5:00 i a 7:45 del vespre. Anem ara amb la informació meteorològica que ve marcada per l'estabilitat i una davallada gradual de temperatures. Per aquesta tarda la situació es mantindrà tranquil·la i assolellada tot el Maresme, només amb la presència de certs núvols alts que no deixaran cap mena de pluja. Pel que fa als termòmetres, les temperatures màximes baixen lleugerament i oscil·len entre els 27 i els 30 graus. De cara a demà dimecres, la jornada continuarà sent tranquil·la, si bé veurem algun augment de núvols baixos durant la tarda, també sense pluges. Les temperatures continuaran continuaran en descens, les mínimes aniran dels 13 als 19 graus i les màximes es quedaran entre els 24 i els 28 graus. Pel que fa a dijous, seguirem amb el temps estable i assolellat, tot i que encara amb la presència de núvols baixos poc destacables. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis, mentre que les màximes tornaran a baixar i se situaran entre els 22 i els 26 graus. Aquesta és la previsió de la comarca del Maresme. Anem ara fins al Meteocat per

0: Conèixer la previsió del temps de tot Catalunya.
1: Hola, bon dia. Avui tornem a tenir una jornada realment molt plàcida, amb ambient estrellat, alguns núvols prims, que això sí, n'hi han circulant. També podem veure alguns intervals de núvols baixos a migdia, en zones de litoral central, després a migdia o la tarda, també en punts del prelitoral, però tot plegat pràcticament a fets anecdòtics d'un dia que serà bàsicament de sol i a temperatura que tornarà a ser alta per l'època de l'any, tot i que baixa respecte al que vam tenir ahir, especialment en zones del sector central del litoral i del prelitoral, també del Camp de Tarragona, on ahir la temperatura també era molt alta. Tot i això, veurem encara com l'ambient serà càlid durant les hores centrals de la jornada i els 30 graus es poden rondar o superar de nou a molts punts de l'interior, especialment de ponent i sobretot cap a la zona de la Vall de l'Ebre, on de nou avui es tornaran a fregar de forma local els 35 graus de temperatura màxima. Un ambient suau i càlid que continuarà també de cara als pròxims dies. És tot de moment, ho deixem aquí.
0: Moltes gràcies. Abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimarts 22 de setembre.

L'Ajuntament ha talat una de les palmeres de la rotonda d'entrada d'Argentona. Estava afectada per la plaga del morrut i tenia un alt risc de caiguda. L'oficina del Cens Electoral obre el procés perquè els residents estrangers puguin votar a les eleccions municipals del 2027. Els ciutadans comunitaris i de països amb conveni hauran de confirmar la seva inscripció abans dels terminis fixats entre el desembre i gener. També us hem explicat que el Teatre La Sala fa 15 anys aquest 2026 i, amb motiu de l'aniversari, acollirà l'exposició 15 anys aixecant el taló. El programa Història es torna a Ràdio Argentona en la seva 16a temporada i s'estrena avui amb l'escriptora Care Santos. Com a gran novetat, el veterà espai de literatura es converteix en videopodcast i es podrà veure a YouTube i a radioargentona.cat. I el Futbol Club Argentona rep per segona temporada consecutiva el trofeu al Joc Net. Aquesta distinció que atorga la Federació Catalana de Futbol reconeix el comportament exemplar dels seus 26 equips. Fins aquí l'informatiu d'avui. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Nosaltres tornem demà. Bona tarda.

0: Ràdio Argentona.
1: Amb els temps que corren, és el millor que pots escoltar.
0: Ràdio Argentona.
1: Els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: torn de Carles Puigdemont. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: L'exili de Carles Puigdemont es podria acabar aquest mateix mes d'octubre. Aquest és l'horitzó que ha fixat avui el seu advocat Gonzalo Boye en una entrevista a TV3, Joan Bota.
2: El dia que el Constitucional comença a estudiar els recursos dels exconsellers, a qui el Tribunal Suprem encara no ha amnistiat, Boye ha estat més clar que mai a l'hora de fixar data pel retorn de Puigdemont. Avui no hi haurà sentència del Constitucional, però previsiblement d'aquí 15 dies sí i favorable a l'amnistia total.
0: Madrid, Paula Brujats.
3: Sí, d'aquí a poca estona el Constitucional tombarà l'últim obstacle a l'amnistia, es frenarà les intencions dels magistrats conservadors contraris a amnistia a la malversació i en dues setmanes hi pot haver la primera sentència que obliga el Suprem a aplicar l'amnistia a Puigdemont i als exconsellers. Els efectes es poden notar a finals d'octubre, és la data que situa l'advocat de Puigdemont pel seu retorn a Catalunya.
4: Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el president tomará la decisión personal y política que corresponda.
0: Mentrestant, nou revés pel reconeixement del català a la Unió Europea.
2: Els socis europeus rebutgen l'estratègia del govern espanyol de vincular noves ampliacions de la Unió, com l'entrada de Montenegro o Albània, al fet que primer es reconegui oficialment el català. Diuen que els dos temes no s'han de barrejar.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
5: A l'hora de la veritat, el govern espanyol tampoc concreta si l'oficialitat del català realment seria una línia vermella per bloquejar l'entrada de nous països a la Unió Europea. Però sigui com sigui, aquest nou gir de guió de Madrid ha irritat alguns socis com Alemanya, Lituània o Suècia. La ministra sueca d'Afers Europeus creu que Espanya s'equivoca quan vol vincular les dues coses.
6: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
0: De tornada a Catalunya, el govern aposta per prohibir la intel·ligència artificial a l'educació fins als 14 anys i també per recuperar les lectures obligatòries. Això el dia en què es presenta una guia sobre els efectes de l'abús de les pantalles que van des de retards en el llenguatge i dificultat en l'atenció fins a l'augment de pes o la miopia.
2: En ple debat sobre la crisi educativa, els sindicats de docents marquen distàncies amb el pacte de país que impulsa la Generalitat i amenacen amb noves vagues.
0: Palau de la Generalitat, Albert Prat.
7: El govern de Salvador Illa adverteix que l'addicció a les pantalles no només s'està notant en les proves d'avaluació dels alumnes catalans, sinó que ja hi ha evidències científiques que estem davant d'un problema de salut pública. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
8: Ens plantegem prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys, el llindar orientatiu que ens marca aquest estudi plantejat per experts són aquests 14 anys.
0: I d'aquí una hora comença a Nova York una nova Assemblea General de les Nacions Unides, marcada pels conflictes d'Ucraïna i de l'Orient Mitjà i per tot el debat entorn de la seguretat de la intel·ligència artificial. Enviat especial a Nova York, Oriol Serra.
9: Sí, i amb un Donald Trump que d'aquí a un parell d'hores està previst que faci el seu discurs davant dels altres 192 països que formen part de l'ONU. S'espera un Trump triomfal i no es descarta algun cop d'efecte en relació a la guerra de l'Iran.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui comença la Champions femenina.
10: Es juguen ja els primers partits a 3 quarts de 7, Bayern de Múnich, Manchester City, a les 9 Real Madrid, PSG i Arsenal Q de Dinamarca. El Barça, que defensa títol, jugarà demà amb el París a casa i el tècnic Pere Romeu ha assegurat que l'equip torna a ser candidat a guanyar-ho tot malgrat la gran renovació de la plantilla. Avui, el Tot Costa, entrevista amb Cata Coll. I el Madrid ha comunicat que el seu jugador, Fede Valverde, té un esquinç de grau 3 al turmell esquerre. Algunes fonts el situen com a dubtós per poder jugar a la represa de la Lliga després de l'aturada.
0: Si sou de la ciutat de Barcelona, potser heu notat que hi ha vaga d'abusos a la ciutat. Fins a les 5 de la tarda hi ha aquesta vaga. Els serveis mínims ara només són del 20%, això vol dir que les freqüències d'algunes línies arriben a ser de mitja hora. De 4 a 5, els mínims seran del 40%. Sindicats i direcció de TMB estan encallats en la negociació del conveni i l'empresa xifra el seguiment de la vaga en un 68%. Això pel que fa referència a l'interior de la ciutat de Barcelona. Si eixamplem la mirada, la resta de la xarxa viària, quina situació tenim, Mariluz García?
11: Doncs a força de tranquil·litat, només petites retencions a la B30, a lateral de la P7, a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit sud, a Bellaterra, en direcció Girona i a les rondes de Barcelona. La que més, la ronda litoral, amb retencions entre Montjuïc i el Port i de Sant Adrià a Santa Coloma.
0: I una notícia que us ampliarem en els pròxims minuts aquí a Catalunya Migdia, i és que els patinets elèctrics tornaran al transport públic a Catalunya. No sabem quan, però un canvi normatiu impulsat per la Direcció General de Trànsit que obliga els patinets a estar homologats i registrats i a tenir assegurança obligatòria hauria millorat la situació per tal de replantejar aquesta prohibició que es va decretar el gener del 2023, segons que han explicat a 3Cat Info fonts del sector. Per tant, en les pròximes setmanes s'aprovarà la tornada dels patinets al transport públic català. I ara ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
0: Seguirem aquesta setmana tranquil·líssima.
13: Absolutament. Tenim una novetat important pel que fa a l'astronomia. La propera matinada, quan passin uns minuts a les dues, estrenem estació, però aquest canvi astronòmic no farà cap pessigolla als termòmetres. Termòmetres que continuaran, com a mínim, d'aquí a diumenge iguals o fins i tot repuntant divendres que ve. En definitiva, no hi ha manera que marxi la calor, que arribin a aires de tardor, que ningú faci el canvi d'armari, tot i que les nits són molt més fresques, especialment al Pirineu, però quedem lluny dels valors de tardor veritables. En definitiva, sense canvis a la vista i amb el sol com a protagonista i pocs núvols.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. El Tribunal Constitucional encarrila l'últim capítol de l'amnistia. El retorn de Carles Puigdemont a Catalunya i l'amnistia als exconsellers és més a prop que mai. El Tribunal Constitucional ha començat avui a estudiar els recursos dels líders del procés. Avui no en sortirà cap decisió favorable a l'amnistia, però sí que s'activarà la maquinària perquè d'aquí a 15 dies ja pugui sentenciar a favor de l'oblit judicial total, que després el Tribunal Suprem haurà d'acatar. Anem a Madrid, Paula Brujat, bon dia.
3: Què tal, bon dia? I de moment avui ja s'ha superat l'últim entrebanc per a l'amnistia. La majoria progressista del Constitucional s'acaba d'imposar i ha fet descarrilar els plans del magistrat conservador José María Macías, contrari a amnistar Jordi Turull. Macías s'ha quedat en minoria en la reunió d'avui, defensant que el referèndum va suposar un enriquiment personal per als líders del procés i a partir d'avui ja hi havia lliure per a l'amnistia total. La cita clau després d'avui serà la del 6 d'octubre, és a dir, d'aquí a 15 dies, quan el Constitucional té previst dictar la primera sentència a favor d'amnistiar la malversació. Això obligarà el Suprem a retirar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. El retorn a Catalunya, per tant, podria ser aquest mateix mes d'octubre, segons Gonzalo Boye, el seu advocat, en declaracions a TV3.
4: Yo creo que la fecha la va a poner el juez de arena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez de arena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda.
3: També s'haurà d'aixecar l'ordre de detenció contra Toni Comín i Lluís Puig. Aquest últim és molt més prudent sobre quan podrà tornar, ho ha dit en declaracions a Televisió Espanyola.
14: No en ve de 15 dies, ni de 15 mesos, ni de res. I m'agradaria veure quina celeritat i contundència serà aquesta sentència constitucional i en quina ho aplicarà el Suprem.
3: Dos anys i mig després d'aprovar-se l'amnistia i després de molta reticència s'aclareix el futur dels líders del procés, tot i que la decisió final continua en mans dels jutges Pablo Llarena i Manuel Marchena. El Tribunal Suprem però reconeixen que poc més s'hi podran resistir. Amb aquesta primera sentència del Constitucional, previsiblement el 6 d'octubre, Marchena també haurà d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva. Això pot arribar a finals d'octubre, tot i que l'aplicació definitiva de l'amnistia pot trigar encara una mica més.
0: Nova ensopegada per l'oficialitat del català en la Unió Europea. El govern espanyol no ha aconseguit el suport dels socis europeus a la reunió del Consell d'Afers Generals. En un debat molt breu, 7 minuts de rellotge, ha rebutjat la

0: conegui el català.
1: A això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. El procés ha de continuar, i en aquest sentit demanaria una mica més d'esperit europeu.
0: I l'opinió de Berlín importa, perquè fins ara ha estat un dels principals obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. Els governs alemany i espanyol van crear un grup de treball per llimar les seves diferències, per ara sense resultats. La nova estratègia de Madrid de vincular el reconeixement del català amb l'adhesió de nous països encara ha irritat més alguns socis, però a l'hora de la veritat, el govern espanyol tampoc ha aclarit si el català realment seria una línia vermella per bloquejar l'entrada de Montenegro i Albània a la Unió Europea.
2: España confía que esto va a ocurrir y estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que se incorporen otros estados miembros a la Unión Europea.
0: Més enllà del debat, a la reunió d'avui no hi ha hagut cap votació formal sobre l'oficialitat del català. Per aprovar-la caldria el suport unànime dels 27 països europeus, i això encara queda molt lluny.
3: Aquí a Catalunya el govern es prepara per prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins a segon d'ESO.
4: Ens plantegem prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys. El llindar orientatiu que ens marca aquest estudi plantejat per experts són aquests 14 anys.
3: En ple debat sobre com millorar el rendiment a les aules i el dia abans que el president Salvador Illa comparegui al Parlament, la Generalitat ha avançat les primeres mesures per intentar reconduir la crisi al sistema educatiu català. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
5: Què tal, bon dia. Si el govern ha començat a anticipar la seva recepta per revertir no només els mals resultats dels alumnes catalans, sinó el que ja és un problema de salut pública. Silvia Paneque, consellera portaveu.
4: No podia intuir que l'ús excessiu de pantalles en edats molt primerenques doncs era, en fi, una qüestió que d'alguna manera estava afectant el sistema educatiu i l'aprenentatge. Què tenim avui? Evidència científica, i tenim el fet de poder-ho abordar des d'una perspectiva de salut pública.
5: Doncs bé, la Generalitat diu que vol regular aquesta prohibició durant l'any que ve, de manera que els menors de fins a 14 anys no puguin fer servir a les aules eines d'intel·ligència artificial. Es tracta d'un primer pas per combatre, no només diuen, l'addicció a les pantalles, sinó també altres riscos com el sedentarisme. A més, la Generalitat també ha avançat que reforçarà les lectures obligatòries, tant els clàssics com títols contemporanis, tot plegat anuncis que el president Salvador Illa defensarà demà al Parlament, on s'ha de sotmetre a les crítiques de l'oposició per l'error de la Generalitat que ha deixat fora Catalunya dels resultats d'avaluació internacionals.
3: I a tot això, el govern hi suma l'actualització de la guia sobre usos digitals en la infància i l'adolescència i fa un diagnòstic sobre l'impacte en la salut de l'abús de les pantalles. El document parla de retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultats d'atenció i d'aprenentatge, augment de pes o insomni, i ha de servir per elaborar una guia de bons usos. Mònica Mas, bon dia.
6: Bon dia. Durant dos anys s'han revisat fins a 700 articles científics que constaten que aquests efectes ja comencen en la primera infància. Entre els 0 i els 6 anys ja apareixen problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries. I aquests símptomes s'amplien encara més durant l'adolescència. De fet, un de cada quatre adolescents té addicció a internet. Lisa Conejos és subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
7: Aquest ús problemàtic té un impacte a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
3: De quin temps d'ús de pantalles estem parlant?
6: Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7 hores. Només a les xarxes socials hi dediquen unes 2 hores al dia. I el mòbil cada vegada arriba més aviat. Abans dels 11 anys, més del 80% dels nens i nenes ja en tenen. Marc Planes té 16 anys i ha superat l'addicció a les pantalles. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Al principi no sabia el que era una addicció al mòbil. Un cop estàs amb el TikTok hores i hores, doncs te n'adones que sigui una addicció. Més bé al mòbil, sí al mòbil, però al TikTok també, saps? Està tot el dia allà amb el mòbil sense fer res, perdent el temps. Clar, en comptes d'estar mirant el TikTok pots estar fent altres coses com estudiant, fent activitats amb uns pares.
6: Es calcula que hi ha un 34% dels joves que fan un ús problemàtic de les xarxes socials.
3: Cerca reticències dels sindicats de mestres i professors amb el debat obert al Consell d'Educació per millorar el sistema i els resultats acadèmics. La USTEC acusa el govern de voler desactivar les mobilitzacions i li exigeix que continuï negociant. Si la situació no avança, anuncien noves vagues de professors al mes de novembre. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
9: Bon dia. USTEC no descarta participar al debat del Consell d'Educació de Catalunya, però avisa que no permetran que això

0: Institueixi la negociació col·lectiva. Andreu Montbrú és un dels portadors del sindicat.
1: D'aquest derivar el debat cap aquí, el que pretén és, d'una banda, dilatar els terminis, desactivar el conflicte i diluir la veu dels treballadors i de les treballadores, i especialment d'Ostec com a sindicat majoritari, que hem estat encapçalant els últims dos anys les mobilitzacions.
0: Consideren que el diagnòstic ja està fet i que el que cal és continuar negociant temes clau com el calendari per climatitzar els centres o l'aplicació del 6% del PIB en l'educació pública. En una línia similar a la d'Ostec, el sindicat de professors de secundària també ha expressat la seva desconfiança amb el que es pugui aconseguir amb el debat obert al Consell d'Educació de Catalunya. Avui aquest sindicat ha presentat una simulació dels resultats de PISA sense el fiasco que els va invalidar. Segons els seus càlculs, si haguessin participat el 23% d'alumnes que es van excloure, Catalunya hagués quedat en la 12a posició de l'Estat en matemàtiques i en la 11a en ciències i lectura.
2: Bé, doncs el govern ja ha reaccionat a aquesta nova amenaça de més vagues de mestres al mes de novembre. Tornem al Palau de la Generalitat, Albert.
3: Sí, perquè la portaveu ha sigut clara a l'hora de marcar límits a Ostec, que avisa que el futur del model educatiu va més enllà de l'opinió dels mestres i sobre les seves reclamacions laborals. Sílvia Paneque insisteix que hi ha un bon acord signat com a punt de partida.
4: Nosaltres interpretem que la negociació ha d'anar en el desplegament d'aquestes pròpies mesures i parlar-ne senyal d'addicionals. No confondre amb el debat de país i obert que vol tenir el govern. Aquí és el govern qui pilota.
3: Doncs bé, divendres al matí recordem que el president ha convidat al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris perquè comparteixin les seves idees per mirar de sortir d'aquesta crisi. Vox ja ha confirmat que no hi anirà i el PP s'està rumiant si participa en aquest debat de país que reclama Salvador Illa.
2: I més enllà dels recels que desperten la IA, ara us ho explicaven també en el món educatiu, el sector no para de repetir que vol un desenvolupament responsable d'aquesta tecnologia. És el que s'ha sentit durant tot el dia d'avui al Congrés AI Summit, que s'està fent aquests dies a Barcelona i que arriba en ple debat mundial sobre els riscos d'aquesta indústria, Núria Jara.
5: Sí, el sector sap que està en el punt de mira, per això els que impulsen la tecnologia defensen un ús responsable i demanen confiança. També des de la Generalitat, que vol que Brussel·les instal·li a Móra la Nova una de les gigafactories d'Europa. El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, ha dit a Catalunya Ràdio que no es volen quedar enrere.
6: En aquesta voluntat i aquesta ambició de ser un pol digital al sud d'Europa i fer-ho des d'un ús actiu i responsable. Estem parlant no només de tecnologia, i en aquí el paper de la Generalitat i de Catalunya en el seu conjunt té un paper de lideratge clau.
5: A la mateixa hora, ben a prop d'aquest congrés, al moll de la Fusta, un centenar d'entitats socials han presentat la campanya No als megacentres de dades. Una de les seves portaveus, Clàudia Bosch, de Setem Catalunya, diu a Catalunya Ràdio què demanen.
7: Una moratòria, aquest pla, fins que no es compleixin aquests requisits, no?, de rendiment de comptes, de transparència, de previsió de quins serien els riscos i els impactes en el territori.
5: A Catalunya hi ha 26 projectes de centres de dades que volen instal·lar-se arreu del país.
2: Passem 18 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida anem a la informació internacional.
8: Catalunya migdia.
9: Avui, 22 de setembre, és el Dia Mundial de la Leucèmia. Sabies que el teu testament pot ser molt més que un tràmit legal? Pot ser una segona oportunitat per a les persones que tenen un càncer a la sang. Amb el teu testament solidari pots donar suport a investigacions que salven vides, com les que impulsa la Fundació Josep Carreras, perquè la leucèmia sigui 100% curable. En incloure la Fundació Josep Carreras al testament, el teu llegat ajudarà a finançar avenços científics que encara són necessaris i que faran possible l'esperança d'un futur sense leucèmia. Fes que la teva herència també sigui recerca, ciència i futur. Informa-te'n a www.atestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
10: Benvolgut professional. Sabem que quan el client us demana que hi poseu alguna cosa perquè no hi hagi humitat, vosaltres enteneu perfectament el que necessita. Per això, a Obramat trobareu una àmplia gamma en impermeabilització i aïllaments dels millors marques professionals com Rockwool, Naus, Jova o Sika, amb estoc sempre disponible i amb els millors preus. 20 anys construint junts. Obramat.
11: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-la. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
12: Compartir descobrir,
13: viatjar, riure, 130 milions.
12: Amics,
13: llocs,
12: moments,
13: somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Catalunya migdia. Les 2 i 20 minuts. L'Assemblea General de l'ONU arrenca avui a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, Donald Trump, enmig del debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial, ara en parlàvem, la inestabilitat a l'Orient Mitjà i la guerra activa de Rússia contra Ucraïna. Trump, que viu el moment de més baixa popularitat en tota la seva carrera política, firma avui un nou acord sobre Groenlàndia, que ha de permetre el desplegament de més militars nord-americans en aquest territori semiautònom de Dinamarca. El president dels Estats Units s'ha refermat avui en les restriccions en l'accés d'alguns mitjans a la Casa Blanca. Nova York, Oriol Serra, bon dia.
15: Bon dia. El secretari general de l'ONU, el portuguès Antonio Guterres, presidirà la seva última Assemblea General de les Nacions Unides aquest matí a Nova York. Guterres deixarà el càrrec el 31 de desembre i s'espera que els pròxims mesos es decideixi qui el succeirà. El president dels Estats Units, Donald Trump, farà el discurs en representació del país anfitrió de l'Assemblea. S'espera un discurs amb referències a la guerra de l'Iran, a la situació del Pròxim Orient i a la guerra d'Ucraïna, sempre subratllant els mèrits que ell mateix considera que ha fet. Trump també aprofitarà l'Assemblea General de l'ONU per assignar, juntament amb Dinamarca, l'acord sobre el control militar de Groenlàndia. I com no, s'espera que recordi un cop més que els Estats Units han de liderar la cursa per dominar la intel·ligència artificial, una qüestió que tindrà molts espais aquest any, tal com recorda l'exassessor de l'ONU, Jeffrey Feldman.
16: Si et fixes en la quantitat d'esdeveniments privats relacionats amb la intel·ligència artificial que tenen lloc al voltant de l'Assemblea General, és increïble. Penso que això és una mostra que la IA està transformant l'economia i la societat més ràpidament que la governança. Això serà un tema tant en l'agenda oficial com en les converses privades.
17: As well as private conversations.
15: Destaca també l'estrena de la presidenta veneçolana en funcions Delcy Rodríguez a les Nacions Unides i un any més el líder palestí Mahmoud Abbas haurà de comparèixer per videoconferència perquè els Estats Units li han negat el visat. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, en canvi, podrà fer la seva intervenció amb tota normalitat.
2: I en el marc d'aquesta assemblea de l'ONU està prevista aquesta tarda una reunió entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès pressiona per una treva energètica amb Rússia que Washington veu amb bons ulls. Tot mentre s'endureixen els atacs entre totes dues parts. Moscou ha llançat un gran atac aquesta matinada amb míssils balístics, 300 drons i artilleria, que han destruït refineries, fàbriques i magatzems de material militar i infraestructures elèctriques. L'atac ha causat almenys 4 morts i una desena de ferits. Ucraïna, però, també ha atacat una refineria russa i ha causat un mort. A Madrid, el Partit Popular torna a escalfar la crisi de Ceuta i crida a manifestar-se aquest cap de setmana a Madrid. Ho fan, segons la convocatòria, en defensa d'Espanya i per reclamar eleccions anticipades. El govern espanyol demana als populars que proposin solucions en lloc d'agitar el carrer. Madrid, Dani Saideaja.
18: El número 2 del PP ha fet una crida a les xarxes a sumar-se a la manifestació convocada a Madrid, que té per lema marxa per la dignitat, no a la invasió, i en què tampoc hi faltarà Vox. Això quan fa 2 dies que desenes de persones van atacar el cotxe on anava una diputada ceutina i 2 activistes. Per això avui el ministre Ángel Víctor Torres feia una crida a rebaixar la tensió, a condemnar tota violència i demanava al PP que s'arromangui amb l'acollida dels menors.
19: Más que manifestación es que ponga a la mesa alguna solución. Alguna solución. Yo le voy a poner una fácil. Quieren ayudar a Ceuta, que sus comunidades autónomas digan que sí, a que los menores, que son cerca de 3.000, vayan a sus comunidades autónomas.
18: Torres reconeix que encara queden a Ceuta entre 700 i 500 menors malvivint als carrers i uns 2.300 ja s'han pogut identificar.
2: A tot això, avui és l'últim dia de campanya electoral per les eleccions legislatives que es fan al Marroc demà. Uns comicis en què pot ser determinant el descontentament juvenil pels alts índexs d'atur. Associacions civils marroquines es dediquen a combatre la desigualtat en un país que presenta bones dades macroeconòmiques i que aposta pels projectes faraònics. Enviat especial a Tetuán. Nandos Anoguera, bon dia.
12: Bon dia. El Marroc de l'estadi de Hassan II, on vol celebrar la final del Mundial 2030, o la del conegut com el Borac, únic tren d'alta velocitat d'Àfrica, contrasta amb la dels joves de la generació Z212 que van protagonitzar protestes massives al país, ara apagades. Per al sud del Marroc hi treballen associacions que intenten donar oportunitats als joves. L'entitat APISP, amb seu a Tetuán, acull menors no acompanyats, molts dels quals subsaharians. La coordinadora de projectes, Mariam Essaadi, conscient del que ha passat a Ceuta, ens explica que els desaconsellen marxar a Europa de forma irregular.
20: Los menores no saben lo que se van a encontrar cuando llegan allí. Piensan que es como el Dorado. Y no es así. Nosotros, desde nuestra asociación, a las propias autoridades e instituciones públicas de Marruecos, siempre se intenta sensibilizar a los menores sobre los riesgos que acarrea una migración irregular.
12: El Marroc té un creixement de prop del 5% amb inflació, deute i dèficit continguts, però l'atur juvenil es dispara fins al 30 i al 40% segons quines franges d'edat es tinguin en compte.
14: Els patinets elèctrics tornaran al transport públic català. Cal veure a partir de quan i en quines condicions. L'autoritat del transport metropolità, on hi ha el govern, l'Ajuntament de Barcelona i àrea metropolitana, han posat en marxa avui la revisió de la prohibició decretada el gener del 2023, segons que han explicat fons del sector a 3CAT Info. Joan García, bon dia.
21: Hola, Òscar.
14: Per què ara es revisa el retorn dels patinets als trens i als autobusos?
21: Per un canvi normatiu impulsat per la Direcció General de Trànsit que obliga els patinets a estar homologats i registrats i tenir assegurança obligatòria. Això hauria millorat la situació d'aquest aquests vehicles de mobilitat personal per replantejar la prohibició en base a la finalitat que exposa la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: S'ha obert novament aquest debat de regulació també per fomentar la intermodalitat també.
21: De fet, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Manel Nadal, ja va donar per fet el retorn dels patinets al transport públic ahir a l'acte dels 25 anys de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTO. Aquest migdia, el comitè executiu de l'ATM s'ha decidit revisar la prohibició d'acord amb els criteris adaptats per la DGT. Es farà una anàlisi dels riscos amb tots els agents implicats, però això sí, no s'ha posat cap calendari encara sobre la taula. Recordem que la prohibició es va decretar després que la bateria d'un patinet trucat per poder córrer més, precisament, es va sobreescalfar dins un tren de Ferrocarrils de la Generalitat i es va acabar incendiant sense provocar víctimes. Fa uns dies, Renfe ja va anunciar que tornava a acceptar patinets elèctrics als seus trens, excepte, això sí, a Rodalies de Catalunya i d'Euskadi.
14: Notícies ara sobre la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament de la capital catalana augmentarà la taxa turística als creueristes d'escala fins als 24 euros l'any 2030. L'increment, que s'anirà aplicant de manera gradual, s'ha aprovat aquest matí provisionalment durant la Comissió Extraordinària d'Economia. En canvi, el que no s'ha aprovat és augmentar l'IBI als hotels amb més valor cadastral. Anna Escura, bon dia.
22: Bon dia. Aquest matí es votava la modificació de dos punts de les ordenances fiscals. Primer, es volia incrementar l'IBI als hotels de luxe més grans, l'impost sobre activitats econòmiques i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Però això no ha tirat endavant, entre d'altres, perquè els comuns s'han abstingut i la proposta només ha rebut el suport del PSC i Esquerra. Marc Serra és el portaveu dels comuns.
23: L'alcaldessa Colau tenia el seu model de ciutat, que implicava moltes vegades cedir i negociar i arribar a acords. L'alcalde Trias tenia un model ben diferent, però també sabia arribar a acords. L'alcalde de Collboni ens porta unes ordenances fiscals sense negociar-les, sense parlar-les, sense incorporar cap de les propostes que el nostre grup ha posat sobre la taula.
22: El segon punt sí que s'ha aprovat, aplicar un recàrrec a la taxa turística que ja paguen els creueristes d'escala, que són els que fan una parada de menys de 12 hores a la ciutat. L'increment, com deia, serà progressiu fins a arribar als 24 euros el 2030. Segons el tinent d'alcalde Jordi Valls, l'objectiu és reduir dràsticament els creueristes d'escala i ha anunciat que abans d'acabar l'any deixaran d'operar dues de les 7 terminals de creuers del port. Tot plegat es debatrà al plenari de divendres per després sotmetre-ho a informació pública durant 30 dies i, segons el calendari previst, l'aprovació definitiva es podria produir abans que s'acabi el 2026.
14: I atenció a aquesta notícia. La Sagrada Família proposa construir l'escalinata de la façana de la Glòria, la que encara queda pendent, enderrocant només un edifici.
2: Els veïns afectats del bloc Núñez i Navarro se'ls indemnitzarà o se'ls reubicarà en un solar pròxim. Aquesta és l'opció de mínims que fa la Junta Constructora del Temple, que calcula que la basílica podria estar acabada d'aquí una dècada, Marriera.
22: Per primera vegada, la Sagrada Família dona detalls de la proposta que plantegen per desencallar les negociacions amb els veïns i l'Ajuntament. Plantegen que els veïns amb pisos de propietat que hi viuen siguin reubicats en un nou edifici que es faria al solar del carrer Mallorca, propietat del Temple, i els que tenen pisos turístics o de lloguer se'ls indemnitzaria. Ara és l'Ajuntament qui ha de moure fitxa, diuen, i esperen que ho faci ràpid, abans de les eleccions municipals. Xavier Martínez és el director de la Junta Constructora del Temple.
0: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
22: Els pròxims anys, els principals treballs de la Sagrada Família es concentren en aquesta façana de la Glòria i l'any que ve ja es començaran a aixecar les columnes que aguantaran les torres. Pel que fa a l'impacte de la visita del Papa, asseguren que s'ha notat un increment de visitants espanyols al davant dels Estats Units, que encapçalaven fins ara el rànquing, i prop de la meitat són catalans i de la mateixa ciutat de Barcelona.
2: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Unió de Pagesos reclama que s'aturin les importacions d'arròs al sud-est asiàtic pel dany que ha causat en el sector a casa nostra. A partir de l'any 2025, les compres d'arròs es van duplicar i el preu ha caigut un 40%. Tortosa, Jordi Barranca.
1: Aquell any es va passar de les 240.000 tones importades a unes 570.000. L'aturada de les importacions forma part dels acords comercials que Brussel·les ha arribat en països com Myanmar, l'antiga Birmània. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
3: Una és parar les perquè, clar, els importadors han tocat el mercat i l'han destrossat. I la segona qüestió és que, degut al destroç de la incompetència dels nostres dirigents polítics, s'enllana una sèrie de diners que estan precisament ja no estan. Per tant, estem parlant pel 2027.
1: Tot plegat es tradueix en que el pagès cobra 33 cèntims al quilo, quan com a mínim n'hauria de cobrar 45.
3: Evidentment, algú ha de descobrir aquí a Europa, de comprar barat o fora d'Europa, i vendre cara aquí a Europa. Els consumidors no ho notem, una baixada de preus, però els productes sí, i després d'aquestes coses mal fetes ens trobem en aquesta situació de la rosa 30 cèntims com fa 10 anys. Això és degut a que Europa no pensa en l'agricultura, evidentment, i el Ministeri d'Espanya tampoc.
1: Ja han demanat reunions tant amb el conseller com amb el ministre.
2: I avui han començat els treballs d'urgència per treure els arbres cremats pel foc de les Gavarres del mes de juliol. S'estan netejant un total de 12 hectàrees del terreny, a banda i banda de la carretera de la Ganga, per evitar que alguns d'aquests arbres puguin caure al vial. La Bisbal d'Empordà, Pau Bartolí.
6: Els treballs, que han de durar dos mesos, s'estan efectuant a la carretera de la Ganga, que uneix la Bisbal d'Empordà amb Calonja, uns metres més amunt d'on va començar el foc. En paral·lel, s'ha començat a redactar el pla de restauració de tota la zona afectada per definir les actuacions dels propers anys. Quim Gumbau, gerent del Consorci de les Gavarres, explica que poden passar ben bé 30 o 40 anys fins que el bosc recuperi el seu potencial.
24: Tornar-lo a veure semblant en el que era, doncs, evidentment, porta unes dècades, perquè el creixement dels arbres és una espècie de creixement lent, el sur especialment, i no veu que s'hagi de tallar. Abans no tinguem una coberta arbòria semblant a la que teníem, doncs passaran tranquil·lament 30 o 40 anys.
6: També s'està treballant perquè no quedi cap finca de la zona sense gestionar i, per tant, sense prevenir incendis.
2: Passant 3 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
25: Catalunya migdia.
26: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs un 1 de 9. L'1 del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls perquè ampliem fins al 28 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Autobús. Consulta les condicions a Kia.es.
27: Kia. Movement that inspires.
28: Aigua que raja de l'aixeta. Gossos que van venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clarinet. Alarma B. Fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fer. Podríem tenir son.
29: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
30: Literalment.
28: Poques ganes de treballar.
30: És que tinc molta feina.
29: Oh, I jo que penses que estic aquí creuant de braços?
31: Dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Matiners. Amb Xavi Canalís.
32: Som pura cafeïna.
33: Catalunya migdia.
2: Passen 4 minuts a 2 quarts.
5: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella Helena d'Esparta.
2: El 1979, el Teatre Lliure de Gràcia va estrenar això que sentim, La vella Helena, de Jacques Offenbach, protagonitzada per Anna Lizaran i Imma Colomer, entre altres actors. Bé, doncs, gairebé 50 anys més tard, i dins de la celebració del 50è aniversari del Lliure, el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Masfiol, estrena aquest vespre una versió molt especial d'aquesta mateixa obra. Marta Vives.
7: Tot i que l'encàrrec que Masfiol va rebre del Lliure era aquest...
8: Que agafis la vella Helena i la passes per la Tournits, que és un poc el que faig sempre.
7: El director teatral no s'ha limitat a la relectura de l'obra, sinó que l'ha volgut convertir en una experiència per descobrir què queda d'aquell esperit dels inicis 50 anys més tard. És per això que des de fa 2 setmanes la companyia viu literalment al teatre, entre matalassos inflables, coixins, maletes obertes i neveres plenes de menjar per alimentar un regiment.
8: És vera que en el principi va ser molt dur perquè no teníem manera d'organitzar-nos, ens van organitzar en fatal i va ser tot molt intempestiu en tendes de campanya, però és vera que a poc a poc estem aprenent a conviure, que això també és molt guapo.
7: La mateixa idea serveix de punt de partida per l'espectacle que es veurà a partir d'avui. Un grup de nostàlgics que pensa que el teatre actual és un desastre i farà mans i mànigues per recuperar l'essència dels anys 70 i muntar l'opereta d'Offenbach amb música en directe. El repartiment està format per Gerard Frank, que tindrà el repte d'encarnar el personatge d'Helena, interpretat originalment per Anna Lizaran, també Lluís Oliver, Nel Salvatierra i Carmen Milán. S'estrena avui i ocuparà el Lliure de Gràcia unes quantes setmanes més fins al 18 d'octubre.
2: I ara, cinema.
9: La petite fille chante.
2: Albert Serra està molt present aquests dies al Festival de Sant Sebastià i ha presentat 16 momentos de mi vida, la gravació d'un concert de la diva alemanya Ingrid Caven, que ha dirigit ell mateix, i també presenta Roques Roges, de Bruno Dumont, que ha produït. Són 2 pel·lícules que han aixecat força expectació. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
10: El concert de Caven el va gravar perquè no va quedar satisfet del disc que va fer amb ella i la banda de les seves pel·lícules, Els Molforts. És una gravació fosca i tenebrosa que vol destacar sobretot la veu i la presència de l'actriu i cantant musa de Fassbinder. Però en declaracions a Catalunya Ràdio ha confessat que ha estat un projecte puntual.
11: No, a mi no m'interessa, és molt poc creatiu fer un concert. Vull dir, gravar un concert ni que fos vídeo del músic que m'agrada més del món. No, si no estic involucrat amb la música, no hi té cap interès.
10: Pel que fa al film de Dumont, és una experimentació fantàstica protagonitzada per nens de 5 i 6 anys que es comporten com adults, una cinta hipnòtica.
11: Sí, bueno, té això. És que els nens tenen alguna que no te'n cansaries mai de mirar-los, perquè com que són tan espontanis, saps sempre tots els gestos, les reaccions, no? És una cosa que no cansa de mirar, perquè és com veure un animal.
10: Finalment ens ha confirmat que Out of This World estarà a punt l'any vinent i que serà la pel·lícula més original de l'any amb la millor escena final del cinema recent.
2: I ara anem a València. El Teatre Principal de la ciutat de València tanca per motius de seguretat. L'edifici necessita una rehabilitació integral que s'allargarà durant 4 anys i que costarà uns 50 milions d'euros. València, Pepa Ferrer.
13: Que el Teatre Principal de València estava en obres, el sector ho sabia. La notícia d'avui, però, ha estat una sorpresa. Ahir mateix es presentava la programació. Isabel Martí és membre de l'Associació d'Escriptors i Escriptores Teatrals.
15: L'espai ha estat en obres puntuals i que anaven a aprofitar-se les obres així més intenses en el període de vacances que estava tancat l'edifici, el teatre, en estiu. Ara ens trobem amb que el principal espai d'exhibició escènica amb les millors condicions desapareix.
13: El Teatre Principal és un dels més emblemàtics i importants de la ciutat. Segons explica, la Diputació de València tanca per risc de despreniment i per no poder garantir la seguretat. Els que es queden també orfes són els músics en valencià. Pau Alabajos és del col·lectiu Ovidi Montllor.
16: Molta de la programació dels nostres artistes no es podrà fer en aquest espai tan emblemàtic del Cap de Casal. I un poc s'ajunta amb aquesta falta de prioritat de la cultura des del punt de vista de la gestió del Partit Popular i de Vox.
13: El malestar de l'escena teatral és palès a les xarxes i ja preparen mobilitzacions de protesta.
2: I una cosa més abans dels esports. El nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Valentín Roma, s'ha proposat augmentar l'afluència de públic al Magba amb un equipament que tindrà una veu pròpia, progressista i basada en els continguts. El curador d'art ha presentat avui el seu projecte pel museu que dirigirà durant els pròxims 5 anys. Barcelona, Òscar Callau.
0: Els membres del patronat del Magba han presentat Valentín Roma com un intel·lectual de barri per la sofisticació del seu pensament artístic i alhora la seva capacitat de connectar amb la societat i el públic de l'art contemporani. El fins ara director de la Virreina Centre de la Imatge ha reivindicat la feina de les anteriors direccions, però no s'ha estat de criticar les xifres de visitants que té el Magba.
3: El Magba és els seus continguts, i està clar que els continguts del museu no estan funcionant, i hem de canviar els continguts. També l'enfoc del que proposa el museu a la seva audiència.
0: Roma ha detallat també com planteja dotar de veu pròpia el nou Magba.
3: Magba que es separa frontalment del pensament reaccionari que avui assetja la cultura, però també d'aquestes tendències que pretenen convertir els museus en una mena de fotocalls inofensius.
0: El nou director del Magba ha parlat avui de l'orientació general del seu projecte sense concretar els eixos temàtics i els continguts que explicarà en els pròxims mesos.
31: Catalunya migdia.
2: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Amb l'arrencada de la Champions femenina.
4: Avui es juguen els primers partits i demà serà el debut del Barça.

0: Doncs arrenca la Champions femenina. El Barça jugarà demà el primer partit per defensar el títol aconseguit a Oslo el 23 de maig.
1: Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari. Una revolució en blau i grana. Un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Aromes d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots. D'un equip que ha canviat el paradigma del futbol. Sovint...
0: Sense Alexia, Mapi, Ona ni Salma, però amb cares noves i amb jugadores que ara pesen més a l'equip, el Barça debutarà demà contra el París, però serà un debut on hi faltaran moltes jugadores, i no aquestes que dèiem ara, que ja van marxar a l'estiu, sinó d'altres que estan pendents per el seu estat físic. Marcos García, quina és l'última hora de l'infermeria?
2: Doncs la bona notícia, encara no confirmada, apunta que potser torna demà Irene Paredes. No va jugar contra l'Alavés la central del Barça i potser podria tornar demà contra el París. Ho sabrem demà al matí quan hi hagi la llista de convocades. No pinta que arribin per al partit Kika ni Vicky López. Alexandri i Van Asten són baixa segura i tampoc indica la informació que tenim que arribi Aitana Bonmatí. A banda, ja sabeu, estan amb la selecció espanyola sub-20, Carla Julià i Aisha Camara, que tampoc hi seran.
0: I han parlat fa poca estona el tècnic Pere Romeu, també la jugadora Eva Payor. Es veuen favorites per revalidar el títol, Marcos?
2: Sí, començant pel tècnic. Ja saps que allò de favorit a vegades fugien d'allò, però Pere Romeu ha entomat el repte de ser de nou candidates a tot.
3: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada el tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc d'una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
2: Primera roda de premsa completament en castellà per Eva Payor. S'ha defensat prou bé en castellà. Ha explicat que vol seguir el Barça més enllà del proper estiu, que és quan acaba el seu contracte. També ha explicat que per ella no és especialment destacat que la final es jugui a casa seva, a Varsovia, i sí, en clau de grup, Payor admet que són les candidates a batre.
4: Cuando estás mejor equipo del mundo, siempre otros equipos quieren... jugar contra ti muy bien y más motivación, pero nosotras también, nosotras estamos preparados y que dice es nuestro objetivo otra vez va ahora a Polonia, a Varsovia y paso a paso porque son muchos partidos en esta temporada.
2: Ara ja s'hi ha acabat el mercat de fitxatges. El Barça ha donat per tancada la plantilla, ja sabeu, sense cap més incorporació en defensa. Pere Romeu destaca que tothom al club va a la una.
3: Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats. I tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
2: Hem sentit, doncs, avui Pere Romeu i també Eva Payor, que sens dubte la polonesa és una de les jugadores pal de paller d'aquest equip, com ho són Paredes, Patri o Aitana, i sense cap mena de dubte, catacolla la porteria.
0: Precisament, Catacoll, que avui serà protagonista al Tot Costa a partir de les 7, entrevista amb la portera blaugrana. I ara podem sentir un avançament d'aquesta entrevista on Catacoll fa el seu podi per la pilota d'or.
5: Jo Pati, que guanyés, crec que la Pati t'ha de fer una increïble l'any passat, també la ficaria i Alexa Botella. Jo que seria tres jugadores que m'agradaria que estiguessin allà.
0: Doncs una entrevista sencera amb Catacoll, que sempre és interessant sentir el que diu. Avui el Tot Costa a partir de les 7. Com dèiem, arrenca la Champions femenina, hem parlat del Barça, tota aquesta prèvia del partit amb el París, que jugarà demà, però avui ja hi ha partits, Marcos.
2: Sí, entre els més destacats del dia, 6:45, Bayern de Múnich, Manchester City, i a les 9, dues cites interessants, Real Madrid, PSG i Arsenal, Kiu de Dinamarca, a la final de la Champions femenina del 27, a Varsovia, el cap de setmana del 28 al 30 de maig.
0: I per cert, recordem que ha tornat el Fem Futbol al podcast de Catalunya Ràdio en aquest primer episodi de la temporada. Sonia Gelmà i la resta de col·laboradores se centren en la figura de Maïssa Baja, la perla més jove de la Masia. Seguim parlant de de futbol. Mentre esperem l'entrega d'avui de Tiempo de Revisió del CTA, l'arbitratge de diumenge al derbi madrileny encara porta cua i compta perquè el darrer capítol és ben fresc, torna a tenir Mourinho com a protagonista. Jordina Ferrer.
6: Aquesta vegada per passiva, i és que el tècnic portuguès del Madrid, que va situar-se sota els focus després de l'Atlètic de Madrid-Real Madrid amb la seva polèmica roda de premsa, ha estat el gran absent de la trobada anual que tenen els tècnics de primera. Mourinho ha argumentat motius personals per no assistir aquest migdia a la seu de la Federació Espanyola, a les Rozas, a Madrid, a la reunió d'entrenadors aprofitant l'aturada de seleccions. En la reunió, a més, hi ha trobat en Fran Soto, el responsable del comitè tècnic d'àrbitres. Mourinho, doncs, queda fora de la foto, on sí que hi sortiran Hansi Flick i Simeone, entre d'altres.
0: Quan he parlat de tot aquest embolic, de tota la polèmica, el president de la Lliga, Javier Tebas, que ho ha fet a Twitter, al seu compte d'X, Jordina.
6: A les seves xarxes socials, Javier Tebas diu que cap equip pot tenir un arbitratge a la carta. Tebas diu que la competició no és propietat de ningú i es pregunta si algú pretén que xiuli segons la facturació, les audiències o l'escut. Tebas torna a referir-se a Real Madrid Televisió com la televisió del règim. El president de la Liga argumenta que és més còmode apuntar que hi ha una conspiració contra el Madrid que parlar del que passa a la gespa. I Tebas remata que la coartada de sempre no se la creu ningú amb sentit comú. A les darreres hores ha fet un comunicat també l'Atlètic de Madrid i ha demanat acabar amb l'assetjament arbitral després de l'allau de crítiques arran del derbi madrileny. I aquesta tarda, nova edició de Tiempo de Revisió del Comitè Tècnic d'Àrbitres.
0: I a l'Espanyol, el tècnic Manolo González ha decidit mantenir el pla previst per aquesta setmana, tot i la derrota de divendres contra l'Elx, que és el cué de la Lliga. I aquest pla passa, Sergi Andreu, perquè els jugadors tinguin 6 dies de festa.
7: Sí, el primer equip de l'Espanyol té festa des d'avui i fins diumenge. Això vol dir que tornaran als entrenaments dilluns vinent, dia 28 de setembre, amb la mirada posada en un partit amistós que jugaran divendres, dia 2 d'octubre, contra l'Ipswich Town, de la Premier League al RCD Stadium. De fet, serà com un entrenament a porta tancada on no hi podrà accedir cap aficionat. Semblava que el pla podria haver canviat després de la desfeta dolorosa de divendres contra l'Elx, però Manolo ja va insinuar a la sala de premsa després del partit que, en principi, no era aquesta la intenció.
8: Si al final no es una qüestió tampoco ni más tiempo ni lo menos, es una qüestió de... Porque le quites un día parece que sea el mejor entrenador, no es una qüestió de quitar días ni de nada de esto, pero lo que tenemos que hacer, repito, es... analitzar bé el que està passant, que jo ja te digo que lo tengo bastante claro, y darle la vuelta a la situació, ja.
7: Per cert, hi ha com a mínim 5 jugadors que de vacances en faran poques. Són els 3 internacionals, que són les seleccions, Roberto Fernández, Vani Berkusic i Javi Hernández, que és amb la sub-23 espanyola, i els que es troben en una fase de recuperació, com Javi Puado i Andoni Gorosabel.
0: I en aquesta aturada, un dels partits més destacats de seleccions serà el que es jugarà entre Països Baixos i Alemanya. Serà el debut de Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès i s'enfrontarà a un seleccionador que també s'estrena, el nou seleccionador alemany, Jürgen Klopp, el del Serra.
9: El terrassenc va dirigir ahir tot just el seu primer entrenament com a nou seleccionador neerlandès. Només seran 3 sessions de preparació abans d'afrontar un debut molt exigent a la Lliga de les Nacions davant l'Alemanya de Jürgen Klopp. Xavi, però, n'assumeix el repte.
10: Many of the staff are from the Netherlands.
11: Una bona part del meu cos tècnic és neerlandès i n'estic molt content perquè són gent molt directa i honesta. I jo prefereixo això. Estic molt content i còmode. Sóc al millor lloc on podria ser. És perfecte per a mi. Ara només ens falta competir i obtenir resultats, cosa que no serà fàcil, tot i que estem preparats pel repte.
10: It will be not easy, but I'm ready for the challenge.
9: L'ex-tècnic blaugrana treballa amb un grup de 26 jugadors, entre els quals no hi són Frenkie de Jong, que continua lesionat, i tampoc un ex-blaugrana, Memphis Depay. Per Xavi, comunicar-li a Memphis que no formaria part de la convocatòria ha estat el més difícil que li ha tocat fer des que va assumir el càrrec.
11: Segurament la decisió més difícil fins ara ha estat haver de trucar al Memphis. Havia de ser honest amb ell, perquè el conec i tinc una molt bona relació. I la seva resposta ha estat increïble. Ho han tomat amb maduresa, ha entès la meva decisió i ens tenim un gran respecte mutu. Però també vull aclarir que la porta continua oberta per a tots els jugadors.
10: Door is open for all the players.
9: Recordem que Xavi va assumir tot just el mes passat el càrrec de seleccionador dels Països Baixos en substitució d'un altre ex-blaugrana, Ronald Koeman.
0: Un apunt més de futbol, en aquest cas a casa nostra, la primera federació, la mala arrencada de temporada que està fent l'Europa ja s'ha cobrat la primera víctima, David Ubach.
11: El club de la Vila de Gràcia de Barcelona ha cessat el seu entrenador, Josep Maria Gené, després de només 4 jornades de Lliga. L'Europa ocuparà la penúltima posició a la classificació de la primera federació amb només un punt sumat de 12 possibles. Des del club graciany, a més dels resultats adversos, apunten a una pèrdua de confiança com a detonant de la destitució de Gené de 68 anys. Es dona el cas que Gené havia rellevat a la banqueta a la Benítez aquest mateix estiu després d'haver estat el responsable esportiu de l'Europa els últims 4 anys. Amb el tàndem Gené als despatxos i a la banqueta, l'Europa va jugar el play-off per pujar a la segona divisió la temporada passada, just en la temporada en què venia d'assolir l'ascens de segona a primera federació. A Gené ara el rellevarà Luis Blanco, de 48 anys, després d'haver dirigit l'Atlètic Balears. Anteriorment, Blanco havia treballat a l'Espanyol com a tècnic del filial, segon entrenador del primer equip i fins i tot com a preparador principal en alguns partits de primera. A la banqueta de l'Europa, a Blanco l'acompanyarà ara l'emblemàtic exjugador escapulat Alberto González com a tècnic assistent.
0: Farem una pausa i després... Reviurem la festa de la penya a Badalona.
12: Catalunya migdia.
13: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Som de confiança, som d'aquí.
14: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí. 205 cavalls i només 4,3 litres?
15: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.

0: el que dèiem abans de la pausa, moment per reviure la festa i de la penya a Badalona per aquest títol de la Supercopa ACB que va aconseguir diumenge. Ernest Macià.
1: Doncs sí, Laia, per primer cop en 18 anys vam veure aparèixer pel balcó de la plaça Cap de la Vila a Ricky Rubio. Escoltem-lo.
2: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
1: Doncs Ricky Rubio, que va justament apel·lar que hi havia molts nens a la plaça, més de 2.000 persones, de les quals molts, una proporció bastant elevada, eren nens que volien veure de prop els seus ídols. Ens diuen des de la penya doncs, que han notat el ritme de creixement a la campanya d'abonaments perquè aquesta Supercopa ha tornat a posar Badalona al mapa del bàsquet europeu i, sobretot, quin és el principal culpable, i ahir tothom volia que sortís i digués alguna cosa, tot i que ell és molt tímid, és Nicola Provitola.
3: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
1: Aquesta tarda sentirem a Dani Miret aquest crit de visca la penya, visca Badalona, doncs el va trencar Eli Indiae, que va dir visca la penya i visca Catalunya. Evidentment a la plaça doncs molta gent van riure. I hem de dir d'altra banda que aquesta setmana és la setmana important, Laia, que comença el bàsquet, primer amb l'Eurolliga amb el Barça, Barça-Efes, i el Joventut, ja que en parlàvem, debuta també, com tots els equips catalans aquest cap de setmana, en aquest cas diumenge, a la pista del Breogán.
0: I el Mundial de Ciclisme a les últimes hores han estat per oblidar per als germans catalans Sef i Matís van Kerkhoven, Isaac Vilalta.
4: Doncs sí, amb molta mala sort, especialment per a Sef, el germà petit que avui havia de disputar la contrarrellotge júnior. De fet, Sef van Kerkhoven era un clar candidat a medalla tant en la crono com en la ruta. Diumenge, però, mentre s'entrenava amb la bici de contrarrellotge, un cotxe el va atropellar. El seu germà, que era amb ell, explica que el cotxe va sortir d'un encreuament sense veure el Sef i el van vestir. El de Montbrió del Camp es troba bé, però amb lesions considerables i haurà d'estar unes 6 setmanes immobilitzat. Es perd, per tant, el Mundial i l'Europeu. Just mesos enrere també el va atropellar un cotxe i va estar unes setmanes de baixa. Pel que fa al germà gran, Matís, no va completar ahir una bona crono en la categoria sub-23 i va ser 12è, quan era un dels grans candidats a medalla. Avui, per cert, es disputa la crono mixta per equips amb la presència de Paula Blasi i Mireia Benito, formant part del conjunt espanyol. El trio masculí sortirà a 3:45 de la tarda, d'aquí pocs minuts, i Benito, Blasi i Sandra Alonso els agafaran el relleu a la segona part de la cursa.
0: Aquest matí ha començat a la Xina la fase final de la Copa Diligent King, que seria l'equivalent a la Copa Davis masculina, i el torn per l'equip espanyol arribarà demà amb la presència d'una tenista catalana. Uau.
5: Parlem de la tenista de Blanes, Marina Bassols, de 26 anys, que després de 2 anys d'absència torna a formar part de l'equip espanyol, que demà al matí s'enfrontarà al Kazakhstan en una de les eliminatòries de quarts de final. Bassols considera tot un premi per l'any que està fent, poder participar en aquesta competició i formar part de l'equip que dirigeix Carla Suárez.
6: Súper contenta, al final volver aquí al equipo con las jugadoras que nos llevamos súper bien y también yo después de este año, yo creo que refleja un poco, ¿no?, el trabajo que he estado haciendo y también pues de momentos que he pasado.
5: A més de Bassols, també formen part de l'equip espanyol femení de tenis Sara Sorribes, Caitlin Quevedo i Jessica Voltas. El Kazakhstan, el rival demà de l'equip espanyol, té la baixa segura de l'actual número 1 mundial, Elena Rybakina, que arrossega problemes físics des que va guanyar fa poc el US Open. Si les espanyoles superen el Kazakhstan a quarts, s'enfrontaran en semifinals a l'equip guanyador del República Txeca Gran Bretanya, que juga ara mateix. D'altra banda, l'equip espanyol masculí de Copa Davis ja sap quin rival es trobarà als quarts de final d'aquesta competició. Serà Àustria, després del sorteig celebrat aquest migdia a Bolonya, on es disputarà aquesta final avui de la Copa Davis a finals de novembre.
0: Parlem d'una modalitat de les curses de muntanya. Es tracta de l'Sky Ultra, una cursa de muntanya que es disputa en una altitud superior als 2.000 metres i on tenim un subcampió del món català, Carles Vila.
7: Estem parlant del Roger Enzolent, que el Boca, a la Gomera, va acabar segon al Mundial de Sky Running en un recorregut de 62 quilòmetres i 3.700 metres de desnivell positiu. Va acabar per darrere de l'italià Cristian Minoggio.
8: Tenia al cap que havia d'arribar bé aquí perquè ja havia anat amb la selecció altres vegades i no hi ha pogut plasmar el resultat que volia i la veritat que estic molt content perquè hi havia un nivell de corredors que sabia que era molt difícil lluitar per les medalles, però si ja arribava bé i ja em trobava bé, podria fer-ho. Vaig sortir valent, tenia bones sensacions de les últimes setmanes després de l'estiu que vaig afluixar una mica, un parell de setmanes després de l'última cursa que vaig fer, i al final tot va sortir més o menys bastant bé.
7: La plata de Julen Calbó confirma la seva progressió els últims anys. En anteriors edicions del Mundial ja havia acabat entre els 10 primers. El seu pròxim objectiu serà l'Ultra Pirineu, una prova de 100 quilòmetres i 6.700 metres de desnivell positiu.
0: Recordeu aquest nom, Jun Zidi. Si teniu memòria, potser us ve al cap aquella nedadora que el Mundial de l'estiu passat a Singapur va despuntar amb només 12 anys. Doncs a les últimes hores, ara amb 13 anys, s'ha superat, David.
9: Durant la celebració dels Jocs Asiàtics que es fan aquests dies a Tòquio, al Japó, Yuzuri ha fet la segona millor marca de la història als 200 metres d'estils. Amb 13 anys ara, la jove xinesa s'ha penjat l'hora a la prova, òbviament, amb una marca de 2 minuts, 6 segons i 10 centèsimes, només 40 centèsimes més que l'actual recordar el món en poder de la canadenca Summer McIntosh. Yuzuri ha superat llegendes de la natació en aquesta prova com Katinka Hosu, Kayleigh McKeown i Kate Douglas. Recordem que l'any passat, al Mundial de Singapur, Yuzuri va saltar a la palestra amb només 12 anys quan va assolir el quart lloc als 200 estils i als 200 papallona i fins i tot es va penjar el bronze mundial en relleus.
0: I el Madrid ha dit que Fede Valverde té un esquinç de grau 3 al turmell esquerre, però parla que potser només estarà 3 setmanes de baixa. Grau 3, això és un esquinç sever.
9: Un esquinç,
0: però vaja, en principi diu només 3 setmanes. Deixem aquí els esports a les 7, més esports del Tot Costa, seguim al Catalunya Migdia amb Bosca Fernández.
10: Són les 3.
11: Viu la ràdio.
12: La millor música a Ràdio Argentona.

L'Ajuntament ha talat una de les palmeres de la rotonda d'entrada d'Argentona. Estava afectada per la plaga del morrut i tenia un alt risc de caiguda. L'oficina del Cens Electoral obre el procés perquè els residents estrangers puguin votar a les eleccions municipals de 2027. Els ciutadans comunitaris i de països amb conveni hauran de confirmar la seva inscripció abans dels terminis fixats entre desembre i gener. El Teatre La Sala fa 15 anys, aquest 2026. A motiu de l'aniversari, el teatre acollirà l'exposició 15 anys aixecant el taló. El programa Història es torna a Ràdio Argentona en la seva 16a temporada i s'estrena avui amb l'escriptora Care Santos. Com a gran novetat, el veterà espai de literatura es converteix en videopodcast i es podrà veure a YouTube i a radioargentona.cat. El Futbol Club Argentona rep per segona temporada consecutiva el trofeu El Joc Net. Aquesta distinció que atorga la Federació Catalana de Futbol reconeix el comportament exemplar dels seus 26 equips. I el temps, seguirem amb estabilitat i ambient assolellat a tota la comarca, en presència de núvols alts. Les temperatures màximes avui poden baixar lleugerament i situar-se entre els 27 i els 30 graus. Comencem.

0: Segur que ho heu vist, l'Ajuntament ha talat una de les palmeres de la rotonda d'entrada a Argentona a causa de l'avançat estat d'afectació per la plaga del morrut. Després de les darreres revisions periòdiques, els serveis tècnics van determinar un alt risc de caiguda, fet que ha obligat a actuar d'urgència per motius de seguretat. Així ho explica el regidor d'Espai Públic, Xavier Collet.
1: En l'última revisió es va veure que l'afectació ja era important, era greu, el risc de caiguda també era greu. Això s'estudia en diferents índexs i tots donaven a la franja més alta. Per tant, el risc era greu i s'havia d'actuar amb urgència i l'única solució que tenen és la seva tala.
0: La palmera, que encara es manté, també es troba afectada pel mateix escarbat i es preveu que s'hagi de retirar pròximament. Tot i això, encara no hi ha data definida. D'altra banda, el consistori ja estudia què col·locar a la rotonda d'entrada. Descarta tornar-hi a plantar palmeres i aposta per un altre tipus d'arbre o arbust o fins i tot una alternativa escultòrica que es converteixi en un símbol de l'entrada principal d'Argentona. Atenció si sou ciutadans estrangers residents a Catalunya, perquè l'oficina del cens electoral ja ha posat en marxa els tràmits per poder votar a les pròximes eleccions municipals del 23 de maig de 2027. Tant els ciutadans de la Unió Europea com els d'altres 13 països amb acords de reciprocitat amb Espanya podran exercir el seu dret a vot, però és molt important tenir en compte els terminis i requisits per inscriure's al cens. Pel que fa als ciutadans comunitaris, si és la primera vegada que voten, han de manifestar la seva voluntat de fer-ho abans del 30 de desembre d'aquest any. Per facilitar el procés, l'Oficina del Cens enviarà a finals d'aquest mes de setembre una carta a les persones que no hagin fet mai la declaració. Aquest tràmit es pot fer còmodament per internet, per correu postal o directament a l'Ajuntament. D'altra banda, per als residents nacionals de països amb conveni bilateral, com ara el Regne Unit, Bolívia, Colòmbia, l'Equador, el Perú o Noruega, entre d'altres, el termini de sol·licitud serà de l'1 de desembre al 15 de gener de 2027. En aquest cas, cal ser major d'edat, estar empadronat, tenir autorització de residència i acreditar un temps mínim de residència legal a Espanya d'entre 3 i 5 anys, segons el país d'origen. A finals de novembre, les persones que compleixin els requisits rebran una carta amb una clau per poder tramitar la sol·licitud per internet. Des de l'Oficina del Cens Electoral recorden que les sol·licituds fora de termini s'eliminaran i no permetran votar el maig de 2027. Trobareu tota la informació detallada al web de l'Institut Nacional d'Estadística. La Sala d'Argentona està de celebració. Aquest 2026 compleix 15 anys des de la seva reobertura com a espai escènic de referència. Després d'un camí de creixement constant, l'equipament municipal s'ha consolidat com un punt de trobada cultural no només per als veïns i veïnes de la vila, sinó també per a tot el Maresme i comarques veïnes. El tècnic de Cultura de l'Ajuntament, Joan Chaves, fa un balanç molt positiu d'aquest trajecte i destaca que la sala s'ha convertit en un autèntic referent escènic del territori. Més enllà d'oferir una programació professional i de qualitat, la sala ha destacat en aquests 15 anys per la seva aposta per la creació de nous públics.
2: Tot és una qüestió d'anar creixent i de mica en mica, i aquesta feina al cap de 15 anys doncs, es veu i es reflecteix no només amb la programació, sinó amb la programació d'espectacles de la temporada, sinó també amb el treball que ha fet Xarxa Argentona amb la programació familiar o la consolidació des de fa ja molt de temps del programa Anem al Teatre per portar els centres escolars a la sala i crear nous públics. I naturalment doncs, és la feina de molta gent.
0: A motiu de l'aniversari, el teatre acollirà l'exposició 15 anys aixecant el taló. Serà un recorregut visual pels cartells que han acompanyat la història del projecte i que permetrà redescobrir l'evolució d'una programació que ha convertit la sala en un espai de trobada entre artistes, públics i generacions. Aquesta efemèride dels 15 anys coincideix amb l'arribada d'una tardor cultural plena d'activitat al municipi. D'una banda, Argentona escalfa ja motors per la 14a edició del Festival Sense Portes, dedicat a les arts de carrer, i que tindrà lloc el primer cap de setmana d'octubre. I d'altra banda, la sala ja té a punt la nova temporada de teatre, que comptarà amb 8 propostes variades de música, dansa i teatre, i amb una destacada presència de talent local. No deixem la cultura perquè el programa de literatura més veterà de Ràdio Argentona ha estat de tornada. Històries estrena demà la seva 16a temporada amb Sílvia Cantos. Avui s'estrena amb Sílvia Cantos al capdavant i ho fa carregat de novetats. Aquest espai, que cada any apropa els principals noms de la literatura catalana als oients, arrenca avui dimarts amb una convidada de luxe, l'escriptora Care Santos, que ve a presentar la seva saga juvenil Laberint. Però la gran novetat d'aquesta edició és el salt al format audiovisual. Per primera vegada, totes les entrevistes del programa es transformaran en videopodcast. Els seguidors no només podreu escoltar els autors a les zones tradicionals, sinó que també podreu veure les converses a través del canal YouTube de Ràdio Argentona i el web radioargentona.cat.
3: Els esports.
0: El Futbol Club Argentona rep per segona temporada consecutiva el trofeu al Joc Net. Aquesta distinció, que atorga la Federació Catalana de Futbol, reconeix el comportament exemplar dels seus 26 equips i inclou un premi econòmic de 800 euros. Antoni Rabassa, directiu del club.
4: Els jugadors han de saber que estan al camp i no han de provocar ni a, la ni a fora la grada, ni han d'intentar provocar dintre. Han de fer el seu partit, el seu futbol. Si han de fer l'entrada, l'han de fer, i se l'evita capità, capiti.
0: Rabassa ha posat en valor la feina feta per erradicar els insults i les actituds violentes als camps, tant en el primer equip com en el futbol base. Una feina extensiva a l'afició. De fet, el segon entrenador, Aitor Hernández, agraeix el suport dels argentonins i argentonines en el primer partit de la Lliga Elit.
5: La veritat és que això ens ajuda molt, inclús crec que l'afició d'ells els ha felicitat directament, va, res, un 10. Així que res, sabíem que veníem a un dels camps més complicats, segurament, per la classificació de l'any passat, i res, sabem que estem a l'alçada, tant a dins del camp com a fora.
0: I amb els esports donem ara pas a serveis. Avui s'han obert les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en sessió d'ús de Can Serra Lladó. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Avui també està prevista una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. També han començat les inscripcions per a l'Espai Multifamiliar, un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos.

0: col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. Obrim l'agenda. Aquesta tarda, a 6:45, xerrada d'habitatge cooperatiu al Saló de Pedra. Anirà a càrrec de Sostre Cívic i l'Ajuntament d'Argentona. Sostre Cívic és la cooperativa encarregada de construir els pisos a Can Serrallador. Dijous, a la Biblioteca Hora del Conte amb la companyia Humanots, a partir de 6:45 de la tarda, explicaran la història d'en Boom i el tresor del pirata. Divendres comença la festa major del barri de Sant Miquel del Cros amb bingo, pregó, concurs de disfresses i música. També divendres el Consell Local per la República celebra una conferència dins el cicle Catalunya a debat, porta per títol El cost de ser espanyols i anirà a càrrec de David Ros. Serà divendres a 8:15 del vespre al Saló de Pedra. Dissabte, a partir de 9:00 AM, es reprendrà la Festa Major del Cros amb activitats esportives i culturals. S'allargarà fins ben entrada la nit amb discomòbil. Diumenge serà ja l'últim dia de la Festa Major del Cros. També començarà a 9:00 amb una batucada i finalitzarà a 10:00 de la nit amb una traca final dels Diables. També diumenge podrem gaudir d'una de les rutes de tardor, la ruta Vila Modernista d'Estiueig. El punt de trobada serà el Museu del Canti a 11:00 AM i el preu és de 4 euros. I en cinema, el Centre Parroquial aquest cap de setmana ens proposa La Bola Negra, una pel·lícula dels Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, que ha guanyat el premi a millor direcció del Festival de Canes d'aquest any.
1: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
2: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
3: ¿Por qué no le conocías?
2: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
3: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
0: La Bola Negra la podreu veure al Centre Parroquial divendres a 8:00 del vespre i dissabte i diumenge a 5:00 i a 7:45 del vespre. Anem ara amb la informació meteorològica que ve marcada per l'estabilitat i una davallada gradual de temperatures. Per aquesta tarda la situació es mantindrà tranquil·la i assolellada tot el Maresme, només amb la presència de certs núvols alts que no deixaran cap mena de pluja. Pel que fa als termòmetres, les temperatures màximes baixen lleugerament i oscil·len entre els 27 i els 30 graus. De cara a demà dimecres, la jornada continuarà sent tranquil·la, si bé veurem algun augment de núvols baixos durant la tarda, també sense pluges. Les temperatures continuaran en descens, les mínimes aniran dels 13 als 19 graus i les màximes es quedaran entre els 24 i els 28 graus. Pel que fa a dijous, seguirem amb el temps estable i assolellat, tot i que encara amb la presència de núvols baixos poc destacables. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis, mentre que les màximes tornaran a baixar i se situaran entre els 22 i els 26 graus. Aquesta és la previsió de la comarca del Maresme. Anem ara fins al Meteocat per conèixer la previsió del temps de tot Catalunya.
4: Hola, bon dia. Avui tornem a tenir una jornada realment molt plàcida, amb ambient estrellat, alguns núvols prims, que això sí, n'hi han circulant. També podem veure alguns intervals de núvols baixos a migdia, en zones de litoral central, després a migdia o la tarda, també en punts del prelitoral, però tot plegat pràcticament a fets anecdòtics d'un dia que serà bàsicament de sol i a temperatura que tornarà a ser alta per l'època de l'any, tot i que baixa respecte al que vam tenir ahir, especialment en zones del sector central del litoral i del prelitoral, també del Camp de Tarragona, on ahir la temperatura també era molt alta. Tot i això, veurem encara com l'ambient serà càlid durant les hores centrals de la jornada i els 30 graus es poden rondar o superar de nou a molts punts de l'interior, especialment de ponent i sobretot cap a la zona de la Vall de l'Ebre, on de nou avui es tornaran a fregar de forma local els 35 graus de temperatura màxima. Un ambient suau i càlid que continuarà també de cara als pròxims dies. És tot de moment, ho deixem aquí.
0: Moltes gràcies. Abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimarts 22 de setembre.

0: L'Ajuntament ha talat una de les palmeres de la rotonda d'entrada d'Argentona. Estava afectada per la plaga del morrut i tenia un alt risc de caiguda. L'oficina del Cens Electoral obre el procés perquè els residents estrangers puguin votar a les eleccions municipals del 2027. Els ciutadans comunitaris i de països amb conveni hauran de confirmar la seva inscripció abans dels terminis fixats entre el desembre i gener. També us hem explicat que el Teatre La Sala fa 15 anys aquest 2026 i, amb motiu de l'aniversari, acollirà l'exposició 15 anys aixecant el taló. El programa Història es torna a Ràdio Argentona en la seva 16a temporada i s'estrena avui amb l'escriptora Care Santos. Com a gran novetat, el veterà espai de literatura es converteix en videopodcast i es podrà veure a YouTube i a radioargentona.cat. I el Futbol Club Argentona rep per segona temporada consecutiva el trofeu al Joc Net. Aquesta distinció que atorga la Federació Catalana de Futbol reconeix el comportament exemplar dels seus 26 equips. Fins aquí l'informatiu d'avui. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Nosaltres tornem demà. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la més pròxima. Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

perseguint la nit busquen la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Argentona.
2: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
3: Volevamos solo ser felici, comer y de niente, masticar el sueño de...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
4: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Argentona és xarxa.
1: Connecta't amb els serveis del teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
0: El Facebook del Servei de Promoció Econòmica.
1: facebook.com/sempreajuntamentargentona.
0: A la pàgina web del Museu del Canti.
1: museucanti.org.
0: El Museu del Canti al Facebook.
1: facebook.com/museu.d'Argentona.
0: I segueix el museu al Twitter.
1: twitter.com/museudelcanti.

0: Radio Argentona. Sempre bategant per tu.
1: Radio Argentona.
0: 104.6 FM.

0: clac i rum.
1: Cotxe, primer clac i després rum.
2: Generalitat de Catalunya, per la seguretat, som-hi.
3: Ràdio Argentona.
4: Els millors èxits.

Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits. Volevamos solo ser felici, come ridere di niente, masticare il sogno da... La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Un llibre obert és un servei que parla. Tancat, un amic que espera. Oblidat, una ànima que perdona. Destruït, un cor que plora.
1: Molt benvinguts, tornem a ser aquí. Després d'un any de silenci que ha servit per renovar energies i ganes de ràdio, a les portes d'una tardor que sembla que no hagi d'arribar mai, comencem una nova temporada d'històries, la setzena. Estem emocionadíssims de retrobar-nos amb la nostra estimadíssima audiència, amics, seguidors i, per descomptat, amb tot l'equip que fa històries. Persones apassionades per als llibres i les històries que us acompanyarem cada setmana per descobrir-vos nous títols, activitats i curiositats de llibres i autors. I el més important, estem encantats de seguir trobant-vos a l'altra banda, gaudint amb nosaltres d'aquesta estona. Sigueu molt benvinguts. Seguint la línia d'anteriors temporades, seguiran visitant-nos autors de primeríssima categoria, alguns dels noms més rellevants de la literatura feta a casa nostra. Passaran per aquests estudis per presentar-nos les seves darreres novetats. Soc Sílvia Cantos i estic encantada de ser aquí amb tots vosaltres per acompanyar-vos durant la propera hora, la hora més literària de la ràdio. Enguany tenim una novetat molt especial i és que les entrevistes amb les autores i els autors que ens visiten les podreu veure a més d'escoltar-les, ja que incorporem el videopodcast i les trobareu al canal de YouTube. Avui, en aquest primer programa de la temporada, arrenquem amb la tetralogia Laberint, amb la qual l'autora, Care Santos, es proposa un repte narratiu i social d'alt voltatge. Explicar una història a través de 4 dies i 4 volums, on cada lliurament afegeix peces a un relat complex sobre la violència, la identitat i la necessitat de pertinença. Una proposta juvenil, apta per totes les edats. Avui ens centrarem en els dos primers volums de la saga. Dilluns és el primer títol. Podríem resumir-lo com La sotregada del silenci. L'autora ens submergeix directament en les conseqüències d'una agressió sexual. A través de les veus de la Nayara i en Ferran, basteix un relat on l'impacte emocional va molt més enllà de les lesions físiques, afectant l'autoestima, generant aïllament i records invasius. La Care utilitza una estructura innovadora on els pensaments intrusius de la Nayara interrompen constantment la narració, reflectint fidelment el desordre mental que provoca un trauma i aconseguint que el lector connecti totalment amb ella. En aquest entorn, la fragilitat esdevé un tabú. Mentre la Nayara voldria canviar de color segons les emocions per fer visible el seu dolor, en Ferran s'imposa una armadura de duresa. «No suporto la fragilitat. No seré mai fràgil», es diu a si mateix. La novel·la no defuig la realitat estadística i recorda que, sovint, l'agressor forma part de l'entorn proper de la víctima, trencant la falsa seguretat del món conegut. Saltem ara al segon títol, Diumenge. Aquí el focus es desplaça cap a l'Abdel, un noi de 13 anys atrapat entre les tradicions d'una família musulmana rigorosa i el seu desig d'encaixar en un món que li resulta aliè. Aquí el concepte de balig, el pas a l'edat adulta, pren una rellevància especial. Les paraules ja no només descriuen la realitat, sinó que transformen qui les diu. En aquest segon volum, Santos explora la psicologia de grup a través de la bandada i la figura enigmàtica de l'Enzo, un personatge que desperta una fascinació perillosa en els que l'envolten. L'autora planteja una pregunta incòmoda però necessària. Què estaries disposat a fer perquè no et facin fora de la teva bandada? Tot i que estic força en desacord del concepte de lectura obligatòria, penso que aquesta tetralogia podria ser perfectament una lectura, diguem-ne, altament recomanada als instituts, per als temes complexos que toca, però sobretot per com els toca. Aquesta lectura és un inici perfecte per converses sobre temes delicats, punxeguts, però sobretot temes molt necessaris a tractar. dels punts més potents de la saga és la reflexió sobre el llenguatge. Per la Nayara, les paraules poden ser parets de maó que ens fereixen i ens deixen cicatrius. Tanmateix, l'obra també ens recorda que, de vegades, amb una mica de bondat en tenim prou, i que una paraula amable pot ser la carícia que ens faci oblidar el que és desagradable. L'autora també juga amb la complicitat del lector, utilitzant un narrador que trenca la quarta paret per convidar-nos a viatjar al futur o a reflexionar sobre les nostres pròpies fac, aquelles preguntes sobre les nostres cicatrius reals o simbòliques que ens obliguen a triar entre la sinceritat o el catàleg de respostes preparades. Per tot plegat, la saga Laberint no són només novel·les juvenils, són una radiografia crua i necessària de les ombres de la nostra societat. Carés Santos aconsegueix que el lector s'impliqui en el muntatge d'aquest trencaclosques, on cada personatge lluita per trobar el seu color i la seva veu en un món on res no es pot quedar com està per sempre. Una lectura imprescindible per entendre la complexitat de créixer en la fragilitat. I ara, per a aquells que ens escolteu per primera vegada, sapigueu que no només pensem parlar-vos d'aquesta novel·la, ja que aquí a Històries ens encanta recomanar llibres per tothom, per tots els gustos i per grans i petits. Per això cada setmana ens acompanyarà una de les nostres col·laboracions, Mireia Martínez. Ella és la nostra comiquera particular. Amb ella seguirem descobrint les darreres novetats, curiositats i notícies del món del còmic i la novel·la gràfica. I també les relacionades amb la literatura per als més petits de casa, la lectura per la primera infància, una aposta per la qual aquí a Històries hi creiem rotundament. També tenim Pepi Bruguera, de la llibreria Índex de Vilassar de Mar. És la nostra llibretera de capçalera, que ens posa al dia de novetats i activitats diverses, com presentacions de llibres, clubs de lectura i altres. També tenim Eva Moreno, terapeuta i sexòloga. És la col·laboradora més sexy i amb la seva secció Lletres Vermelles ens posarà al dia de títols relacionats amb la sexualitat, l'erotisme i també l'educació sexual. També comptem amb Diana Gasols, especialista en novel·la negra, és sens dubte la col·laboradora més fosca de l'Històries, ja que és qui ens proposa thrillers, misteris, cozy crime, vaja, novel·la negra, negra, negra. També tenim Dúnia Revilla. Ella és una jove gran lectora que aporta al programa la mirada dels lectors joves. De ben segur ens posarà al dia de les millors propostes juvenils del panorama literari actual. I aquesta nova temporada incorporem un nou fitxatge. Josep Socorregut, arqueòleg i músic, s'incorpora a l'equip de l'Històries per aportar una nova secció. Quina serà? Ens ho explicarà ell mateix en uns minuts. Per descomptat, no ens oblidarem de manir-ho tot amb una mica de música. I ara sí, sense més, comencem el primer programa de la 16a temporada d'Històries. Som-hi!

0: Mare Santos, autora de més de 15 novel·les, multipremiada i traduïda a més de 20 llengües, les seves novel·les per lectors joves l'han convertit en una de les autores més llegides entre els adolescents i també va ser guardonada amb el Premi Cervantes Chico l'any 2020. És col·laboradora habitual del Periódico de Catalunya, padrina oficial del nostre programa i avui ve a presentar-nos la tetralogia Laberint. Per tot plegat, doncs, molt benvinguda, Care.
1: Moltíssimes gràcies. Encantada de ser aquí de nou.
0: Fantàstic, sempre és un plaer tenir-te aquí. Parlem de Laberint. Tenim 4 novel·les, de moment 2 publicades i una tercera molt calenteta, perquè la tenim aquí
1: mateix.
0: A punt,
1: a punt, sí. Totes 4 escrites.
0: Totes 4 escrites i acabades. Amb una estructura que a mi m'ha fet pensar en la teva anterior saga, Mentida, per aquest fet de que diferents personatges ens van construint la història explicant-la cadascun des de la seva perspectiva. Trobo que això ens ajuda a crear tot un relat del conjunt de la història molt interessant.
1: Sí, a mi em sembla interessant el que dius, perquè jo sento que és molt diferent a Mentida i, sobretot, té una diferència fonamental que per mi ha estat molt important a l'hora d'escriure-la, que és que Mentida... Jo no vaig saber mai que estava escrivint una saga. Vull dir que per mi Mentida era una novel·la única que, donades les circumstàncies i donat tot el que vaig aprendre mentre l'escrivia i sobretot el contacte que vaig començar a tenir amb joves que estaven en centres de menors i joves que havien comès delictes, doncs a partir d'aquí vaig notar que la història demanava més. I d'alguna manera cada llibre em va portar al següent. No? Això, per una banda, està molt bé, perquè doncs, està bé que els llibres et donin sorpreses, no? I deixar-te també portar una mica per aquesta sorpresa. Si no, escriure seria, no sé, una cosa com mecànica, i no ho ha de ser mai, no? Però clar, en aquest cas, és una tetralogia planificada des del principi, amb una idea molt clara, amb una història única molt definida,

0: ho escrius i saps què és. Això per, sí. per una autora és un tour de force brutal.
1: Això és una marató.
0: És com si hagués corregut, no sé, el Tour de França, no? Per continuar amb el símil ciclista.
1: Sí.
0: I pels editors també, perquè és primer és una aposta i un risc. Totalment. I després doncs, és una feina d'edició enorme que han fet i que encara continuen fent, perquè jo els tinc tots escrits, però l'últim encara s'està editant, corregint, clar. En fi, tot això que s'ha de fer abans que el llibre surti.
1: I tant, que no és poca la feina aquesta invisible que hi ha al darrere de l'escriptura. Care, per què un laberint? Què t'ha portat a estructurar aquesta història com un trencaclosques que el lector ha d'anar muntant peça a peça?
0: Mira, un dels temes importants aquí va ser el títol general, perquè jo volia un títol molt polisèmic, volia alguna cosa que em permetés jugar, que tingués sentit en la història. Clar, quan comences a concebre una història així, tu tots els detalls no els coneixes. Llavors, què havia de ser el laberint, o què havia de ser el títol, o per què laberint... Això va haver un dia, doncs també aquestes coses passen quan escrius, no? Hi ha un dia que tens com una mena d'il·luminació que no saps d'on surt, perquè tu mateixa no ho saps explicar. Jo crec que no hi ha ningú que sàpiga explicar d'on li venen les idees, i vaig veure que havia de ser laberint. Però el primer que va ser el tema. Clar, el tema d'aquestes novel·les és un tema molt dur, que són les agressions sexuals, de menors i a menors. O sigui, aquí els agressors són menors i la víctima també. I jo pensava que vaig començar, perquè tinc contacte amb nanos, molt contacte amb nanos a centres de menors, vaig començar a veure que era un tema interessant de parlar-ne, que tenia moltíssimes arestes, o sigui, una quantitat de possibilitats per tractar-lo enormes, que evidentment s'havia de parlar de la víctima, que és la primera, va per davant, el primer llibre, que és dilluns, que ningú s'emboliqui, que el primer llibre és l'últim dia de la setmana, en l'ordre cronològic. El primer llibre, que és dilluns, parla de la víctima, i és només la víctima, des del punt de vista terrible, esfereïdor, dolorosíssim, de la víctima. Però a partir d'aquí, jo penso que s'ha de parlar dels botxins, s'ha de parlar dels agressors. No es parla, bueno, sí es parla, però es parla d'una manera molt planera, molt fàcil, jo crec que molt interessada també, molt sovint, no? De qui comet aquesta mena de coses. Crec que és important que parlem de qui és capaç de fer una cosa així i per què, sobretot per què, no? La gran pregunta.
1: El per què és el més important.
0: La més difícil de respondre, perquè a més tots els experts, i també he parlat molt amb experts, doncs t'expliquen que si volem tenir una societat sensibilitzada a aquests temes, hem de començar per fer-nos algunes preguntes incòmodes. Llavors, una de les preguntes més incòmodes és qui són els violadors? I són tan monstruosos com jo me'ls imagino, o s'assemblen a mi? O poden assemblar-se al meu nebot, o al meu fill, o al meu veí, o al nòvio de la meva germana? Llavors, a partir d'aquí, crec que és important que ens plantegem algunes coses. I la literatura de tota la vida ha servit per sacsejar-nos, no? Per dir-nos, ep, va, pensa en això una mica. Deixa de mirar cap a una altra banda i pensa en això una mica. Doncs això és el que volen fer aquests llibres.
1: I molt interessant. A mi m'ha agradat molt el recurs que utilitzes amb aquestes novel·les dels pensaments intrusius. M'agrada, ho trobo una genialitat com a recurs literari, perquè aquestes interrupcions constants de la història realment representen molt bé aquest batibull d'esterotació, diguem-ne així, mental, quan has passat per un trauma com el que passa a la Nayara. Aleshores, m'agradaria que ens expliquessis com vas treballar aquesta estructura per reflectir precisament aquest desordre mental.
0: A veure, tots en tenim, de pensaments intrusius. Vull dir, si poséssim una veu narrativa dins el nostre cervell, tots tenim una veueta que ens diu coses, i molt sovint ens diu coses molt desagradables, que no deixaríem que ens digués una altra, i ens les estem dient a nosaltres mateixos, perquè sovint som els que pitjor ens tractem a nosaltres mateixos. Després ja podríem buscar per què, no? Quin és l'origen d'aquesta veueta? Que sempre n'hi ha una i sempre és traumàtica. Però evidentment, aquesta veueta és molt literària. Vaig voler explotar-la perquè en el cas de les víctimes d'agressions sexuals és una veu que molta gent no coneix. O sigui, fins a quin punt la víctima d'una agressió sexual se sent moltes coses que no s'haurien

0: I ha de sentir, no? Per començar, se sent culpable. Uh-huh. Que Déu-n'hi-do, yeah. Déu-n'hi-do, perquè, clar, tu pateixes de nena una agressió sexual per qui sigui, no? Gent més gran, gent més jove, i el primer que et passa és que et sents que és culpa teva. Uh-huh. I és terrible, això. És un sentiment terrible. I després venen tota una sèrie de sentiments, cadascun d'ells més dolorós que l'anterior, no? La vergonya, per exemple. Uh-huh. Perquè les víctimes d'agressió sexual senten vergonya, és que és el que senten sí. vergonya no només del seu cos, senten vergonya del que són, que és el pitjor que es pot sentir a la vida, no? Mm-hmm. Sentir vergonya del que fas, mira, té solució, però sí. sentir vergonya del que ets, mm-hmm. això és terrible. I, mm-hmm. i és que tots aquests pensaments negatius, dolorosos, desestabilitzants, traumàtics, són exactament el que provoca una agressió sexual. Mm-hmm. I molta gent no ho sap, no? I, per tant, em va semblar que era interessant començar des de dins del cap, el cor, la vida destrossada de la Nayara, que és mm-hmm. la víctima d'aquesta agressió, i començar pel que ella es diu, que és terrible. Mm-hmm. No? I molta gent que ja s'ha llegit dilluns em diu, és que el llegeixo amb el cor encongit. Mm. Sí, clar, és que si saps realment el que passa pel cap d'una víctima d'una agressió d'aquestes característiques, se t'encongeja el cor. Mm-hmm. I com? No t'ho sé explicar, Sílvia.
1: No t'ho demanaré.
0: Que no t'ho sé explicar, però a mi les veus subjectives m'agraden molt, mm-hmm. és una cosa que treballo molt, i tinc certa facilitat. Hi ha vegades que intento defugir les primeres persones perquè és com el que em surt fàcil, no? Ja. I tots els escriptors sabem que no hem de fer allò que ens surt de la manera més fàcil, però, uh-huh. però aquí sí que ho vaig voler fer, i després sempre hi ha un vincle, per molt que tu estiguis escrivint, és igual, d'una cosa que, uh-huh. que passa en un escenari superllunyà o que sembla molt allunyada de tu mateixa, no ho és. O sigui, jo tinc a prop Nayares, uh-huh. i molt a prop, a més, i és un tema que per mi ha estat important, sensible, terrible, per tant, també en això consisteix uh-huh. a escriure, no? Ser escriptor, en el fons, és acabar fent novel·les dels teus fantasmes.
1: Sí, doncs, una mica de teràpia. Vet
0: aquí un dels meus.
1: Uh-huh. I parlem una mica dels protagonistes d'aquest primer volum, que hem dit que està centrat en la Nayara, però també trobem en Ferran, el seu germà. Aquí la Nayara ens diu que seria útil que les persones canviéssim de color segons les emocions. Per què li costa tant a aquesta família posar paraules al que senten? I per què això és una cosa tan habitual?
0: I tan habitual. Doncs, a veure, aquesta família hauríem de sempre, aquella frase que a mi m'agrada tant, no? La teva història sempre comença el dia que es van conèixer els teus pares. Doncs, mm-hmm. doncs clar, aquests dos germans, el Ferran i la Nayara, la seva història comença el dia que es van conèixer els seus pares, que són dos diferents. O sigui, els seus pares en total mm-hmm. són tres.
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: la Nayara
1: té un...
0: Una mica
1: de cacau familiar aquí.
0: Sí, i el Ferran en té un altre. I, clar, el cacau familiar aquest que tu acabes de dir és un cacau, com sempre, sempre, provocat pels adults. Mm-hmm. Està clar, els joves, els nens, sempre són les víctimes d'allò que nosaltres fem, nosaltres mm-hmm. els adults, que també ens equivoquem, I tot no som perfectes, i també tenim cacaus, i de vegades prenem unes decisions horroroses, però que afecten els, mm-hmm. els nanos. Aquesta família és això, és un reflex d'una sèrie de decisions. Va, no diem equivocades, diem una mica enrebossades, no ho sé, una mica complicades, com allò que en castellà se'n diu atrompicones, no?
1: Atrompicones, sí, abatzegades.
0: Sí, preses una mica, sí, a cops, i de la mare d'aquestes dues criatures, que a més és una dona superada per les circumstàncies, uh-huh. que no té temps per res, que no arriba a res, que està arruïnadíssima per culpa del segon home que ha tingut a la seva vida, uh-huh. i que no té temps per atendre els seus fills. Llavors, pobra, jo no la justifico ni tinc per què, però la compadeixo perquè té una vida dificilíssima,
1: sí, sí,
0: i enmig de tota aquesta voràgine de la seva vida no té temps per la pecata minuta que és analitzar què li està passant als seus fills. Llavors, fins al punt que passen coses molt grosses i ella no se n'adona. Però vaja, totes les mares, no?
1: Sí.
0: Vull dir, jo sóc mare de tres i també han passat coses grosses de les quals me n'he adonat massa tard o sempre més tard del que voldria haver-me n'adonat.
1: Jo crec que
0: això qualsevol pare o mare se sentirà identificat i no és per flagelar pares o mares, perquè jo també ho sóc. És només per entendre com de vegades hi ha situacions familiars que s'escapen de les mans. I en una situació familiar que s'escapa de les mans és més fàcil que puguin passar inadvertides certes coses.
1: I després tenim en Ferran, aquest germà que tots voldríem que tingués la nostra filla, que ell diu una frase que em sembla molt interessant per al que diu, perquè ell diu: no suporto la fragilitat, no seré mai fràgil. Pobret, no sap que això no és una decisió.
0: No ho podrà evitar. No, pobre. Clar, però el Ferran creix sense models masculins o amb uns models masculins una mica estranys. I d'alguna manera, perquè la seva mare la veu sempre tan superada, d'alguna manera ell vol ser l'home de la família. No? Llavors se sent, és molt petit, perquè el Ferran té 14 anys, però se sent que ell ha de ser l'home d'aquesta família, no? Perquè el pare de la seva germana va desaparèixer des del començament, vaja, ni tan sols l'ha conegut, i el seu pare va ser un pintes. Llavors ell sent que ell ha d'arreglar això, no? I és una pressió enorme per un nano tan jove.
1: Excessiva.
0: I el que li passa és això, no? Que té aquesta pressió tan immensa, una ràbia immensa d'haver de ser allò que no han sigut els seus models, i que li va sortint a tot arreu, perquè el Ferran se li en va la mà molt fàcilment, ha tingut més d'un problema per violència, i fins i tot a l'escola, i d'alguna manera s'anuncia el que vindrà, que no podem dir.
1: No ho direm.
0: No ho podem dir.
1: No. Llegim una cita de la Nayara, perquè jo també estic molt d'acord amb ella, i per això ja n'hi ha prou. Diu: les paraules també són parets de maó. Ens hi estampem, ens fereixen, ens deixen cicatrius.
0: Oh, i tant. Clar, el que ens han dit. Quantes d'aquests pensaments intrusius que molts de nosaltres tenim, bueno, tothom, jo crec, més greus o menys greus, tothom els té, quants no són el producte d'algunes coses que ens han dit en algun moment. I no gent que no ens importa, perquè aquests ens és igual el que diuen. Clar, gent que ens importa molt, gent que ens estimem molt, que de vegades diuen coses que ens fereixen molt i que van amb nosaltres la resta de la nostra vida. Llavors, això em referia, no? Les paraules que són com una paret perquè t'hi estampes, però també perquè et fan mal sempre. I com no miris de posar una mica de pau i d'ordre en això que et passa pel cap, sempre aniran amb tu. I potser si vols posar ordre, també, potser una mica menys, potser una mica menys ho aconseguiràs, però també és això. Per tant, el consell de tot plegat seria: vés en compte què dius.
1: Exacte.
0: Vés en compte què dius als teus fills, perquè allò que tu diguis als teus fills és allò que els teus fills es diran a ells mateixos la resta de la seva vida.
1: Importantíssim aquesta reflexió. I és habitual que en els teus llibres toquis temes sensibles i molt necessaris. En aquest cas, el llibre, ho hem dit, exposes una dada que, a més, fa molta por. A mi em fa molta por quan llegia aquesta dada, que ens diu concretament que en les agressions sexuals grupals contra menors d'edat, el més habitual és que els agressors siguin gent coneguda de les víctimes o fins i tot persones de la seva confiança. La relació més habitual entre víctimes i agressors és, en aquest ordre, conegut de vista, company d'estudis, amic, nòvio o parella. Això és horrorós.
0: És horrorós, sí. Clar, aquesta és aquesta idea que tenim dels violadors, no? Perquè tenim tendència a pensar que el violador és una persona desequilibrada o asocial, que s'apareix de cop i volta en un barri marginal, que et posa una navalla al coll i fa una feina ràpida, no? Però no és veritat. Els violadors estan molt a prop i molt sovint, vaja, en la immensa majoria dels casos, són gent molt propera. Són o l'amic, o el nòvio de la germana, o el teu nòvio, o el teu pare. I és encara més terrible dir això,
1: horrorós.
0: És horrorós, però és així. Llavors, dintre, en el món dels menors, les agressions sexuals a menors, es produeixen no per aquests desconeguts asocials, no? Que és el que nosaltres tenim al cap, sinó per gent molt i molt coneguda. I hem de començar per canviar aquest xip. I penso que per mirar de detectar-ho, no? Mirar de detectar quan un nano o una noia, generalment una noia, no? Però també hi ha violacions a nens, per descomptat, quan canvia d'actitud, quan fa una baixada dràstica en el seu rendiment acadèmic, quan passa d'estar molt riallera a ser molt seriosa i molt introvertida, doncs tot això s'hauria de saber detectar una mica millor dins dels àmbits que semblen més sans i estalvis, no? Com seria, per exemple, l'escola. L'escola, les extraescolars, la família.
1: Sí, sí, sí. Hem d'estar amb els ulls més oberts i mirar, bàsicament. Mirar,
0: sí.
1: Parlem ara del segon volum, Diumenge, on trobem la veu de l'Abdel, un noi de 13 anys d'una família musulmana molt tradicional. L'Abdel busca el seu lloc, en un món on sembla que pobre no encaixa. I trobo que has fet un retrat molt interessant d'aquesta cultura, d'aquesta tradició, sobretot al voltant del Ramadà, ens situes a aquest moment, i personalment ho desconeixia molt i he conegut molts conceptes, moltes coses que, bueno, he trobat molt interessants, a banda de conèixer doncs, com influeix en aquest personatge aquests rols de gènere dins de la seva família i sobretot amb la seva relació amb la seva germana.
0: Que interessant això com estàs dient, perquè jo no tinc per una persona, a tu, Sílvia, no tinc per una persona ni poc interessada en altres cultures, ni, i ets una persona llegida. En canvi, els tenim aquí, vull dir, són companys de tot, de vida, vull dir, la gent que ve del Marroc, i no tenim, i la gent de religió musulmana, no tenim ni idea, ni idea. I el pitjor de tot és que no tenim ni idea ni ens importa, que això és horrorós.
1: Sí.
0: Clar, llavors, a mi la cultura musulmana, la religió musulmana, perquè ells segurament rondinarien i em dirien que això no és una cultura, que és una religió, m'interessa moltíssim, totes les religions, però en especial la musulmana, amb qui, per cert, tenim moltíssimes coses en comú, moltíssimes, som bessones.
1: Sí.
0: M'interessen els seus costums, m'agraden molt els seus costums, hi ha coses dels seus costums que admiro molt, i volia que aquests nanos, els agressors de la novel·la, que aquí vaig presentant, no?, a partir del segon volum de Diumenge, els vaig presentant, tots surten, però té més importància un o l'altre, però volia que hi hagués algun personatge no nacional, algun personatge estranger. Si hagués sigut fidel a les estadístiques, i això ho explico a la nota final, que estarà en l'últim llibre, si hagués estat fidel a les estadístiques, hauria hagut de posar-ne només un, i amb prou feines, perquè aquest és un altre tòpic que pensem dels violadors. Sí, són tots de fora, no?
1: Sí.
0: Són tots aquests que venen de fora, aquests són els que violen els de dins, o les de dins. És mentida. Realment, els violadors són, sobretot, gent nascuda en el mateix lloc on es produeix la violació i de pares autòctons, vull dir que no dius nascuda perquè els pares van emigrar. No, són productes nacionals. I jo vaig voler posar-ne dos d'orígens culturals diferents, per donar una mica més de varietat i també per mostrar altres cares. No? I aquests són els dos que apareixen en Diumenge. Un és l'Abdel, que sí, que és un noi musulmà, d'una família ultra tradicional, amb uns pares molt grans, que això també és un altre problema, no? Són uns pares que han tingut molts fills.
1: Sí.
0: Ell és el petit, està super descol·locat perquè ha nascut aquí, però clar, no pot ser d'aquí, no pot fer les mateixes coses que els nois que ell coneix, i les del seu país d'origen no acaba d'encaixar tampoc.
1: Clar.
0: Llavors està, com tu deies, no?, absolutament descol·locat, i a més té 13 anys, que això el descol·loca encara més, perquè es pensa que és molt gran, però no és gran, però segons la seva cultura sí que comença a ser gran, perquè és el primer any que pot fer el Ramadà amb els homes, i això el fa sentir molt important. Ho és, per un musulmà ho és, i molt, és una festassa. Però ell està com molt perdut, molt, i a part té una empanada d'idees importants.
1: Sí.
0: O sigui, no ha volgut veure sexe, però n'ha volgut veure, però ha vist alguna cosa de porno, però s'ha quedat a mitges. Vull dir, en tot és un no sé on col·locar-me, no? I això fa que prengui una decisió equivocadíssima, quan en realitat aquest nano el que és, sobretot, és un pobre penjat, és que aquest noi... aquest noi s'hauria de centrar un moment, primer sí. hauria de créixer una mica, però després exacte. Centrar-se un moment amb algú que ja entengui i veure què vull fer, què estic fent, què on pertany. Mm-hmm. I l'altre estranger també és aquí, també és en diumenge, que és un sí. noi d'origen argentí, molt diferent. Aquest, mm-hmm. aquest és molt diferent, sap molt bé què vol perquè és molt més gran, però també té una situació molt difícil.
1: Complicada, sí, sí. I precisament parlem ara de l'aparició del personatge de l'Enzo, algú que desperta una fascinació estranya, però de qui ningú es refia. Trobem una interessant qüestió al voltant seu, que ens pregunta què estem disposats a fer per no ser expulsats de la nostra bandada, del nostre grup d'amics. Quin gran perill la necessitat de ser acceptats, Care?
0: Sí, quin gran perill, però alhora és el que ens fa precisament aquesta recerca de l'Abdel, no? d'on pertanyo, a quin lloc pertanyo, té molt a veure amb això. O sigui, necessitem ser acceptats, necessitem sentir-nos part d'alguna cosa i necessitem també que la gent que forma part d'aquests grups que nosaltres volem ens acceptin. Uh-huh. Però això ens passa a tots. A qualsevol edat, en qualsevol terreny, no? La nostra necessitat d'acceptació, perquè som animals profundament socials i moltes vegades la validació ens ve de fora. Llavors, quan som adults, home, això ja hauríem de saber manegar-ho una mica, no? Uh-huh. Si vas a un grup de sardanes i ets dolentíssim i no encaixes o no et volen, ja tens recursos per dir, home, és que sóc dolentíssim, me n'aniré a fer skateboard, doncs, no sé, o faré...
1: Buscaré una altra cosa.
0: No sé. Però, clar, quan ets adolescent, això és terrible. Uh-huh. Es viu d'una manera terrible. Llavors, l'Enzo és una mica el líder, aquest magnètic que tots volen ser i que manega tothom, en realitat, uh-huh. és una persona amb molts problemes, no? Com solen ser aquestes persones, sí. també. Però és molt carismàtic, és molt guapo, és molt pintes, llavors, d'alguna manera opera com a líder i els altres el segueixen. Uh-huh. El segueixen equivocadament, perquè són joves.
1: Correcte.
0: Segurament tu i jo ja no seguiríem a un Enzo.
1: M'imagino, vull pensar que no.
0: Però a l'edat d'aquesta gent...
1: Als 15 probablement jo hi hagués anat de pet.
0: Jo t'he de dir que m'agradaven els dolents i que els que em convenien ni me'ls mirava.
1: Bueno, eren més atractius.
0: I clar.
1: I anem amb una altra cita de l'Enzo. Diu, vet aquí la pregunta del milió. Una de les que més li fan últimament. La següent potser serà com es va fer la cicatriu de la cara. Aquesta sí que és la topo de la seva llista de FAQ. Totes les persones tenim la nostra llista i també el nostre catàleg de respostes segons qui pregunti i segons les ganes que tinguem de ser sincers. Va bé saber les preguntes per poder preparar les respostes.
0: Primer que a tots ens passa això. Sempre hi ha com moltes, una sèrie de preguntes que són les que ens fan sempre, no? Sempre.
1: Ara t'hauríem de dir, Care, digue'ns una de les teves FAQs.
0: Que el teu nom què vol dir? Em ve sense ni pensar-ho, però evidentment. També hi ha facs que van canviant amb els anys. Uh-huh. Recordo quan em vaig quedar embarassada del tercer fill, com que jo tenia un noi i una noia, quan em vaig quedar embarassada del tercer fill hi havia molta gent que em preguntava per què. Que a mi aquesta... I com és? Per què? Però si ja era com ja tens un nen i una nena, doncs per què en vols una altra, saps?
1: Que ja tens la parelleta.
0: Ostres, sí, era com bastant emprenyador que em preguntessin això, perquè al final la pregunta, però vaja, tots, com a escriptora també, mm-hmm. no? En quin idioma has escrit el llibre? Clar, aquest, perquè jo també, aquesta és una que jo en tinc la culpa. Clar, jo escric en tots dos idiomes, els meus pobres lectors els faig tornar ximples, perquè com bons lectors que són, volen llegir el llibre en original, i jo, per mi, els originals són els dos. Llavors, aquesta, per exemple, és una de les meves facs, no? més evident, però tots tenim la nostra llista i és molt divertit fer-la. I aquestes preguntes, doncs, que ja et saps la resposta de memòria, no? I també la vas polint, perquè ja... Doncs és això, que tots sabem com, què ens pregunten i com contestar el que ens pregunten. Però fixa't que quan estaves llegint aquest trosset de la cicatriu, jo recordava el noi real que me la va inspirar, que va ser un noi que jo vaig conèixer a Can Llupià, al centre de menors, i que quan va sortir em va escriure un dia un mail i em va dir que em volia explicar una sèrie de coses. Llavors el vaig convidar a dinar en un italià i quan estàvem dinant em va assenyalar una cicatriu que tenia a la cara i em va dir, no m'has preguntat com m'he fet això. I clar, li vaig dir, és que no volia, no sé, molestar o ser indiscreta, jo què sé, no? Sí. No, no volia, perquè ja m'imaginava que això ja li preguntaven. I m'ha dit que tothom m'ho pregunta i jo sempre penso, què faig? Li dic la veritat? O, no, menteixo o li dic la veritat i l'espanto? Vaig dir, home, ara ja m'ho has d'explicar.
1: Sí, clar, ara has començat.
0: I clar, quan em va haver explicat la història, també li vaig dir, sisplau, deixa'm utilitzar-la per un personatge. I quan estaves llegint això, jo estava veient aquesta persona que, vaja, que molt amablement, primer va voler explicar-me moltes coses que van alimentar les meves històries, i començant per aquesta seva tan personal, que era una de les seves facs, no? Com t'han fet això. Déu-n'hi. I era terrible com li havien fet, per cert.
1: M'imagino. I sense fer spoilers, què podem esperar dels dos propers volums?
0: Doncs, a veure, crec que ja es veu a venir que després de diumenge ve dissabte i dissabte és l'Enzo. L'Enzo, clar, diumenge el que tenim és l'Abdel i l'Héctor. L'Enzo centra molt la història de dissabte. És com el nus, El dissabte és tot l'entrellat de la història. I divendres, clar, també crec que podeu esperar, i sabeu què podeu esperar, no? Anem enrere, per tant, ja sabem què ha passat. És un llibre que em va costar molt d'escriure perquè no explicava res de nou.
1: Sí, yeah,
0: tot
1: que
0: el que explicava, tot el que explicava ja sabíem què passaria. El que em faltava per explicar era com tots aquests que els hem anat veient per separat, com tots aquests conflueixen en aquesta barbaritat que fan el divendres, no? I clar, i petits detalls, no? Petits detalls que ens quedaven per lligar. Hi ha una sorpresa, perquè és una novel·la, hi ha d'haver una sorpresa.
1: Hi ha d'haver un element.
0: Espero que algú vulgui sacsejar-me o pagar-me o quan es desvetlli quina és la sorpresa. Però hi ha una sorpresa final, perquè hi havia de ser, però clar, divendres és allà on veiem, amb tota la cruesa, què han fet. I fixa't que no dic què ha passat.
1: Exacte.
0: Dic què li han fet.
1: Què li han fet. Sí, perquè aquestes coses no passen.
0: No passen.
1: Care, per acabar, una pregunta breu. Te l'hem fet un munt de vegades, però com que has vingut unes quantes vegades, te l'hem fet cada vegada, però és la pregunta obligada del programa. Nosaltres recomanem llibres, ho fem tot l'any, perquè ens apassiona. Avui la nostra recomanació, sense cap mena de dubtes, és tota la saga Laberint. Però digue'ns, què ens recomanaries tu avui com a Care Santos?
0: Ui, doncs moltes coses, perquè clar, estic acabada de tornar de vacances i jo a l'estiu llegeixo com una màquina i a més llegeixo el que m'agrada i m'apassiona. Però va, una, potser de les que més m'ha agradat. M'he llegit una novel·la que tenia, però fixa't que la tenia i no me l'havia llegida, d'una de les menys potser conegudes de la Doris Lessing, que es diu El cinquè fill. I és una novel·la, és curteta, però és meravellosa, i és una bomba de reluxeria, perquè és una... Bueno, t'explico per sobre de què va. És un matrimoni, o sigui, és una parella supertradicional que es coneixen en el Londres dels anys 80 i tothom va de punky i de passar-se a mil pobles i de drogar-se i de tot, i ells són superconservadors i l'única cosa que volen és casar-se i tenir molts fills, i això fan, es casen, es compren una supercasa que tothom els diu que són bojos, i volen tenir molts fills, volen tenir 10. Val? Però comencen, tenen un, dos, tres, quatre, tot va perfecte, són uns nens perfectes, ells són meravellosos, s'estimen molt, no tenen ni un duro, tot perfecte, fins que neix el cinquè. Quan neix el cinquè, de fet, ja a la panxa de la mare ja comença a
1: ja
0: fer altres coses, no? Li fa mal, es belluga molt, necessita anar moltes vegades al metge, ja nota que és diferent, i és diferent.
1: Carai, quina intriga. Doncs
0: és una novel·la, és una novel·la
1: fill.
0: meravellosa. Bueno, la Doris Lessing sempre és meravellosa, però aquesta novel·la, jo encara hi vaig pensant en això, en les conseqüències d'aquest fill, en què és aquest fill i què representa per ells. És impressionant.
1: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta recomanació i moltíssimes gràcies per haver-nos volgut acompanyar una vegada més i sobretot per haver estrenat amb nosaltres aquesta 16a temporada de l'Històries.
0: Tot un honor. Moltíssimes gràcies a tu.
1: Fins aviat.

0: I arriba el moment que hem promès a l'inici, i és que estrenem secció. Avui estrenem col·laboració. Tenim amb nosaltres a Josep Socorregut, que formarà part, a partir d'avui, de la constel·lació de col·laboradors de l'Històries. Ell ens acompanyarà aquesta setmana i, de tant en tant, també anirà apareixent per aquí. I ho farà amb una secció titulada Lletres que sonen, amb la qual ve a demostrar-nos que les cançons no només s'escolten, sinó que també es poden llegir. Benvingut, Josep.
1: Doncs moltes gràcies. Em fa molta il·lusió ser avui aquí, en aquesta secció que arrenquem ara, i posar so al silenci. El que farem és desgranar el que s'amaga darrere les cançons, i el primer dia el que voldria parlar és del Premi Cerverí.
0: Val, i quin és aquest premi? Explica, perquè hi ha molts premis a tot arreu i aquest no el tinc massa present.
1: Aquest és molt especial, perquè de fet el que es premia a les millors lletres en català. I llavors, de fet, forma part dels Premis Literaris de Girona i té el nom del trobador medieval Cerverí de Girona. El convoca la Fundació Prudència Bretana amb Cat Ràdio i Enderroc.
0: I qui era aquest Cerverí de Girona?
1: El Cerverí de Girona, sí. De fet, és un trobador català del segle XIII. El seu nom real és Guillem de Cervera. Intueixo que deu ser de Cervera.
0: No sé per què.
1: No sé, alguna crec, vaja. I està vinculat a la cort del Pere Gran. Seria com el resident, trobador resident de la cort.
0: Trobador resident, ara sí. Això que fan aquests concerts.
1: Exacte.
0: Val, molt bé.
1: Dir que res, va ser molt prolífic amb les seves lletres, amb occità i català, més de 130 obres. I sobretot, bueno, parlar sobre l'amor, la crítica social, la política, la moralitat, suposo que ens sonen, no? aquests temes amb cançons.
0: Sí, lleugerament.
1: Direm que no
0: han
1: canviat gaire.
0: De tant en tant hi ha alguna cançó que ho toca, també, això, eh? Uh-huh. Però parla'ns una mica del premi, no sé, aquestes edicions o guanyadors, explica'ns una miqueta.
1: Val, de fet, sobretot voldria fer incís en això, que són premis literaris, no? Perquè justament la secció va d'això, diguem que també saber que diguem, les lletres de cançons també és literatura i poesia. Aquests premis, concretament, es van començar a celebrar el 1995 i el primer guanyador d'aquests premis va ser el grup Tsau, amb una cançó Al teu costat, que és una lletra composada, bueno, lletra i música composada pel Pep Sala i el Carles Sabater. Uh-huh. Aquest seria, diguem, bueno, el primer guanyador. També tenim altres guanyadors per fer una mica de llista dels que han sortit: Adrià Puntí, el 1998, pel cor de la Carxofa, el Lluís Jac, el 2000, que va rebre el premi per geografia, Manel, com no, del 2011, va guanyar amb Benvolgut, i la Ludwig Bank, que ha guanyat el 2025, perdó, 2022, va ser Samuel l'home més vell d'Espolla.
0: Ara, aquest any ja podríem fer la cançó del tècnic de so, no? També, aquests de la Ludwig Bank, perquè aquest estiu només sonava la cançó del Xavier, em sembla que es deia, no? El tècnic de so.
1: Sí, exacte. De fet, es tractarà d'això, de desenar què hi ha darrere de cada cançó, i a vegades ens sorprèn perquè les cançons no sempre parlen d'una cosa que pensem o d'algú que pensem, sinó que estan pensades de diferent manera com les rebem nosaltres, i això és interessant de veure.
0: I com funcionarà la secció? A veure...
1: Bé, de fet serà això, llegirem fragments de versos, també sentirem la música, i el que anirem fent serà això, desgranar una mica, diguem, també el que hi ha darrere de la cançó. També poder, diguem, agosarat, però poder també portem la guitarra acústica aquí i cantem alguns fragments d'aquestes cançons.
0: Bueno, quan dius portem, porta-la tu, perquè si la faig sonar
1: sí.
0: Jo no anirem bé.
1: Bé, dic portem, parlo en plural, no és una equivocació, perquè jo porto la guitarra, però poder descobrir una nova faceta de la Sílvia, perquè
0: pot ser
1: que canti una miqueta
0: aquí
1: també.
0: Aquí a l'Històries
1: bueno,
0: la Sílvia
1: ja
0: la canta.
1: Ja l'enredarem, jo crec que la podrem enredar.
0: I a banda de parlar-los d'aquestes històries darrere de les cançons, també ens parlaràs del procés d'escriptura, perquè, a veure, ho hem dit al principi quan t'hem presentat, que tu ets arqueòleg, també ets músic, per tant, tu també escrius lletres de cançons, fas cançons, la música, les lletres, ets una mica com a orquestra. I aleshores ens parlaràs una miqueta també d'aquest procés?
1: Sí, podem parlar-ne també del procés d'escriptura. Jo ets de reconèixer que, de fet, em sento més còmode fent la cançó en si, els acords, la melodia, i hi ha cançons que em costa posar la lletra.
0: Clar, tu dius, fent la cançó i estàs parlant la música.
1: Ho sé. De fet, clar, evidentment és un tàndem que funciona perfectament junt. És a dir, una cosa sense l'altra no té sentit. Sí que es pot llegir, ja veurem també cançons que es poden llegir i serien poesia, serien per si soles també, però la fórmula de música a les cançons doncs, funciona molt bé. Llavors, això, també parlem del procés d'escriptura. Vaig anar a un concert íntim del Josep Tió amb acústica, que em va fer gràcia perquè explicava una miqueta el funcionament que també tenim en el grup on toco. De fet, seria aquest, que el Josep Tió es dedica a fer el que és la música, fa la melodia i canta en un idioma que molts músics coneixem molt bé, que és aquest anglès, català, hongarès, no sé ben bé com, saps?
0: Que és la na na na.
1: Bueno, sí, més o menys, o pitjor encara, saps? I llavors, d'aquesta manera, de fet, que nosaltres, en aquest cas, primer fem la música i després posem les lletres. En aquest cas que explico del Josep Tió, ell li passa aquesta gravació amb aquest idioma conegudíssim, li passa al Gerard Quintana i el Gerard Quintana era el que acaba fent la lletra. També de Metallica, el James Hetfield, uh-huh, també té una forma també d'escriure que en comptes de fer això es anava marcant ratlletes per cada síl·laba de que després hauria d'omplir. Llavors simplement anava a omplir. I també m'agradaria un cas fregant també que a vegades aquestes lletres no s'acaben de posar mai. I crec que si jo dic que la cançó de La La La d'Eurovisió, que és del Duodinàmic o que semblava que anava a cantar Joan Serrat i al final va cantar Maciel, doncs jo crec que estic convençudíssim que el que va composar va començar a dir la, la, la, la, la, i al final va dir, va, deixa'm així i tira milles, saps?
0: Escolta, que no tenim temps per acabar-la, deixa-la així i ja n'hi ha prou.
1: Perfecte, exacte.
0: I mira tu, un pilotazo. Escolta'm, i avui, diguéssim, la secció no ens dona per més que per presentar-se en si mateixa, però ens pots avançar quina serà la primera cançó que explorarem la propera vegada que ens visitis?
1: Sí, jo crec que, de fet, al teu costat, ja que va ser la primera de Premi Cerveri, de Sau, que és del 94, pensem que els premis es comencen al 95 i, malauradament, sabem que perdem a Carles Sabater el 99. Uh-huh. Llavors, jo m'hauria de començar amb la primera cançó, aquesta del teu costat. I això, llavors anirem... algunes de les cançons que farem seran que han guanyat el Premi Cerveri, però no totes han de...
0: No.
1: I poder un moment o altre demanem un correu o una comunicació perquè si els oients ens volen fer propostes que desgranem cançons concretes, doncs perfectament ho podem fer.
0: I tant, ho farem. Fantàstic, doncs Josep, amb moltes ganes ja de que vinguis el proper dia i començar a explorar i a disseminar aquestes cançons. I molt contents de que formis part de l'equip de l'Històries, un equip que fins ara és 100% femení i hem trencat aquesta tònica. També està molt bé que sigui així.
1: Doncs trenquem-ho.
0: Per tant, molt benvingut a l'equip i fins ben aviat.
1: Moltes gràcies.
0: I bé, fins aquí l'Històries d'avui, el primer d'aquesta 16a temporada. Espero que hagueu gaudit, com a mínim, tant com nosaltres ho hem fet preparant-lo. Ha estat un autèntic plaer acompanyar-vos aquesta hora i retrobar-vos. No sabeu com he enyorat aquestes hores de ràdio. Ha estat un autèntic luxe poder comptar amb Care Santos per aquesta tornada, parlar de la seva saga juvenil titulada Laberint, també haver-vos presentat el nostre nou col·laborador del programa, en Josep Socorregut, que ens ha ofert la primera edició de la seva secció molt, molt musical, Lletres que sonen. I per descomptat, recomanar llibres a petits i a grans, i és que res no ens agrada més. Ara, com sempre, us deixem amb música. Avui, la banda sonora de l'Històries l'han posat els Amics de les Arts. Primer hem escoltat Citant Mercè Rodoreda, un tema amb col·laboració amb la cantant Judit Nederman, i ara us deixem escoltant el darrer single, titulat Encara som aquí, un tema dedicat al món casteller i especialment als marrecs de sal, protagonistes dels fets que van inspirar la lletra d'aquesta cançó. I res més, salutacions de Sílvia Cantos, qui us ha estat parlant, amb l'ajuda d'en Joan Ferrés als controls. Espero retrobar-vos a tots la setmana vinent. Fins aleshores, que passeu una molt bona setmana i millors històries.

L'Ajuntament ha talat una de les palmeres de la rotonda d'entrada d'Argentona. Estava afectada per la plaga del morrut i tenia un alt risc de caiguda. L'oficina del Cens Electoral obre el procés perquè els residents estrangers puguin votar a les eleccions municipals de 2027. Els ciutadans comunitaris i de països amb conveni hauran de confirmar la seva inscripció abans dels terminis fixats entre desembre i gener. El Teatre La Sala fa 15 anys, aquest 2026, a motiu de l'aniversari, el teatre acollirà l'exposició 15 anys aixecant el taló. El programa Història es torna a Ràdio Argentona en la seva 16a temporada i s'estrena avui amb l'escriptora Care Santos. Com a gran novetat, el veterà espai de literatura es converteix en videopodcast i es podrà veure a YouTube i a radioargentona.cat. El Futbol Club Argentona rep per segona temporada consecutiva el trofeu al Joc Net. Aquesta distinció que atorga la Federació Catalana de Futbol reconeix el comportament exemplar dels seus 26 equips. I el temps. Seguirem amb estabilitat i ambient assolellat a tota la comarca, en presència de núvols alts. Les temperatures màximes avui poden baixar lleugerament i situar-se entre els 27 i els 30 graus. Comencem.

0: Segur que ho heu vist, l'Ajuntament ha talat una de les palmeres de la rotonda d'entrada a Argentona a causa de l'avançat estat d'afectació per la plaga del morrut. Després de les darreres revisions periòdiques, els serveis tècnics van determinar un alt risc de caiguda, fet que ha obligat a actuar d'urgència per motius de seguretat. Així ho explica el regidor d'Espai Públic, Xavier Collet.
1: En l'última revisió es va veure que l'afectació ja era important, era greu. El risc de caiguda també era greu. Això s'estudia en diferents índexs i tots donaven a la franja més alta. Per tant, el risc era greu i s'havia d'actuar amb urgència i l'única solució que tenen és la seva tala.
0: La palmera, que encara es manté, també es troba afectada pel mateix escarbat i es preveu que s'hagi de retirar pròximament. Tot i això, encara no hi ha data definida. D'altra banda, el consistori ja estudia què col·locar a la rotonda d'entrada. Descarta tornar-hi a plantar palmeres i aposta per un altre tipus d'arbre o arbust o fins i tot una alternativa escultòrica que es converteixi en un símbol de l'entrada principal d'Argentona. Atenció si sou ciutadans estrangers residents a Catalunya, perquè l'oficina del Cens Electoral ja ha posat en marxa els tràmits per poder votar a les pròximes eleccions municipals del 23 de maig de 2027. Tant els ciutadans de la Unió Europea com els d'altres 13 països amb acords de reciprocitat amb Espanya podran exercir el seu dret a vot, però és molt important tenir en compte els terminis i requisits per inscriure's al Cens. Pel que fa als ciutadans comunitaris, si és la primera vegada que voten, han de manifestar la seva voluntat de fer-ho abans del 30 de desembre d'aquest any. Per facilitar el procés, l'oficina del Cens enviarà a finals d'aquest mes de setembre una carta a les persones que no hagin fet mai la declaració. Aquest tràmit es pot fer còmodament per internet, per correu postal o directament a l'Ajuntament. D'altra banda, per als residents nacionals de països amb conveni bilateral, com ara el Regne Unit, Bolívia, Colòmbia, l'Equador, el Perú o Noruega, entre d'altres, el termini de sol·licitud serà de l'1 de desembre al 15 de gener de 2027. En aquest cas, cal ser major d'edat, estar empadronat, tenir autorització de residència i acreditar un temps mínim de residència legal a Espanya d'entre 3 i 5 anys, segons el país d'origen. A finals de novembre, les persones que compleixin els requisits rebran una carta amb una clau per poder tramitar la sol·licitud per internet. Des de l'oficina del Cens Electoral recorden que les sol·licituds fora de termini s'eliminaran i no permetran votar el maig de 2027. Trobareu tota la informació detallada al web de l'Institut Nacional d'Estadística. La Sala d'Argentona està de celebració. Aquest 2026 compleix 15 anys des de la seva reobertura com a espai escènic de referència. Després d'un camí de creixement constant, l'equipament municipal s'ha consolidat com un punt de trobada cultural no només per als veïns i veïnes de la vila, sinó també per a tot el Maresme i comarques veïnes. El tècnic de Cultura de l'Ajuntament, Joan Chaves, fa un balanç molt positiu d'aquest trajecte i destaca que la sala s'ha convertit en un autèntic referent escènic del territori. Més enllà d'oferir una programació professional i de qualitat, la sala ha destacat en aquests 15 anys per la seva aposta per la creació de nous públics.
2: Tot és una qüestió d'anar creixent i de mica en mica, i aquesta feina al cap de 15 anys doncs, es veu i es reflecteix no només amb la programació, sinó amb la programació d'espectacles de la temporada, sinó també amb el treball que ha fet Xarxa Argentona amb la programació familiar o la consolidació des de fa ja molt de temps del programa Anem al Teatre per portar els centres escolars a la sala i crear nous públics. I, naturalment, doncs, és la feina de molta gent.
0: Amb motiu de l'aniversari, el teatre acollirà l'exposició 15 anys aixecant el taló. Serà un recorregut visual pels cartells que han acompanyat la història del projecte i que permetrà redescobrir l'evolució d'una programació que ha convertit la sala en un espai de trobada entre artistes, públics i generacions. Aquesta efemèride dels 15 anys coincideix amb l'arribada d'una tardor cultural plena d'activitat al municipi. D'una banda, Argentona escalfa ja motors per la 14a edició del Festival Sense Portes, dedicat a les arts de carrer, i que tindrà lloc el primer cap de setmana d'octubre. I d'altra banda, la sala ja té a punt la nova temporada de teatre, que comptarà amb 8 propostes variades de música, dansa i teatre, i amb una destacada presència de talent local. No deixem la cultura perquè el programa de literatura més veterà de Ràdio Argentona ha estat de tornada. Històries estrena demà la seva 16a temporada amb Sílvia Cantos. Avui s'estrena amb Sílvia Cantos al capdavant i ho fa carregat de novetats. Aquest espai, que cada any apropa els principals noms de la literatura catalana als oients, arrenca avui dimarts amb una convidada de luxe, l'escriptora Care Santos, que ve a presentar la seva saga juvenil Laberint. Però la gran novetat d'aquesta edició és el salt al format audiovisual. Per primera vegada, totes les entrevistes del programa es transformaran en videopodcast. Els seguidors no només podreu escoltar els autors a les zones tradicionals, sinó que també podreu veure les converses a través del canal YouTube de Ràdio Argentona i el web radioargentona.cat.
3: Els esports.
0: El Futbol Club Argentona rep per segona temporada consecutiva el trofeu al Joc Net. Aquesta distinció, que atorga la Federació Catalana de Futbol, reconeix el comportament exemplar dels seus 26 equips i inclou un premi econòmic de 800 euros. Antoni Rabassa, directiu del club.
4: Els jugadors han de saber que estan al camp i no han de provocar ni a fora la grada, ni han de intentar provocar dintre. Han de fer el seu partit, el seu futbol. Si han de fer l'entrada, l'han de fer, i si l'ha de capitar, capiti.
0: Rabassa ha posat en valor la feina feta per erradicar els insults i les actituds violentes als camps, tant en el primer equip com en el futbol base. Una feina extensiva a l'afició. De fet, el segon entrenador, Aitor Hernández, agraeix el suport dels argentonins i argentonines en el primer partit de la Lliga Elite.
5: La veritat és que això ens ajuda molt. Inclús crec que l'afició d'ells els ha felicitat directament, va, res, un 10. Així que res, sabíem que veníem a un dels camps més complicats, segurament, per la classificació de l'any passat, i res, sabem que estem a l'alçada, tant a dins del camp com a fora.
0: I amb els esports donem ara pas a serveis. Avui s'han obert les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en sessió d'ús de Can Serrallador. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Avui també està prevista una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. També han començat les inscripcions per a l'Espai Multifamiliar, un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal al Busquet amb una freqüència quinzenal des del 8 d'octubre i fins al juny de 2027. Per reservar la vostra plaça, només cal que ompliu el formulari web que trobareu disponible al portal de l'Ajuntament d'Argentona. I us recordem que la cistella a casa continua a Argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. Obrim l'agenda. Aquesta tarda, a 6:45, xerrada d'habitatge cooperatiu al Saló de Pedra. Anirà a càrrec de Sostre Cívic i l'Ajuntament d'Argentona. Sostre Cívic és la cooperativa encarregada de construir els pisos a Can Serrallador. Dijous, a la biblioteca Hora del Conte amb la companyia Humanots. A partir de 6:45 de la tarda, explicaran la història d'en Boom i el tresor del pirata. Divendres comença la festa major del barri de Sant Miquel del Cros amb bingo, pregó, concurs de disfresses i música. També divendres el Consell Local per la República celebra una conferència dins el cicle Catalunya a debat, porta per títol El cost de ser espanyols, i anirà a càrrec de David Ros. Serà divendres a 7:45 del vespre al Saló de Pedra. Dissabte, a partir de 9:00 del matí, es reprendrà la Festa Major del Cros amb activitats esportives i culturals. S'allargarà fins ben entrada la nit amb disco mòbil. Diumenge serà ja l'últim dia de la Festa Major del Cros. També començarà a 9:00 amb una batucada i finalitzarà a 10:00 de la nit amb una traca final dels Diables. També diumenge podrem gaudir d'una de les rutes de tardor, la ruta Vila Modernista d'Estiueig. El punt de trobada serà al Museu del Canti a les 11 del matí i el preu és de 4 euros.

0: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
1: ¿Por qué no le conocías?
0: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
1: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
2: La Bola Negra la podreu veure al centre parroquial divendres a les 8 del vespre i dissabte i diumenge a les 5 i a 3 quarts de 8 del vespre. Anem ara amb la informació meteorològica que ve marcada per l'estabilitat i una davallada gradual de temperatures. Per aquesta tarda, la situació es mantindrà tranquil·la i assolellada tot el Maresme, només amb la presència de certs núvols alts que no deixaran cap mena de pluja. Pel que fa als termòmetres, les temperatures màximes baixen lleugerament i oscil·len entre els 27 i els 30 graus. De cara a demà dimecres, la jornada continuarà sent tranquil·la, si bé veurem algun augment de núvols baixos durant la tarda, també sense pluges. Les temperatures continuaran en descens, les mínimes aniran dels 13 als 19 graus i les màximes es quedaran entre els 24 i els 28 graus. Pel que fa a dijous, seguirem amb el temps estable i assolellat, tot i que encara amb la presència de núvols baixos poc destacables. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis, mentre que les màximes tornaran a baixar i se situaran entre els 22 i els 26 graus. Aquesta és la previsió de la comarca del Maresme. Anem ara fins al Meteocat per conèixer la previsió del temps de tot Catalunya.
3: Hola, bon dia. Avui tornem a tenir una jornada realment molt plàcida, amb ambient estrellat, alguns núvols prims, que això sí, n'hi ha circulant. També podem veure alguns intervals de núvols baixos a migdia, en zones de litoral central, després a migdia o la tarda, també en punts del prelitoral, però tot plegat pràcticament a fets anecdòtics d'un dia que serà bàsicament de sol i a temperatura que tornarà a ser alta per l'època de l'any, tot i que baixa respecte al que vam tenir ahir, especialment en zones del sector central del litoral i del prelitoral, també del Camp de Tarragona, on ahir la temperatura també era molt alta. Tot i això, veurem encara com l'ambient serà càlid durant les hores centrals de la jornada i els 30 graus es poden rondar o superar de nou a molts punts de l'interior, especialment de ponent i sobretot cap a la zona de la Vall de l'Ebre, on de nou avui es tornaran a fregar de forma local els 35 graus de temperatura màxima. Un ambient suau i càlid que continuarà també de cara als pròxims dies. És tot de moment, ho deixem aquí.
2: Moltes gràcies. Abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimarts 22 de setembre.

0: L'Ajuntament ha talat una de les palmeres de la rotonda d'entrada d'Argentona. Estava afectada per la plaga del morrut i tenia un alt risc de caiguda. L'oficina del Cens Electoral obre el procés perquè els residents estrangers puguin votar a les eleccions municipals del 2027. Els ciutadans comunitaris i de països amb conveni hauran de confirmar la seva inscripció abans dels terminis fixats entre el desembre i gener. També us hem explicat que el Teatre La Sala fa 15 anys aquest 2026 i, a motiu de l'aniversari, acollirà l'exposició 15 anys aixecant el taló. El programa Història es torna a Ràdio Argentona en la seva 16a temporada i s'estrena avui amb l'escriptora Care Santos. Com a gran novetat, el Veterà Espai de Literatura es converteix en videopodcast i es podrà veure a YouTube i a radioargentona.cat. I el Futbol Club Argentona rep per segona temporada consecutiva el trofeu al Joc Net. Aquesta distinció que atorga la Federació Catalana de Futbol reconeix el comportament exemplar dels seus 26 equips. Fins aquí l'informatiu d'avui. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Nosaltres tornem demà. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la nostra ràdio.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

Ràdio Argentona. Sen 4.6.

0: Ràdio Argentona.
1: Allò que et sona bé.
0: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Els teus moments a Ràdio Argentona.
1: Argentona és xarxa.
2: Connecta't amb el teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
1: La web
2: argentona.cat.
1: Busca'ns al Facebook.
2: facebook.com/Ajuntament Argentona.
1: Segueix-nos al Twitter.
2: twitter.com/AJArgentona.
1: També trobaràs les millors imatges del municipi a Flickr.
2: flickr.com/fotos/Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Els teus moments a Ràdio Argentona.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Il·lusiona't.

costat i una seqüència de línies i línies d'escuma blanca. I s'hi agrairà perquè ja em cal este moment senzill. Així tan

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.
2: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i

L'Ajuntament ha talat una de les palmeres de la rotonda d'entrada d'Argentona. Estava afectada per la plaga del morrut i tenia un alt risc de caiguda. L'oficina del Cens Electoral obre el procés perquè els residents estrangers puguin votar a les eleccions municipals de 2027. Els ciutadans comunitaris i de països amb conveni hauran de confirmar la seva inscripció abans dels terminis fixats entre desembre i gener. El Teatre La Sala fa 15 anys, aquest 2026, a motiu de l'aniversari, el teatre acollirà l'exposició 15 anys aixecant el taló. El programa Història es torna a Ràdio Argentona en la seva 16a temporada i s'estrena avui amb l'escriptora Care Santos. Com a gran novetat, el veterà espai de literatura es converteix en videopodcast i es podrà veure a YouTube i a radioargentona.cat. El Futbol Club Argentona rep per segona temporada consecutiva el trofeu al Joc Net. Aquesta distinció que atorga la Federació Catalana de Futbol reconeix el comportament exemplar dels seus 26 equips. I el temps, seguirem amb estabilitat i ambient assolellat a tota la comarca, en presència de núvols alts. Les temperatures màximes avui poden baixar lleugerament i situar-se entre els 27 i els 30 graus. Comencem.

0: Segur que ho heu vist, l'Ajuntament ha talat una de les palmeres de la rotonda d'entrada a Argentona a causa de l'avançat estat d'afectació per la plaga del morrut. Després de les darreres revisions periòdiques, els serveis tècnics van determinar un alt risc de caiguda, fet que ha obligat a actuar d'urgència per motius de seguretat. Així ho explica el regidor d'Espai Públic, Xavier Collet.
1: En l'última revisió es va veure que l'afectació ja era important, era greu, el risc de caiguda també era greu. Això s'estudia en diferents índexs i tots donaven a la franja més alta. Per tant, el risc era greu i s'havia d'actuar amb urgència i l'única solució que tenen és la seva tala.
0: La palmera, que encara es manté, també es troba afectada pel mateix escarbat i es preveu que s'hagi de retirar pròximament. Tot i això, encara no hi ha data definida. D'altra banda, el consistori ja estudia què col·locar a la rotonda d'entrada. Descarta tornar-hi a plantar palmeres i aposta per un altre tipus d'arbre o arbust o fins i tot una alternativa escultòrica que es converteixi en un símbol de l'entrada principal d'Argentona. Atenció si sou ciutadans estrangers residents a Catalunya, perquè l'oficina del cens electoral ja ha posat en marxa els tràmits per poder votar a les pròximes eleccions municipals del 23 de maig de 2027. Tant els ciutadans de la Unió Europea com els d'altres 13 països amb acords de reciprocitat amb Espanya podran exercir el seu dret a vot, però és molt important tenir en compte els terminis i requisits per inscriure's al cens. Pel que fa als ciutadans comunitaris, si és la primera vegada que voten, han de manifestar la seva voluntat de fer-ho abans del 30 de desembre d'aquest any. Per facilitar el procés, l'oficina del cens enviarà a finals d'aquest mes de setembre una carta a les persones que no hagin fet mai la declaració. Aquest tràmit es pot fer còmodament per internet, per correu postal o directament a l'Ajuntament. D'altra banda, per als residents nacionals de països amb conveni bilateral, com ara el Regne Unit, Bolívia, Colòmbia, l'Equador, el Perú o Noruega, entre d'altres, el termini de sol·licitud serà de l'1 de desembre al 15 de gener de 2027. En aquest cas, cal ser major d'edat, estar empadronat, tenir autorització de residència i acreditar un temps mínim de residència legal a Espanya d'entre 3 i 5 anys, segons el país d'origen. A finals de novembre, les persones que compleixin els requisits rebran una carta amb una clau per poder tramitar la sol·licitud per internet. Des de l'oficina del cens electoral recorden que les sol·licituds fora de termini s'eliminaran i no permetran votar el maig de 2027. Trobareu tota la informació detallada al web de l'Institut Nacional d'Estadística. La Sala d'Argentona està de celebració. Aquest 2026 compleix 15 anys des de la seva reobertura com a espai escènic de referència. Després d'un camí de creixement constant, l'equipament municipal s'ha consolidat com un punt de trobada cultural no només per als veïns i veïnes de la vila, sinó també per a tot el Maresme i comarques veïnes. El tècnic de Cultura de l'Ajuntament, Joan Chaves, fa un balanç molt positiu d'aquest trajecte i destaca que la sala s'ha convertit en un autèntic referent escènic del territori. Més enllà d'oferir una programació professional i de qualitat, la sala ha destacat en aquests 15 anys per la seva aposta per la creació de nous públics.
2: Tot és una qüestió d'anar creixent i de mica en mica, i aquesta feina al cap de 15 anys doncs, es veu i es reflecteix no només amb la programació, sinó amb la programació d'espectacles de la temporada, sinó també amb el treball que ha fet Xarxa Argentona amb la programació familiar o la consolidació des de fa ja molt de temps del programa Anem al Teatre per portar els centres escolars a la sala i crear nous públics. I, naturalment, doncs, és la feina de molta gent.
0: A motiu de l'aniversari, el teatre acollirà l'exposició 15 anys aixecant el taló. Serà un recorregut visual pels cartells que han acompanyat la història del projecte i que permetrà redescobrir l'evolució d'una programació que ha convertit la sala en un espai de trobada entre artistes, públics i generacions. Aquesta efemèride dels 15 anys coincideix amb l'arribada d'una tardor cultural plena d'activitat al municipi. D'una banda, Argentona escalfa ja motors per la 14a edició del Festival Sense Portes, dedicat a les arts de carrer, i que tindrà lloc el primer cap de setmana d'octubre. I d'altra banda, la sala ja té a punt la nova temporada de teatre, que comptarà amb 8 propostes variades de música, dansa i teatre, i amb una destacada presència de talent local. No deixem la cultura perquè el programa de literatura més veterà de Ràdio Argentona ha estat de tornada. Històries estrena demà la seva 16a temporada amb Sílvia Cantos. Avui s'estrena amb Sílvia Cantos al capdavant i ho fa carregat de novetats. Aquest espai, que cada any apropa els principals noms de la literatura catalana als oients, arrenca avui dimarts amb una convidada de luxe, l'escriptora Care Santos, que ve a presentar la seva saga juvenil Laberint. Però la gran novetat d'aquesta edició és el salt al format audiovisual. Per primera vegada, totes les entrevistes del programa es transformaran en videopodcast. Els seguidors no només podreu escoltar els autors a les zones tradicionals, sinó que també podreu veure les converses a través del canal YouTube de Ràdio Argentona i el web radioargentona.cat.
3: Els esports.
0: El Futbol Club Argentona rep per segona temporada consecutiva el trofeu al Joc Net. Aquesta distinció, que atorga la Federació Catalana de Futbol, reconeix el comportament exemplar dels seus 26 equips i inclou un premi econòmic de 800 euros. Antoni Rabassa, directiu del club.
4: Els jugadors han de saber que estan al camp i no han de provocar ni a la fora la grada, ni han de intentar provocar dintre, han de fer el seu partit, el seu futbol, si han de fer l'entrada l'han de fer i si l'ha de capitar, capiti.
0: Rabassa ha posat en valor la feina feta per erradicar els insults i les actituds violentes als camps, tant en el primer equip com en el futbol base. Una feina extensiva a l'afició. De fet, el segon entrenador, Aitor Hernández, agraeix el suport dels argentonins i argentonines en el primer partit de la Lliga Elite.
5: La veritat és que això ens ajuda molt, inclús crec que l'afició d'ells els ha felicitat directament, va, res, un 10. Així que res, sabíem que veníem a un dels camps més complicats, segurament, per la classificació de l'any passat, i res, sabem que estem a l'alçada, tant a dins del camp com a fora.
0: I amb els esports donem ara pas a serveis. Avui s'han obert les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en sessió d'ús de Can Serra Lladó. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Avui també està prevista una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. També han començat les inscripcions per a l'Espai Multifamiliar, un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal al Busquet amb una freqüència quinzenal des del 8 d'octubre i fins al juny de 2027. Per reservar la vostra plaça, només cal que ompliu el formulari web que trobareu disponible al portal de l'Ajuntament d'Argentona. I us recordem que la cistella a casa continua a Argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. Obrim l'agenda. Aquesta tarda, a 6:45, xerrada d'habitatge cooperatiu al Saló de Pedra. Anirà a càrrec de Sostre Cívic i l'Ajuntament d'Argentona. Sostre Cívic és la cooperativa encarregada de construir els pisos a Can Serra Lladó. Dijous, a la biblioteca, Hora del Conte amb la companyia Humanots. A partir de 6:45 de la tarda, explicaran la història d'en Bum i el tresor del pirata. Divendres comença la festa major del barri de Sant Miquel del Cros amb bingo, pregó, concurs de disfresses i música. També divendres el Consell Local per la República celebra una conferència dins el cicle Catalunya a debat, porta per títol El cost de ser espanyols i anirà a càrrec de David Ros. Serà divendres a 8:15 del vespre al Saló de Pedra. Dissabte, a partir de 9:00 del matí, es reprendrà la Festa Major del Cros amb activitats esportives i culturals. S'allargarà fins ben entrada la nit amb disco mòbil. Diumenge serà ja l'últim dia de la Festa Major del Cros, també començarà a les 9 amb una batucada i finalitzarà a les 10 de la nit amb una traca final dels Diables. També diumenge podrem gaudir d'una de les rutes de tardor, la ruta Vila Modernista d'Estiueig. El punt de trobada serà al Museu del Canti a les 11 del matí i el preu és de 4 euros. I en cinema, el Centre Parroquial aquest cap de setmana ens proposa La Bola Negra, una pel·lícula dels Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, que ha guanyat el premi a millor direcció del Festival de Canes d'aquest any.
3: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
6: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
7: Porque no le conocías.
6: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
7: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
0: La Bola Negra la podreu veure al Centre Parroquial divendres a les 8 del vespre i dissabte i diumenge a les 5 i a 3 quarts de 8 del vespre. Anem ara amb la informació meteorològica que ve marcada per l'estabilitat i una davallada gradual de temperatures. Per aquesta tarda, la situació es mantindrà tranquil·la i assolellada tot el Maresme, només amb la presència de certs núvols alts que no deixaran cap mena de pluja. Pel que fa als termòmetres, les temperatures màximes baixen lleugerament i oscil·len entre els 27 i els 30 graus. De cara a demà dimecres, la jornada continuarà sent tranquil·la, si bé veurem algun augment de núvols baixos durant la tarda, també sense pluges. Les temperatures continuaran en descens, les mínimes aniran dels 13 als 19 graus i les màximes es quedaran entre els 24 i els 28 graus. Pel que fa a dijous, seguirem amb el temps estable i assolellat, tot i que encara

0: en punts del prelitoral, però tot plegat pràcticament a fets anecdòtics d'un dia que serà bàsicament de sol i de temperatura que tornarà a ser alta per l'època de l'any, tot i que baixa respecte al que vam tenir ahir, especialment en zones del sector central del litoral i del prelitoral, també del Camp de Tarragona, on ahir la temperatura també era molt alta. Tot i això, veurem encara com l'ambient serà càlid durant les hores centrals de la jornada i els 30 graus es poden rondar o superar de nou a molts punts de l'interior, especialment de ponent i sobretot cap a la zona de la Vall de l'Ebre, on de nou avui es tornaran a fregar de forma local els 35 graus de temperatura màxima. Un ambient suau i càlid que continuarà també de cara als pròxims dies. És tot de moment, ho deixem aquí.
1: Moltes gràcies. Abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimarts 22 de setembre.

0: L'Ajuntament ha talat una de les palmeres de la rotonda d'entrada d'Argentona. Estava afectada per la plaga del morrut i tenia un alt risc de caiguda. L'oficina del Cens Electoral obre el procés perquè els residents estrangers puguin votar a les eleccions municipals del 2027. Els ciutadans comunitaris i de països amb conveni hauran de confirmar la seva inscripció abans dels terminis fixats entre el desembre i gener. També us hem explicat que el Teatre La Sala fa 15 anys aquest 2026 i, a motiu de l'aniversari, acollirà l'exposició 15 anys aixecant el taló. El programa Història es torna a Ràdio Argentona en la seva 16a temporada i s'estrena avui amb l'escriptora Care Santos. Com a gran novetat, el veterà espai de literatura es converteix en videopodcast i es podrà veure a YouTube i a radioargentona.cat. I el Futbol Club Argentona rep per segona temporada consecutiva el trofeu al Joc Net. Aquesta distinció que atorga la Federació Catalana de Futbol reconeix el comportament exemplar dels seus 26 equips. Fins aquí l'informatiu d'avui. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Nosaltres tornem demà. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: El Tribunal Constitucional defensa amnistiar els líders de l'1 d'octubre pel delicte de malversació. La majoria progressista ha rebutjat el posicionament del magistrat conservador contrari a l'aplicació de la llei i activa així el compte enrere per al retorn de Carles Puigdemont. Junts creu que el Constitucional ha desautoritzat els jutges i Esquerra Republicana demana que s'apliqui sense excuses amnistia. Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau. El president Donald Trump diu al seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema. O destrueix l'Iran o hi pacta. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia. Firmat l'acord entre els Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia, pel qual els nord-americans assumeixen plenament la seguretat de l'illa. La líder danesa i el groenlandès destaquen que reserven la sobirania i el dret a l'autodeterminació. Donald Trump anuncia que ben aviat faran dues bases militars més. Pedro Sánchez reconeix per primera vegada que el control fronterer del Marroc va fallar en l'arribada multitudinària d'immigrants a Ceuta. El cap de l'executiu espanyol ha afirmat des de Nova York que ja ha reclamat respostes i accions al govern marroquí. El Marroc vota aquest dimecres en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent. Es preveu una gran abstenció després d'una campanya poc intensa. La coalició de govern de dretes i nacionalista confia sumar un altre cop. Tres persones han resultat ferides lleus per la caiguda d'una part del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies a Barcelona. L'estació s'ha tancat per motius de seguretat. Els viatgers amb origen o destinació a Fabra i Puig han hagut d'utilitzar la línia 1 del metro com a mitjà alternatiu. El govern vol prohibir per llei a partir de l'any que ve que els alumnes de fins a 14 anys puguin fer servir la intel·ligència artificial. És una de les mesures per revertir els resultats acadèmics i frenar l'ús excessiu del telèfon mòbil per part dels menors. També vol recuperar l'hàbit social de la lectura i que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles. Esports.
1: El Barça, actual campió de la Champions de futbol femenina, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre. Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les seleccions espanyola i francesa respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos.
0: I aquesta matinada comença oficialment la tardor, però tindrem un dimecres assolellat i estiuenc. Matí fresc al Pirineu i a les comarques interiors i migdia càlid, amb màximes entre els 27 i 33 graus. Es formarà alguna boirina matinal i algun núvol baix a l'Ebre i a la tarda dominarà el sol amb algunes bandes de núvols prims al vespre. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El Constitucional defensa amnistia als líders del procés per la malversació i apropa per aquesta tardor el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència, que obligarà el Suprem a aixecar l'ordre de detenció de Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La majoria progressista del Constitucional s'ha imposat i ha frenat els plans dels conservadors. Han tombat el criteri del magistrat conservador José María Macías, que insistia en no amnistiar el delicte de malversació i ha assumit que la seva ponència no té el suport de la majoria progressista del Tribunal de Garanties i n'haurà de redactar una de nova per al pròxim ple. Un ple, el més decisiu, que ja té data, serà el 6 d'octubre, i en aquesta nova ponència el magistrat recollirà els criteris expressats per la majoria progressista i que no comparteix. Un ple que també debatrà el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i en aquest punt el criteri que adopti el Tribunal Constitucional marcarà l'actuació del Suprem, que s'ha obert a aplicar l'amnistia als líders del procés quan l'alt tribunal emeti la primera sentència. És a dir, la resta de recursos d'empara, com ara els del president Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras, o exconsellers com Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig, aniran en posteriors plens i estaran marcats per aquesta primera sentència. El magistrat Pablo Llarena, instructor del procés en el Suprem, ja ha avançat que agilitzarà l'aplicació de l'amnistia a l'expresident tan bon punt tingui els detalls de la sentència del Constitucional sobre el recurs de Turull i com argumenti el suposat benefici patrimonial associat al delicte de malversació.
0: Junts per Catalunya creu que el pronunciament del TC sobre l'amnistia és una desautorització absoluta als jutges del Suprem que han fet activisme polític amb els líders del procés. El número 2 del partit, Jordi Turull, exigeix a Pablo Llarena que aixequi l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont sense esperar el 6 d'octubre. Jordi Corbalan.
4: A la direcció de Junts ja no dissimulen que veuen a tocar la tornada del seu líder, encara que Jordi Turull avisa que amb el Suprem tot es pot torcer.
5: Jo faré de Sant Tomàs. Jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
4: Amb tot, el número 2 de Junts no amaga la rellevància del que ha passat amb el seu recurs d'empara contra el Suprem.
5: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
4: Turull no s'ha mossegat la llengua amb el jutge Pablo Llarena per demanar-li que no esperi més.
5: S'hauria d'intentar confondre el paisatge, deixar de fer de justicier. Si vol fer de jutge, el que hauria de fer és ja anticipar-se i no esperar el 6 d'octubre.
4: Sobre quan tornarà Puigdemont, el seu advocat Gonzalo Boye ha donat una pista a TV3.
6: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez de Arena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda.
0: Esquerra Republicana demana que no es dilati més l'aplicació de l'amnistia. En una piulada, el líder dels republicans, Oriol Junqueras, afirma que ja no hi ha excuses perquè els tribunals acatin les sentències europees i es restitueixin els drets polítics. Més qüestions. Delegacions dels Estats Units i l'Iran s'han reunit aquest dimarts a Nova York per primer cop en mesos amb l'objectiu d'explorar un possible acord de pau entre els dos països. En la primera jornada de l'Assemblea General de l'ONU, el president Donald Trump ha dit que s'enfronta a un dilema: acabar amb la República Islàmica o fer un pacte. Trump també confia en un acord de pau entre Rússia i Ucraïna. Nova York, Oriol Serra.
7: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar l'Iran. Primer s'ha mostrat convençut que l'endemà de les eleccions al Congrés nord-americà, la primera setmana de novembre, s'arribarà a un acord amb l'Iran i que aquell país l'acceptarà perquè suposaria la possibilitat de reconstruir-lo i convertir-lo en una potència a la seva regió. I tot seguit ha advertit l'Iran que si no accepta l'acord, l'alternativa serà la seva aniquilació.
8: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
7: Segons fonts periodístiques iranianes, el ministre d'Afers Exteriors d'aquell país i l'enviat especial dels Estats Units com a mediador, Steve Witkoff, s'han reunit a Nova York en el marc de l'Assemblea de les Nacions Unides i haurien concretat les condicions de reobertura de l'estret d'Hormuz. Les condicions passarien per l'aixecament del bloqueig naval, el descongelament de béns iranians i l'aturada de la guerra per part dels fronts de resistència. D'altra banda, el president dels Estats Units s'ha reunit a la seu de les Nacions Unides amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Trump s'ha mostrat convençut que la guerra d'Ucraïna es pot acabar aviat i no ha tancat la porta a una trobada entre Zelensky i el president rus Vladimir Putin. Seria en el marc de la cimera del G20 a Miami i Zelensky s'hi ha mostrat plenament disposat.
9: Estic a punt, ja ho he dit, estic a punt en qualsevol moment, quan totes les parts vulguin. Crec que tots ens hem de moure com més ràpid millor.
7: Per cert que el president nord-americà també s'ha referit a l'illa de Cuba, assegurant que el règim és a punt de canviar i que el secretari d'Estat Marco Rubio, d'origen cubà, hi està treballant. Ha estat el moment en què la delegació cubana ha abandonat l'Assemblea General en senyal de protesta.
0: Els Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia firmen l'acord que deixa en mans del Pentàgon la seguretat exterior de l'illa. Aprofitant la seva participació a l'Assemblea de l'ONU, els tres dirigents han solemnitzat el pacte anunciat fa uns dies i que deixa enrere les amenaces de Trump d'apropiar-se al territori. Precisament tant la líder danesa com el groenlandès han destacat que el document els garanteix la sobirania i el dret d'autodeterminació. La primera ministra, Mette Frederiksen, ha dit que l'anterior acord va durar 70 anys i que aquest pot durar sempre. També ha remarcat que amb la firma s'ha acabat patir per la seguretat.
10: We are making sure Ens assegurem que als adversaris no se'ls permeti obtenir cap control ni augmentar la seva influència a Groenlàndia. I al mateix temps ens assegurem que hi hagi més aliats presents a l'Àrtic.
0: El president nord-americà ha pronosticat una relació extraordinària i sòlida i ha avançat que ben aviat augmentaran la presència militar a la zona.
8: Iniciarem immediatament el procés de desenvolupament d'una important presència militar en els llocs adequats. Construirem dues bases militars molt importants.
0: El primer ministre de Groenlàndia, Jens Frederik Nielsen, també considera vital mantenir una presència forta de l'OTAN a l'Àrtic.
2: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències en el control de fronteres del Marroc en l'entrada massiva a Ceuta de finals de juliol. En una entrevista a la CNN, el president espanyol sosté que ja ha exigit explicacions i mesures al país nord-africà.
11: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
0: Ho ha dit des de Nova York on està participant a l'Assemblea General de l'ONU. És en el context d'aquesta cimera que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i el seu homòleg marroquí s'estan reunint per abordar el retorn dels immigrants i la gestió de la frontera davant les noves crides a les xarxes per entrar aquest dimecres a Espanya. La Moncloa ha reforçat el costat espanyol amb més agents. I uns 16 milions de persones estan inscrites per votar en les eleccions legislatives d'aquest dimecres al Marroc. Milions de joves seran exclòs per visualitzar el descontentament i la desconfiança que els empenyen a emigrar. Ha estat una campanya de perfil baix on no s'han abordat en profunditat els grans reptes i reformes pendents que té el país. La coalició governant, integrada per la dreta i els nacionalistes, aspira a repetir la majoria d'un Parlament de 395 diputats. Enviat especial a Rabat, Nandos de Noguera.
12: La taxa de participació serà la clau per interpretar el resultat de les eleccions d'aquest dimecres. El malestar de la joventut ha protagonitzat en forma de protestes l'episodi més destacat en política interna de l'últim any, però només un 4% de joves d'entre 18 i 24 anys s'ha inscrit per votar. El partit RNI de l'actual primer ministre, el magnat Aziz Hanouch, aspira a repetir victòria i el seu soci de coalició, la formació PAM, apadrinada pel ministre i president de la Federació Marroquina de Futbol, Fousi Lekja, es troba entre els favorits. Malgrat la migració no forma part del debat, les xarxes bullen davant la possibilitat d'una nova entrada massiva a Ceuta o Melilla, coincidint amb els comicis. Des de les associacions de menors i famílies alerten, però, que el Marroc no busca expressament que això passi. Maria Messaadi, coordinadora de projectes de l'organització APIS.
13: La idea equivocada és que nosotros queremos enviar a nuestros menores a Europa, y esa no es la idea. Nuestra idea es que nuestros menores se formen aquí, se gradúen aquí, tengan un futuro aquí en el país y obviamente si en algún momento desean partir hacia Europa, que sea con los medios adecuados, a través de una migración regular y, por supuesto, que no se ponga en riesgo la vida de ningún menor.
12: Els col·legis obriran de les 10 del matí a les 9 de la nit, hores catalanes, i els resultats podrien esperar fins a la matinada.
2: 3CAT Info.
0: Tres persones han resultat ferides lleus en caure'ls al damunt una part del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies a Barcelona. Encara no se saben les causes de l'incident. L'estació s'ha tancat per motius de seguretat i podria estar fora de servei diversos dies. Els viatgers amb origen a destinació a Fabra i Puig han hagut de fer servir la línia 1 del metro com a mitjà alternatiu. Unitat mòbil amb Xavi Cussó i Jordi Canal.
14: Tres persones ferides lleus, però que el SEM, després d'atendre-les aquí, ha traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Els ha caigut a sobre part d'un fals sostre del vestíbul, uns 20 o 30 metres quadrats d'encanyissat i guix. Ha cedit a la

0: passat, ara toca investigar-ho. De moment l'estació estarà tancada, cosa que té afectacions en el servei.
1: No sabem. Serà el propi personal de Renfe una vegada facin la valoració de com moment. De moment mantenim la circulació, els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
0: Playa sí que ha descartat que les obres de reforma que s'han començat a fer en aquesta estació hi tinguin res a veure perquè afecten el paviment i no pas el sostre.
2: El temps.
3: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Començarem oficialment la tardor, però no canviarem el tipus de temps. Aquesta tardor ens portarà de moment un temps molt d'estiu. Matinada, un pèl més fresca cap a comarques interiors, cap al Pirineu. Temperatures que encara algun valor a la costa central pot quedar rondant els 19 o 20 graus. I un cel clar, amb sol, amb alguna boirina matinal i algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre. Poqueta cosa. Moltes estones de sol al migdia, amb moltes poques possibilitats que creixin nuvolades. Potser el vespre arriben algunes bandes de núvols alts i prims pel terç oest. Farà una miqueta més de calor, pujaran les temperatures, recuperarem aquest parell de graus que vam baixar el dimarts. Igualment moltes màximes entre els 28 i els 33-34 graus puntualment per sobre. De cara a dijous repetiríem aquesta mateixa situació d'estabilitat i divendres fins i tot les temperatures voldran pujar una mica més.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
3: El govern vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys amb l'objectiu de pal·liar-ne els efectes negatius a la societat i encara més en plena crisi educativa. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, el dia abans de comparèixer al Parlament, aquest dimecres, per retre comptes del desgavell de les proves PISA. Un avantprojecte de llei que hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve.
5: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposa d'un model propi de benestar digital per a la infància i de l'adolescència. Prohibir que els mòbils en l'educació obligatòria i l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable, permanent i, per tant, convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències en llei.
3: També vol reforçar la lectura i fer que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles. Són mesures per contrarrestar els efectes de l'ús excessiu de les tecnologies recollits a la guia sobre usos digitals que el govern ha actualitzat. Entre els 0 i els 6 anys, la guia assenyala problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries. Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7. Ho explicava Lluïsa Conejos, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
6: Aquest ús problemàtic té un impacte a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat també a desenvolupar conductes de risc.
3: I el mòbil cada vegada arriba més aviat, abans dels 11 anys. De fet, més del 80% dels nens i nenes ja en tenen. Primera reunió del Consell d'Educació de Catalunya, l'espai en què s'ha de debatre i abordar les millores que necessita el sistema educatiu català. El Consell és un òrgan consultiu amb representació de docents, alumnes, famílies, el món local i les patronals que ha rebut l'encàrrec del president Salvador Illa d'abordar les reformes necessàries per millorar el rendiment acadèmic dels estudiants després de les últimes dades de l'informe PISA. Des de la USTEC recorden, però, que el debat obert sobre les millores al sistema educatiu no ha de tapar les reivindicacions que els mestres i professors estan fent al departament i que els van portar a convocar una jornada de vaga el primer dia de curs. Andreu Montbrú és un dels portaveus del sindicat.
7: Aquest derivar el debat cap aquí el que pretén és, d'una banda, dilatar els terminis, desactivar el conflicte i diluir la veu dels treballadors i de les treballadores i especialment d'USTEC com a sindicat majoritari que hem estat encapçalant els últims dos anys les mobilitzacions.
3: També el sindicat de professors de secundària mostra molts dubtes sobre l'utilitat d'aquest debat. Ignasi Fernández és secretari de professors de secundària.
8: Jo soc pessimista totalment de que el Consell d'Educació de Catalunya vingui a arreglar alguna cosa. És que clarament no li veiem. O ens hi posem de posar el coneixement i a transmetre coneixement com a objectiu de l'educació, si no, no es compleix amb aquesta finalitat, o aquí ja podem plegar.
3: El Consell ha de tenir enllestides a l'abril les seves propostes.

0: El cap d'informació dels Mossos, Carles Hernández, ha defensat la presència de dues agents d'incògnit a l'assemblea de docents i ha rebutjat demanar disculpes. Ho ha dit a la comissió d'investigació sobre infiltracions policials al Parlament. Hernández assegura que no va ser una infiltració i defensa que en cap cas ha estat desautoritzant la consellera Parlon, i sí que va demanar disculpes i va admetre que va ser un error.
1: En cap cas es tractava ni d'una acció encoberta ni d'una acció d'infiltració. Es tractava d'una acció relacionada amb les funcions per poder garantir el manteniment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana. És una acció policial mal planificada. Jo he dit que les agents van entrar sense mentir. Quan van ser descobertes, van intentar sortir d'allà garantint la seva seguretat i van mentir.
0: Més qüestions. Investiguen com a homicidi el cas de la dona que va aparèixer morta al pantà d'Utxesa, al municipi de Torres de Segre, al Segrià, el 19 d'agost passat. Segons han confirmat fonts dels Mossos, els investigadors han localitzat indicis de criminalitat en el cos de la dona, tot i que l'autòpsia no va apreciar signes de violència. El cadàver el van localitzar treballadors de la presa del pantà, que van avisar els cossos policials. Els Mossos investiguen les circumstàncies de la mort i busquen el possible homicida.
2: 3CAT Info.
0: En cultura, Eduard Fernández ha presentat candidatura a la Concha de Plata del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Precisament fa 10 anys que ja es va endur el premi millor actor per El hombre de las mil caras. Aquest cop hi opta per El mal padre, de Roberto Bueso, que ha entrat en competició aquest dimarts. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
3: Y quiero ir. No quiero verlo.
4: ¿Quién es tu padre?
3: ¿Mi padre? No tengo padre desde los 12 años.
5: Eduard Fernández, com ja ens ha demostrat reiteradament els últims anys en films com el 47, Marco, Mediterráneo, va sobrat. I en aquesta producció valenciana, El mal padre torna a crear un personatge molt atractiu, però en aquest cas també molt desagradable.
6: Una de les dificultats que jo tenia era fer un tio que de tant en tant diguessis, hòstia, això pica, no? I està bé fent. Com a actor generalment sempre ens volem salvar el personatge i tal, i no, realment és un tio xungo, no? Jo crec que és un mal pare que té un ego descomunal, aquest home, no? Un gran hedonista, i no tenia en compte la família, i ell volia triomfar. Que tothom l'escoltés, tothom l'admirés, no? Que intel·lectuals ex d'esquerres que tiren cap a la dreta, que ens sonen una miqueta tots.
5: Per tot això ens ha confessat que s'ho ha passat a pipa, interpretant aquest mal pare, fent veure que té una malaltia terminal i que, curiosament, es diu Santiago Balmes, igual com el líder del grup Love of Lesbian.
3: Tu sabes que no eres tu padre, ¿no? Lo sabes.
0: El nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Valentín Roma, s'ha proposat augmentar l'afluència de públic al MACBA amb un projecte amb veu pròpia, progressista i basat en els continguts. Els membres del patronat del MACBA han presentat Valentín Roma com un intel·lectual de barri per la sofisticació del seu pensament artístic i alhora la seva capacitat de connectar amb el públic. El fins ara director de la Virreina Centre de la Imatge ha reivindicat la feina de les anteriors direccions, però no s'ha estat de criticar les xifres de visitants que té el MACBA.
7: Des del MACBA hem d'afrontar seriosament l'ús que es fa de nosaltres. El 2025 el MACBA ha estat visitat, ha estat usat per 200.000 persones. 150.000 persones ha vingut a veure el nostre programa expositiu. Això és clarament insuficient.
0: Roma ha explicat també com dotarà de veu pròpia l'equipament situat al barri del Raval.
7: MACBA ja es separa frontalment del pensament reaccionari que avui assetja la cultura, però també d'aquestes tendències que pretenen convertir els museus en una mena de fotocalls inofensius.
0: El curador d'art ha presentat aquest dimarts l'orientació general del seu projecte per al museu, que dirigirà durant els pròxims 5 anys. Els eixos temàtics i els continguts expositius els explicarà en els pròxims mesos.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts, amb Damià Aguilar.
8: El Barça, actual campió de la Champions femenina de futbol, debuta aquest dimecres a la competició 2026-2027. Serà a l'antena de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info.
8: El Barça-París serà a les 9 del vespre. La TDG començarà a dos quarts. El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar.
9: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar.
8: Aquest dimecres podria tornar Irene Paredes, som dubte Quique Nazaret i Vicky López i no es preveu que jugui Aitana Bonmatí. Al tot costa han entrevistat la portera Cata Coll, que entén que l'agradaria aposti per tornar a guanyar.
4: Sí, per què no? Això vol dir confiar en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'ambició d'aquesta lliga.
8: Aquest dimarts s'han disputat els primers 5 partits de la fase lliga d'aquesta Champions femenina. Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Inter 1, Haken de Suècia 0, Arsenal 1. Lluc de Dinamarca 0, Juventus 1, Benfica 2 i Real Madrid 1, Paris Saint-Germain 1. Per altra banda, el seleccionador brasiler ha inclòs la blaugrana Querolin en la convocatòria per dos amistosos a l'octubre contra l'Argentina. L'entrenament del primer equip masculí del Barça ha plegat només 7 jugadors aquest dimarts i un era del filial, Ayer, pel tema de les seleccions. Un dels 17 blaugranes desplaçats és Lamine Yamal, que ha concedit una entrevista al diari L'Equip per parlar de la pilota d'or.
10: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como he dicho, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta el dinero de jugar. Ver un partido solo por él, yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, jugadores así que son diferentes, que hacen sonreír.
8: També es compra cap a casa la seva, el madridista Mbappé, a Radio França Internacional.
11: Home, és que si feia un bon any.
12: Bé, jo crec que he fet un molt bon any. Una gran temporada a nivell individual. Per això crec que mereixo la pilota d'or. A més, he estat el màxim golejador en totes les competicions importants.
11: Bon any per moi, és una sòlia.
8: Doncs el Real Madrid s'han embrancat en una picabaralla amb el president de la Lliga, Javier Tebas, que els ha recriminat les crítiques a l'arbitratge. I la Casablanca ha reaccionat amb un comunicat afirmant que la Lliga de Futbol Professional es mereix un dirigent neutral i al servei dels clubs. Després Tebas encara ha dit que no s'ha de confondre neutralitat amb independència. El dia que José Mourinho, el tècnic del Real Madrid, ha estat l'únic entrenador de primera o segona que no ha anat a la trobada anual amb la Federació Espanyola. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, li han preguntat i ha evitat la polèmica.
13: Había preguntado también por el tema de Mourinho el otro día en rueda de prensa.
14: Buah, ahí no pido nada.
13: Bastante tengo yo con Mourinho. Ha pasado la reunión, Manolo, técnico de Real Madrid. Bueno, al final supongo que cada uno tiene sus compromisos y todos los que pueden vienen y no está, no hay más.
8: A tot això, dijous comença la UEFA Nations League amb els primers partits de la primera jornada. Països Baixos, Alemanya, Noruega, Dinamarca i Portugal, Gales. Xavi Hernández debutarà com a seleccionador nacional neerlandès contra Jürgen Klopp, que debutarà a la banqueta alemanya.
15: Many of the staff are from the Netherlands.
16: Una bona part del meu cos tècnic és neerlandès i n'estic molt content perquè són gent molt directa i honesta. I jo prefereixo això. Estic molt content i còmode. Sóc al millor lloc on podria ser. És perfecte per a mi. Ara només ens falta competir i obtenir resultats, cosa que no serà fàcil, tot i que estem preparats pel repte.
15: It will be not easy, but I'm ready for the challenge.
2: Crescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Al Top Costa de Catalunya Ràdio hem conegut la nova campiona del món de motocross, Daniela Guillén. La de Lloret ha aterrat al Prat fa algunes hores, provinent d'Austràlia, i ens ha avançat que no sap si repetirà l'any que ve, perquè sent la crida dels Estats Units.
17: Quan ja comences a guanyar un, vols més, no? Perquè al final entrenes per guanyar. No tinc res firmat amb ningú ni res. Aquest any he fet una cursa als Estats Units i la veritat que allà el campionat m'ha impressionat molt de com valoren a les noies i com és tot allò. Jo crec que si tinc l'oportunitat i no ho sé, però possiblement hi hagi l'opció de poder marxar cap allà.
8: En tenis ha començat la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen a la Xina. L'equip espanyol amb la catalana Marina Bassols debuta aquest dimecres contra el Kazakhstan.
18: Súper contenta al final volver aquí al equipo con las jugadoras que nos llevamos súper bien y también yo después de este año yo creo que refleja un poco, ¿no?, el trabajo que he estado haciendo y también pues de momentos que he pasado.
8: Aquest dimecres es disputen a Reus les finals de bàsquet de la Lliga Catalana Femenina i la Lliga Femenina Challenge. A les 6 de la tarda, final de la Challenge, entre el Joventut de Badalona i el Lima Horta Barcelona. A 8:45, la final absoluta entre l'Espart Uni Girona i el Cadí La Seu. I a Montreal, Canadà, les catalanes Paula Blasi i Núria Benito han finalitzat sisenes en la contrarrellotge mixta del Mundial de Ciclisme.
0: Són 2:45.

0: aquestes són les principals informacions. El Tribunal Constitucional defensa amnistiar els líders de l'1 d'octubre pel delicte de malversació. La majoria progressista ha rebutjat el posicionament del magistrat conservador contrari a l'aplicació de la llei i activa així el compte enrere per al retorn de Carles Puigdemont. Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau. El president Donald Trump diu al seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacta. A partir d'ara explicarem que un grup de països europeus critica que el govern de Pedro Sánchez vulgui supeditar l'entrada de nous estats a la Unió a l'oficialitat del català. Els 27 han tornat a debatre aquesta última qüestió, que continua encallada. Explicarem també que l'Ajuntament de Barcelona aprova apujar la taxa turística als creueristes que fan escala a Barcelona, anirà augmentant de manera gradual fins als 24 euros l'any 2030. I al jaciment del Castell de Cervera, a la Segarra, han descobert 8 petjades que els experts creuen que tenen uns 30 milions d'anys. I sembla que les va fer un avantpassat dels cavalls actuals.
1: Esports.
2: El Barça, actual campió de la Champions de futbol femenina, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre.
0: I el temps comença oficialment la tardor, però tindrem un dimecres assolellat i estiuenc. Matí fresc al Pirineu i a les comarques interiors, i migdia càlid, amb màximes entre els 27 i els 33 graus. Es formarà alguna boirina matinal i algun núvol baix a l'Ebre, i a la tarda dominarà el sol, amb algunes bandes de núvols prims al vespre. El Constitucional defensa amnistiar els líders del procés per la malversació i apropa per aquesta tardor el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència, que obligarà el Suprem a aixecar l'ordre de detenció de Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La majoria progressista del Constitucional s'ha imposat i ha frenat els plans dels conservadors. Han tombat el criteri del magistrat conservador José María Macías, que insistia en no amnistiar el delicte de malversació, i ha assumit que la seva ponència no té el suport de la majoria progressista del Tribunal de Garanties i n'haurà de redactar una de nova per al pròxim ple. Un ple, el més decisiu, que ja té data, serà el 6 d'octubre, i en aquesta nova ponència el magistrat recollirà els criteris expressats per la majoria progressista i que no comparteix. Un ple que també debatrà el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa, i en aquest punt el criteri que adopti el Tribunal Constitucional marcarà l'actuació del Suprem, que s'ha obert a aplicar l'amnistia als líders del procés quan l'alt tribunal emeti la primera sentència. És a dir, la resta de recursos d'empara, com ara els del president Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras, o exconsellers com Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig, aniran en posteriors plens i estaran marcats per aquesta primera sentència. El magistrat Pablo Llarena, instructor del procés en el Suprem, ja ha avançat que agilitzarà l'aplicació de l'amnistia a l'expresident tan bon punt tingui els detalls de la sentència del Constitucional sobre el recurs de Turull i com argumenti el suposat benefici patrimonial associat al delicte de malversació.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Diversos socis europeus carreguen contra el govern espanyol per voler vincular l'entrada de nous països a la Unió Europea amb el fet que abans es reconegui el català com a idioma oficial. Les queixes s'han expressat en una reunió de ministres europeus. A la trobada, l'oficialitat del català només s'ha discutit durant 7 minuts. No s'hi ha fet cap votació formal ni s'hi ha tancat cap acord. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
4: A l'hora de la veritat, el govern espanyol evita aclarir si està disposat a bloquejar l'entrada de Montenegro o Albània a la Unió Europea per forçar el reconeixement del català.
5: Espanya confia que esto va a ocurrir y estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que s'incorporen altres estats membres a la Unió Europea.
4: Però sigui com sigui, aquesta nova estratègia de Madrid ha irritat alguns socis europeus. Lituània ho troba inacceptable i Suècia creu que Espanya s'equivoca quan vincula les dues coses.
6: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
4: Alemanya es nega a condicionar l'accés de Montenegro o Albània al club comunitari, el fet que abans es reconegui el català.
7: efectiu.
8: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. El procés ha de continuar, i en aquest sentit demanaria una mica més d'esperit europeu.
4: Berlín sempre ha estat un dels principals obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. Els governs alemany i espanyol van crear un grup de treball per llimar les seves diferències. Per ara, sense resultats.
0: Delegacions dels Estats Units i l'Iran s'han reunit aquest dimarts a Nova York, per primer cop en mesos, amb l'objectiu d'explorar un possible acord de pau entre els dos països. En la primera jornada de l'Assemblea General de l'ONU, el president Donald Trump ha dit que s'enfronta a un dilema: acabar amb la República Islàmica o fer un pacte. Trump també confia en un acord de pau entre Rússia i Ucraïna. Nova York, Oriol Serra.
9: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar l'Iran. Primer s'ha mostrat convençut que l'endemà de les eleccions al Congrés nord-americà, la primera setmana de novembre, s'arribarà a un acord amb l'Iran i que aquell país l'acceptarà perquè suposaria la possibilitat de reconstruir-lo i convertir-lo en una potència a la seva regió. I tot seguit ha advertit l'Iran que si no accepta l'acord, l'alternativa serà la seva aniquilació.
10: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai? O bé aniquilo la República Islàmica ràpidament, sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països? Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
9: Segons fonts periodístiques iranianes, el ministre d'Afers Exteriors d'aquell país i l'enviat especial dels Estats Units com a mediador, Steve Witkoff, s'han reunit a Nova York en el marc de l'Assemblea de les Nacions Unides i haurien concretat les condicions de reobertura de l'estret d'Hormuz. Les condicions passarien per l'aixecament del bloqueig naval, el descongelament de béns iranians i l'aturada de la guerra per part dels fronts de resistència. D'altra banda, el president dels Estats Units s'ha reunit a la seu de les Nacions Unides amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Trump s'ha mostrat convençut que la guerra d'Ucraïna es pot acabar aviat i no ha tancat la porta a una trobada entre Zelensky i el president rus Vladimir Putin. Seria en el marc de la cimera del G20 a Miami i Zelensky s'hi ha mostrat plenament disposat.
11: Estic a punt, ja ho he dit, estic a punt en qualsevol moment, quan totes les parts vulguin. Crec que tots ens hem de moure com més ràpid millor.
9: Per cert, que el president nord-americà també s'ha referit a l'illa de Cuba, assegurant que el règim és a punt de canviar i que el secretari d'Estat, Marco Rubio, d'origen cubà, hi està treballant. Ha estat el moment en què la delegació cubana ha abandonat l'Assemblea General en senyal de protesta.
0: Benjamin Netanyahu carrega contra l'alcalde de Nova York, que dilluns el va qualificar de criminal de guerra i arquitecte del genocidi palestí. En un vídeo a X, poc abans de volar cap allà per assistir dijous a l'Assemblea General de l'ONU, el primer ministre israelià ha respost a les paraules de Zoran Mamdani i ha advertit que sortirà esquitxat del seu discurs.
12: Vergonya, senyor Mamdani. Vergonya per donar suport als terroristes de Hamas, monstres que van massacrar el nostre poble. Vergonya per incitar aldarulls contra els jueus de Nova York. Vinc a l'ONU. Diré la veritat sobre els nostres soldats heroics i diré la veritat sobre vostè.
0: Mamdani ha subratllat que la seva crítica a Israel s'ha volgut tergiversar per fer-lo aparèixer com un antisemita, postulat que ell condemna. I França amplia els col·lectius que es beneficiaran de les mesures per mitigar la pujada de preus dels combustibles que s'allarguen fins a final d'any. A més, anuncia que retornarà als ciutadans l'IVA que recapti de més gràcies a l'augment dels preus. París, Isabel Galí.
13: El govern francès no vol abaixar les taxes als hidrocarburs i alhora tem les protestes per l'alça dels preus dels carburants. Però sobretot té por que calin els arguments de l'oposició que li demana que rebaixi l'IVA de la gasolina i el gasoil. Per això s'ha tret de la maniga el que anomena regla d'or, que els eventuals excedents d'IVA derivats de l'augment del preu dels carburants siguin retornats als ciutadans. El ministre de Comptes Públics, David Amiel, ha demanat que la mesura s'inclogui en uns pressupostos del 2027 necessàriament restrictius.
14: El govern proposarà una esmena que preveu que si mai un dia hi ha un eventual sobrecost, evidentment el conjunt serà immediatament restituït als francesos sobre la forma d'ajuda suplementària.
13: Sobre les actuals ajudes directes de 100 euros als conductors de llarg recorregut, el govern les ha allargat fins al desembre. Se'n beneficiaran 5 milions i mig de francesos, els que recorren més de 15 quilòmetres entre la feina i casa seva, o 8.000 quilòmetres a l'any, ha explicat la ministra d'Energia, Maud de Brijol.
7: Un impacte cada vegada més fort sobre el poder adquisitiu dels francesos, sobretot modest, justifica l'ampliació i renovació d'aquesta ajuda de 100 euros.
3: I dos missatges més del ministre d'Economia. No hi haurà problemes d'abastiment de carburants. I el president Macron és a Nova York per intentar que s'alliberi l'estret d'Hormuz.
0: El govern espanyol es compromet a allargar les mesures de suport al sector agrícola per compensar el sobrecost del preu del gasoil. L'anunci l'ha fet el ministre d'Agricultura, Luis Planas, després de reunir-se amb les cooperatives i les organitzacions professionals agràries i del sector agroalimentari. Planas els ha recordat que Brussel·les s'ha posat límits a les ajudes que poden donar.
15: Tenemos un límite máximo de compensación que es el 70% del sobrecoste, tanto en gasóleo como en fertilizantes, que nos autorizó la Comisión Europea el pasado 29 de abril, y estamos ahora en fase de discusión interna del Gobierno.
0: Previsiblement, les mesures compensatòries s'aprovaran la setmana que ve al Consell de Ministres i s'allargaran fins a final d'any. Els representants del sector primari diuen que es mantenen a l'expectativa de la concreció i que no descarten mobilitzacions després d'una resposta que consideren insuficient. El Congrés ha admès a tràmit una proposició de llei perquè les persones amb 40 anys cotitzats o més es puguin prejubilar sense que se'ls retalli la pensió. Actualment, en alguns casos, s'apliquen penalitzacions que poden arribar al 30% de la pensió. La proposició l'ha defensat la líder de Podem, Ione Belarra.
16: ¿Cómo es posible, señorías, que en pleno siglo XXI, que en la cuarta economía del euro, que con una macroeconomía que, como dice el propio presidente del gobierno, va como un cohete, sigamos teniendo en España a personas que han cotizado más de 40 años a la Seguridad Social que ven recortada su pensión?
0: Els partits de la coalició de govern, el PSOE i Sumar, han donat suport a l'admissió a tràmit d'una reforma que disposa de prou suport per tirar endavant. El diputat de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que la modificació s'hauria pogut aprovar abans, quan Podem formava part del govern espanyol, mentre que el diputat d'Esquerra, Jordi Salvador, ha posat en dubte que s'acabi aplicant.
17: No han faltat ni majories en aquesta cambra. El que ha faltat és convertir aquestes majories en una solució.
18: Ja estem acostumats a que moltes vegades, quan guanyem coses, no sempre arriben a ser realitat.
0: Junts i Esquerra han anunciat el seu vot favorable, com també ho han fet el PNB i Bildu, mentre que el PP i Vox ho consideren inaplicable per la intenció de Podem que tingui efectes retroactius.
1: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Barcelona aprova a pujar la taxa turística als creueristes que fan escala a la ciutat. Anirà augmentant de manera gradual fins als 24 euros l'any 2030. Ho ha aprovat la Comissió Extraordinària d'Economia, que en canvi ha votat en contra d'incrementar l'IBI als hotels de luxe o més grans, l'impost sobre activitats econòmiques i el de construccions, instal·lacions i obres. Tot plegat es debatrà al plenari de divendres per després sotmetre-ho a informació pública durant 30 dies. I segons el calendari previst, l'aprovació definitiva es podria fer abans que s'acabi l'any. El recàrrec a la taxa turística als creueristes d'escala s'ha aprovat amb el suport d'Esquerra i Junts. Jordi Valls, regidor d'Economia, Hisenda i Turisme.
19: Tanquem aquest expedient també havent negociat amb Esquerra Republicana, pactem destinar recursos a impulsar un programa de reforç escolar i a incrementar el pressupost del mateix programa. Tardes educatives per garantir que l'educació dels nostres fills no depenguin de la renta i la situació social dels seus pares. I el grup de Junts ja els hi avanço que assumim el compromís en els propers pressupostos 27 i en un futur d'incrementar la inversió destinada a adaptació al canvi climàtic, com ara el Pla d'Ombres, entre altres, tal com vostè demanava.
0: Abans d'acabar l'any deixaran d'operar dues de les 7 terminals de creuers del port. I encara a Barcelona, la construcció de l'escalinata i la façana de la Glòria de la Sagrada Família comportarà l'enderroc de més d'un edifici. Així ho ha matisat el temple després que el director de la Junta de Constructora, Xavier Martínez, apuntés en roda de premsa que només se'n veuria afectat un, el de Núñez Navarro. Era la proposta de mínims de la constructora, que també proposava reubicar els veïns en un nou edifici al carrer Mallorca i indemnitzar els que tenen pisos turístics o de lloguer, el Santín.
20: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a l'illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
0: Ara qui té l'última paraula sobre la qüestió és l'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions. Durant els propers anys, les obres es concentraran a la façana de la Glòria i l'any que ve ja es començaran a aixecar les columnes que aguantaran les torres. La constructora calcula que el temple podria estar acabat d'aquí a uns 10 anys. I abans del temps, també us expliquem que els patinets elèctrics tornaran al transport públic, segons confirmen fons del sector A3Cat Info. L'autoritat del transport metropolità ha posat en marxa la revisió de la prohibició decretada al gener del 2023. El que encara no s'ha concretat és ni quan ni com es farà. Els últims canvis normatius que obliguen a homologar-los, registrar-los i comptar amb una assegurança de responsabilitat civil obligatòria han millorat la situació legal per poder permetre aquest retorn, tot i que encara no s'hagin fixat els condicionants. Recordem que la prohibició es va decretar després que la bateria d'un patinet trucat, per poder córrer més, es va sobreescalfar a dins d'un tren de ferrocarrils de la Generalitat i es va acabar incendiant sense provocar víctimes. Fa uns dies Renfe ja va anunciar que tornava a acceptar patinets elèctrics als trens, excepte a Rodalies de Catalunya i d'Euskadi.
1: El temps.
0: Ara sí, sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Començarem oficialment la tardor, però no canviarem el tipus de temps. Aquesta tardor ens portarà de moment un temps molt d'estiu. Matinada, un pèl més fresca cap a comarques interiors, cap al Pirineu. Temperatures que encara algun valor a la costa central pot quedar rondant els 19 o 20 graus i un cel clar amb sol, amb alguna boirina matinal i algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, poqueta cosa. Moltes estones de sol al migdia, amb moltes poques possibilitats que creixin nuvolades, potser al vespre arriben algunes bandes de núvols alts i prims pel terç oest. Farà una miqueta més de calor, pujaran les temperatures, recuperarem aquest parell de graus que vam baixar el dimarts. Igualment moltes màximes entre els 28 i els 33-34 graus puntualment per sobre. De cara a dijous repetiríem aquesta mateixa situació d'estabilitat i divendres fins i tot les temperatures voldran pujar una mica més.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfodiari.
0: Repunten les infeccions respiratòries i els casos de Covid, que és el virus predominant. En l'última setmana, segons dades del Departament de Salut, s'han registrat 1.800 casos de Covid a urgències, una xifra lleugerament superior si ho comparem a la mateixa setmana de l'any passat. I la grip també ha repuntat amb 800 casos més que la setmana passada. Tot i aquesta tendència a l'alça, el nombre d'infeccions, tant de Covid com de grip, estan en nivells basals, és a dir, dins del rang baix de transmissió. Aquest dimarts han començat els treballs d'urgència per treure els arbres cremats pel foc a les Gavarres al juliol. S'estan netejant un total de 12 hectàrees de terreny a banda i banda de la carretera de la Ganga per evitar que alguns d'aquests arbres puguin caure al vial i evitar l'erosió del terreny. La Bisbal d'Empordà, Pau Bartrolí.
21: Els operaris han començat aquest matí a talar els arbres amb motosserres. Els treballs, que han de durar dos mesos, s'estan efectuant a la carretera de la Ganga, que uneix la Bisbal d'Empordà amb Calonja, uns metres més amunt d'on va començar el foc. En paral·lel, s'ha començat a redactar el pla de restauració de tota la zona afectada per definir les actuacions dels propers anys. Quim Gombau, gerent del Consorci de les Gavarres, explica que poden passar ben bé 30 o 40 anys fins que el bosc recupera el seu potencial.
22: A tornar-lo a veure semblant en el que era, doncs, evidentment, porta unes dècades, perquè el creixement dels arbres són espècies de creixement lent, el sur especialment, i no volem que s'hagi de tallar. Abans no tinguem una coberta arbòria semblant a la que teníem, doncs passaran tranquil·lament 30 o 40 anys.
21: També s'està treballant perquè no quedi cap finca a la zona sense gestionar i, per tant, sense prevenir incendis.
0: Unió de Pagesos demana que s'aturi la importació d'arròs del sud-est asiàtic. El sindicat denuncia que l'any passat es va duplicar i això va fer baixar un 40% el preu que es paga als productors locals. Tortosa, Jordi Barranca.
23: El sindicat reclama que la Unió Europea deixi importar arròs de països com Myanmar, l'antiga Birmània. L'any passat es va passar de 240.000 tones importades a 570.000 per la sequera, mentre que el preu que cobren els pagesos no para de baixar. Ara són 33 cèntims, quan com a mínim n'haurien de cobrar 45. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
24: Una és parar les importacions, perquè, clar, l'any importat arròs han tocat el mercat i l'han destrossat. I la segona qüestió és que, degut a la destrossa de la incompetència dels nostres dirigents polítics, hi ha una sèrie de diners que estan precisament ja no estan. Per tant, estarem parlant pel 2027.
23: Conseqüències d'uns acords comercials que han provocat l'escenari que denuncien.
24: Algú ha de descobrir aquí a Europa, de comprar barat fora d'Europa i vendre car aquí a Europa. Els consumidors no ho notem, una baixada de preus, pero los productos sí. Eso es debido a que Europa no piensa en agricultura, evidentemente, y el Ministerio de España tampoco.
23: Y que aseguran posan en duda la soberanía alimentaria.
0: En parlàvem al sumari, troben al jaciment del Castell de Cervera, a la Segarra, 8 petjades fossilitzades de fa 30 milions d'anys. Creuen que podrien ser d'algun avantpassat dels cavalls. Ara estudiaran de quina espècie es tractava. Lleida, Noelia Casellas.
2: La troballa del tot inesperada correspon a les petjades que va deixar un animal durant l'Oligocè fa uns 30 milions d'anys. De fet, per com estan posades, expliquen fins i tot com caminava. Àngel Galobart és paleontòleg i director del Museu de Conca Dellà.
4: Podria ser un paleotèric, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas de les passes. Això està bé.
2: Sorprèn com de ben conservades estan. Sabina Vall és investigadora del projecte.
5: Ha sigut un gran treball excepcional i especialment per l'estat de conservació en el que es troben, ja que és un recinte emmurallat i fortificat que ha anat patint diverses modificacions al llarg dels anys i tot i aquestes intervencions, òbviament ens ha arribat en un molt bon estat de conservació.
2: Fa 30 milions d'anys, algunes zones de la Segarra, l'Urgell, la Noguera i el Solsonès estaven cobertes d'aigua. Era un mar interior que facilitava que les vores estiguessin humides i les petjades que hi deixaven els animals poguessin acabar convertides en fòssils.
0: Motius de seguretat obliguen a tancar sense data de reobertura el Teatre Principal de València. La notícia ha creat un gran trasbals i es preveuen mobilitzacions del col·lectiu teatral valencià. València, Marta García.
6: El principal havia estat en obres durant l'estiu. Este dilluns se va presentar la programació de la nova temporada i hores després, sorpresa i perplexitat. Un informe pericial on queden manifest evidents motius de seguretat obliga la Diputació de València a prendre la decisió de tancar. Isabel Martí és de l'Associació d'Escriptors i Escriptores Teatrals.
8: L'espai ha estat en obres puntuals i que anaven a aprofitar-se les obres així més intenses en el període de vacances que estava tancat l'edifici, el teatre, en estiu. Han estat amb que el principal espai d'exhibició escènica amb les millors condicions desapareix.
6: La reforma integral que necessita el principal podria allargar-se fins a 4 anys amb un cost de més de 40 milions d'euros. Pau Alabajos, del col·lectiu Ovidi Montllor, parla de mala gestió.
10: Un poc s'ajunta més a falta de prioritat de la cultura des del punt de vista de la gestió del Partit Popular i de Vox.
6: Per salvar el colp, algunes de les obres previstes es reubicaran al Palau de les Arts, però això no satisfà el món teatral valencià, que eixirà al carrer amb mobilitzacions i protestes previstes per al dijous al matí.
25: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella Helena d'Esparta.
0: El Llibre de Gràcia, estrenat aquest dimarts, Tot fent la vella Helena, de Jacques Offenbach, una relectura de la mítica obra que es va poder veure als orígens del teatre, el 1979, protagonitzada per Anna Lizaran, Imma Colomer i Carlota Soldevila, entre d'altres. Miquel Masquiol firma la proposta que reivindica el llegat, la memòria i es pregunta què queda de tot allò. Marta Vives.
26: Després de viure literalment dues setmanes al Lliure de Gràcia i portar a l'extrem el que és ser una comunitat, Miquel Masquiol i la seva trup Col·lectiu Miserable han estrenat la seva versió de la vella Helena. Només entrar al vestíbul els vestigis d'aquesta experiència.
27: Entro al Teatre Lliure de Gràcia i em trobo uns cartrons que tapen, diguem, el finestral i em trobo una tenda de campanya just a l'entrada amb uns matalassos i uns materials de pintura.
26: Era només l'avançada d'una aventura a mig camí entre l'homenatge i el deliri. Masquiol ha passat pel Tornix, la vella Helena del 79, i d'això n'ha sortit un batut ple de memòria, llegat i reivindicació, però també molta mala llet i ironia. I amb referències constants al teatre actual i als seus protagonistes que han causat les riallades del públic que ha rebut així l'estrena.
28: Divertida, irreverent, risc, o sigui, s'han arriscat d'una manera que de debò, o sigui, queda molt antic per entregar un barret perquè, buf!
2: Que són uns punquis i alhora també és... m'ha commogut.
29: I difícil perquè era un repte important per ells, jo crec.
30: Molt diferent del que vam veure l'any 79. Ai, Vilamai, serà
3: un altre registre, però molt bé, molt bé.
26: Entre els espectadors, alguns dels històrics fundadors del Teatre Lliure, Lluc Colomer, Lluís Omar, Toni Sevilla i Montse Alcañí. Emocionant han estat els aplaudiments a ells en el començament d'una obra que celebra amb nostàlgia els temps passats, però alhora apunta que encara està tot per fer.
1: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
7: El Barça, actual campió de la Champions femenina de futbol, debut aquest dimecres a la competició 2026-2027, serà a l'antena de Catalunya Ràdio. El Barça París serà a les 9 del vespre i la TDG començarà a 2:15. El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar.
9: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar.
7: Pere Romeu també ha dit que aquest any amb la diàspora coneixerem moltes jugadores o joves que fins ara no havien tingut tants minuts. Aquest dimecres podria tornar Irene Paredes, són dubte Quica Nazaret i Vicky López i no es preveu que jugui Aitana Bonmatí. El Tot Costa ha entrevistat la portera Cata Coll, que entén que l'agradaria aposti per tornar a guanyar.
29: Sí, per què no? Això vol dir que confien en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és el missatge d'aquesta nit.
7: Aquest dimarts s'han disputat els primers 5 partits de la fase Lliga de la Champions femenina. Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Inter 1, Haken 0, equip de Suècia, Arsenal 1, New 0, equip de Dinamarca, Juventus 1, Benfica 2 i Real Madrid 1, Paris Saint-Germain 1. Mentrestant, el seleccionador brasilè ha inclòs la blaugrana Querolin en la convocatòria per 2 amistosos a l'octubre contra l'Argentina.
1: 3CAT Info.
7: Seguint en clau blaugrana, l'entrenament del primer equip masculí ha plegat només 7 jugadors aquest dimarts i un era del filial, ayer, el tema de les seleccions. Un dels 17 blaugranes desplaçats és Lamin Yamal, que ha aconseguit una entrevista al diari L'Equip per parlar de la pilota.
11: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como he dicho, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viendo de jugar. Yo he compartido solo por él, yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, ahora sí que es muy diferente el que hacen en San Reino.
7: També es compra cap a casa, la seva, el madridista Mbappé, a Ràdio França Internacional.
12: Home, és que s'ha fet un bon any.
13: Bé, jo crec que he fet un molt bon any, una gran temporada a nivell individual, per això crec que mereixo la pilota d'or. A més, he estat el màxim golejador en totes les competicions importants.
12: Bon any per moi, és una somia.
7: Mentre ara el Real Madrid s'ha embrancat en una picabaralla amb el president de la Lliga, Javier Tebas, que els ha recriminat les crítiques a l'arbitratge. I la Casa Blanca reacciona amb un comunicat, afirmant que la Lliga de Futbol Professional es mereix un dirigent neutral i al servei dels clubs. I encara després Tebas ha tornat a replicar, dient que no s'ha de confondre neutralitat amb una independència. L'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha estat l'únic entrenador de primera o segona que no ha anat a la trobada anual amb la Federació Espanyola. I era el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, i li han demanat i ha evitat la polèmica.
14: Ya preguntando también por el tema del Mourinho, lo que había entrado a prensa.
15: Buah, ahí los quiero tirar. Ahí los quiero tirar. Bastante tengo yo con la foto. Hasta dejar la reunión, Manolo, técnico de Real Madrid.
14: Bueno, al final supongo que cada uno tiene sus compromisos y todos los que pueden vienen y ya está, no hay más.
7: El tècnic blanquilou, per cert, ha donat 6 dies de festa als jugadors i no tornaran als entrenaments fins dilluns, dia 28. L'Espanyol jugarà un amistós el 2 d'octubre contra l'Ipswich Town, a l'RCB Stadium, un duel que serà a porta tancada. A tot això, dijous comença la UEFA Nations League amb els primers partits de la primera jornada, Països Baixos, Alemanya, Noruega, Dinamarca i Portugal, Gales. Xavi Hernández debutarà com a seleccionador neerlandès contra Jürgen Klopp, un altre que debuta, en aquest cas, a la banqueta alemanya.
16: Many of the staff are from the Netherlands.
17: Una bona part del meu cos tècnic és neerlandès i n'estic molt content perquè són gent molt directa i honesta. I jo prefereixo això. Estic molt content i còmode. Sóc al millor lloc on podria ser. És perfecte per a mi. Ara només ens falta competir i obtenir resultats, cosa que no serà fàcil, tot i que estem preparats pel repte.
7: En el capítol poliesportiu, el Tot Costa de Catalunya Ràdio hem conegut la nova campiona del món de motocross, Daniela Guillén, que ha carregat el prop fa algunes hores, provinent d'Austràlia, ens ha avançat que no sap si repetirà l'any que ve perquè sembla criba dels Estats Units. En tenis ha començat la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol amb la catalana Marina Bassols debutarà aquest dimecres contra el Kazakhstan, que no té la número 1 mundial, Elena Rybakina, amb problemes físics. i aquest dimecres es disputen a Reus les finals de bàsquet de les lligues catalanes femenines a 8:45 del vespre, la final absoluta entre l'Espart Uni Girona i el Cadí La Seu.
1: Tresca Info.

0: El Tribunal Constitucional defensa amnistia als líders de l'1 d'octubre pel delicte de malversació. La majoria progressista ha rebutjat el posicionament del magistrat conservador contrari a l'aplicació de la llei i activa així el compte enrere per al retorn de Carles Puigdemont. Junts creu que el Constitucional ha desautoritzat els jutges i Esquerra Republicana demana que s'apliqui sense excuses amnistia. Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau. El president Donald Trump diu al seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema. O destrueix l'Iran o hi pacta. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia. Firmat l'acord entre els Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia, pel qual els nord-americans assumeixen plenament la seguretat de l'illa. La líder danesa i el groenlandès destaquen que reserven la sobirania i el dret a l'autodeterminació. Donald Trump anuncia que ben aviat faran dues bases militars més. Pedro Sánchez reconeix per primera vegada que el control fronterer del Marroc va fallar en l'arribada multitudinària d'immigrants a Ceuta. El cap de l'executiu espanyol ha afirmat des de Nova York que ja ha reclamat respostes i accions al govern marroquí. El Marroc vota aquest dimecres en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent. Es preveu una gran abstenció després d'una campanya poc intensa. La coalició de govern de dretes i nacionalista confia sumar un altre cop. Tres persones han resultat ferides lleus per la caiguda d'una part del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies a Barcelona. L'estació s'ha tancat per motius de seguretat. Els viatgers amb origen a destinació a Fabra i Puig han hagut d'utilitzar la línia 1 del metro com a mitjà alternatiu. El govern vol prohibir per llei a partir de l'any que ve que els alumnes de fins a 14 anys puguin fer servir la intel·ligència artificial. És una de les mesures per revertir els resultats acadèmics i frenar l'ús excessiu del telèfon mòbil per part dels menors. També vol recuperar l'hàbit social de la lectura i que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles. Esports.
1: El Barça, actual campió de la Champions de futbol femenina, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre. Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les seleccions espanyola i francesa respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos.
0: I aquesta matinada comença oficialment la tardor, però tindrem un dimecres assolellat i estiuenc. Matí fresc al Pirineu i a les comarques interiors i migdia càlid, amb màximes entre els 27 i 33 graus. Es formarà alguna boirina matinal i algun núvol baix a l'Ebre i a la tarda dominarà el sol amb algunes bandes de núvols prims al vespre. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El Constitucional defensa amnistia als líders del procés per la malversació i apropa per aquesta tardor el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència, que obligarà el Suprem a aixecar l'ordre de detenció de Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La majoria progressista del Constitucional s'ha imposat i ha frenat els plans dels conservadors. Han tombat el criteri del magistrat conservador José María Macías, que insistia a no amnistiar el delicte de malversació i ha assumit que la seva ponència no té el suport de la majoria progressista del Tribunal de Garanties i n'haurà de redactar una de nova per al pròxim ple. Un ple, el més decisiu, que ja té data, serà el 6 d'octubre, i en aquesta nova ponència el magistrat recollirà els criteris expressats per la majoria progressista i que no comparteix. Un ple que també debatrà el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i en aquest punt el criteri que adopti el Tribunal Constitucional marcarà l'actuació del Suprem, que s'ha obert a aplicar l'amnistia als líders del procés quan l'alt tribunal emeti la primera sentència. És a dir, la resta de recursos d'empara, com ara els del president Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras o exconsellers com Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig, aniran en posteriors plens i estaran marcats per aquesta primera sentència. El magistrat Pablo Llarena, instructor del procés en el Suprem, ja ha avançat que agilitzarà l'aplicació de l'amnistia a l'expresident tan bon punt tingui els detalls de la sentència del Constitucional sobre el recurs de Turull i com argumenti el suposat benefici patrimonial associat al delicte de malversació.
0: Junts per Catalunya creu que el pronunciament del TC sobre l'amnistia és una desautorització absoluta als jutges del Suprem que han fet activisme polític amb els líders del procés. El número 2 del partit, Jordi Turull, exigeix a Pablo Llarena que aixequi l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont sense esperar el 6 d'octubre. Jordi Corbalan.
4: A la direcció de Junts ja no dissimulen que veuen a tocar la tornada del seu líder, encara que Jordi Turull avisa que amb el Suprem tot es pot torçar.
5: Jo faré de Sant Tomàs. Jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
4: En tot, el número 2 de Junts no amaga la rellevància del que ha passat amb el seu recurs d'empara contra el Suprem.
5: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
4: Turull no s'ha mossegat la llengua amb el jutge Pablo Llarena per demanar-li que no esperi més.
5: S'hauria d'intentar confondre el paisatge, deixar de fer de justicier. Si vol fer de jutge, el que hauria de fer és ja anticipar-se i no esperar el 6 d'octubre.
4: Sobre quan tornarà Puigdemont, el seu advocat Gonzalo Boye ha donat una pista a TV3.
6: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia de juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda, ¿no?
0: Esquerra Republicana demana que no es dilati més l'aplicació de l'amnistia. En una piulada, el líder dels republicans, Oriol Junqueras, afirma que ja no hi ha excuses perquè els tribunals acatin les sentències europees i es restitueixin els drets polítics. Més qüestions. Delegacions dels Estats Units i l'Iran s'han reunit aquest dimarts a Nova York per primer cop en mesos amb l'objectiu d'explorar un possible acord de pau entre els dos països. En la primera jornada de l'Assemblea General de l'ONU, el president Donald Trump ha dit que s'enfronta a un dilema: acabar amb la República Islàmica o fer un pacte. Trump també confia en un acord de pau entre Rússia i Ucraïna. Nova York, Oriol Serra.
7: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar l'Iran. Primer s'ha mostrat convençut que l'endemà de les eleccions al Congrés nord-americà, la primera setmana de novembre, s'arribarà a un acord amb l'Iran i que aquell país l'acceptarà perquè suposaria la possibilitat de reconstruir-lo i convertir-lo en una potència a la seva regió. I tot seguit ha advertit l'Iran que si no accepta l'acord, l'alternativa serà la seva aniquilació. S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
8: Segons fonts periodístiques iranianes, el ministre d'Afers Exteriors d'aquell país i l'enviat especial dels Estats Units com a mediador, Steve Witkoff, s'han reunit a Nova York en el marc de l'Assemblea de les Nacions Unides i haurien concretat les condicions de reobertura de l'estret d'Hormuz. Les condicions passarien per l'aixecament del bloqueig naval, el descongelament de béns iranians i l'aturada de la guerra per part dels fronts de resistència. D'altra banda, el president dels Estats Units s'ha reunit a la seu de les Nacions Unides amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Trump s'ha mostrat convençut que la guerra d'Ucraïna es pot acabar aviat i no ha tancat la porta a una trobada entre Zelensky i el president rus Vladimir Putin. Seria en el marc de la cimera del G20 a Miami i Zelensky s'hi ha mostrat plenament disposat.
9: Estic a punt, ja ho he dit, estic a punt en qualsevol moment, quan totes les parts vulguin. Crec que tots ens hem de moure com més ràpid millor.
8: Per cert que el president nord-americà també s'ha referit a l'illa de Cuba, assegurant que el règim és a punt de canviar i que el secretari d'Estat Marco Rubio, d'origen cubà, hi està treballant. Ha estat el moment en què la delegació cubana ha abandonat l'Assemblea General en senyal de protesta.
0: Els Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia firmen l'acord que deixa en mans del Pentàgon la seguretat exterior de l'illa. Aprofitant la seva participació a l'Assemblea de l'ONU, els tres dirigents han solemnitzat el pacte anunciat fa uns dies i que deixa enrere les amenaces de Trump d'apropiar-se al territori. Precisament, tant la líder danesa com el groenlandès han destacat que el document els garanteix la sobirania i el dret d'autodeterminació. La primera ministra, Mette Frederiksen, ha dit que l'anterior acord va durar 70 anys i que aquest pot durar sempre. També ha remarcat que amb la firma s'ha acabat patir per la seguretat.
10: We are making sure Ens assegurem que als adversaris no se'ls permeti obtenir cap control ni augmentar la seva influència a Groenlàndia. I al mateix temps ens assegurem que hi hagi més aliats presents a l'Àrtic.
0: El president nord-americà ha pronosticat una relació extraordinària i sòlida i ha avançat que ben aviat augmentaran la presència militar a la zona.
11: Iniciarem immediatament el procés de desenvolupament d'una important presència militar en els llocs adequats. Construirem dues bases militars molt importants.
0: El primer ministre de Groenlàndia, Jens Frederik Nielsen, també considera vital mantenir una presència forta de l'OTAN a l'Àrtic.
2: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències en el control de fronteres del Marroc en l'entrada massiva a Ceuta de finals de juliol. En una entrevista a la CNN, el president espanyol sosté que ja ha exigit explicacions i mesures al país nord-africà.
12: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
0: Ho ha dit des de Nova York, on està participant a l'Assemblea General de l'ONU. És en el context d'aquesta cimera que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i el seu homòleg marroquí s'estan reunint per abordar el retorn dels immigrants i la gestió de la frontera davant les noves crides a les xarxes per entrar aquest dimecres a Espanya. La Moncloa ha reforçat el costat espanyol amb més agents. I uns 16 milions de persones estan inscrites per votar en les eleccions legislatives d'aquest dimecres al Marroc. Milions de joves seran exclòs per visualitzar el descontentament i la desconfiança que els empenyen a emigrar. Ha estat una campanya de perfil baix, on no s'han abordat en profunditat els grans reptes i reformes pendents que té el país. La coalició governant, integrada per la dreta i els nacionalistes, aspira a repetir la majoria d'un Parlament de 395 diputats. En lloc especial, a Rabat, Nandos de Noguera.
13: La taxa de participació serà la clau per interpretar el resultat de les eleccions d'aquest dimecres. El malestar de la joventut ha protagonitzat en forma de protestes l'episodi més destacat en política interna de l'últim any, però només un 4% de joves d'entre 18 i 24 anys s'ha inscrit per votar. El partit RNI de l'actual primer ministre, el magnat Aziz Ahanoush, aspira a repetir victòria i el seu soci de coalició, la formació PAM, apadrinada pel ministre i president de la Federació Marroquina de Futbol, Fousi Lekia, es troba entre els favorits. Malgrat la migració no forma part del debat, les xarxes bullen davant la possibilitat d'una nova entrada massiva a Ceuta o Melilla, coincidint amb els comicis. Des de les associacions de menors i famílies alerten, però, que el Marroc no busca expressament que això passi. Mariam Esaadi, coordinadora de projectes de l'organització APIS.
14: La idea equivocada és que nosotros queremos enviar a nuestros menores a Europa, y esa no es la idea. Nuestra idea es que nuestros menores se formen aquí, se gradúen aquí, tengan un futuro aquí en el país y obviamente si en algún momento desean partir aquí a Europa, que sea con los medios adecuados, a través de una migración regular y, por supuesto, que no se ponga en riesgo la vida de ningún menor.
13: Els col·legis obriran de les 10 del matí a les 9 de la nit, hores catalanes, i els resultats podrien esperar fins a la matinada.
2: 3CAT Info.
0: Tres persones han resultat ferides lleus en caure'ls al damunt una part del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies, a Barcelona. Encara no se saben les causes de l'incident. L'estació s'ha tancat per motius de seguretat i podria estar fora de servei diversos dies. Els viatgers amb origen o destinació a Fabra i Puig han hagut de fer servir la línia 1 del metro com a mitjà alternatiu. Unitat mòbil amb Xavi Cussó i Jordi Canal.
15: Tres persones ferides lleus, però que el SEM, després d'atendre-les aquí, ha traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Els ha caigut a sobre part d'un fals sostre del vestíbul, uns 20 o 30 metres quadrats d'encanyissat i guix. Ha cedit a la zona central del vestíbul de l'estació, on hi ha les màquines validadores de bitllets. Quan ha passat, s'ha actuat ràpidament per atendre aquests ferits, evacuar i tancar l'estació, segons el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Pleia.
16: Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents.
15: No se sap per què ha passat, ara toca investigar-ho. De moment l'estació estarà tancada, cosa que té afectacions en el servei.

0: oficialment la tardor, però no canviarem el tipus de temps. Aquesta tardor ens portarà de moment un temps molt d'estiu. Matinada, un pèl més fresca cap a comarques interiors, cap al Pirineu. Temperatures que encara algun valor a la costa central pot quedar rondant els 19 o 20 graus. I un cel clar amb sol, amb alguna boirina matinal i algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre. Poqueta cosa. Moltes estones de sol al migdia, amb moltes poques possibilitats que creixin nuvolades. Potser al vespre arriben algunes bandes de núvols alts i prims pel terç oest. Farà una miqueta més de calor, pujaran les temperatures, recuperarem aquest parell de graus que vam baixar el dimarts. Igualment moltes màximes entre els 28 i els 33-34 graus puntualment per sobre. De cara a dijous repetiríem aquesta mateixa situació d'estabilitat i divendres fins i tot les temperatures voldran pujar una mica més.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @crescatinfodiari.
2: El govern vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys amb l'objectiu de pal·liar-ne els efectes negatius a la societat i encara més en plena crisi educativa. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, el dia abans de comparèixer al Parlament aquest dimecres per retre comptes del desgavell de les proves PISA. Un avantprojecte de llei que hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve.
3: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposa d'un model propi de benestar digital per a l'infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable, permanent i, per tant, convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències en llei.
2: També vol reforçar la lectura i fer que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles. Són mesures per contrarrestar els efectes de l'ús excessiu de les tecnologies recollits a la guia sobre usos digitals que el govern ha actualitzat. Entre els 0 i els 6 anys, la guia assenyala problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries. Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7. Ho explicava Lluïsa Conejo, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
4: Aquest ús problemàtic té un impacte a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials, amb l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat també a desenvolupar conductes de risc.
2: I el mòbil cada vegada arriba més aviat, abans dels 11 anys. De fet, més del 80% dels nens i nenes ja en tenen. Primera reunió del Consell d'Educació de Catalunya, l'espai en què s'ha de debatre i abordar les millores que necessita el sistema educatiu català. El Consell és un òrgan consultiu amb representació de docents, alumnes, famílies, el món local i les patronals que ha rebut l'encàrrec del president Salvador Illa d'abordar les reformes necessàries per millorar el rendiment acadèmic dels estudiants després de les últimes dades de l'informe PISA. Des de la USTEC recorden, però, que el debat obert sobre les millores del sistema educatiu no ha de tapar les reivindicacions que els mestres i professors estan fent al departament i que els van portar a convocar una jornada de vaga el primer dia de curs. Andreu Montbrú és un dels portaveus del sindicat.
5: Aquest derivar el debat cap aquí el que pretén és, d'una banda, dilatar els terminis, desactivar el conflicte i diluir la veu dels treballadors i de les treballadores i especialment d'USTEC com a sindicat majoritari que hem estat encapçalant els últims dos anys les mobilitzacions.
2: També el sindicat de professors de secundària mostra molts dubtes sobre l'autoritat d'aquest debat. Ignasi Fernández és secretari de professors de secundària.
6: Jo soc pessimista totalment de que el Consell d'Educació de Catalunya vingui a arreglar alguna cosa. És que clarament no li veiem. O ens hi posem de posar el coneixement i a transmetre coneixement com a objectiu de l'educació, si no, no es compleix amb aquesta finalitat, o aquí ja podem plegar.
2: El Consell ha de tenir enllestides a l'abril les seves propostes. El cap d'informació dels Mossos, Carles Hernández, ha defensat la presència de dues agents d'incògnit a l'Assemblea de Docents i ha rebutjat demanar disculpes. Ho ha dit a la Comissió d'Investigació sobre infiltracions policials al Parlament. Hernández assegura que no va ser una infiltració i defensa que en cap cas està desautoritzant la consellera Parlon, i sí que va demanar disculpes i va admetre que va ser un error.
7: En cap cas es tractava ni d'una acció encoberta ni d'una acció d'infiltració. Es tractava d'una acció relacionada amb les funcions per poder garantir el manteniment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana. És una acció policial mal planificada. Jo he dit que les agents van entrar sense mentir.

0: quan van ser descobertes, van intentar sortir d'allà garantint la seva seguretat i van mentir.
1: Més qüestions. Investiguen com a homicidi el cas de la dona que va aparèixer morta al pantà d'Utxesa, al municipi de Torres de Segre, al Segrià, el 19 d'agost passat. Segons han confirmat fonts dels Mossos, els investigadors han localitzat indicis de criminalitat en el cos de la dona, tot i que l'autòpsia no va apreciar signes de violència. El cadàver el van localitzar treballadors de la presa del pantà, que van avisar els cossos policials. Els Mossos investiguen les circumstàncies de la mort i busquen el possible homicida.
2: 3CAT Info.
1: En cultura, Eduard Fernández ha presentat candidatura a la Concha de Plata del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Precisament fa 10 anys que ja es van dur el premi al millor actor per El hombre de las mil caras. Aquest cop hi opta per El mal padre, de Roberto Bueso, que ha entrat en competició aquest dimarts. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
3: I qui era ell? I qui era ell?
4: Eres tu padre.
3: Mi padre? Es el meu padre des de los 12 años.
4: Eduard Fernández, com ja ens ha demostrat reiteradament els últims anys, en films com El 47, Marco, Mediterráneo, va sobrat. I en aquesta producció valenciana, El mal padre torna a crear un personatge molt atractiu, però en aquest cas també molt desagradable.
5: Una de les dificultats que jo tenia era fer un tio que de tant en tant diguessis, no sé, ja, això pica, no? I està bé fent. Un actor generalment sempre ens volem salvar el personatge i tal, i no, realment és un tio xungo, no? Jo crec que és un mal pare que té un ego descomunal, aquest home, no? Un gran hedonista, i no tenia en compte la família, i ell volia triomfar. Que tothom l'escoltés, tothom l'admirés, no? Aquests intel·lectuals ex d'esquerres que tiren cap a la dreta, que ens sonen una miqueta a tots. Eh?
4: Per tot això ens ha confessat que s'ho ha passat a pipa, interpretant aquest mal pare, fent veure que té una malaltia terminal i que, curiosament, es diu Santiago Balmes, igual com el líder del grup Love of Lesbia.
6: Però sabes que no eres tu padre, no? Lo sabes.
1: El nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Valentín Roma, s'ha proposat augmentar l'afluència de públic al MACBA amb un projecte amb veu pròpia, progressista i basat en els continguts. Els membres del patronat del MACBA han presentat Valentín Roma com un intel·lectual de barri per la sofisticació del seu pensament artístic i alhora la seva capacitat de connectar amb el públic. El fins ara director de la Virreina Centre de la Imatge ha reivindicat la feina de les anteriors direccions, però no s'ha estat de criticar les xifres de visitants que té el MACBA.
7: Des del MACBA hem d'afrontar seriosament l'ús que es fa de nosaltres. El 2025 el MACBA ha estat visitat, ha estat usat per 200.000 persones. 150.000 persones ha vingut a veure el nostre programa expositiu. Això és clarament insuficient.
1: Roma ha explicat també com dotarà de veu pròpia l'equipament situat al barri del Raval.
7: MACBA ja es separa frontalment del pensament reaccionari que avui assetja la cultura, però també d'aquestes tendències que pretenen convertir els museus en una mena de fotocalls inofensius.
1: El curador d'art ha presentat aquest dimarts l'orientació general del seu projecte per al museu, que dirigirà durant els pròxims 5 anys. Els eixos temàtics i els continguts expositius els explicarà en els pròxims mesos.
2: Esports.
1: Fins a dos quarts, en Damià Aguilar.
8: El Barça, actual campió de la Champions femenina de futbol, debuta aquest dimecres a la competició 2026-2027. Serà a l'antena de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info.
8: El Barça-París serà a les 9 del vespre. La TDG començarà a dos quarts. El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar.
9: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada el tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar.
8: Aquest dimecres podria tornar Irene Paredes, som dubte Quique Nazaret i Vicky López i no es preveu que jugui Aitana Bonmatí. Al tot costa han entrevistat la portera Cata Coll, que entén que l'agradaria aposti per tornar a guanyar.
10: Sí, per què no? Això vol dir que confien en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'ambició d'aquesta nit.
8: Aquest dimarts s'han disputat els primers 5 partits de la fase lliga d'aquesta Champions femenina. Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Inter 1, Haken de Suècia 0, Arsenal 1, Lluc de Dinamarca 0, Juventus 1, Benfica 2 i Real Madrid 1. Paris Saint-Germain 1. Per altra banda, el seleccionador brasiler ha inclòs la blaugrana Querolín en la convocatòria per dos amistosos a l'octubre contra l'Argentina. L'entrenament del primer equip masculí del Barça ha plegat només 7 jugadors aquest dimarts i un era del filial, Ayer, pel tema de les seleccions. Un dels 17 blaugranes desplaçats és Lamine Yamal, que ha concedit una entrevista al diari L'Equip per parlar de la pilota d'or.
11: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como he dicho, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta bien de jugar. Ver un partido solo por él, yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo, no sé, yo pienso en el Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, padre, así que son diferentes, que hacen son reviviendo.
8: També escombra cap a casa la seva, el madridista Mbappé, a Ràdio França Internacional.
12: Home, és que si feia un bon any.
13: Bé, jo crec que he fet un molt bon any, una gran temporada a nivell individual, per això crec que mereixo la pilota d'or. A més, he estat el màxim golejador en totes les competicions importants.
12: Bon any pel noi, és una sòlia.
8: Doncs el Real Madrid s'han embrancat en una picabaralla amb el president de la Lliga, Javier Tebas, que els ha recriminat les crítiques a l'arbitratge. I la Casablanca ha reaccionat amb un comunicat afirmant que la Lliga de Futbol Professional es mereix un dirigent neutral i al servei dels clubs. Després Tebas encara ha dit que no s'ha de confondre neutralitat amb independència. El dia que José Mourinho, el tècnic del Real Madrid, ha estat l'únic entrenador de primera o segona que no ha anat a la trobada anual amb la Federació Espanyola. El tècnic de l'Espanyol, Manuel González, li han preguntat i ha evitat la polèmica.
14: Me voy a preguntarle también por el tema de Mourinho, el otro día en rueda de prensa.
15: Buah, ahí no pido nada. Ahí no pido nada. Bastante tengo yo con falta la reunión, Manolo, al técnico de Real Madrid.
14: Bueno, al final supongo que cada uno tiene sus compromisos y todos los que pueden bien y ya está, ¿no?
8: A tot això, dijous comença la UEFA Nations League amb els primers partits de la primera jornada. Països Baixos, Alemanya, Noruega, Dinamarca i Portugal, Gales. Xavi Hernández debutarà com a seleccionador nacional neerlandès contra Jürgen Klopp, que debutarà a la banqueta alemanya.
16: Many of the staff are from the Netherlands.
17: Una bona part del meu cos tècnic és neerlandès i n'estic molt content perquè són gent molt directa i honesta. I jo prefereixo això. Estic molt content i còmode. Sóc al millor lloc on podria ser. És perfecte per a mi. Ara només ens falta competir i obtenir resultats, cosa que no serà fàcil, tot i que estem preparats pel repte.
16: It will be not easy, but I'm ready for the challenge.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: El Tot Costa de Catalunya Ràdio hem conegut la nova campiona del món de motocross, Daniela Guillén. La de Lloret ha aterrat al Prat fa algunes hores, provinent d'Austràlia, i ens ha avançat que no sap si repetirà l'any que ve, perquè sent la crida dels Estats Units.
18: Quan ja comences a guanyar un, vols més, no? Perquè al final entrenes per guanyar. No tinc res firmat amb ningú ni res. Aquest any he fet una cursa als Estats Units i la veritat que allà el campionat m'ha impressionat molt de com valoren a les noies i com és tot allò. Jo crec que si tinc l'oportunitat i no ho sé, però possiblement hi hagi l'opció de poder marxar cap allà.
8: En tenis ha començat la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen a la Xina. L'equip espanyol amb la catalana Marina Bassols debuta aquest dimecres contra el Kazakhstan.
19: Supercontenta al final volver aquí al equipo con las jugadoras que nos llevamos súper bien y también yo después de este año yo creo que refleja un poco, ¿no?, el trabajo que he estado haciendo y también pues de momentos que he pasado.
8: Aquest dimecres es disputen a Reus les finals de bàsquet de la Lliga Catalana Femenina i la Lliga Femenina Challenge. A les 6 de la tarda, final de la Challenge, entre el Joventut de Badalona i el Lima Horta Barcelona. A 8:45, la final absoluta entre l'Espar Unisbona i el Cadí La Seu. I a Montreal, Canadà, les catalanes Paula Blasi i Maria Benito han finalitzat sisenes en la contrarrellotge mixta del Mundial de Ciclisme.
2: 3CAT Info. Són 1:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El Tribunal Constitucional defensa amnistiar els líders de l'1 d'octubre pel delicte de malversació. La majoria progressista ha rebutjat el posicionament del magistrat conservador contrari a l'aplicació de la llei i activa així el compte enrere per al retorn de Carles Puigdemont. Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau. El president Donald Trump diu al seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacta. A partir d'ara explicarem que un grup de països europeus critica que el govern de Pedro Sánchez vulgui supeditar l'entrada de nous estats a la Unió a l'oficialitat del català. Els 27 han tornat a debatre aquesta última qüestió, que continua encallada. Explicarem també que l'Ajuntament de Barcelona aprova apujar la taxa turística als creueristes que fan escala a Barcelona, anirà augmentant de manera gradual fins als 24 euros l'any 2030. I al jaciment del Castell de Cervera, a la Segarra, han descobert 8 petjades que els experts creuen que tenen uns 30 milions d'anys. I sembla que les va fer un avantpassat dels cavalls actuals. Esports.
1: El Barça, actual campió de la Champions de futbol femenina, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre.
0: I el temps comença oficialment la tardor, però tindrem un dimecres assolellat i estiuenc. Matí fresc al Pirineu i a les comarques interiors, migdia càlid, amb màximes entre els 27 i els 33 graus. Es formarà alguna boirina matinal i algun núvol baix a l'Ebre, i a la tarda dominarà el sol, amb algunes bandes de núvols prims al vespre. El Constitucional defensa amnistiar els líders del procés per la malversació i apropa per aquesta tardor el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència, que obligarà el Suprem a aixecar l'ordre de detenció de Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers. Madrid, Àngels Lafuente.
2: La majoria progressista del Constitucional s'ha imposat i ha frenat els plans dels conservadors. Han tombat el criteri del magistrat conservador José María Macías, que insistia en no amnistiar el delicte de malversació, i ha assumit que la seva ponència no té el suport de la majoria progressista del Tribunal de Garanties i n'haurà de redactar una de nova per al pròxim ple. Un ple, el més decisiu, que ja té data, serà el 6 d'octubre, i en aquesta nova ponència el magistrat recollirà els criteris expressats per la majoria progressista i que no comparteix. Un ple que també debatrà el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa, i en aquest punt el criteri que adopti el Tribunal Constitucional marcarà l'actuació del Suprem, que s'ha obert a aplicar l'amnistia als líders del procés quan el tribunal emeti la primera sentència. És a dir, la resta de recursos d'empara, com ara els del president Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras, o exconsellers com Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig, aniran en posteriors plens i estaran marcats per aquesta primera sentència. El magistrat Pablo Llarena, instructor del procés en el Suprem, ja ha avançat que agilitzarà l'aplicació de l'amnistia a l'expresident tan bon punt tingui els detalls de la sentència del Constitucional sobre el recurs de Turull i com argumenti el suposat benefici patrimonial associat al delicte de malversació.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Diversos socis europeus carreguen contra el govern espanyol per voler vincular l'entrada de nous països a la Unió Europea amb el fet que abans es reconegui el català com a idioma oficial. Les queixes s'han expressat en una reunió de ministres europeus. A la trobada, l'oficialitat del català només s'ha discutit durant 7 minuts. No s'hi ha fet cap votació formal ni s'hi ha tancat cap acord. Brussel·les, Bruno Cordea Miras.
4: A l'hora de la veritat, el govern espanyol evita aclarir si està disposat a bloquejar l'entrada de Montenegro o Albània a la Unió Europea per forçar el reconeixement del català.
5: Espanya confia que esto va a ocurrir y estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que s'incorporen altres estats membres a la Unió Europea.
4: Però sigui com sigui, aquesta nova estratègia de Madrid ha irritat alguns socis europeus. Lituània ho troba inacceptable i Suècia creu que Espanya s'equivoca quan vincula les dues coses.
6: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
4: Alemanya es nega a condicionar l'accés de Montenegro o Albània al club comunitari, el fet que abans es reconegui el català.
7: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. El procés ha de continuar i en aquest sentit demanaria una mica més d'esperit europeu.
4: Berlín sempre ha estat un dels principals obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. Els governs alemany i espanyol van crear un grup de treball per llimar les seves diferències. Per ara, sense resultats.
0: Delegacions dels Estats Units i l'Iran s'han reunit aquest dimarts a Nova York, per primer cop en mesos, amb l'objectiu d'explorar un possible acord de pau entre els dos països. En la primera jornada de l'Assemblea General de l'ONU, el president Donald Trump ha dit que s'enfronta a un dilema: acabar amb la República Islàmica o fer un pacte. Trump també confia en un acord de pau entre Rússia i Ucraïna. Nova York, Oriol Serra.
8: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar l'Iran. Primer s'ha mostrat convençut que l'endemà de les eleccions al Congrés nord-americà, la primera setmana de novembre, s'arribarà a un acord amb l'Iran i que aquell país l'acceptarà perquè suposaria la possibilitat de reconstruir-lo i convertir-lo en una potència a la seva regió. I tot seguit ha advertit l'Iran que si no accepta l'acord, l'alternativa serà la seva aniquilació.
9: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai? O bé aniquilo la República Islàmica ràpidament sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països? Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
8: Segons fonts periodístiques iranianes, el ministre d'Afers Exteriors d'aquell país i l'enviat especial dels Estats Units com a mediador, Steve Witkoff, s'han reunit a Nova York en el marc de l'Assemblea de les Nacions Unides i haurien concretat les condicions de reobertura de l'estret d'Hormuz. Les condicions passarien per l'aixecament del bloqueig naval, el descongelament de béns iranians i l'aturada de la guerra per part dels fronts de resistència. D'altra banda, el president dels Estats Units s'ha reunit a la seu de les Nacions Unides amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Trump s'ha mostrat convençut que la guerra d'Ucraïna es pot acabar aviat i no ha tancat la porta a una trobada entre Zelensky i el president rus Vladimir Putin. Seria en el marc de la cimera del G20 a Miami i Zelensky s'hi ha mostrat plenament disposat.
10: Estic a punt, ja ho he dit, estic a punt en qualsevol moment, quan totes les parts vulguin. Crec que tots ens hem de moure com més ràpid millor.
8: Per cert que el president nord-americà també s'ha referit a l'illa de Cuba, assegurant que el règim és a punt de canviar i que el secretari d'Estat Marco Rubio, d'origen cubà, hi està treballant. Ha estat el moment en què la delegació cubana ha abandonat l'Assemblea General en senyal de protesta.
0: Benjamin Netanyahu carrega contra l'alcalde de Nova York, que dilluns el va qualificar de criminal de guerra i arquitecte del genocidi palestí. En un vídeo a X, poc abans de volar cap allà per assistir dijous a l'Assemblea General de l'ONU, el primer ministre israelià ha respost a les paraules de Zoran Mamdani i ha advertit que sortirà esquitxat del seu discurs.
11: Shame on you, Mr. Mamdani.
12: Vergonya, senyor Mamdani. Vergonya per donar suport als terroristes de Hamas, monstres que van massacrar el nostre poble. Vergonya per incitar el darrunts contra els jueus de Nova York. Vinc a l'ONU. Diré la veritat sobre els nostres soldats heroics i diré la veritat sobre vostè.
11: I'm going to tell the truth about you.
0: Mamdani ha subratllat que la seva crítica a Israel s'ha volgut tergiversar per fer-lo aparèixer com un antisemita, postulat que ell condemna. I França amplia els col·lectius que es beneficiaran de les mesures per mitigar la pujada de preus dels combustibles que s'allarguen fins a final d'any. A més, anuncia que retornarà als ciutadans l'IVA que recapti de més gràcies a l'augment dels preus. París, Isabel Galí.
13: El govern francès no vol abaixar les taxes als hidrocarburs i alhora tem les protestes per l'alça dels preus dels carburants. Però sobretot té por que calin els arguments de l'oposició que li demana que rebaixi l'IVA de la gasolina i el gasoil. Per això s'ha tret de la maniga el que anomena regla d'or, que els eventuals excedents d'IVA derivats de l'augment del preu dels carburants siguin retornats als ciutadans. El ministre de Comptes Públics, David Amiel, ha demanat que la mesura s'inclogui en uns pressupostos del 2027 necessàriament restrictius.
14: El govern proposarà una esmena que preveu que si mai un dia hi ha un eventual sobrecost, evidentment el conjunt serà immediatament restituït als francesos sobre la forma d'ajuda suplementària.
13: Sobre les actuals ajudes directes de 100 euros als conductors de llarg recorregut, el govern les ha allargat fins al desembre. Se'n beneficiaran 5 milions i mig de francesos, els que recorren més de 15 quilòmetres entre la feina i casa seva, o 8.000 quilòmetres a l'any, ha explicat la ministra d'Energia, Maude Brisson.
15: Un impacte cada vegada més fort sobre el poder adquisitiu dels francesos, sobretot modest, justifica l'ampliació i renovació d'aquesta ajuda de 100 euros.
13: I dos missatges més del ministre d'Economia. No hi haurà problemes d'abastiment de carburants. I el president Macron és a Nova York per intentar que s'alliberi l'estret d'Hormuz.
0: El govern espanyol es compromet a allargar les mesures de suport al sector agrícola per compensar el sobrecost del preu del gasoil. L'anunci l'ha fet el ministre d'Agricultura, Luis Planas, després de reunir-se amb les cooperatives i les organitzacions professionals agràries i del sector agroalimentari. Planas els ha recordat que Brussel·les s'ha posat límits a les ajudes que poden donar.
16: Tenemos un límite máximo de compensación que es el 70% del sobrecoste, tanto en gasóleo como en fertilizantes, que nos autorizó la Comisión Europea el pasado 29 de abril, y estamos ahora en fase de discusión interna del Gobierno.
0: Previsiblement, les mesures compensatòries s'aprovaran la setmana que ve al Consell de Ministres i s'allargaran fins a final d'any. Els representants del sector primari diuen que es mantenen a l'expectativa de la concreció i que no descarten mobilitzacions després d'una resposta que consideren insuficient. El Congrés ha admès a tràmit una proposició de llei perquè les persones amb 40 anys cotitzats o més es puguin prejubilar sense que se'ls retalli la pensió. Actualment, en alguns casos, s'apliquen penalitzacions que poden arribar al 30% de la pensió. La proposició l'ha defensat la líder de Podem, Yone Belarra.
17: ¿Cómo es posible, señorías, que en pleno siglo XXI, que en la cuarta economía del euro, que con una macroeconomía que, como dice el propio presidente del gobierno, va como un cohete, sigamos teniendo en España a personas que han cotizado más de 40 años a la seguridad social que ven recortada su pensión?
0: Els partits de la coalició de govern, el PSOE i Sumar, han donat suport a l'admissió a tràmit d'una reforma que disposa de prou suport per tirar endavant. El diputat de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que la modificació s'hauria pogut aprovar abans, quan Podem formava part del govern espanyol, mentre que el diputat d'Esquerra, Jordi Salvador, ha posat en dubte que s'acabi aplicant.
18: No han faltat ni majories en aquesta cambra. El que ha faltat és convertir aquestes majories en una solució.
19: Ja estem acostumats a que moltes vegades, quan guanyem coses, no sempre arriben a ser realitat.
0: Junts i Esquerra han anunciat el seu vot favorable, com també ho han fet el PNB i Bildu, mentre que el PP i Vox ho consideren inaplicable per la intenció de Podem que tingui efectes retroactius.
3: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Barcelona aprova a pujar la taxa turística als creueristes que fan escala a la ciutat. Anirà augmentant de manera gradual fins als 24 euros l'any 2030. Ho ha aprovat la Comissió Extraordinària d'Economia, que en canvi ha votat en contra d'incrementar l'IBI als hotels de luxe o més grans, l'impost sobre activitats econòmiques i el de construccions, instal·lacions i obres. Tot plegat es debatrà al plenari de divendres per després sotmetre-ho a informació pública durant 30 dies. I segons el calendari previst, l'aprovació definitiva es podria fer abans que s'acabi l'any. El recàrrec a la taxa turística als creueristes d'escala s'ha aprovat amb el suport d'Esquerra i Junts. Jordi Valls, regidor d'Economia, Hisenda i Turisme.
20: Tanquem aquest expedient, també hem negociat amb Esquerra Republicana, pactem destinar recursos a impulsar un programa de reforç escolar i a incrementar el pressupost del mateix programa. Tardes educatives per garantir que l'educació dels nostres fills no depenguin de la renta i la situació social dels seus pares. I el grup de Junts ja els avanço que assumim el compromís en els propers pressupostos 27 i en un futur d'incrementar la inversió destinada a adaptació al canvi climàtic, com ara el Pla d'Ombres, entre altres, tal com vostè demanava.
0: Abans d'acabar l'any deixaran d'operar dues de les 16 terminals de creuers del port. I encara a Barcelona, la construcció de l'escalinata i la façana de la Glòria de la Sagrada Família comportarà l'enderroc de més d'un edifici. Així ho ha matisat el temple després que el director de la Junta Constructora, Xavier Martínez, apuntés en roda de premsa que només se'n veuria afectat un, el de Núñez Navarro. Era la proposta de mínim per a la constructora, que també proposava reubicar els veïns en un nou edifici al carrer Mallorca i indemnitzar els que tenen pisos turístics o de lloguer, el sentim.
21: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
0: Ara qui té l'última paraula sobre la qüestió és l'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions. Durant els propers anys les obres es concentraran a la façana de la Glòria i l'any que ve ja es començaran a aixecar les columnes que aguantaran les torres. La constructora calcula que el temple podria estar acabat d'aquí a uns 10 anys. I abans del temps també us expliquem que els patinets elèctrics tornaran al transport públic, segons confirmen fonts del sector a 3Cat Info. L'autoritat del transport metropolità ha posat en marxa la revisió de la prohibició decretada al gener del 2023. El que encara no s'ha concretat és ni quan ni com es farà. Els últims canvis normatius que obliguen a homologar-los, registrar-los i comptar amb una assegurança de responsabilitat civil obligatòria han millorat la situació legal per poder permetre aquest retorn, tot i que encara no s'hagin fixat els condicionants. Recordem que la prohibició es va decretar després que la bateria d'un patinet trucat, per poder córrer més, es va sobreescalfar a dins d'un tren de ferrocarrils de la Generalitat i es va acabar incendiant sense provocar víctimes. Fa uns dies Renfe ja va anunciar que tornava a acceptar patinets elèctrics als trens, excepte a Rodalies de Catalunya i d'Euskadi.
3: El temps.
0: Ara sí, sentim la previsió de Gemma Puig.
1: Començarem oficialment la tardor, però no canviarem el tipus de temps. Aquesta tardor ens portarà de moment un temps molt d'estiu. Matinada, un pèl més fresca cap a comarques interiors, cap al Pirineu. Temperatures que encara algun valor a la costa central pot quedar rondant els 19 o 20 graus. I un cel clar amb sol, amb alguna boirina matinal i algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre. Poqueta cosa. Moltes estones de sol migdia, amb moltes poques possibilitats que creixin nuvolades, potser el vespre arriben algunes bandes de núvols alts i prims pel terç oest. Farà una miqueta més de calor, pujaran les temperatures, recuperarem aquest parell de graus que van baixar el dimarts. Igualment moltes màximes entre els 28 i els 33-34 graus puntualment per sobre. De cara a dijous repetiríem aquesta mateixa situació d'estabilitat i divendres fins i tot les temperatures voldran pujar una mica més.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfodiari.
0: Repunten les infeccions respiratòries i els casos de Covid, que és el virus predominant. A l'última setmana, segons dades del Departament de Salut, s'han registrat 1.800 casos de Covid a urgències, una xifra lleugerament superior si ho comparem amb la mateixa setmana de l'any passat. I la grip també ha repuntat amb 800 casos més que la setmana passada. Tot i aquesta tendència a l'alça, el nombre d'infeccions, tant de Covid com de grip, estan en nivells basals, és a dir, dins del rang baix de transmissió. Aquest dimarts han començat els treballs d'urgència per treure els arbres cremats pel foc a les Gavarres al juliol. S'estan netejant un total de 12 hectàrees de terreny a la meva banda de la carretera de la Ganga per evitar que alguns d'aquests arbres puguin caure al vial i evitar l'erosió del terreny. La Bisbal d'Empordà, Pau Bartrolí.
2: Els operaris han començat aquest matí a talar els arbres amb motoserres. Els treballs, que han de durar dos mesos, s'estan efectuant a la carretera de la Ganga, que uneix la Bisbal d'Empordà amb Calonja, uns metres més amunt d'on va començar el foc. En paral·lel, s'ha començat a redactar el pla de restauració de tota la zona afectada per definir les actuacions dels propers anys. Quim Gombau, gerent del Consorci de les Gavarres, explica que poden passar ben bé 30 o 40 anys fins que el bosc recupera el seu potencial.
22: A tornar-lo a veure semblant en el que era, doncs, evidentment, porto unes dècades, perquè el creixement dels arbres són espècies de creixement lent, el sur especialment, i no deuen que s'hagi de tallar. Abans de tinguem una coberta arbòria semblant a la que teníem, doncs passaran tranquil·lament 30 o 40 anys.
2: També s'està treballant perquè no quedi cap finca a la zona sense gestionar i, per tant, sense prevenir incendis.
0: Unió de Pagesos demana que s'aturi la importació d'arròs del sud-est asiàtic. El sindicat denuncia que l'any passat es va duplicar i això va fer baixar un 40% el preu que es paga als productors locals. Tortosa, Jordi Barranca.
23: El sindicat reclama que la Unió Europea deixi importar arròs de països com Myanmar, l'antiga Birmània. L'any passat es va passar de 240.000 tones importades a 570.000 per la sequera, mentre que el preu que cobren els pagesos no para de baixar. Ara són 33 cèntims, quan com a mínim n'haurien de cobrar 45. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
24: Una és parar les perquè, clar, els importadors han tocat el mercat i l'han destrossat. I la segona qüestió és que, degut a la destrossa de la incompetència dels nostres dirigents polítics, s'enllana una sèrie d'idees que estan primerament ja no estan. Per tant, estem parlant pel 2027.
23: Conseqüències d'uns acords comercials que han provocat l'escenari que denuncien.
24: Algú ha descobert aquí a Europa, de comprar barat o fora d'Europa, i vendre cara aquí a Europa. Els consumidors no ho noten, una baixada de preus, però els productes sí. Això és degut a que Europa no pensa en l'agricultura, evidentment, i el Ministeri d'Espanya tampoc.
23: I que asseguren posen en dubte la sobirania alimentària.
0: A En parlàvem al sumari, troben al jaciment del castell de Cervera, a la Segarra, 8 petjades fossilitzades de fa 30 milions d'anys. Creuen que podrien ser d'algun avantpassat dels cavalls. Ara estudiaran de quina espècie es tractava. Lleida, Noelia Casellas.
4: La troballa del tot inesperada correspon a les petjades que va deixar un animal durant l'Oligocè fa uns 30 milions d'anys. De fet, per com estan posades, expliquen fins i tot com caminava. Àngel Galobart és paleontòleg i director del Museu de Conca d'Allà.
5: Podria ser un paleotèric, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas de les passes. Això està bé.
4: Sorprèn com de ben conservades estan. Sabina Vall és investigadora del projecte.
6: Ha sigut un gran treball excepcional i especialment per l'estat de conservació en què es troba, ja que és un recinte emmurallat i fortificat que ha anat patint diverses modificacions al llarg dels anys i tot i aquestes intervencions, òbviament ens ha arribat en un molt bon estat de conservació.
4: Fa 30 milions d'anys, algunes zones de la Segarra, l'Urgell, la Noguera i el Solsonès estaven cobertes d'aigua. Era un mar interior que facilitava que les vores estiguessin humides i les petjades que hi deixaven els animals poguessin acabar convertides en fòssils.
0: Motius de seguretat obliguen a tancar sense data de reobertura el Teatre Principal de València. La notícia ha creat un gran trasbals i es preveuen mobilitzacions del col·lectiu teatral valencià. València, Marta García.
7: El Principal havia estat en obres durant l'estiu. Este dilluns se va presentar la programació de la nova temporada i hores després, sorpresa i perplexitat. Un informe pericial on queden manifests evidents motius de seguretat obliga la Diputació de València a prendre la decisió de tancar. Isabel Martí és de l'Associació d'Escriptors i Escriptores Teatrals.
9: L'espai ha estat en obres puntuals i que anaven a aprofitar-se les obres així més intenses en el període de vacances que estava tancat en l'edifici, en teatre, en estiu. Ara ens trobem amb que el principal espai d'exhibició escènica amb les millors condicions desapareix.
0: La reforma integral que necessita el Principal podria allargar-se fins a 4 anys amb un cost de més de 40 milions d'euros. Pau Alabajos, del col·lectiu Ovidi Montllor, parla de mala gestió.
25: Un poc s'ajunta més a falta de prioritat de la cultura des del punt de vista de la gestió del Partit Popular i de Vox.
0: Per salvar el colp, algunes de les obres previstes es reubicaran al Palau de les Arts, però això no satisfà el món teatral valencià, que eixirà al carrer amb mobilitzacions i protestes previstes per al dijous al matí.
26: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la bella Helena d'Esparta.
0: El llibre de Gràcia ha estrenat aquest dimarts Tot fent la bella Helena, de Jacques Offenbach, una relectura de la mítica obra que es va poder veure als orígens del teatre el 1979, protagonitzada per Anna Lizaran, Imma Colomer i Carlota Soldevila, entre d'altres. Miquel Masciol firma la proposta que reivindica el llegat, la memòria i es pregunta què queda de tot allò. Marta Vives.
27: Després de viure literalment dues setmanes a Lliure de Gràcia i portar a l'extrem el que és ser una comunitat, Miquel Masciol i la seva trup Col·lectiu Miserable han estrenat la seva versió de la Bella Helena. Només entrar al vestíbul els vestigis d'aquesta experiència.
28: Entro al Teatre Lliure de Gràcia i em trobo uns cartrons que tapen, diguem, el finestral i em trobo una tenda de campanya just a l'entrada amb uns matalassos i uns materials de pintura.
27: Era només l'avançada d'una aventura a mig camí entre l'homenatge i el deliri. Masciol ha passat pel Tornix, la Bella Helena del 79, i d'això n'ha sortit un batut ple de memòria, llegat i reivindicació, però també molta mala llet i ironia. I amb referències constants al teatre actual i als seus protagonistes que han causat les riallades del públic que ha rebut així l'estrena.
29: Divertida, irreverent, risc, o sigui, s'ha arriscat d'una manera que de debò, o sigui, queda molt antic per trecar un barret perquè, uf!
30: Que són uns punquis i alhora també és... m'ha commogut. I difícil perquè era un repte important per ells, jo crec. Molt diferent del que vam veure l'any 79. Ai, bé, bueno, serà un altre registre, però molt bé, molt bé.
27: Entre els espectadors, alguns dels històrics fundadors del Teatre Lliure, Imma Colomer, Lluís Omar, Toni Sevilla i Montse Alcañí. Emocionant han estat els aplaudiments a ells en el començament d'una obra que celebra amb nostàlgia els temps passats, però alhora apunta que encara està tot per fer.
0: Esports. Amb Damià Aguilar.
8: El Barça, actual campió de la Champions femenina de futbol, debut aquest dimecres a la competició 2026-2027, serà a l'antena de Catalunya Ràdio. El Barça París serà a les 9 del vespre i la TDG començarà a 2:15. El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar.
10: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar.
8: Pere Romeu també ha dit que aquest any amb la diàspora coneixerem moltes jugadores o joves que fins ara no havien tingut tants minuts. Aquest dimecres podria tornar Irene Paredes, són dubte Quique Nazaret i Vicky López i no es preveu que jugui Aitana Bonmatí. Al tot cost han entrevistat la portera Cata Coll, que entén que l'agradaria aposti per tornar a guanyar.
30: Sí, per què no? Això vol dir que confiem en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'ambició d'aquesta nit.
8: Aquest dimarts s'han disputat els primers 5 partits de la fase Lliga de la Champions femenina. Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Inter 1, Haken 0, equip de Suècia, Arsenal 1, Lyon 0, equip de Dinamarca, Juventus 1, Benfica 2 i Real Madrid 1, Paris Saint-Germain 1. Mentrestant, el seleccionador brasiler inclòs la blaugrana Querolin en la convocatòria per 2 amistosos a l'octubre contra l'Argentina.
27: 3CAT Info.
8: Seguint en clau blaugrana, l'entrenament del primer equip masculí ha plegat només 7 jugadors aquest dimarts i un era del filial, ayer. El tema de les seleccions. Un dels 17 blaugranes desplaçats és Lamine Yamal, que ha aconseguit una entrevista al diari L'Equip per parlar de la pilota.
11: Bueno, yo creo que al final Balonguero, como he dicho, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viendo de jugar. Ver un partido solo por él, yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marque ni con nada más, solo, no sé, yo pienso en Balonguero, pienso en el Messi, en Ronaldinho, padre, así que son diferentes, que hacen sangre y uno.
8: També es compra cap a casa, la seva, el madridista Mbappé, a Ràdio França Internacional.
12: Home, és que hagi fet un bon any.
13: Bé, jo crec que he fet un molt bon any, una gran temporada a nivell individual, per això crec que mereixo la pilota d'or. A més, he estat el màxim golejador en totes les competicions importants.
12: Bon any com ho és, ho sé.
8: Mentre ara el Real Madrid s'ha embrancat en una picabaralla amb el president de la Lliga, Javier Tebas, que els ha recriminat les crítiques de l'arbitratge. I la Casablanca reacciona amb un comunicat afirmant que la Lliga de Futbol Professional es mereix un dirigent neutral i al servei dels clubs. I encara després Tebas ha tornat a replicar dient que no s'ha de confondre neutralitat amb independència. L'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha estat l'únic entrenador de primera o segona que no ha anat a la trobada anual amb la Federació Espanyola. I era el tècnic de l'Espanyol, Manuel González, i li han demanat i ha evitat la polèmica.
14: Me había preguntado también por el tema de Mourinho, el otro día en Rado Prensa.
15: Buah, ahí no, sí, no pido nada. Ahí no pido, bastante tengo yo con
14: la falta de reunión, Manolo, técnico del Real Madrid.
15: Bueno, al final supongo que hemos tenido sus compromisos y todo lo que pueden bien y no está, no
8: hay nada. El tècnic blanquiblau, per cert, ha donat 6 dies de festa als jugadors i no tornaran als entrenaments fins dilluns, dia 28. L'Espanyol jugarà un amistós el 2 d'octubre contra l'Ipswich Town, a l'RCD Stadium, un duel que serà a porta tancada. A tot això, dijous comença la UEFA Nations League amb els primers partits de la primera jornada, Països Baixos, Alemanya, Noruega, Dinamarca i Portugal, Gales. Xavi Hernández debutarà com a seleccionador neerlandès contra Jürgen Klopp, un altre que debuta, en aquest cas, a la banqueta alemanya.
16: Many of the staff are from the Netherlands.
17: Una bona part del meu cos tècnic és neerlandès i n'estic molt content perquè són gent molt directa i honesta. I jo prefereixo això. Estic molt content i còmode. Sóc al millor lloc on podria ser. És perfecte per a mi. Ara només ens falta competir i obtenir resultats, cosa que no serà fàcil, tot i que estem preparats pel repte.
16: It'll be not easy, but I'm ready for the challenge.
8: En el capítol poliesportiu, el tot costa de Catalunya Ràdio hem conegut la nova campiona del món de motocross, Daniela Guillén, que ha travat el trot fa algunes hores, provinent d'Austràlia, ens ha avançat que no sap si repetirà l'any que ve perquè sent la crida dels Estats Units. En tenis ha començat la fase final de la Copa Beijing King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol amb la catalana Marina Bassols debutarà aquest dimecres contra el Kazakhstan, que no té la número 1 mundial, Elena Rybakina, amb problemes físics. I aquest dimecres es disputen a Reus les finals de bàsquet de les lligues catalanes femenines. A 8:45 del vespre, la final absoluta entre l'Espart Uni Girona i el Cadí La Seu.
27: Fresca Info.

0: El Tribunal Constitucional defensa amnistiar els líders de l'1 d'octubre pel delicte de malversació. La majoria progressista ha rebutjat el posicionament del magistrat conservador contrari a l'aplicació de la llei i activa així el compte enrere per al retorn de Carles Puigdemont. Junts creu que el Constitucional ha desautoritzat els jutges i Esquerra Republicana demana que s'apliqui sense excuses amnistia. Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau. El president Donald Trump diu al seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema. O destrueix l'Iran o hi pacta. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia. Firmat l'acord entre els Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia, pel qual els nord-americans assumeixen plenament la seguretat de l'illa. La líder danesa i el groenlandès destaquen que reserven la sobirania i el dret a l'autodeterminació. Donald Trump anuncia que ben aviat faran dues bases militars més. Pedro Sánchez reconeix per primera vegada que el control fronterer del Marroc va fallar en l'arribada multitudinària d'immigrants a Ceuta. El cap de l'executiu espanyol ha afirmat des de Nova York que ja ha reclamat respostes i accions al govern marroquí. El Marroc vota aquest dimecres en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent. Es preveu una gran abstenció després d'una campanya poc intensa. La coalició de govern de dretes i nacionalista confia sumar un altre cop. Tres persones han resultat ferides lleus per la caiguda d'una part del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies a Barcelona. L'estació s'ha tancat per motius de seguretat. Els viatgers amb origen a destinació a Fabra i Puig han hagut d'utilitzar la línia 1 del metro com a mitjà alternatiu. El govern vol prohibir per llei a partir de l'any que ve que els alumnes de fins a 14 anys puguin fer servir la intel·ligència artificial. És una de les mesures per revertir els resultats acadèmics i frenar l'ús excessiu del telèfon mòbil per part dels menors. També vol recuperar l'hàbit social de la lectura i que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles. Esports.
1: El Barça, actual campió de la Champions de futbol femenina, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre. Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les seleccions espanyola i francesa respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos.
0: I aquesta matinada comença oficialment la tardor, però tindrem un dimecres assolellat i estiuenc. Matí fresc al Pirineu i a les comarques interiors i migdia càlid amb màximes entre els 27 i 33 graus. Es formarà alguna boirina matinal i algun núvol baix a l'Ebre i a la tarda dominarà el sol amb algunes bandes de núvols prims al vespre. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El Constitucional defensa amnistia als líders del procés per la malversació i apropa per aquesta tardor el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència, que obligarà el Suprem a aixecar l'ordre de detenció de Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La majoria progressista del Constitucional s'ha imposat i ha frenat els plans dels conservadors. Han tombat el criteri del magistrat conservador José María Macías, que insistia a no amnistiar el delicte de malversació i ha assumit que la seva ponència no té el suport de la majoria progressista del Tribunal de Garanties i n'haurà de redactar una de nova per al pròxim ple. Un ple, el més decisiu, que ja té data, serà el 6 d'octubre, i en aquesta nova ponència el magistrat recollirà els criteris expressats per la majoria progressista i que no comparteix. Un ple que també debatrà el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa. I en aquest punt, el criteri que adopti el Tribunal Constitucional marcarà l'actuació del Suprem, que s'ha obert a aplicar l'amnistia als líders del procés quan l'alt tribunal emeti la primera sentència. És a dir, la resta de recursos d'empara, com ara els del president Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras, o exconsellers com Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig, aniran en posteriors plens i estaran marcats per aquesta primera sentència. El magistrat Pablo Llarena, instructor del procés en el Suprem, ja ha avançat que agilitzarà l'aplicació de l'amnistia a l'expresident tan bon punt tingui els detalls de la sentència del Constitucional sobre el recurs de Fonoll i com argumenti el suposat benefici patrimonial associat al delicte de malversació.
0: Junts per Catalunya creu que el pronunciament del PSC sobre l'amnistia és una desautorització absoluta als jutges del Suprem que han fet activisme polític amb els líders del procés. El número 2 del partit, Jordi Turull, exigeix a Pablo Llarena que aixequi l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont sense esperar el 6 d'octubre. Jordi Corbalan.
1: A la direcció de Junts ja no dissimulen que veuen a tocar la tornada del seu líder, encara que Jordi Turull avisa que amb el Suprem tot es pot torcer.
4: Jo faré de Sant Tomàs. Jo, fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
1: En tot, el número 2 de Junts no amaga la rellevància del que ha passat amb el seu recurs d'empara contra el Suprem.
4: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
1: Turull no s'ha mossegat la llengua amb el jutge Pablo Llarena per demanar-li que no esperi més.
4: S'hauria d'intentar confondre el paisatge, deixar de fer de justicier. Si vol fer de jutge, el que hauria de fer és ja anticipar-se i no esperar el 6 d'octubre.
1: Sobre quan tornarà Puigdemont, el seu advocat Gonzalo Boye ha donat una pista a TV3.
5: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia de juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda.
0: Esquerra Republicana demana que no es dilati més l'aplicació de l'amnistia. En una piulada, el líder dels republicans, Oriol Junqueras, afirma que ja no hi ha excuses perquè els tribunals acatin les sentències europees i es restitueixin els drets polítics. Més qüestions. Delegacions dels Estats Units i l'Iran s'han reunit aquest dimarts a Nova York per primer cop en mesos amb l'objectiu d'explorar un possible acord de pau entre els dos països. En la primera jornada de l'Assemblea General de l'ONU, el president Donald Trump ha dit que s'enfronta un dilema: acabar amb la República Islàmica o fer un pacte. Trump també confia en un acord de pau entre Rússia i Ucraïna. Nova York, Oriol Serra.
6: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar l'Iran. Primer s'ha mostrat convençut que l'endemà de les eleccions al Congrés nord-americà, la primera setmana de novembre, s'arribarà a un acord amb l'Iran i que aquell país l'acceptarà perquè suposaria la possibilitat de reconstruir-lo i convertir-lo en una potència a la seva regió. I tot seguit ha advertit l'Iran que si no accepta l'acord, l'alternativa serà la seva aniquilació. S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
7: Segons fonts periodístiques iranianes, el ministre d'Afers Exteriors d'aquell país i l'enviat especial dels Estats Units com a mediador, Steve Witkoff, s'han reunit a Nova York en el marc de l'Assemblea de les Nacions Unides i haurien concretat les condicions de reobertura de l'estret d'Hormuz. Les condicions passarien per l'aixecament del bloqueig naval, el descongelament de béns iranians i l'aturada de la guerra per part dels fronts de resistència. D'altra banda, el president dels Estats Units s'ha reunit a la seu de les Nacions Unides amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Trump s'ha mostrat convençut que la guerra d'Ucraïna es pot acabar aviat i no ha tancat la porta a una trobada entre Zelensky i el president rus Vladimir Putin. Seria en el marc de la cimera del G20 a Miami i Zelensky s'hi ha mostrat plenament disposat.
8: Estic a punt, ja ho he dit, estic a punt en qualsevol moment, quan totes les parts vulguin. Crec que tots ens hem de moure com més ràpid millor.
7: Per cert, el president nord-americà també s'ha referit a l'illa de Cuba, assegurant que el règim és a punt de canviar i que el secretari d'Estat, Marco Rubio, d'origen cubà, hi està treballant. Ha estat el moment en què la delegació cubana ha abandonat l'Assemblea General en senyal de protesta.
0: Els Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia firmen l'acord que deixa en mans del Pentàgon la seguretat exterior de l'illa. Aprofitant la seva participació a l'Assemblea de l'ONU, els tres dirigents han solemnitzat el pacte anunciat fa uns dies i que deixa enrere les amenaces de Trump d'apropiar-se al territori. Precisament, tant la líder danesa com el groenlandès han destacat que el document els garanteix la sobirania i el dret d'autodeterminació. La primera ministra, Mette Frederiksen, ha dit que l'anterior acord va durar 70 anys i que aquest pot durar sempre. També ha remarcat que amb la firma s'ha acabat patir per la seguretat.
9: We are making sure Ens assegurem que als adversaris no se'ls permeti obtenir cap control ni augmentar la seva influència a Groenlàndia. I al mateix temps ens assegurem que hi hagi més aliats presents a l'Àrtic.
0: El president nord-americà ha pronosticat una relació extraordinària i sòlida i ha avançat que ben aviat augmentaran la presència militar a la zona.
10: Iniciarem immediatament el procés de desenvolupament d'una important presència militar en els llocs adequats. Construirem dues bases militars molt importants.
0: El primer ministre de Groenlàndia, Jens Frederik Nielsen, també considera vital mantenir una presència forta de l'OTAN a l'Àrtic.
2: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències en el control de fronteres del Marroc en l'entrada massiva a Ceuta de finals de juliol. En una entrevista a la CNN, el president espanyol sosté que ja ha exigit explicacions i mesures al país nord-africà.
11: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
0: Ho ha dit des de Nova York, on està participant a l'Assemblea General de l'ONU. És en el context d'aquesta cimera que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i el seu homòleg marroquí s'estan reunint per abordar el retorn dels immigrants i la gestió de la frontera davant les noves crides a les xarxes per entrar aquest dimecres a Espanya. La Moncloa ha reforçat el costat espanyol amb més agents. I uns 16 milions de persones estan inscrites per votar en les eleccions legislatives d'aquest dimecres al Marroc. Milions de joves seran exclòs per visualitzar el descontentament i la desconfiança que els empenyen a emigrar. Ha estat una campanya de perfil baix on no s'han abordat en profunditat els grans reptes i reformes pendents que té el país. La coalició governant, integrada per la dreta i els nacionalistes, aspira a repetir la majoria d'un Parlament de 395 diputats. Enviat especial a Rabat, Nandos de Noguera.
12: La taxa de participació serà la clau per interpretar el resultat de les eleccions d'aquest dimecres. El malestar de la joventut ha protagonitzat en forma de protestes l'episodi més destacat en política interna de l'últim any, però només un 4% de joves d'entre 18 i 24 anys s'ha inscrit per votar. El partit RNI de l'actual primer ministre, el magnat Aziz Ahanouch, aspira a repetir victòria i el seu soci de coalició, la formació PAM, apadrinada pel ministre i president de la Federació Marroquina de Futbol, Fousi Lekja, es troba entre els favorits. Malgrat la migració no forma part del debat, les xarxes bullen davant la possibilitat d'una nova entrada massiva a Ceuta o Melilla, coincidint amb els comicis. Des de les associacions de menors i famílies alerten, però, que el Marroc no busca expressament que això passi. Maria Messaavi, coordinadora de projectes de l'organització APIS.
13: La idea equivocada es que nosotros queremos enviar a nuestros menores a Europa, y esa no es la idea. Nuestra idea es que nuestros menores se formen aquí, se gradúen aquí, tengan un futuro aquí en el país y obviamente si en algún momento desean partir hacia Europa, que sea con los medios adecuados, a través de una migración regular y, por supuesto, que no se ponga en riesgo la vida de ningún menor.
12: Els col·legis obriran de les 10 del matí a les 9 de la nit, hores catalanes, i els resultats podrien esperar fins a la matinada.
2: 3CAT Info.
0: Tres persones han resultat ferides lleus en caure'ls al damunt una part del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies a Barcelona. Encara no se saben les causes de l'incident. L'estació s'ha tancat per motius de seguretat i podria estar fora de servei diversos dies. Els viatgers amb origen o destinació a Fabra i Puig han hagut de fer servir la línia 1 del metro com a mitjà alternatiu. Unitat mòbil amb Xavi Cussó i Jordi Canal.
14: Tres persones ferides lleus, però que el SEM, després d'atendre-les aquí, ha traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Els ha caigut a sobre part d'un fals sostre del vestíbul, uns 20 o 30 metres quadrats d'encanyissat i guix. Ha cedit a la zona central del vestíbul de l'estació, on hi ha les màquines validadores de bitllets. Quan ha passat, s'ha actuat ràpidament per atendre aquests ferits, evacuar i tancar l'estació, segons el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Pleia.
15: Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents.
14: No se sap per què ha passat, ara toca investigar-ho. De moment l'estació estarà tancada, cosa que té afectacions en el servei.
15: No ho sabem. Serà el propi personal de Renfe una vegada faci una valoració de moment. De moment mantenim la circulació, els trens passen,
16: no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
14: Fleia sí que ha descartat que les obres de reforma que s'han començat a fer en aquesta estació hi tinguin res a veure perquè afecten el paviment i no pas el sostre.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Començarem oficialment la tardor, però no canviarem el tipus de temps. Aquesta tardor ens portarà de moment

0: el dimarts. Igualment, moltes màximes entre els 28 i els 33, 34 graus, puntualment per sobre. De cara a dijous, repetiríem aquesta mateixa situació d'estabilitat i divendres, fins i tot, les temperatures voldran pujar una mica més.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfodiari.
2: El govern vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys amb l'objectiu de pal·liar-ne els efectes negatius a la societat i encara més en plena crisi educativa. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, el dia abans de comparèixer al Parlament aquest dimecres per retre comptes del desgavell de les proves PISA. Un avantprojecte de llei que hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve.
3: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposa d'un model propi de benestar digital per a l'infància i de l'adolescència. Prohibir que els nòvios en l'educació d'adult obligatòria i l'ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable, permanent i, per tant, convertir les recomanacions que estiguin des de l'àmbit de les nostres competències en llei.
2: També vol reforçar la lectura i fer que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles. Són mesures per contrarrestar els efectes de l'ús excessiu de les tecnologies recollits a la guia sobre usos digitals que el govern ha actualitzat. Entre els 0 i els 6 anys, la guia assenyala problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries. Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7. Ho explicava Lluïsa Conejo, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
4: Aquest ús problemàtic té un impacte a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials, amb l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat també a desenvolupar conductes de risc.
2: I el mòbil cada vegada arriba més aviat, abans dels 11 anys. De fet, més del 80% dels nens i nenes ja en tenen. Primera reunió del Consell d'Educació de Catalunya, l'espai en què s'ha de debatre i abordar les millores que necessita el sistema educatiu català. El Consell és un òrgan consultiu amb representació de docents, alumnes, famílies, el món local i les patronals que ha rebut l'encàrrec del president Salvador Illa d'abordar les reformes necessàries per millorar el rendiment acadèmic dels estudiants després de les últimes dades de l'informe PISA. Des de la USPEC recorden, però, que el debat obert sobre les millores del sistema educatiu no ha de tapar les reivindicacions que els mestres i professors estan fent al departament i que els van portar a convocar una jornada de vaga el primer dia de curs. Andreu Montbrú és un dels portaveus del sindicat.
5: Aquest derivar el debat cap aquí el que pretén és, d'una banda, dilatar els terminis, desactivar el conflicte i diluir la veu dels treballadors i de les treballadores, i especialment d'USTEC com a sindicat majoritari que hem estat encapçalant els últims dos anys les mobilitzacions.
2: També el sindicat de professors de secundària mostra molts dubtes sobre l'utilitat d'aquest debat. Ignasi Fernández, secretari de professors de secundària.
6: Jo soc pessimista totalment de que el Consell d'Educació de Catalunya vingui a arreglar alguna cosa. És que clarament no li veiem. O ens hi posem de posar el coneixement i a transmetre coneixement com a objectiu de l'educació. Si no, no es compleix amb aquesta finalitat, o aquí ja podem plegar.
2: El Consell ha de tenir enllestides a l'abril les seves propostes. El cap d'informació dels Mossos, Carles Hernández, ha defensat la presència de dues agents d'incògnit a l'assemblea de docents i ha rebutjat demanar disculpes. Ho ha dit a la Comissió d'Investigació sobre infiltracions policials al Parlament. Hernández assegura que no va ser una infiltració i defensa que en cap cas està desautoritzant la consellera Parlon, que sí que va demanar disculpes i va admetre que va ser un error.
7: En cap cas es tractava ni d'una acció encoberta ni d'una acció d'infiltració. Es tractava d'una acció relacionada amb les funcions per poder garantir el manteniment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana. És una acció policial mal qualificada. Jo he dit que les agents van entrar sense mentir. Quan van ser descobertes, van intentar sortir d'allà garantint la seva seguretat i van mentir.
2: Més qüestions. Investiguen com a homicidi el cas de la dona que va aparèixer morta al pantà d'Utxesa, al municipi de Torres de Segre, al Segrià, el 19 d'agost passat. Segons han confirmat fonts dels Mossos, els investigadors han localitzat indicis de criminalitat en el cos de la dona, tot i que l'autòpsia no va apreciar signes de violència. El cadàver el van localitzar treballadors de la presa del pantà, que van avisar els cossos policials. Els Mossos investiguen les circumstàncies de la mort i busquen el possible homicida.

0: Escat Info.
1: En cultura, Eduard Fernández ha presentat candidatura a la Concha de Plata del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Precisament fa 10 anys que ja es van dur el premi millor actor per El hombre de las mil caras. Aquest cop hi opta per El mal padre, de Roberto Bueso, que ha entrat en competició aquest dimarts. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
2: No quiero ir. No quiero verle.
3: Claro, es tu padre.
2: ¿Mi padre? No tengo padre desde los 12 años.
4: Eduard Fernández, com ja ens ha demostrat reiteradament els últims anys en films com el 47, Marco, Mediterráneo, va sobrat. I en aquesta producció valenciana, El mal padre torna a crear un personatge molt atractiu, però en aquest cas també molt desagradable.
5: Una de les dificultats que tenia era fer un tio que de tant en tant diguessis, ell no sé, ja, sopita, no? I està bé fent. Un actor generalment sempre ens volem salvar el personatge i tal, i no, realment és un tio xungo, no? Jo crec que és un mal pare que té un ego descomunal, aquest home, no? Gran egoista, i no tenia en compte la família, i ell volia triomfar. Que tothom me l'escoltés, tothom l'admirés, no? Aquests intel·lectuals ex d'esquerres que tiren cap a la dreta, que ens sonen una miqueta a tots. No?
4: Per tot això ens ha confessat que s'ho ha passat a pipa, interpretant aquest mal pare, fent veure que té una malaltia terminal i que, curiosament, es diu Santiago Balmes, igual com el líder del grup Love of Lesbian.
6: Tu sabes que no eres tu padre, ¿no? Tu sabes.
1: El nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Valentín Roma, s'ha proposat augmentar l'afluència de públic al MACBA amb un projecte amb veu pròpia, progressista i basat en els continguts. Els membres del patronat del MACBA han presentat Valentín Roma com un intel·lectual de barri per la sofisticació del seu pensament artístic i alhora la seva capacitat de connectar amb el públic. El fins ara director de la Virreina Centre de la Imatge ha reivindicat la feina de les anteriors direccions, però no s'ha estat de criticar les xifres de visitants que té el MACBA.
7: Des del MACBA hem d'afrontar seriosament l'ús que es fa de nosaltres. El 2025 el MACBA ha estat visitat, ha estat usat per 200.000 persones. 150.000 persones ha vingut a veure el nostre programa expositiu. Això és clarament insuficient.
1: Roma ha explicat també com dotarà de veu pròpia l'equipament situat al barri del Raval.
7: MACBA ja es separa frontalment del pensament reaccionari que avui assetja la cultura, però també d'aquestes tendències que pretenen convertir els museus en una mena de fotocalls inofensius.
1: El curador d'art ha presentat aquest dimarts l'orientació general del seu projecte per al museu, que dirigirà durant els pròxims 5 anys. Els eixos temàtics i els continguts expositius els explicarà en els pròxims mesos.
8: Esports.
1: Fins a 2:15 amb Damià Vila.
9: El Barça, actual campió de la Champions femenina de futbol, debuta aquest dimecres a la competició 2026-2027. Serà a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info.
9: El Barça-París serà a les 9 del vespre. La TDG començarà a 2:15. El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar.
10: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar.
9: Aquest dimecres podria tornar Irene Paredes, són dubte Quique Nazaret i Vicky López i no es preveu que jugui Aitana Bonmatí. El tot costa han entrevistat la portera Cata Coll, que entén que l'agradaria aposti per tornar a guanyar.
11: Sí, crec que no. Això vol dir que confien en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'ambició d'aquesta nit.
9: Aquest dimarts s'han disputat els primers 5 partits de la fase lliga d'aquesta Champions femenina. Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Inter 1, Haken de Suècia 0, Arsenal 1, Lluc de Dinamarca 0, Juventus 1, Benfica 2 i Real Madrid 1. Paris Saint-Germain 1. Per altra banda, el seleccionador brasiler ha inclòs la blaugrana Querolin en la convocatòria per 2 amistosos a l'octubre contra l'Argentina. L'entrenament del primer equip masculí del Barça ha plegat només 7 jugadors aquest dimarts i un era del filial, ayer, el tema de les seleccions. Un dels 17 blaugranes desplaçats és Lamine Yamal, que ha aconseguit una entrevista al diari L'Equip per parlar de la pilota d'or.
12: Bueno, yo creo que al final Balón de Oro, como he dicho, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viendo de jugar, ver un partido solo por él, yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en el Messi, en Ronaldinho, ahora la situación diferente que hacen San Reino.
9: També escombra cap a casa la seva, el madridista Mbappé, a Ràdio França Internacional.
8: Home, és que s'ha fet un bon any.
13: Bé, jo crec que ha fet un molt bon any, una gran temporada a nivell individual, per això crec que mereixo la pilota d'or. A més, he estat el màxim golejador en totes les competicions importants.
8: Bon any per moi, és un escolí.
9: Doncs el Real Madrid s'han embrancat en una picabaralla amb el president de la Lliga, Javier Tebas, que els ha recriminat les crítiques a l'arbitratge. I la Casa Blanca ha reaccionat amb un comunicat afirmant que la Lliga de Futbol Professional es mereix un dirigent neutral i al servei dels clubs. Després Tebas encara ha dit que no s'ha de confondre neutralitat amb independència. El dia que José Mourinho, el tècnic del Real Madrid, ha estat l'únic entrenador de primera o segona que no ha anat a la trobada anual amb la Federació Espanyola. El tècnic de l'Espanyol, Manuel González, li han preguntat i ha evitat la polèmica.
14: He preguntado también por el tema de Mourinho, que otro día entrado a la prensa.
15: Buah, ahí no, no pido nada. Ahí no pido nada. Bastante tengo yo con los jugadores. Manolo, técnico de Real Madrid.
14: Bueno, al final el fútbol cada uno tiene sus compromisos y todos los que pueden vienen y ya está, no hay más.
9: A tot això, dijous comença la UEFA Nations League amb els primers partits de la primera jornada. Països Baixos, Alemanya, Noruega, Dinamarca i Portugal, Gales. Xavi Hernández debutarà com a seleccionador nacional neerlandès contra Jürgen Klopp, que debutarà a la banqueta alemanya.
16: Many of the staff are from the Netherlands.
17: Una bona part del meu cos tècnic és neerlandès i n'estic molt content perquè són gent molt directa i honesta. I jo prefereixo això. Estic molt content i còmode. Sóc el millor lloc on podria ser. És perfecte per a mi. Ara només ens falta competir i obtenir resultats, cosa que no serà fàcil, tot i que estem preparats pel repte.
16: It will be not easy, but I'm ready for the challenge.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: Al Top Costa de Catalunya, Ràdio, hem conegut la nova campiona del món de motocross, Daniela Guillén, la de Lloreta, aterrat al Prat fa algunes hores, provinent d'Austràlia, i ens ha avançat que no sap si repetirà l'any que ve, perquè sent la crida dels Estats Units.
18: Quan ja comences a guanyar un, vols més, no? Perquè al final entrenes per guanyar. No tinc res firmat amb ningú ni res. Aquest any he fet una cursa als Estats Units i la veritat que allà el campionat m'ha impressionat molt de com valoren a les noies i com és tot allò. Jo crec que si tinc l'oportunitat i no ho sé, però possiblement hi hagi l'opció de poder marxar cap allà.
9: En tenis ha començat la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen a la Xina. L'equip espanyol amb la catalana Marina Bassols debuta aquest dimecres contra el Kazakhstan.
19: Súper contenta al final volver aquí al equipo con las jugadoras que nos llevamos súper bien y también yo después de este año yo creo que refleja un poco, ¿no?, el trabajo que he estado haciendo y también pues de momentos que he pasado.
9: Aquest dimecres es disputen a Reus les finals de bàsquet de la Lliga Catalana Femenina i la Lliga Femenina Challenge. A les 6 de la tarda, final de la Challenge, entre el Joventut de Badalona i el Lima Horta Barcelona. A 2:15, la final absoluta entre l'Espart Unisbona i el Cadí La Seu. I a Montreal, Canadà, les catalanes Paula Blasi i Lídia Benito han finalitzat sisenes en la contrarellotge mixta del Mundial de Ciclisme.
0: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El Tribunal Constitucional defensa amnistiar als líders de l'1 d'octubre pel delicte de malversació. La majoria progressista ha rebutjat el posicionament del magistrat conservador contrari a l'aplicació de la llei i activa així el compte enrere per al retorn de Carles Puigdemont. Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau. El president Donald Trump diu al seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacta. A partir d'ara explicarem que un grup de països europeus critica que el govern de Pedro Sánchez vulgui supeditar l'entrada de nous estats a la Unió a l'oficialitat del català. Els 27 han tornat a debatre aquesta última qüestió, que continua encallada. Explicarem també que l'Ajuntament de Barcelona aprova apujar la taxa turística als creueristes que fan a escala a Barcelona, anirà augmentant de manera gradual fins als 24 euros l'any 2030. I el jaciment del Castell de Cervera, a la Segarra, han descobert 8 petjades que els experts creuen que tenen uns 30 milions d'anys. I sembla que les va fer un avantpassat dels cavalls actuals. Esports.
1: El Barça, actual campió de la Champions de futbol femenina, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre.
0: I el temps comença oficialment la tardor, però tindrem un dimecres assolellat i estiuenc. Matí fresc al Pirineu i a les comarques interiors, migdia càlid, amb màximes entre els 27 i els 33 graus. Es formarà alguna boirina matinal i algun núvol baix a l'Ebre, i a la tarda dominarà el sol, amb algunes bandes de núvols fins al vespre. El Constitucional defensa amnistiar els líders del procés per la malversació i apropa per aquesta tardor el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència, que obligarà el Suprem a aixecar l'ordre de detenció de Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers. Madrid, Àngels Lafuente.
2: La majoria progressista del Constitucional s'ha imposat i ha frenat els plans dels conservadors. Han tombat el criteri del magistrat conservador José María Macías, que insistia a no amnistiar el delicte de malversació i ha assumit que la seva ponència no té el suport de la majoria progressista del Tribunal de Garanties i n'haurà de redactar una de nova per al pròxim ple. Un ple, el més decisiu, que ja té data, serà el 6 d'octubre, i en aquesta nova ponència el magistrat recollirà els criteris expressats per la majoria progressista i que no comparteix. Un ple que també debatrà el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa, i en aquest punt el criteri que adopti el Tribunal Constitucional marcarà l'actuació del Suprem, que s'ha obert a aplicar l'amnistia als líders del procés quan l'alt tribunal emeti la primera sentència. És a dir, la resta de recursos d'empara, com ara els del president Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras, o exconsellers com Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig, aniran en posteriors plens i estaran marcats per aquesta primera sentència. El magistrat Pablo Llarena, instructor del procés en el Suprem, ja ha avançat que agilitzarà l'aplicació de l'amnistia a l'expresident tan bon punt tingui els detalls de la sentència del Constitucional sobre el recurs de Turull i com argumenti el suposat benefici patrimonial associat al delicte de malversació.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Diversos socis europeus carreguen contra el govern espanyol per voler vincular l'entrada de nous països a la Unió Europea amb el fet que abans es reconegui el català com a idioma oficial. Les queixes s'han expressat en una reunió de ministres europeus. A la trobada, l'oficialitat del català només s'ha discutit durant 7 minuts. No s'hi ha fet cap votació formal ni s'hi ha tancat cap acord. Brussel·les, Bruno Fordeanides.
4: A l'hora de la veritat, el govern espanyol evita aclarir si està disposat a bloquejar l'entrada de Montenegro o Albània a la Unió Europea per forçar el reconeixement del català.
5: Espanya confia que esto va a ocurrir y estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que s'incorporen altres estats membres a la Unió Europea.
4: Però sigui com sigui, aquesta nova estratègia de Madrid ha irritat alguns socis europeus. Lituània ho troba inacceptable i Suècia creu que Espanya s'equivoca quan vincula les dues coses.
6: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
4: Alemanya es nega a condicionar l'accés de Montenegro o Albània al club comunitari, el fet que abans es reconegui el català.
7: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. El procés ha de continuar i en aquest sentit demanaria una mica més d'esperit europeu.
4: Berlín sempre ha estat un dels principals obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. Els governs alemany i espanyol van crear un grup de treball per llimar les seves diferències. Per ara, sense resultats.
0: Delegacions dels Estats Units i l'Iran s'han reunit aquest dimarts a Nova York, per primer cop en mesos, amb l'objectiu d'explorar un possible acord de pau entre els dos països. En la primera jornada de l'Assemblea General de l'ONU, el president Donald Trump ha dit que s'enfronta un dilema: acabar amb la República Islàmica o fer un pacte. Trump també confia en un acord de pau entre Rússia i Ucraïna. Nova York, Oriol Serra.
8: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar l'Iran. Primer s'ha mostrat convençut que l'endemà de les eleccions al Congrés nord-americà, la primera setmana de novembre, s'arribarà a un acord amb l'Iran i que aquell país l'acceptarà perquè suposaria la possibilitat de reconstruir-lo i convertir-lo en una potència a la seva regió. I tot seguit ha advertit l'Iran que si no accepta l'acord, l'alternativa serà la seva aniquilació.
9: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
8: Segons fonts periodístiques iranianes, el ministre d'Afers Exteriors d'aquell país i l'enviat especial dels Estats Units com a mediador, Steve Witkoff, s'han reunit a Nova York en el marc de l'Assemblea de les Nacions Unides i haurien concretat les condicions de reobertura de l'estret d'Hormuz. Les condicions passarien per l'aixecament del bloqueig naval, el descongelament de béns iranians i l'aturada de la guerra per part dels fronts de resistència. D'altra banda, el president dels Estats Units s'ha reunit a la seu de les Nacions Unides amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Trump s'ha mostrat convençut que la guerra d'Ucraïna es pot acabar aviat i no ha tancat la porta a una trobada entre Zelensky i el president rus Vladimir Putin. Seria en el marc de la cimera del G20 a Miami i Zelensky s'hi ha mostrat plenament disposat.
10: Estic a punt, ja ho he dit, estic a punt en qualsevol moment, quan totes les parts vulguin. Crec que tots ens hem de moure com més ràpid millor.
8: Per cert que el president nord-americà també s'ha referit a l'illa de Cuba, assegurant que el règim és a punt de canviar i que el secretari d'Estat, Marco Rubio, d'origen cubà, hi està treballant. Ha estat el moment en què la delegació cubana ha abandonat l'Assemblea General en senyal de protesta.
0: Benjamin Netanyahu carrega contra l'alcalde de Nova York, que dilluns el va qualificar de criminal de guerra i arquitecte del genocidi palestí. En un vídeo a X, poc abans de volar cap allà per assistir dijous a l'Assemblea General de l'ONU, el primer ministre israelià ha respost a les paraules de Zoran Mamdani i ha advertit que sortirà esquitxat del seu discurs.
11: Vergonya, senyor Mamdani. Vergonya per donar suport als terroristes de Hamas, monstres que van massacrar el nostre poble. Vergonya per incitar el darrunx contra els jueus de Nova York. Vinc a l'ONU. Diré la veritat sobre els nostres soldats heroics i diré la veritat sobre vostè.
0: Mamdani ha subratllat que la seva crítica a Israel s'ha volgut tergiversar per fer-lo aparèixer com un antisemita, postulat que ell condemna. I França amplia els col·lectius que es beneficiaran de les mesures per mitigar la pujada de preus dels combustibles que s'allarguen fins a final d'any. A més, anuncia que retornarà als ciutadans l'IVA que recapti de més gràcies a l'augment dels preus. París, Isabel Galí.
12: El govern francès no vol abaixar les taxes als hidrocarburs i alhora tem les protestes per l'alça dels preus dels carburants. Però sobretot té por que calin els arguments de l'oposició que li demana que rebaixi l'IVA de la gasolina i el gasoil. Per això s'ha tret de la màniga el que anomena regla d'or, que els eventuals excedents d'IVA derivats de l'augment del preu dels carburants siguin retornats als ciutadans. El ministre de Comptes Públics, David Amiel, ha demanat que la mesura s'inclogui en uns pressupostos del 2027 necessàriament restrictius.
13: El govern proposarà una esmena que preveu que si mai un dia hi ha un eventual sobrecost, evidentment el conjunt serà immediatament restituït als francesos sobre la forma d'ajuda suplementària.
12: Sobre les actuals ajudes directes de 100 euros als conductors de llarg recorregut, el govern les ha allargat fins al desembre. Se'n beneficiaran 5 milions i mig de francesos, els que recorren més de 15 quilòmetres entre la feina i casa seva, o 8.000 quilòmetres a l'any, ha explicat la ministra d'Energia, Maude Brisson.
14: Un impacte cada vegada més fort sobre el poder adquisitiu dels francesos, sobretot modest, justifica l'ampliació i renovació d'aquesta ajuda de 100 euros.
12: I dos missatges més del ministre d'Economia. No hi haurà problemes d'abastiment de carburants. I el president Macron és a Nova York per intentar que s'alliberi l'estret d'Hormuz.
0: El govern espanyol es compromet a allargar les mesures de suport al sector agrícola per compensar el sobrecost del preu del gasoil. L'anunci l'ha fet el ministre d'Agricultura, Luis Planas, després de reunir-se amb les cooperatives i les organitzacions professionals agràries i del sector agroalimentari. Planas els ha recordat que Brussel·les s'ha posat límits a les ajudes que poden donar.
15: Tenemos un límite máximo de compensación que es el 70% del sobrecoste, tanto en gasóleo como en fertilizantes, que nos autorizó la Comisión Europea el pasado 29 de abril, y estamos ahora en fase de discusión interna del Gobierno.
0: Previsiblement, les mesures compensatòries s'aprovaran la setmana que ve al Consell de Ministres i s'allargaran fins a final d'any. Els representants del sector primari diuen que es mantenen a l'expectativa de la concreció i que no descarten mobilitzacions després d'una resposta que consideren insuficient. El Congrés ha admès a tràmit una proposició de llei perquè les persones amb 40 anys cotitzats o més es puguin prejubilar sense que se'ls retalli la pensió. Actualment, en alguns casos, s'apliquen penalitzacions que poden arribar al 30% de la pensió. La proposició l'ha defensat la líder de Podem, Ione Belarra.
16: ¿Cómo es posible, señorías, que en pleno siglo XXI, que en la cuarta economía del euro, que con una macroeconomía que, como dice el propio presidente del gobierno, va como un cohete, sigamos teniendo en España a personas que han cotizado más de 40 años a la Seguridad Social que ven recortada su pensión?
0: Els partits de la coalició de govern, el PSOE i Sumar, han donat suport a l'admissió a tràmit d'una reforma que disposa de prou suport per tirar endavant. El diputat de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que la modificació s'hauria pogut aprovar abans, quan Podem formava part del govern espanyol, mentre que el diputat d'Esquerra, Jordi Salvador, ha posat en dubte que s'acabi aplicant.
17: No han faltat ni majories en aquesta cambra. El que ha faltat és convertir aquestes majories en una solució.
18: Ja estem acostumats que moltes vegades, quan guanyem coses, no sempre arriben a ser realitat.
0: Junts i Esquerra han anunciat el seu vot favorable, com també ho han fet el PNB i Bildu, mentre que el PP i Vox ho consideren inaplicable per la intenció de Podem que tingui efectes retroactius.
3: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Barcelona aprova apujar la taxa turística als creueristes que fan escala a la ciutat. Anirà augmentant de manera gradual fins als 24 euros l'any 2030. Ho ha aprovat la Comissió Extraordinària d'Economia, que en canvi ha votat en contra d'incrementar l'IBI als hotels de luxe o més grans, l'impost sobre activitats econòmiques i el de construccions, instal·lacions i obres. Tot plegat es debatrà al plenari de divendres per després sotmetre-ho a informació pública durant 30 dies. I segons el calendari previst, l'aprovació definitiva es podria fer abans que s'acabi l'any. El recàrrec a la taxa turística als creueristes d'escala s'ha aprovat amb el suport d'Esquerra i Junts. Jordi Valls, regidor d'Economia, Hisenda i Turisme.
19: Tanquem aquest expedient també havent negociat amb Esquerra Republicana, pactem destinar recursos a impulsar un programa de reforç escolar i a incrementar el pressupost del mateix programa. Tardes educatives per garantir que l'educació dels nostres fills no depenguin de la renta i la situació social dels seus pares. I el grup de Junts ja els hi avanço que assumim el compromís en els propers pressupostos 27 i en un futur d'incrementar la inversió destinada a adaptació al canvi climàtic, com ara el Pla d'Ombres, entre altres, tal com vostè demanarà.
0: Abans d'acabar l'any deixaran d'operar dues de les 7 terminals de creuers del port. I encara a Barcelona, la construcció de l'escalinata i la façana de la Glòria de la Sagrada Família comportarà l'enderroc de més d'un edifici. Així ho ha matisat el temple després que el director de la Junta Constructora, Xavi Martínez, apuntés en roda de premsa que només se'n veuria afectat un, el de Núñez Navarro. Era la proposta de mínims de la constructora, que també proposava reubicar els veïns en un nou edifici al carrer Mallorca i indemnitzar els que tenen pisos turístics o de lloguer, el sentim.
20: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
0: Ara qui té l'última paraula sobre la qüestió és l'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions. Durant els propers anys les obres es concentraran a la façana de la Glòria i l'any que ve ja es començaran a aixecar les columnes que aguantaran les torres. La constructora calcula que el temple podria estar acabat d'aquí a uns 10 anys. I abans del temps també us expliquem que els patinets elèctrics tornaran al transport públic, segons confirmen fonts del sector a 3Cat Info. L'autoritat del transport metropolità ha posat en marxa la revisió de la prohibició decretada al gener del 2023. El que encara no s'ha concretat és ni quan ni com es farà. Els últims canvis normatius que obliguen a homologar-los, registrar-los i comptar amb una assegurança de responsabilitat civil obligatòria han millorat la situació legal per poder permetre aquest retorn, tot i que encara no s'hagin fixat els condicionants. Recordem que la prohibició es va decretar després que la bateria d'un patinet trucat, per poder córrer més, es va sobreescalfar a dins d'un tren de ferrocarrils de la Generalitat i es va acabar incendiant sense provocar víctimes. Fa uns dies Renfe ja va anunciar que tornava a acceptar patinets elèctrics als trens, excepte a Rodalies de Catalunya i d'Euskadi.
3: El temps.
0: Ara sí, sentim la previsió de Gemma Puig.
1: Començarem oficialment la tardor, però no canviarem el tipus de temps. Aquesta tardor ens portarà de moment un temps molt d'estiu. Matinada, un pèl més fresca cap a comarques interiors, cap al Pirineu. Temperatures que encara algun valor a la costa central pot quedar rondant els 19 o 20 graus. I un cel clar amb sol, amb alguna boirina matinal i algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre. Poqueta cosa. Moltes estones de sol al migdia, amb moltes poques possibilitats que creixin nuvolades, potser el vespre arriben algunes bandes de núvols alts i prims pel terç oest. Farà una miqueta més de calor, pujaran les temperatures, recuperarem aquest parell de graus que vam baixar el dimarts. Igualment moltes màximes entre els 28 i els 33-34 graus puntualment per sobre. De cara a dijous repetiríem aquesta mateixa situació d'estabilitat i divendres fins i tot les temperatures voldran pujar una mica més.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfodiari.
0: Repunten les infeccions respiratòries i els casos de Covid, que és el virus predominant. A l'última setmana, segons dades del Departament de Salut, s'han registrat 1.800 casos de Covid a urgències, una xifra lleugerament superior si ho comparem a la mateixa setmana de l'any passat. I la grip també ha repuntat amb 800 casos més que la setmana passada. Tot i aquesta tendència a l'alça, el nombre d'infeccions, tant de Covid com de grip, estan en nivells basals, és a dir, dins del rang baix de transmissió. Aquest dimarts han començat els treballs d'urgència per treure els arbres cremats pel foc a les Gavarres al juliol. S'estan netejant un total de 12 hectàrees de terreny a banda i banda de la carretera de la Ganga per evitar que alguns d'aquests arbres puguin caure al vial i evitar l'erosió del terreny. La Bisbal d'Empordà, Pau Bartrolí.
21: Els operaris han començat aquest matí a talar els arbres amb motoserres. Els treballs, que han de durar dos mesos, s'estan efectuant a la carretera de la Ganga, que uneix la Bisbal d'Empordà amb Calonja, uns metres més amunt d'on va començar el foc. En paral·lel, s'ha començat a redactar el pla de restauració de tota la zona afectada per definir les actuacions dels propers anys. Quim Gombau, gerent del Consorci de les Gavarres, explica que poden passar ben bé 30 o 40 anys fins que el bosc recupera el seu potencial.
22: A tornar-lo a veure semblant en el que era, doncs, evidentment, porta unes dècades, perquè el creixement dels arbres és... són espècies de creixement lent, el sur especialment, i no deuen que s'hagi de tallar. Abans de tinguem una coberta arbòria semblant a la que teníem, doncs passaran tranquil·lament 30 o 40 anys.
21: També s'està treballant perquè no quedi cap finca a la zona sense gestionar i, per tant, sense prevenir incendis.
0: Unió de Pagesos demana que s'aturi la importació d'arròs del sud-est asiàtic. El sindicat denuncia que l'any passat es va duplicar i això va fer baixar un 40% el preu que es paga als productors locals. Tortosa, Jordi Barranca.
23: El sindicat reclama que la Unió Europea deixi d'importar arròs de països com Myanmar, l'antiga Birmania. L'any passat es va passar de 240.000 tones importades a 570.000 per la sequera, mentre que el preu que cobren els pagesos no para de baixar. Ara són 33 cèntims, quan com a mínim no haurien de cobrar 45. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'oliva de pagesos.
24: Una és parar les importacions, perquè, clar, hay importar han tocat el mercat i l'han destrossat. I la segona qüestió és que, degut al destross de la incompetència dels nostres dirigents polítics, hi ha una sèrie de diners que l'Espanya precisament ja no estan. Per tant, estarem parlant pel 2027.
23: Conseqüències d'uns acords comercials que han provocat l'escenari que denuncien.
24: Algú ha de descobrir aquí a Europa, de comprar barat o fora a Europa, i vendre cara aquí a Europa. Els consumidors no ho notem a baixada de preus, però els productes sí. Això és degut a que Europa no pensa en l'agricultura, evidentment, i el Ministeri d'Espanya tampoc.
23: I que asseguren posen en dubte la sobirania alimentària.
0: parlàvem al sumari, troben al jaciment del castell de Cervera, a la Segarra, 8 petjades fossilitzades de fa 30 milions d'anys. Creuen que podrien ser d'algun avantpassat dels cavalls. Ara estudiaran de quina espècie es tractava. Lleida, Noelia Casellas.
1: La troballa del tot inesperada correspon a les petjades que va deixar un animal durant l'Oligocè fa uns 30 milions d'anys. De fet, per com estan posades, expliquen fins i tot com caminava. Àngel Galobart és paleontòleg i director del Museu de Conca d'Allà.
2: Podria ser un paleotèric, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall. Es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas de les passes. Això està bé.
1: Sorprèn com de ben conservades estan. Sabina Vall és investigadora del projecte.
4: Sí, té un gran treball excepcional i especialment per l'estat de conservació en el que es troben, ja que és un recinte amurallat i fortificat que ha anat patint diverses modificacions al llarg dels anys i tot i aquestes intervencions, òbviament ens ha arribat en un molt bon estat de conservació.
1: Fa 30 milions d'anys, algunes zones de la Segarra, l'Urgell, la Noguera i el Solsonès estaven cobertes d'aigua. Era un mar interior que facilitava que les vores estiguessin humides i les petjades que hi deixaven els animals poguessin acabar convertides en fòssils.
0: Motius de seguretat obliguen a tancar sense data de reobertura el Teatre Principal de València. La notícia ha creat un gran trasbals i es preveuen mobilitzacions del col·lectiu teatral valencià. València, Marta García.
5: El Principal havia estat en obres durant l'estiu. Este dilluns se va presentar la programació de la nova temporada i hores després, sorpresa i perplexitat. Un informe pericial on queden manifest evidents motius de seguretat obliga la Diputació de València a prendre la decisió de tancar. Isabel Martí és de l'Associació d'Escriptors i Escriptores Teatrals.
6: L'espai ha estat en obres puntuals i que anaven a aprofitar-se les obres així més intenses en el període de vacances que estava tancat l'edifici, el teatre, en estiu. Ara ens trobem amb que el principal espai d'exhibició escènica amb les millors condicions desapareix.
5: La reforma integral que necessita el principal podria allargar-se fins a 4 anys amb un cost de més de 40 milions d'euros. Pau Alabajos, del col·lectiu Ovidi Montllor, parla de mala gestió.
7: Un poc s'ajunta amb aquesta falta de prioritat de la cultura des del punt de vista de la gestió del Partit Popular i de Vox.
5: Per salvar el colp, algunes de les obres previstes es reubicaran al Palau de les Arts, però això no satisfà el món teatral valencià, que eixirà al carrer amb mobilitzacions i protestes previstes per al dijous al matí.
25: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella Helena d'Esparta.
0: El Lliure de Gràcia ha estrenat aquest dimarts Tot fent la vella Helena, de Jacques Offenbach, una relectura de la mítica obra que es va poder veure als orígens del teatre el 1979, protagonitzada per Anna Lizaran, Imma Colomer i Carlota Soldevila, entre d'altres. Miquel Masquiol firma la proposta que reivindica el llegat, la memòria i es pregunta què queda de tot allò. Marta Vives.
26: Després de viure literalment dues setmanes al Lliure de Gràcia i portar a l'extrem el que és ser una comunitat, Miquel Masquiol i la seva trup Col·lectiu Miserable han estrenat la seva versió de la vella Helena. Només entrar al vestíbul els vestigis d'aquesta experiència.
27: Entro al Teatre Lliure de Gràcia i em trobo uns cartrons que tapen, diguem, el finestral i em trobo una tenda de campanya just a l'entrada amb uns matalassos i uns materials de pintura.
26: Era només l'avançada d'una aventura a mig camí entre l'homenatge i el deliri. Masquiol ha passat pel Tornix, la vella Helena del 79, i d'això n'ha sortit un batut ple de memòria, llegat i reivindicació, però també molta mala llet i ironia, i amb referències constants al teatre actual i als seus protagonistes que han causat les riallades del públic que ha rebut així l'estrena.
28: Divertida, irreverent, risc, o sigui, s'ha arriscat d'una manera que, de debò, o sigui, queda molt antic, però entre cap de res, perquè, buf!
1: Són uns punquis i alhora també és m'ha commogut. I difícil, perquè era un repte important per ells, jo crec.
29: Molt diferent del que vam veure l'any 79. Ai, Vila, no, això és un altre registre, però molt bé, molt bé.
26: Entre els espectadors, alguns dels històrics fundadors del Teatre Lliure, Imma Colomer, Lluís Omar, Toni Sevilla i Montse Alcañí. Emocionant han estat els aplaudiments a ells en el començament d'una obra que celebra amb nostàlgia els temps passats, però alhora apunta que encara està tot per fer.
0: Esports. Amb Damià Aguilar.
8: El Barça, actual campió de la Champions femenina de futbol, debut aquest dimecres a la competició 2026-2027, serà a l'antena de Catalunya Ràdio. El Barça París serà a les 9 del vespre i la TDG començarà a 2:15. El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar.
9: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que crec que s'hauria de traslladar.
8: Pere Romeu també ha dit que aquest any amb la diàspora coneixerem moltes jugadores o joves que fins ara no havien tingut tants minuts. Aquest dimecres podria tornar Irene Paredes, són dubte Quique Nazaret i Vicky López i no es preveu que jugui Aitana Bonmatí. Al tot costa han entrevistat la portera Cata Coll, que entén que l'agradaria aposti per tornar a guanyar.
10: Sí, per què no? Això vol dir que confien en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'ambició d'aquesta nit.
8: Aquest dimarts s'han disputat els primers 5 partits de la fase de Lliga de la Champions femenina. Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Inter 1, Haken 0, equip de Suècia, Arsenal 1, Lluís 0, equip de Dinamarca, Juventus 1, Benfica 2 i Real Madrid 1, Paris Saint-Germain 1. Mentrestant, el seleccionador brasilià inclòs la blaugrana Querolin en la convocatòria per 2 amistosos a l'octubre contra l'Argentina.
26: 3CAT Info.
8: Seguint en clau blaugrana, l'entrenament del primer equip masculí ha plegat només 7 jugadors aquest dimarts i un era del filial, ayer. El tema de les seleccions. Un dels 17 blaugranes desplaçats és Lamine Yamal, que ha aconseguit una entrevista al diari L'Equip per parlar de la pilota.
11: Bueno, yo creo que al final Balón de Oro, como he dicho, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta bien de jugar, ver un partido solo por él, yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, padre, así que es muy diferente el que hacen siempre viviendo.
8: També es compra cap a casa, la seva, el madridista Mbappé, a Ràdio França Internacional.
12: Ah, pues que sí, fue un buen año.
13: Bé, jo crec que he fet un molt bon any, una gran temporada a nivell individual, per això crec que mereixo la pilota d'or. A més, he estat el màxim golejador en totes les competicions importants.
12: Bon any per moi, i això no està bé.
8: Mentrestant, el Real Madrid s'ha embrancat en una picabaralla amb el president de la Lliga, Javier Tebas, que els ha recriminat les crítiques a l'arbitratge. I la Casablanca reacciona amb un comunicat, afirmant que la Lliga de Futbol Professional es mereix un dirigent neutral i al servei dels clubs. I encara després, Tebas ha tornat a replicar, dient que no s'ha de confondre neutralitat amb independència. L'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha estat l'únic entrenador de primera o segona que no ha anat a la trobada anual amb la Federació Espanyola. I era el tècnic de l'Espanyol, Manuel González, y le han demanat y ha evitado la polémica.
14: Me voy a preguntarle también por el tema de Mourinho, el otro día entrado a prensa. Y...
15: Buah, ahí no, no pido nada. Ahí no pido nada. Bastante me voy yo con los fotos.
14: Ha estado falta la reunión, Manolo, a técnico de Real Madrid. Bueno, al final es un poco que tenemos compromisos y todo lo que pueden venir y ya está, ¿no?
8: El tècnic blanquiblau, per cert, ha donat 6 dies de festa als jugadors, no tornaran als entrenaments fins dilluns, dia 28. L'Espanyol jugarà un amistós el 2 d'octubre contra l'Ipswich Town, a l'RCB Stadium, un duel que serà a porta tancada. A tot això, dijous comença la UEFA Nations League amb els primers partits de la primera jornada, Països Baixos, Alemanya, Noruega, Dinamarca i Portugal, Gales. Xavi Hernández debutarà com a seleccionador neerlandès contra Jürgen Klopp, un altre que debuta, en aquest cas, a la banqueta alemanya.
16: Many of the staff are from the Netherlands.
17: Una bona part del meu cos tècnic és neerlandès i n'estic molt content perquè són gent molt directa i honesta. I jo prefereixo això. Estic molt content i còmode. Sóc al millor lloc on podria ser. És perfecte per a mi. Ara només ens falta competir i obtenir resultats, cosa que no serà fàcil, tot i que estem preparats pel repte.
16: It'll be not easy, but I'm ready for the challenge.
8: En el capítol poliesportiu, el tot costa de Catalunya Ràdio, hem conegut la nova campiona del món de motocross, Daniela Guillén, que ha aterrat al Prat fa algunes hores, provinent d'Austràlia, ens ha avançat que no sap si repetirà l'any que ve perquè sent la crida dels Estats Units. En tenis ha començat la fase final de la Copa Beijing China Shenzhen a la Xina. L'equip espanyol amb la catalana Marina Bassols debutarà aquest dimecres contra el Kazakhstan, que no té la número 1 mundial, Elena Rybakina, amb problemes físics. I aquest dimecres es disputen a Reus les finals de bàsquet de les lligues catalanes femenines a 8:45 del vespre, la final absoluta entre l'Espart i Girona i el Cadí La Seu.
26: Info.

Almenys 8 persones han quedat ferides menys greus en l'incendi d'una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquest dimarts a la nit. El servei d'emergències ha atès una quarantena de persones, principalment per inhalació de fum, i alguns usuaris els han hagut de desallotjar. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. El Tribunal Constitucional defensa amnistiar els líders de l'1 d'octubre del delicte de malversació. La majoria progressista ha rebutjat el posicionament del magistrat conservador, contrari a l'aplicació de la llei, i activa així el compte enrere per al retorn de Carles Puigdemont. Junts creu que el Constitucional ha desautoritzat els jutges i Esquerra Republicana demana que s'apliqui sense excuses l'amnistia. Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau.